comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Ricat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: vida me'n para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: estat força entretingut, Robbie Williams.
1: Sí,
0: eh?
1: La cosa va de dents, avui.
0: La cosa va de dents, perquè recordem que mai el Roger li han tret el queixal del seny. I què li ha passat ara a Robbie Williams amb les dents?
1: Robbie Williams sí que pot parlar, però es veu que se li ha trencat una dent de davant, com que la pala. Se l'ha trencat a Miami.
0: És un altre malson meu, també t'ho dic, eh?
1: Us recomano que recupereu la foto perquè realment fa molta gràcia. Es veu que se l'ha trencat a Miami mentre està assajant uns concerts per que ha fet aquí unes setmanes. Ell mateix ho ha explicat amb molt d'humor al seu Instagram. Diu que s'havia acabat de rentar les dents i se n'ha a dormir, va dir-li bona nit a la seva dona i aquesta el va veure i es va posar a riure, li va dir que semblava, de fet, a tret d'una pel·lícula de dos tontos muy tontos.
0: Pobre, quina esca.
2: Sembla un pirata.
0: Però quan se trenca la dent de davant, la pala et fa lleig sí o sí.
1: Sí o home. Sí.
2: A però... més, li deu fer com un xiulet. L'aire ja és...
0: Deu passar aire.
1: Sí, sí, sí. A veure, no està gaire guapo, però...
0: No, però a veure, Robbie Williams és guapo, partint de la base que és més
1: sí,
0: que tranquil.
1: Sí, però fa gràcia aquesta foto. I aquí es veu que no... Sí, sí, és que fa molta gràcia. Es veu que no li ha agradat gaire tampoc és a la seva filla que li ha soltat això.
3: No t'ofenguis, però la dent que has perdut és horrible.
1: Ja està. Directament així.
0: Jo,
1: és clar, impossible.
0: Quan et cauen alguna dent de davant, de sobre o de sota...
2: Pobre tio.
1: A veure, és que si tens 3 anys fas gràcia. Bueno, 3 no. A quina edat et cauen les dents? Al 6?
0: No, és que no ho sé.
2: Abans, no?
0: A veure, els pares de l'estudi, quan comencen a caure les dents dels nens petits? És que no en tinc ni idea. A quina edat? Als 5, 6? 6?
1: No?
0: És
1: Ratoncito Pérez o què? Ai. Bueno, no ens escolten els nens.
0: Va, avancem, per favor. Amb només 7 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu escoltant el primer programa en directe de la ràdio en català. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'escriptor Sergi Pàmies va reflexionar sobre la innovació i la creativitat amb l'excusa de la Met Gala.
4: La innovació sempre és el que sustenta el progrés de la humanitat. Gràcies a la innovació, avancem. La creativitat, en canvi, és traïdora. Tota innovació vol creativitat, però hi ha molta creativitat que no necessita, que no és innovadora, sinó que és una pura bestiesa. Tu només has de mirar aquells vestits i te n'adonaràs que hi ha d'innovació molt poca, de creativitat molta, d'imbecilitat també.
0: I alerta, matiners, que és hora de fer baixar la bola de discoteca.

Ens imagineu tots tres a la pista de ball amb els quadrats de colors, amb uns pantalons de campana. També m'imagino els oients que ara mateix ens estan escoltant.

0: movent una miqueta la cintura amb el primer cafè del dia. Staying Alive de Bee Gees, Marta.
1: Sí, avui, un 6 de maig del 1978, la banda sonora de Saturday Night Fever començava una gran carrera d'èxits. De fet, estaria 18 setmanes al número 1 a les llistes del Regne Unit i 24 a la dels Estats Units. De fet, la banda sonora amb Bee Gees va deixar temes com aquest que sentim, també How Deep Is Your Love o Night Fever, i tant l'àlbum com la pel·lícula van ser claus, ara ho deies, per la música de disco. I per cert, que el 2014 es veu que la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va afegir Saturday Night Fever al seu registre nacional de gravacions.
0: I de la música disco a la música esotèrica, per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 6 de maig, Plutó comença la seva retrogradació a Aquari fins al 16 d'octubre. Ara s'obre un temps per revisar transformacions que ja han començat. Plutó va al fons. Aquari ens pregunta quin futur estem construint i quines cadenes del passat encara arrosseguem. Potser hi ha idees, grups, temes tecnològics o maneres de pensar que ja no ens fan lliures, sinó dependents. Podem somiar en gran, però primer toca mirar què hem de deixar enrere abans d'avançar amb consciència. Bon dia!
0: Avui és dimecres 6 de maig i també volem saber qui bufarà espelmes.
1: Avui 6 de maig fa anys la meravellosa actriu Clara Segura bufarà 52 espelmes.
0: Molt bé, Clara! Felicitats!
1: I d'actriu a actor també fa anys l'etern guapo de Hollywood, George Clooney. Avui en fa 65.
0: Molt bé, també, Clooney!
1: I d'actor a cantant, la sarandonga Lolita Flores celebra que en suma un mes i arriba als 68 anys.
0: També, Lolita!
1: Molt bé.
0: Aplaudeix, Marta!
1: I de cantant a Polític. Toni Blair, avui en fa 53. Que tingueu un molt bon dia i que us regalin les orelles amb paraules boniques.
3: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Radio. Yo escucho els matiners, no te lo pierdas, desde las 5 de la mañana. Soy Cristiano Ronaldo y os amo, Catalunya.
4: Els matiners.
0: I un 6 de maig, però de l'any 78, es va formar el grup de NAC i poc després triomfaven amb la seva gran cançó. És aquesta que es diu Mai Xerona. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem abordant la situació del sensellarisme a Barcelona. Com cada dimecres, Ricard Ostrell passejarà amb Albert Om. Francesc Garriga repassarà la crònica negra amb Rebeca Carranco a la tarda. I també resoldrem els dubtes sobre la jubilació amb un consultori. El Catalunya Nit viatja a l'Àrtic amb la Cèlia Cernades, directora del Mapa Mundi, podcast de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 6 de maig. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Molt pendents un dia més del creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts.
3: El govern espanyol ha acceptat desembarcar-lo a les Illes Canàries. Dóna resposta així a la petició que li ha fet arribar l'Organització Mundial de la Salut en coordinació amb la Unió Europea, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones. Els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que traslladaran en avió a les Canàries el metge del creuer, que està greu.
2: I ahir la nit on va parlar Oriol Mitjà?
3: Ho va fer al Catalunya Nit. El metge investigador especialitzat en malalties infeccioses no descarta que es detectin nous casos positius.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
3: De fet, com que tampoc es descarta que s'infectessin abans de pujar al creuer, l'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, perquè haurien estat en contacte amb una de les víctimes mortals per antivirus.
2: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer el passat dissabte.
3: Aquest crim i el del cap de setmana al barri del Raval de Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat del país i el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública.
5: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
3: Però part de l'oposició creu que no n'hi ha prou i adverteix que Catalunya té un problema d'inseguretat. Sentim els portaveus al Parlament del Juntaire, Salvador Vergés, i dels populars, Juan Fernández.
6: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
7: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes.
3: Els acusats, recordem-ho, són l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama. Els tres acusats tindran dret a l'última paraula.
2: Donald Trump ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat.
3: Que va entrar en vigor tot just dilluns. En una publicació a la seva xarxa social diu que ho fa per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a assolir un acord amb el règim dels ayatolàs.
2: A més, el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que donen per acabades les operacions de combat contra l'Iran.
3: L'operació que anomenaven Fúria Èpica. Rubio havia dit que ara es concentraven plenament en l'operació de protecció de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, que va qualificar de missió defensiva i humanitària.
8: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
2: I un apunt de teatre.
3: Les companyies T de Teatre i La Calòrica uneixen forces per primer cop a l'obra Les dones Pinheiro, una història familiar i de gènere en què des d'una fàbrica de calderes les protagonistes narren lluites com la de l'equiparació salarial o les tancades per acabar amb la discriminació laboral de les dones. Ho explica Carme Pla de T de Teatre.
9: Parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80 que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
3: Les dones Pinheiro es podrà veure al Poliorama a partir del febrer del 27.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
11: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Doncs avui amb el creuer del brot d'antivirus en totes les portades, de fet amb la decisió confirmada a última hora d'ahir de dur-los a les Canàries. La Vanguardia, llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries. Això és cap a on anirà. L'Ara, en canvi, es fixa on és ara, d'on prové, i titula Davant les coses de Cap Verd, ho acompanya d'una gran foto del mar amb el vaixell de fons.
11: L'altre gran tema de portada és l'ocupació. Llegim al periòdico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. A La Vanguardia, un número. Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria.
12: A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial. El Mundo diu en portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la col·laboració del Dama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas Dina.
11: I altres temes de portada. El periòdico, Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc. El País, mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic. I l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora també del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
2: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem reflexions sobre la ultradreta i sobre el judici del cas de les mascaretes.
11: L'editorial de l'Ara va dedicada a Vox i la seva estratègia per alimentar la idea que el govern de Pedro Sánchez prepara una tupinada de cara a les eleccions previstes per l'any vinent.
12: El diari lamenta l'actitud trumpista i responsable del partit d'ultradreta i lamenta que és de Abascal. Els de Abascal juguen a erosionar la confiança en les institucions i destruir la noció de la veritat.
11: En una línia similar, el diari El País es fixa en les trampes electorals que pretén fer Donald Trump als Estats Units de cara a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, que són d'aquí a 6 mesos.
12: El rotatiu de Prisa assenyala que davant la possibilitat de perdre la majoria a la Cambra de Representants, Trump ha demanat als republicans que facin servir totes les mesures al seu abast per alterar les regles electorals.
11: També trobem articles d'opinió sobre el judici del cas de les mascaretes, que està a la recta final. La Vanguardia destaca en l'editorial que Ábalos ha evitat durant el judici xocar amb el govern de Pedro Sánchez.
12: El diari del grup Godó diu que sigui quina sigui la sentència, ja és irreparable el dany que ha causat l'aliança dels càrrecs públics aparentment corruptibles amb corruptors que han presumit en el judici de suposats pagaments.
11: Per la seva part, Alex Salmon, membre del comitè editorial del periòdico, diu que Ábalos és un maleante friki, són paraules textuals.
12: I afegeix que siguin culpables o no, Ábalos, Koldo i Aldama han mostrat un grau de vulgaritat i prepotència difícil de superar.
11: Mentrestant, el periodista Federico Jiménez Los Santos escriu a El Mundo que Ábalos té tanta gràcia com Pedro Sánchez. És a dir, cap ni una.
12: Jiménez Los Santos diu que la impunitat de Sánchez i Ábalos fa fàstic i subratlla que tots dos van crear un monopoli en la compra de mascaretes, prohibint que les comunitats autònomes n'adquirissin.
2: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. I alerta, una segona vida per antics hotels.
13: Sí, davant la falta de pisos socials, el consell assessor de la Rambla de Barcelona proposa reconvertir antics hotels i edificis buits de la Rambla en habitatges. És una de les principals propostes d'aquest òrgan que té l'encàrrec de repensar aquest passeig. Admet que són mesures a llarg termini, però ho veuen com una sortida en un lloc on no es poden construir més. Ho veiem al web de BTV.
2: I alerta perquè s'acaba estendre la roba al balcó.
13: Sí, almenys pels veïns de l'Horca, Múrcia, que ens queda una mica lluny.
2: Sí, però...
13: L'Ajuntament d'aquest municipi posarà multes que poden arribar als 1.500 euros.
2: Unidó.
13: Sí, llegim al Mundo, l'Ajuntament ha pres aquesta mesura per millorar l'estètica, diu, dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins pròpiament del teu balcó, però sí que no es podrà penjar a l'exterior, allò que a vegades veiem sí. Penjat a la finestra...
2: La Barceloneta, no?, per exemple.
13: Ah, exacte. Sí, sí, sí. Doncs això, i a més, no només és la roba, tampoc es podrà deixar bombones de butà als balcons o aquells que apilen matalassos i tot això per la imatge de la ciutat.
2: Té el seu puntet, eh?
13: Sí.
2: Guanya
13: sí.
2: Personalitat a sí. Les ciutats, als barris, no?
13: Sí, depèn
2: no.
13: De quina ciutat. Sense això ja no seria el mateix.
2: Exactament. La notícia que agradarà als fans de patinar sobre gel.
13: A tu t'agrada?
2: Gens. És un odi total.
13: Sí?
2: És que vaig anar-hi un cop i no hi tornaré mai més. Em sembla perillós, innecessari, un fred. Vaig dir, no tornaré a repetir.
13: Bé, no tothom pensa com tu.
2: No, clar, clar, m'hi vas preguntat.
13: Sí, sí. I els que no pensen com tu, Barcelona torna a tenir des d'avui pista de gel.
2: Bé.
13: El Barça obre avui la seva nova pista de gel. Avui entrarà ja en funcionament, tot i que la inauguració oficial encara trigarà unes setmanes. L'equipament serà l'única instal·lació d'aquestes característiques operativa a Barcelona. Alhora, després que durant la pandèmia va tancar el míting escàtic.
2: I el metge d'Alacant, a qui va mossegar un tauró, recuperat. Quina bona
13: sí,
2: notícia.
13: Sí, es recupera en un hospital asiàtic. Recordareu que estava fent una mica de snorkel i va passar per l'Andoro i va menjar el que no havia de menjar.
10: Sí.
13: Ha penjat una imatge d'ell i la seva parella per celebrar el mes de casats, ja que recordem que estaven de lluna de mel. Ha llogat els 30 dies de casats entre bromes i ha dit un comencem fort, no? Sense oblidar això, el repte, que diu que ha sigut l'episodi més cruel i salvatge de les seves vides. Ho recull a Punt Mèdia.
10: Moltes gràcies, Sílvia. Celebrem doncs la recuperació d'aquest metge d'Alacant. A veure, remuntadeta pel que fa al temps, Marc.
12: Sí, avui hi ha més sol que ruixats, i això no ho podíem dir ni ahir ni abans d'ahir. Un matí assolellat amb boira a l'interior, a la tarda lluirà el sol. Només al Pirineu, al massís del Port i les comarques de Girona hi podria haver algun ruixat. Precipitacions més intenses, però que afectaran la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i també el Pla de l'Estany.
10: Doncs en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6. I a aquestes hores del matí, com sempre, amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals. I alerta, perquè comencem parlant de musicals. Ara m'estic imaginant tots els oients despertant-se amb aquesta cançó, sortint del llit, posant la ràdio, amb un bon cafè...
13: Bon humor.
10: I fent que aquest matí sigui com un petit musical.
14: Exacte. Avui hem de parlar dels Premis Tony, perquè ja sabem quins són els musicals més nominats. Són The Lost Boys i Schmigadoon. Lideren amb 12 candidatures cadascun. Aquests guardons, recordem, s'entregaran el 7 de juny al Radio City Music Hall de Nova York. I d'aquests premis també hem de destacar la nominació de l'actor britànic Daniel Radcliffe.
10: Sí.
14: El de Harry Potter.
10: Sí, sí, sí.
14: Aquest haurà de competir amb un altre actor protagonista, com són Nathan Lane per Mort d'un viatjant o John Lithgow per Gegant.
10: I què més tenim?
14: Doncs hem de tornar a parlar.
10: Home!
14: Evidentment. Bad Bunny.

0: No l'aconseguiré, aquesta temporada. Poc a poc, poc a poc. Bueno. Potser, potser sí, potser en un moment donat t'arrenques una miqueta.
1: Així.
0: La nostra Rizzo de gris. Veure.
1: A veure, queden poquíssim perquè vingui a Barcelona, queden un parell de setmanes amb aquests concerts que farà l'Estadi Olímpic. Les entrades, recordem que estaven esgotadíssimes, però, atenció, hi ha molt bones notícies, teniu una nova oportunitat, perquè Live Nation ha anunciat que aquest divendres sortiran a la venda més entrades pels concerts que farà tant a Barcelona com a Madrid, i atenció perquè ho faran dues modalitats. Hi ha unes entrades que es diuen Los Vecinos, que són unes entrades que estaran ubicades al mateix escenari on Bad Bunny munte una
0: sí,
1: caseta.
0: Sí.
1: Doncs allò sí que tindran molt poca visibilitat o...
0: Perquè, pràcticament clar, nul·la molt, perquè el tindran d'esquenes, clar.
1: Exacte. I és on normalment, però, on hi ha la gent més VIP. I després l'altra categoria es dirà Pit, i el que serà per la gent que s'ubicarà als laterals de l'escenari. Tampoc tindran gaire bona visibilitat, però evidentment seran molt i molt a
0: molt
1: prop
0: bé.
1: Del cantant. Aquestes entrades, això sí, no estaran numerades i per tant s'espera que es faci realment moltíssima cua hores abans d'aquest show.
0: Vinga, Marta, hi ha alguna previsió per avui mateix?
1: Doncs mira, un parell de coses. La primera és que Kate Tempest conversarà avui amb l'escriptora francesa Virginie Despentes, ho farà a la sala Paral·lel 62. Si avui no hi podeu anar, doncs teniu una nova oportunitat per veure-la, perquè serà el dijous amb Paul Guasca en una xerrada que faran a la llibreria Finestres. I la segona previsió, hem de parlar d'una estrena a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya, on s'estrena El Firmament, una obra protagonitzada per Sílvia Abril, Norbert Martínez i Montplans.
0: 2 minuts, pràcticament arribem a 6:45 del matí. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio i avui, i a aquestes hores més concretament, volem saber cap on movem el dial. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa anys Lolita Flores, movem el dial al novembre del 1995, quan Antoni Bassas entrevistava la cantant al matí de Catalunya Ràdio. En el moment de l'entrevista feia menys de 6 mesos que havien mort la seva mare, Lola Flores, i el seu germà, Antonio Flores.
3: Dejar el programa hoy a las 9, cuando decíamos que te íbamos a entrevistar, que difícilmente ibas a olvidar este año. Y yo no sé si hasta qué punto ya estás en esa etapa en que se empieza ya a recoger lo bueno de una época muy mala, ¿no? Cuando uno ha pasado un proceso muy malo...
4: Pero yo creo que estoy recogiendo algo no solamente de un año, de este año, ¿no? Yo llevo 20 años dentro de la música, entonces yo creo que ya es hora de que Lolita tenga un puesto... No sé si muy arriba o muy abajo o muy en medio, pero que sí tenga un puesto dentro de la música, ¿no? Ha sido un año malo a nivel personal y creo que ha sido un año muy bueno a nivel profesional, ¿no? Yo creo que ya más sorpresas no me va a dar la vida, ¿no? Por lo menos sorpresas malas.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Per tant, ja hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Per tant, li diem bon dia, Guillem.
5: Bon migdia, matiners. Avui us porto una celebració d'aquelles molt, molt, molt particulars. És el festival de Cheung Chau. I atenció, perquè l'atracció principal és l'escalada d'una torre de panets. Tal com ho heu sentit, es tracta d'una competició per veure qui dels participants arriba abans a dalt de tot d'una torre de bambú de 18 metres i que està coberta amb tot de panets tradicionals xinesos. Diuen que com més panets facin caure durant l'escalada, més sort tindrà la població. El festival també celebra òperes xineses, danses i cerimònies religioses i és un dels més grans per les comunitats rurals d'aquella zona. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Hong Kong, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Marc Jurado, què teniu preparat per avui?
6: Doncs avui, Canalia, és un matí molt pendent un dia més dels diversos casos de la crònica de successos que han sacsejat el país des d'aquest cap de setmana. Entrevistarem en temps d'àgora l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, i donarem, evidentment, si estan preocupats des dels Mossos i què fan concretament. També abans haurem conversat amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, Montserrat Iglesias, i amb la Gin, que és amiga de la víctima d'Esplugues de Llobregat. També avui, per cert, seguirem parlant, Canalia, del sensellarisme, després de les dades que hi vam avançar al Matí de Catalunya Ràdio. En parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb Sònia Fuertes, i això en un dia en què, vaja, també entrevistarem una persona que ha estat mig any detinguda per l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units. També passejarem amb l'Albert Tom i farem telesèries amb la Mariola Cubells i el Darío Porras.
7: Que ràpid que ho has fet.
6: Veus? És que, escolta,
7: aquestes hores de matí vas com una fletxa, Marc. Picadet. Avui, alerta, que recordem que a Mariola Roja li han tret el queixal del seny, que tenim despertant...
1: La fera.
7: I, per tant, avui tenim Dada Jurado. A veure, Marc, porta't bé, que és el primer dia que fas aquesta dada, sí. I en aquest estudi ens en recordem de tot. Ah, molt bé, Marta.
8: Segurament.
7: Segurament, sí. Però mai se sap.
8: De moment, avui, emissari del Rei Mallol, demà, a priori, ja hauria de venir.
7: A veure, explica'm.
8: Va, escolta'm, avui que el Mallol no pot parlar per aquesta visita al dentista, dada sobre la boca.
7: Crec que m'agrada més la música que posa el Mallol, això està preparat per Mallol Roger, les coses com siguin, que la pròpia dada. A veure, dades de la boca.
8: Que podria haver posat alguna cosa de Rocío Jurado, ha sigut Pantoja. Però...
7: Home, i tant, sempre Jurado.
8: La música d'Isabel Pantoja, que es recorda pel seu mític Dents, allò del dientes,
7: és el que les jode.
8: Exacte. Pregunta, quants tipus de bacteris tenim a la boca?
7: Avui el Mallol s'està passant. Quants tipus de bacteris?
8: Sí.
7: Jo anava a dir 50.
1: Jo anava a dir milers.
8: Quants milers? Perquè segons com...
7: Va, ara, va, que hi ets.
1: Ja hi ets. 30.000.
7: Va, que quin gall.
8: 700. 700.000
1: o 700?
8: No, 700 i prou.
1: Tu has dit 1.000.
8: No, perquè he dit milers.
7: Si porteu-vos bé amb el Marc,
8: Quedava més a la vora la Lara que no pas al Canalia.
7: 700, eh?
8: 700.
7: Déu-n'hi-do.
8: 700 tipus de bacteris diferents, segons els experts, per cada mil·límetre. Atenció, de saliva podem tenir entre 10 i 100 milions de bacteris. La gran majoria sants, però recordeu, això sí, renteu-vos les dents per la vostra salut mental i ni que sigui també per la salut olfactiva dels.
7: Però després, clar, quan et fas petons amb algú, comparteixes tot això, no?
1: Es creuen.
8: Sí.
7: Falla, hi ha un mar de
8: teus. Tipus, n'hi ha 700. Altra cosa és quan en tinguis tu la boca en aquell moment.
7: Clar, una festa muntada.
8: Ara.
7: Déu-n'hi-do. Feu-vos petons.
8: Imagina't.
7: Gràcies, Marc.
8: Salut, fins ara.
9: Els matiners som un programa per emmarcar.
10: Doncs pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè vist fora de Barcelona i a les...
7: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe, la Lara García aquí xerrant. Diu 13, diu. Deixeu-me saludar aquesta hora a oients que ja estan desperts, com en Josep Font. Josep, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Què tal, Josep, com estàs?
11: Bé, despertant-me amb vosaltres.
7: A quina hora et despertes tu habitualment, Josep?
11: A les 5.
7: Home, com nosaltres.
1: Ah, molt bé.
7: Bé, com nosaltres. Nosaltres comencem a les 5.
1: Sí.
7: Com portes això del despertador, Josep?
11: Bé, força bé. Diguem-ne, vaig a Barcelona des de Mollà i prefereixo baixar ben d'hora i evitar així les cues i poder, diguem-ne, tenir una entrada a intentar que sigui tranquil·leta.
7: Suau, no?, aquestes hores del matí. Perquè a què et dediques tu?
11: Bé, treballo en un departament de la Generalitat i com que estem allà a la zona franca, doncs no és fàcil, diguem-ne, passar per la ronda litoral i, per tant, diguem-ne, he d'anar molt de matí per poder arribar a temps.
7: A quina hora comences a treballar?
11: Diguem-ne que m'hi poso quan obren les oficines, a les 7, una cosa així.
7: Clar, i prefereixes, entenc, arribar potser mitja hora abans o tres quarts d'hora abans i fer un cafè tranquil·lament?
11: Exactament, sí, aquest és el meu matí, diguem-ne, que començo més relaxat impossible, allò, entrant molt de temps i m'ho agafo amb molta calma.
1: A quina hora plegues?
11: A les 3 o 4 o 4.
7: Clar, la tornada no la deus tenir tan complicada? Sí, a les 3 quarts de 4 les rondes també deuen anar una mica plenes,
11: sí.
7: No?
11: Sí, està complicadet, però vaja, es tracta això de, diguem-ne, la ràdio sempre acompanya.
7: Home, això sempre.
1: I què fa, Josep, diners a la feina o diners a casa?
11: No, dinó a la feina.
7: Clar, perquè és que, clar, si agafes la ronda 3-4-4 te'n vas cap a Mollà, també deus arribar tard.
11: Missa petita, sí, que ja és hora de berenar. Sí.
1: Clar.
7: És que a vegades ho penses que perds molt temps a la carretera, Josep, o no?
11: Sí, és una cosa que fes, això, sí.
7: I aquella cosa de dir a molta gent que ve a Barcelona a treballar, que, a més, el que fa el Josep està molt ben tirat, que és estalviar-te almenys al matí.
1: Clar, almenys
7: perquè jo a vegades veig la gent a les rondes parada cada dia per sistema, que perden molt temps, i la gent realment és que s'ha de desesperar a les rondes de Barcelona, que són, a vegades, una autèntica ratonera, que s'acostuma a dir, Josep, doncs, escolta, moltes gràcies per passar pels matiners. Deus estar a punt d'agafar el cotxe, per tant, paciència i carretera i manta, com s'acostuma a dir.
11: Molt bé, gràcies, i gràcies per desvetllar-nos cada dia.
7: Molt bé, gràcies, Josep, per seguir-nos. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu. Jo això també ho he fet alguna vegada, que anava a treballar i dic, mira, saps què? Marxo una hora abans i m'estalvio estar una hora parat. Prefereixo estar fent una hora, no?
1: Durant una hora fent el cafè.
7: Exactament.
1: Un cafè i un croissant.
7: Ah! Alerta. Ui. És que ara m'ha vingut.
1: Inscrit.
7: Ahir a la trapa amb si pots va passar una cosa èpica.
1: Ah.
7: Una cosa èpica que recordarem d'aquí uns moments.
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
12: En un món de respostes simples, et portem la solució.
13: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
12: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
13: 12.
12: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
14: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
16: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
15: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous. Truita.
16: Sí.
15: Palmeretes de xocolata.
16: Sí.
15: I una galeta de dàtils,
16: sí,
15: que van fer la meva parella. Sí, sí.
16: També poder si esmorzessin menys coses. Ens en recordaríem.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
17: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
9: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
17: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
9: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT. Els matiners som un programa per emmarcar.
10: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè visc fora de Barcelona i a les 5 menys poc estem a la barca i a les 5 i poc pues, sortim cap a fora i a navegar per estar pescant a les 6 i mitja, 7, així per poder ja estar pescant perquè tenim una distància fins al caladero i després pues, fins a les 4 i mitja, 5 de la tarda que entrem al moll.
7: Àngel, què és el més dur d'aquest horari de llevar-se aquestes hores?
10: Pues, bueno, que no t'acostumes mai perquè a les 4 del matí no has d'aixecar-te aviat. És una hora perquè dius, hòstia, a les 6, les 7 però a les
1: tota
10: 4
1: del
10: matí és la nit.
9: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
7: Els que sou seguidors de La Trapa amb si pots, programa que podeu veure cada dia a TV3, presentat per Llucià Ferrer, ja sabeu què va passar ahir. Alerta, a mi m'encanten els concursants, els participants d'aquests concursos, que són gent que van remant, van treballant per aconseguir el pot, i això és el que va passar ahir. La Mercè, que es van portar al pot de La Trapa amb si pots. Alerta, 82 programes i 177.000 euros.
18: Oh. Càrrega és correcta, va, que ens queda una música. Quin compositor?
1: Chopin?
18: És correcte! Sí, senyora! És correcte, és Frédéric Chopin! És el dia que avui la Mercè s'emporta al pot de La Trapa amb si pots. I avui hi deixaré la gola, perquè aquesta concursant de Manresa és de les millors concursants que hem tingut a La Trapa amb. Ja s'ha posat per tu venir aquí a La Trapa amb si pots. Que jo segueix moltes coses.
19: Tot. Vaig començar a venir, que just començava a sortir d'una situació bastant difícil, i el fet de venir aquí, que m'acolléssiu tots tan bé, que em tractéssiu tan bé, necessites esperança a la vida. I el que no tenia ja era això. Al final ho vam aconseguir.
18: 177.000 euros que s'emporta la Ferrer. T'ho mereixes moltíssim, Mercè, de veritat. Has estat una concursant brillant, de veritat. He disfrutat molt amb tu. I ets de les millors, per no dir, gairebé la millor concursant que ha passat aquí a La Trapa.
7: Home, que bé, que bé, perfecte. 177.000 euros. És que és una meravella, això. Moltíssimes felicitats a la Mercem. 82 programes, eh? I allà anar picant pedra, anar picant pedra, anar picant pedra. I al final s'han portat aquest fantàstic pot de 177.000 euros.
1: Mare, escudíssim.
7: Sí, senyor. I alerta perquè l'Alba Riera ahir... L'està passant de TV3, va estar comentant que la princesa Leonor... bé, escolteu el que va comentar.
20: Vinc a parlar de la princesa Leonor. Ha decidit estudiar Ciències Polítiques. No li ha calgut fer la selectivitat.
21: Per què?
20: Perquè com que ha estudiat a l'estranger, li convaliden la nota que ha tret el batxillerat d'allà. Que això de marxar a l'estranger per estalviar-se preguntes, suposo que ho haurà pres del seu avi.
21: Ah!
20: Compaginarà la seva vida acadèmica amb la seva vida laboral, que és una feina duríssima.
7: Aviam.
20: Ser princesa.
7: Has de pentinar els ponis.
20: No, espera.
21: Tu saps el que cansa pentinar poni? M'excusa, no puc quedar, estic pentinant el poni.
7: Ho estic cantant amb els canelobres màgics. No sé què fan les princeses, jo només sé del que vist a la Bella i la Bèstia.
21: Estic perseguint la tatera.
20: I el més important, on anirà a fer les canyes de després de classe? Doncs a El Esquinazo. Es veu que és un dels bars guais que hi ha a aquella zona?
21: No pot ser un bar guai que es diu El Esquinazo.
7: És a Getafe.
20: Espero que almenys ella convidi els seus companys de classe. Aquí. És a dir, que serem tots nosaltres qui convidarem els seus companys de classe.
7: Bravo.
20: També.
7: Clar. Ai, Déu meu, senyor, la princesa Leonor. Haurem d'anar a l'Esquinazo, a Getafe, a veure si la veiem.
1: Sí, home, que bé que s'ho passarà.
7: I tant. I que poc es gastarà.
1: Sí, això també.
7: No? M'ha encantat, sí, sí, això de perseguir tateres. Deu ser així, no?
1: Estic pentinant ponis. La
7: Sarsuela, deu ser així. Què fas? Estic pentinant el ponis, que tenen tota la raó.
1: És que sí.
7: Ai, Déu meu, Marta Viana, Lara García, voleu saludar l'Eloi?
1: Eloi!
21: I tant.
7: Yeah. Què tal?
22: Bon dia. Aquí pentinant ponis.
7: Home, tu pentinant ponis no, però agafant ous de gallina suposo que sí, no?
22: Sí, sí, sí, cada dia en surten 3 o 4.
7: Oh, quantes gallines tens?
22: 4.
7: Oh, poquetes no, Eloi?
1: Escolta, bueno, però estan bé, ous, suficiència.
7: A veure, un moment, més que tu, jo he vist un pis a Vilassar que si he de fotre 4 gallines al pis he de marxar jo. Però l'Eloi viu allà amb una extensió de terreny perquè ell és terratinent, després té allà una casa amb una extensió brutal, amb cabres i tot.
22: Sí, sí, l'extensió no és meva, eh? Ja t'ho vaig dir un dia. Jo tinc la casa i la resta és de l'Ajuntament, però bueno, és igual.
7: Ah, i tens bé, cavalls, xulo, també, o no?
22: No, cavalls no.
7: I ponis? Tampoc.
22: Tampoc.
1: Oh. Pentina cabres.
22: Ens quedem amb les cabres, que no es pentinen, en principi. Hi ha un gos que sí que s'ha de pentinar una miqueta, tant, si no se li foten uns nusos, que déu-n'hi-do. I les gallines, que pobres. Hi ha un gall una mica malparit i que les pica una mica.
1: És que els galls...
22: Sí.
1: Normalment...
22: Estem valorant el gall, a veure si...
7: Sí, sí, sí. Sí, què? Sí, ximpum, patapum.
1: Ximpum, la cassola, diu.
7: Home, que tindrem els animalistes ara, que veuràs tu, eh?
1: Greixa-li per Nadal.
22: Escolta'm, les gallines ho estan passant malament per culpa d'aquest gall.
7: Que hi hagi pau al corral, que hi hagi pau al corral. Doncs escolta'm, no hi ha gaire diferència entre la princesa Leonor i tu, pel que veig, eh? Esteu allà, Eloi.
22: Bueno.
7: Vinga, Marta, Lara, gràcies.
1: Adéu, adéu, adéu.
7: Eloi, vinga, va, què ens espera?
22: Bon,
7: què ens espera per avui?
22: A veure, avui un dia de moment al matí amb sol, sí que hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos, una altra vegada, sobretot cap al nord de Catalunya. I després a la tarda tindrem tempestes, però també avui molt concentrades cap al nord. Pirineu i nord de les comarques de Girona poden arribar a la Costa Brava. La resta avui, un dia força més tranquil·let, amb una temperatura baixa. Aquesta hora cal abrigar-se, al migdia arribarem entre els 18 i 24 graus, segons el lloc.
7: Molt bé, doncs escolta'm, estarem pendents d'aquest canvi de temperatura que portem un parell de dies una miqueta...
22: Com la notes, la fresca? La portes bé o no?
7: Sí, sí, sí. Mira, ja el tinc per aquí. Espera, que acaba d'entrar Ricard Hostell a l'estudi de Catalunya Ràdio.
23: Bona tarda.
7: Bon dia, bona nit, bona nit. Que encara no ha sortit el sol. Què tal, Ricard, tot bé?
23: Bé, bé, bé.
7: Bé?
23: Canvis, perquè avui el nostre tècnic habitual de les 6 se'n va anar a un concert, es veu, de Dan Peralbo, i no puc venir.
7: Tu tens el Cesc.
23: Del Cesc.
7: Perfecte.
23: Jo diumenge aniré a veure el Barça-Madrid, doncs tampoc vindré dilluns, perquè així descansaré una mica i...
7: Gràcies, Eloi. Gràcies, matiners. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Vinga, Ricard Ostrell. Fins demà.
24: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.
25: Ei, mira, escolta, tot el que mostres et puc dir que no m'importa. Jo sóc feliç amb el que tinc, la vida és curta. Tu no et pregunten el que val, sinó el que et costes.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
6: No et ratllis perquè no et surti una base, saps? Demano...

0: celebrem els 20 anys d'ICAT i els 10 anys de desconcerts. Per tant, ara és el moment de fer el nostre particular...
1: Top 5.
0: Amb els millors moments d'aquests 10 anys de desconcerts.
2: Per exemple, en el número 5, en Jair Domínguez i l'Òscar Andreu versionant a Camela.
3: Escúchame, compréndelo, es imposible.
2: He vist el vídeo i s'hi pot veure en Roger Seró al costat del Jair Domínguez i l'Òscar Andreu ballant de forma suntuosa. Sí,
0: a l'escenari?
2: Sí, sí, a l'escenari, damunt de tot.
4: Era l'any 2018. No tens cap record, no?
2: Saps què passa? Que era com acabava aquell desconcert. Ah. Acabàvem fent una mica l'I Will Survive. Lo, lo, lo, lo, lo. I se't veu a tu al costat, però primera fila.
0: Quin any, dius?
2: 2018.
0: Val, val, recordo. L'any.
2: Era la cançó Sueños Inalcanzables, Inalcanzables, i així acabava, com diem, aquest desconcert, que abans també ens havia deixat un altre gran moment. Era els Amics de les Arts versionant els Rage Against the Machine. Sí, sí. Cridant com molt fort. Com
4: sí,
2: dient,
4: sí, van cridar molt fort aquell dia.
2: Anem aquí a partir la pana. En el número 4, Ginestà i Joan Dausà. Els germans Serrasolses van unir-se al Dausà l'any 2022 convertint el Jo Mai Mai en una cançó punk, com se'n diu, que tot feia pensar que acabaria amb en Joan Dausà saltant damunt del públic. Però no va ser ell qui va acabar saltant.
5: Us juro que saltaria perquè us tinc confiança. Però de veritat que tinc el genoll una mica tocat. Jo veig que el Pau està dubtant.
6: Sí o no?
2: Va acabar saltant en Pau Serrasolses.
4: I el vam recollir, el vam recollir.
0: És que els concerts s'hauria de fer, això.
4: Sí.
2: Va haver-hi un moment que es va fer una mica el buit allà mig, i el Pau no ho veia clar, però sí, sí.
0: Bueno, ja quan li fas un Jo Mai Mai he fet a crowdsurfing, en Pau haurà de veure.
2: Exacte. En el número 3, els Tiets i la Dharma.
7: No vull saber res, intento no clavar-te la mirada.
2: A veure, ara ja tothom ha acabat fins al monyo del Goti per Goti, però penseu que l'edició del 2023, la cançó dels Tiets, tot just començava a ser un èxit.
0: Clar, era abans de l'estiu, encara.
2: Totalment. I aquell moment viscut amb la Dharma, fent ballar sardanes a tot l'Apolo, en els quals hi van prendre per nosaltres amb una rotllada.
0: I la gent, els passos els sabia, la gent, els llargs i els curts.
2: Absolutament.
4: Va,
2: i va acabar rotllo Dharma, saps? Allò, una mica de rotllo escà,
4: molt
2: xulo, molt
4: xulo. Molt bé.
2: En el número 2, Alosa i Svetlana. Apolo va esclatar l'any passat amb la unió de dos dels grups del moment, Svetlana i Alosa, que ens van regalar aquesta versió frenètica de la Sere G, que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu de l'any passat d'ICAT, eh? I és que no era per menys. Veurem si alguna de les d'enguany esdevé la cançó d'ICAT.
4: A veure, llistes tal.
2: I sí, ho hem dit per activa i passiva. En el número 1, la Peu Gang i Manel.
8: Canteu, canteu, gangster, aneu de fac, que som putredors, però som una vista sòrdics, però cos i
2: no sentiu la gent com flipava veient els Manel en aquesta tessitura tan trapera i tan estranya, eh?
4: Espectacular.
2: Era el desconcert de l'any 2017 davant d'un públic totalment entregat.
1: Retos lamentables sense el teu cafetet.
9: I quina decepció s'ha d'adonar-se que només us fa gràcia a vosaltres el vostre diccionari de paraules inventades. I amb quina rapidesa passaríeu del trap i la jove rimeta si sentíssiu la meitat del que se sent el petar-ho es banya penda.
10: Pena i també de la festa. Les portes obertes, sopar a la fresca. Un rajol i sal, un sabor ancestral. Cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu. El misteri del foc, incendis d'amor. Música de banda i joves que canten. T'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinde el misteri que amaga la moma. Jupetitges,

lluita inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que

0: el diari de Guillem, el que tinc ara a les mans, just pocs dies després que s'ha commemorat el 33è aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló, i justament, doncs, com us dic, amb aquesta coincidència, ha arribat a les llibreries també fa pocs dies el diari de Guillem, aquesta biografia en format còmic que publica Sembra, que dic biografia, però, Laia, digueu-t'ho bé, que tu te l'has llegit, és la seva vida, és el seu cas, és el final de la seva vida?
1: És el final de la seva vida, a partir de testimonis escrits d'ell ficcionats, és a dir, no és veritat que siguin d'ell, això ho sabreu al final del llibre, perdoneu que ja us ho he dit, però crec que és interessant, però ho hauria pogut ser.
0: És a dir, és el diari de Guillem, que no té per què ser el seu diari.
1: Exacte, el que hauria pogut ser.
0: S'ha escrit d'aquesta manera, en forma de diatari personal.
1: Exacte, en forma de diari personal secret dels últims mesos. Recordem que Guillem Agulló mor amb 18 anys, per tant, jo diria que això parteix a partir dels 14, més o menys, amb esquetxos de la seva vida, que ens permeten conèixer un Guillem Agulló diferent del que coneixíem fins ara, o si més no, molt més profund. O també tenim molt més context, perquè sí, tots coneixem els fets del seu assassinat. Sabem que Guillem Agulló militava en diverses organitzacions juvenils de l'esquerra independentista com Maulets i que per això el van assassinar un grup de feixistes, però potser no sabíem alguns detalls, doncs, de la seva vida d'un adolescent o d'un jove qualsevol de la seva edat, no? I, per exemple, doncs, veiem, doncs, com li anaven els estudis, com li costaven, com tenia altres interessos, com encaixaven uns grups i en uns altres no, com anava definint la seva personalitat i la seva ideologia política, què el movia, per què s'anava amb uns i no amb els altres, per què donava tanta importància, doncs, a la reflexió i a l'estudi, i llegia molts documents, estaven amb els seus companys subscrits a revistes angleses per entendre el moviment Sharp, per exemple, o, per exemple, també com vivia l'esport, perquè ell era gairebé, hauria pogut ser nedador professional si no hagués tingut un accident que va tenir en
2: era
1: un...
2: molt atlètic.
1: Era molt atlètic perquè era nedador, i ell hauria, de fet, tenia opcions d'anar a les Olimpíades de l'any 92 a Barcelona. El que passa és que va tenir un accident i va haver de deixar, a més d'un dia per l'altre, la natació. És una cosa que també va afectar moltíssim a la seva vida, i això també veiem que el marca, no?
2: Ja ho veuríem si hagués volgut representar Espanya, no?
1: Bueno, ell va anar ja com a representant d'Espanya en alguns... O va guanyar el campionat d'Espanya, perdona, surt això, eh? I clar, també clar. Surt com vivia tot plegat, no? També, al final, les parelles que va tenir, la seva vida sentimental, més o menys, ja veiem esquetxos, però sí que és molt interessant, per exemple, una cosa que jo no havia imaginat. A mi recordo perfectament la pel·lícula, que segur que heu vist, La mort de Guillem, del Marquès Marcet, que explica molt aquest episodi concret de la mort i el judici, però tot el que és l'anterior, l'abans, jo no el tenia tan clar. I m'ha agradat molt llegir aquest còmic perquè dona tot el context de societat absolutament polaritzada i una situació molt violenta als carrers de València, com aquests grups, que ells eren realment pacífics, estaven molt amenaçats perquè es movien els grups de feixistes amb una impunitat. Són gent que sortien amb bats de beisbol a caçar, que deien ells, nazis directament, que sortien a caçar gent de tant, i com deia el còmic d'en Guillem, diu tant se val si trobaven doncs catalanistes, com si trobaven homosexuals, com si trobaven negres, era igual. L'important era anar com a la cacera de víctimes per poder-los apallissar. I en una d'aquestes batudes és on va morir assassinat Guillem Agulló, i que no va ser una casualitat, que no va ser una baralla, perquè realment hi havia grups de feixistes que actuaven amb total impunitat de la policia i de l'Estat, i això va tenir conseqüències com la mort de Guillem.
3: Els experts i cap.

0: tal qual, aquest compte d'Insta.
1: Medievalismes. Medievalismes el porten Gabriel Sánchez. Té gairebé 15.000 seguidors, poca broma. I, efectivament, ell no se n'amaga, divulgació del patrimoni cultural. I, efectivament, en
0: medieval.
1: Els seus... cultural, diu ell.
0: Ah.
1: Ell diu divulgació del patrimoni cultural.
0: Amb l'edat mitjana va morir la cultura.
1: I en tot cas, ell fa tant coses, diguéssim, més dins de Barcelona, per exemple, com se'n va pel territori i se'n va a destacar, doncs, des del petit capitell a grans edificis, tots en el seu context històric.
0: Ho dius com, si, com si Barcelona hi hagués més coses en romàniques.
1: Bueno, n'hi ha, en tot cas. Jo pensava, justament pensava que no n'hi havia pràcticament. En canvi, et destaca en algun moment també coses de Barcelona, se'n va buscar tal edifici una mica amagat.
0: I ja saps que jo em fixo molt en els capitells.
1: Exacte. Mira, si voleu, us he posat el vídeo que va fer quan va anar a Sant Salvador de l'Entorn.
2: Per fi he parat amb el cotxe i he pogut visitar una ermita molt especial. Mil vegades he passat per aquesta carretera i no hi havia manera de parar i pujar fins aquí per veure Sant Salvador de l'Entorn. Es troba totalment encastada sota una bauma. És de caire popular i data del segle XIX, tot i que s'hi aprecien restes de...
1: Veieu, aquí, per exemple, se'n va anar fins a aquest lloc i comença a explicar-nos una petita visita guiada, no?
3: Molt xulo, molt bé.
1: Però altres dies, per exemple, ens fa un recull. En té un, per exemple, molt xulo, que el trobo bastant interessant. 5 carrers empedrats encantadors. I és veritat que, quan mires les fotografies, són precioses, eh? Per exemple, un és el Conflent, l'altre és aquí a Pedralbes, al monestir de Pedralbes a Barcelona,
3: sí.
1: Però un altre és el Priorat, a Torroja de Priorat, o un altre és a Vulpellac, al Baix Empordà. Ell ha seleccionat, no?, uns carrers empedrats que considera, doncs, els més bonics.
3: A Vulpellac jo diria que hi ha estat.
1: És que és la zona aquesta d'Empordà bastant, bastant turística.
3: És per allà, per a Tallada i tot això.
1: Sí, jo diria que sí. Mira, no sé, també se'n va a llocs a fora de Catalunya, eh? Hi ha un dia que va visitar una església al cor de Londres, que també va trobar, i llavors explica la història de com va patir amb els bombardejos de Segona Guerra Mundial, etc. Vull dir que el tio és molt viatjat i fa sempre aquest punt de vista de història de l'art, que a mi m'encanta, i trobant perles on no sempre nosaltres les veuríem, no? M'encanta.
0: @medievalismes, sí, el voleu seguir... a l'Instagram.

0: Aquesta i l'anterior són les que se'ls van viralitzar més en, aquesta, en aquest duet gallec, que com molt bé deia el Roger, són dues noies molt joves, la Sara i la Maria, que van decidir doncs, que s'ajuntaven per fusionar una mica el que és la tradició i l'electrònica, eh? Ja ho veieu.
1: Ja
0: sí.
1: M'estan cantant ja d'entrada.
0: Sí, sí, és que és que està tot bé d'aquest grup, vale? Llavors són dues ties molt joves, no fa gaire que van començar. De fet, avui no faig ben bé cançons infravalorades, sinó grup infravalorat, en
1: perfecte,
0: general, perquè és un grup prou recent, o sigui, és una banda emergent, però que penso que des d'aquí a Catalunya ens els hem de mirar molt perquè tenen un rotllo que en realitat aquí nosaltres estem replicant molt clarament amb Melosa, amb Gregotecno, amb totes aquestes coses que fusionen una mica tradició i modernitat.
1: Un Nastallat, un altre Retenic,
0: Nastallat, exacte.
2: La Maria, també.
1: Us en parlarem de
0: Nastallat. La Sandra Montfort, és com molt aquest estil,
1: sí,
0: però en gallec. I clar, també és una cosa de dir llengua minoritzada, també recolzem-la i també programem-les aquí perquè segurament som el mateix tipus de públic, no? Llavors, bueno, elles es diuen Filles de Cassandra, que ja d'entrada el nom a mi em crida l'atenció perquè Cassandra, doncs ja sabeu que és aquest ésser mitològic, no?, del món clàssic.
3: Que és, és la que va dir, el cavall de Troia hi ha gent dintre, i la gent borratxa van dir, què dius?
0: Calla!
3: A fregar, a fregar, dona! Que és el que li passa a aquests personatges femenins de la cultura clàssica.
0: Exacte, sí, que era una visionària i ningú li feia cas. I jo crec que és exactament el que passa amb aquest grup, que són unes visionàries i no és que ningú els hi faci cas perquè crec que cada cop creixeran més, però sí que m'agrada que portin aquest nom. I, de fet, tot el seu primer àlbum, que es diu Acrópole, a cada títol té relacionat un mite grec amb els noms i amb la lletra, per tant, ja d'entrada a mi això em funciona moltíssim, però és que a part les cançons són boníssimes. Destruiron Troia por no creernos como
3: siempre. L'últim disc no l'havia sentit jo, ara.
0: Aquell és el primer, eh?
3: Ah, val. Doncs no tenia present aquesta cançó.

0: coses és que jo em poso ja pell de gallina només d'escoltar-les així gravades.
1: És molt guapa aquesta.
0: El directe és un puto espectacle. Jo les he vist dues vegades, les vaig descobrir com el Roger de casualitat al Festival Cruïlla de l'any passat, que jo també s'ha de dir que anava en un entorn i en un ambient que ja animava que t'agradés això.
1: Val.
0: Però, tot i així, vam sortir tots flipats d'aquell concert dient, mare de Déu, el que acabem de veure i no ens ho esperàvem, perquè em sembla que era el típic entretemps que estàs esperant per veure un grup més gran que ja vens de casa pensant que el vols veure, no? I és com, bueno, què fem amb aquesta estona morta? Anem a l'escenari petit del Cruïlla. I tocaven elles...
2: No, anem a veure aquesta fricada, no?
0: Bueno, alguna cosa havíem escoltat, perquè també som un perfil de gent que ja ens agrada a casa fer-nos la playlist de tots els grups que no coneixem per tenir-los una mica tocats, i sí que alguna cosa ens havia agradat, però és que, clar, el directe jo vaig al·lucinar perquè són quatre noies, o sigui, la Sara i la Maria, que són, diguem-ne, les vocalistes, però van amb sempre dues o tres músiques més, amb les panderetes i amb un joc de llums i de ball, fins i tot, molt, molt potent i molt acompanyat d'aquesta electrònica, que també sentiu, que és una música que també et convida molt a la festa.
2: Home, i tant.
0: Llavors, jo vaig dedicar-me a perseguir-les per tot arreu que pogués. T'has de dir que aquí a Catalunya no és que tinguin moltíssims bolos, però de tant en tant van venint, perquè jo penso que els hi passa això, que se senten molt representades amb el tipus de cosa que fem aquí, i viceversa.
1: Sí, jo crec que aquí tenen un públic important, dintre de... fora de Galícia, per dir alguna cosa, segur que és els llocs on en tenen més.
0: Exacte, i van anar al Mercat de Música Viva de Vic.
1: Veus?
0: On jo penso que es van fitxar per tots els llocs on ara us explicaré que van aquest estiu per aquí a Catalunya. I el Mercat de Música Viva de Vic, tot i ser un concert de mostra, diguem-ne, a les 12 del migdia, en un lloc que feia una calor espantosa perquè tocava una solana increïble al setembre, jo ho vaig gaudir, tu. Jo estava allà a primera fila pensant, sisplau, 8 hores d'aquest concert. No només tenen cançons seves pròpies en gallec, sinó que també tenen alguna versió curiosa com aquesta. Ja ho veieu, a elles els agrada molt experimentar també amb els sons, amb cots trencats, amb crits, amb xiscles, amb sorolls del vent, de la pluja... A mi això em funciona moltíssim, també m'agrada molt, i em recorda una mica el que fa a nivell de producció la Valeria Saurí, la Venus.
1: Sí, sí,
0: tampoc
1: sí,
0: és una mala sí, col·labo, això? Vull dir, apunteu-vos-la, noies.
2: Per cert,
0: noies.
2: Heu reconegut que és Mari Carmen de la Pegatina, aquesta cançó que estan versionant
0: sí,
2: les filles
0: sí.
2: de Cassandra.
3: Tu filla està en el after.
2: Exacte.
0: Clar, una altra cosa que fan molt és també lletres, evidentment, feministes. No des d'una cosa molt... no sé com dir-ho, molt evident i molt cansina, no?, d'aquesta cosa tan... que ara ja ha passat una mica de moda, que podria haver relacionat molt amb un roba estesa del 2015, que en aquell moment era molt necessari, però que ara hem canviat una mica el discurs o la manera d'explicar

0: lo i elles això, agafen històries i agafen tradicions gallegues també, intenten reflexionar sobre com això ha estat masclista sempre i s'ha d'anar canviant, no? Però és d'un punt de vista molt festiu també, que no és una cosa de la pena i de la del victimisme, sinó de l'empoderament. També han comptat amb elles, doncs, arrel d'aquesta clara definició feminista, per fer bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la de Nevenka, aquell pel·li documental
1: protagonitzada per la... No? De la història de la regidora aquella del PP... Ai, no, perdona, de socialista...
0: Sí, exacte.
1: Que van abusar, sí.
0: I que era protagonitzada per la Mireia Oriol i van fer una de les cançons de la banda sonora.

0: aquest documental, bueno, documental, sèrie documental, el vaig veure per pur interès per la història de la Nevenka i de cop i volta sento les filles de Cassandra i dic, són elles, no m'ho puc creure. Bueno, aquestes sorpresetes que són agradables. Mm-hmm. Llavors, les ties van explotar al màxim l'àlbum aquest del 2023 d'Acròpole, però jo pensava, vinga, noies, a treballar, doneu-me coses noves.
1: Mandanga nova, va.
0: I l'any passat, el 2025, van treure un petit EP amb quatre cançons que es deia Hibernar-se.

0: Home, qui es pensés que anaven avall, malament.
1: No, no, no.
0: Perquè
1: és que,
0: això
1: més,
0: ha incrementat decibels, eh?
1: Total, i tenen molt talent en combinar els dos moments, saps? Un moment de màxim silenci, que se't fot la pell de gallina en directe, de només una solista cantant una melodia supertranquil amb la pandereta, tal, i cada cop i volta peti i et foti un pelotazo d'electrònica que et s'aixeca tota la platea. M'encanta.
2: Controlen molt, aquests canvis de ritme, això és guai.
1: L'escenografia, el vestuari, les mirades, són dues ties molt expressives. Bueno, de veritat, aneu-les a veure.
3: Les Tartar Helena es podrien accelerar de tant en tant, no?
1: És que és una mica Tartar Helena a moda...
0: Sí. Speed.
1: Sí, perquè
3: jo les he vist fora de l'escenari i són unes cuerguistes, saps? Vull dir, no crec que els hi costés massa.
0: És veritat.
1: No, bueno, seria una molt bona col·laboració, també.
0: Sí.
2: Saps que em recorda també a la Lídia Sanz, una mica? La Lídia Sanz també té aquest punt, no?
0: Sí.
1: És que és això, aquí tenim tot de referents semblants en català i crec que és perfecte pels nostres cartells. Aquest 2026 han tret un altre treball sencer, un bon disc amb les seves 11-12 cançons, que es diu Tertúlia, i que és un àlbum conceptual, que a mi això sempre m'agrada molt. Ho fa molt Jorge Drexler, també, i ho fa molt artistes així com que tenen aquesta tendència. I és un àlbum... totes les cançons estan relacionades amb el fet del parlar, no? El treure les cadires a la fresca i parlar al carrer, del safareig...
0: Això que feien els nostres avis i àvies, eh?
2: Sí.
1: Exacte. I la primera que van treure així com avançament es diu Saïra Fresca.

0: estes bé, ja tinc que moito ajudar.
1: Mica de campana de l'església, allò Rosalía Lux, també, com una cosa eclesiàstica. Bueno, és que m'encanten, ja ho esteu notant, no?
2: I amb la Maria Jaume també podríem fer alguna cosa, ara que estic pensant, eh?
1: Sí,
2: perquè en el seu últim disc, Sant Domingo Forever, que incorpora també campanes i sons de totes les festes del seu poble, de Lloret de Vistalegre.
1: Sí, coses folklòriques.
2: Sí, també té aquest punt.
1: A Tertúlia, ja us deia, tot va sobre el parlar i el xiu-xiuejar, i també tenen una cançó que es diu Cuchicheo.

0: estaria escoltant-les tot el matí.
1: Llavors ja us deixo amb la última, que és una mica el single d'aquest disc Tertúlia, que es diu efectivament Tertúlia, i us convido a que, si us plau, a casa li feu una bona escoltada a tota la discografia de Filles de Cassandra, que tampoc és tan llarga, vale? Vull dir, ja us dic, són dues ties molt joves, van començar el 2021-2022, tenen aquests dos discos, aquest petit EP, i penso que estaria molt interessant que us miréssiu el calendari, perquè tenen algunes actuacions a Catalunya. La primera és a l'Ambassa de Sabadell, d'aquí res, 15 dies, perquè aquest cap de setmana estrena el disc Tertúlia a Galícia, a casa seva, però és que gairebé la següent parada ja és aquí. Per tant, anem a fer-los i veure que aquí les volem, que volem que les programin més, i que abans que programar grups en castellà, que ja se'n programen molts, jo, sincerament, prefereixo que em programi a les ties que canten en gallec.
2: Mira, clar que sí. Doncs, si et sembla, acabem amb Tertúlia, aquesta cançó que ens deies.

0: Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
1: Un fragment d'aquella pel·li The Post de l'any 2017. És la pel·li del Tom Hanks, no?
2: Aquesta,
1: i la Meryl Streep. És aquella que era un diari encara petit i que la Meryl Streep era com la propietària, una mica senyora rica, i dubtava si seguir fent senyora rica i seguir el corrent o destapar un escàndol de veritat. No?
3: Totalment.
2: Penseu que era una editora que estava totalment al marge de tots els grans editors dels diaris americans, justament per això, pel fet de ser dona, sobretot. Mm-hmm. I la tia, amb dos parells ovaris, va dir, escolta, vaig aquí a trencar una mica una llança en favor del periodisme i a mostrar doncs, a tot el que estava fent malament els successius governs americans durant la guerra del Vietnam, que era amagar una mica totes les morts que s'anaven succeint.
1: Allò era la guerra del Vietnam, el que explicava aquesta pel·lícula, basada en fets reals. Doncs tornem a l'actualitat i a la realitat, perquè el Washington Post segueix excel·lint, acaba de guanyar el Premi Pulitzer.
2: Sí, els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari el Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic. Per què? Doncs per fer una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla. S'han acomiadat un terç de tots els treballadors, més de 300 periodistes. Qui en té la culpa? Pam! Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, que recordem que va comprar el diari i de moment doncs ja ha acomiadat un terç de la plantilla. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip de The New York Times. Per què? Per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític, i també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. Ja veiem com tots els premiats han tingut el mateix denominador comú, la nefasta gestió del president dels
3: Estats
2: Units.
3: Home, és que si vols fer bon periodisme i vols revelar la veritat als teus conciutadans allà en aquell país, suposo que és urgent doncs, fixar-te en què fa Trump.
1: De la periodista i escriptora bielorussa la Svetlana Alexievich, guanyadora del Premi Nobel de Literatura, que recuperarà el personatge de l'home roig en el que serà el seu proper llibre, que confia tenir enllestit ja l'any vinent. De fet, jo tinc molt bon record d'aquesta Fi de l'home roig, un llibre que publica Raig Verd en català, us el podeu pillar, un llibre extens, profund, sobre les últimes dècades de la Unió Soviètica i també de les conseqüències de la seva dissolució a nivell polític i també molt a nivell social i personal. Doncs ara podem sentir les seves paraules en una entrevista aquí, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, en què l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge centrat en el final del règim soviètic i que apareixia en aquest llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Aquest és el títol sencer del llibre que us acabo de dir. Ara, però, se n'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden moltes coses per explicar.
4: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna. La seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
5: Pasar 10 días borracho mirando en el metro cuadros, conocer a Eduard y Mare Legionario.
1: Segons Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin ni acceptin la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Lukashenko no entregarà el poder sense sang i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Baron, van rebre ahir a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement de la seva trajectòria. Els tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança a diferents punts del món. Alexievich ha preguntat en el seu Parlament en quin moment se'ns ha escapat el feixisme de les mans, les seves paraules recents. I per cert, preocupació per un altre Premi Nobel, en aquest cas de la Pau, una altra dona, la Narges Mohammadi, Premi Nobel de la Pau iraniana, empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones al seu país i contra la pena de mort. El seu germà, que està exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de patir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a dues vegades. Afegeix que la vida de la seva germana, Premi Nobel de la Pau, està en perill a Iran i que necessita almenys estar un mes fora de la presó amb un tractament mèdic adequat.
6: Els experts, ICAC.

0: ja s'ha estrenat la nova sèrie documental, la nova sèrie d'investigació de Carles Tamayo, aquest investigador, documentalista, youtuber, periodista català, que seguim des del principi, des que feia vídeos a YouTube i s'infiltrava a llocs, com ara sectes, i ara ja ha fitxat per Televisió Espanyola, per tant, penseu que RTV teniu... Hi ha moltes pel·lis que estan a plataformes pagant, però RTV Play estan gratis, i a més fan producció pròpia.
1: Encara du la samarreta amb el logo dels Jocs Olímpics de Barcelona?
0: I la gorra al revés, la camisa de quadres? No.
1: Home,
2: s'ha d'actualitzar l'estètica de la gent.
0: Però, com que ell li agrada fer una mica el gonzo, li agrada fer-nos enriure, posar el dit a la nafra, ens mostra el seu dia a dia, com és el seu estudi, els seus companys, a la seva productora, hi ha un maniquí on té posada la gorra, la samarreta i la camisa. Es veu una mica de fons. Però no, anem al tema, Laura, perquè si en Carles té una virtut, és que a mi em fa riure molt quan toca temes terribles. I el primer, penseu que s'han penjat dos capítols, i aniran apareixent més, el primer toca el tema que preocupa més a les persones humanes d'aquest país, que és l'habitatge, i veureu casos terribles i tristíssims, i com la gent que fa negoci no se n'amaga, no, Laura?
2: Mira, tema molt encertat i molt arriscat per un primer capítol, perquè penso que amb tots els que tenia per triar i tots els que anirà fent, segur, en aquesta sèrie documental que es diu Si nos ha ido de las manos, cada setmana treu un capítol, potser el de l'habitatge, per tal com està el tema de calent, des de la televisió pública se'l podrien haver o estalviat o posposat per més endavant. I ell, suposo que també per la tossuderia que té Carles Tamayo, que ho és i molt de tossut, va dir, no, això el primer, perquè és que això serà una bomba.
1: I vaig al moll de l'os.
0: Jo vaig pensar exactament la mateixa. Començaré amb el primer capítol, que és el que pot apel·lar més.
2: Totalment,
0: gent.
2: Artilleria pesada. Us explico més o menys com funciona la dinàmica d'aquests documentals, perquè és que a mi és el que em sembla més de geni i de tenir una ment absolutament privilegiada, que és que té un rotllo semblant als seus vídeos, si alguna vegada n'heu vist algun, infiltrant-se a sectes, no? Que ell vacila molt a la gent que està dintre. Sí. O sigui, ell realment, la seva manera d'infiltrar-se és que tu, com que ho estàs mirant com a espectador, sabent que s'infiltrarà, ho llegeixes tot irònicament i pensant, els està vacilant a la cara, però ho fa amb prou intel·ligència i prou gràcia com perquè la gent que està realment fotuda all no creu que els estigui vacilant. O sigui, ells es pensen de veritat que és una persona interessada en la seva activitat i que vol unir-se al seu plan, no?
0: A banda de sectes, també s'ha infiltrat en piràmides aquestes de Crypto Brothers, sí, gent que fa ayahuasca de forma descontrolada,
2: per mi,
0: òbviament.
2: Tot sectes. Sí.
0: I en aquest cas, el greu és que és una cosa legalíssima, que és fer negoci amb un dret com és el de l'habitatge.
2: Exacte, o sigui, ell el que intenta fer en aquest primer capítol és crear un fons d'inversió.
0: I el crea, no us penseu que s'ho inventa.
2: I el crea.
0: Va un notari.
2: Un fons que es diu, ni més ni menys, perquè ningú sospiti res, que Voltor en Voltor.
0: I la gent no ho pilla, perquè
2: la gent no ho pilla, perquè la gent és imbècil, també.
0: Com és la, aquella fira immensa que fan a Fira Gran Via?
2: De District.
0: Sí,
2: de District. Intenta entrar de District per publicitar el seu fons d'inversió, i com que ell es diu, és Carles Tamayo, i clar, la gent al final sap qui és, doncs no el deixen entrar. Bueno, escolteu una mica el tràiler, perquè jo crec que ja ho explica.
3: Aquí empieza el tràiler.
4: Un fondo de inversión ha conseguido 14 pisos y dos locales por 110.000 euros el piso.
5: Tremendo chollo, ¿eh?
6: Paradísimo.
5: Quintuplicas o sextuplicas las ganancias con el mismo inmueble.
6: Correcto.
7: Una cosa vale lo que alguien está dispuesto a pagar.
8: Se están alquilando habitaciones por 500, por 600, por 700 euros.
4: ¿Por qué no podríamos conseguir nosotros pisos a una tercera o a una cuarta parte de su valor si nos convertimos en un fondo de inversión? Ya tenemos nuestro fondo buitre.
9: Voltor and Voltor.
4: Voltor and Voltor.
10: Si quieres convertirte en pez, tienes que ir a bañarte con los peces.
0: Sí que se'n va a una fira de Màlaga, a Espanya.
2: És increïble.
0: I allí sí que la fira d'habitatge de Màlaga, que és la gran festa de l'especulació,
2: amb
0: menjar i beguda, fer paradeta, stand, Voltor and Voltor, la seva companya de producció fa com de venedora, de comercial, fa conferències.
2: No, però és que ho heu de veure, perquè hi ha com un contrast molt fort entre la ficció i la realitat. És a dir, ell està intentant incidir en la realitat, investigar una cosa de la realitat, que és el negoci de l'habitatge, i que és cruíssim i molt dur de veure, perquè és que sents aquests... És que, bueno, els insultaria directament.
11: Ja, tinc moltes ganes de posar-te amb mi.
2: Aquests voltors autèntics buitres de la dignitat humana, parlant de persones que viuen en pisos llogats, com si fossin, mobles, bitxos, no? Com ells venent-se entre ells pisos que ja estan llogats. Per tant, hi ha veïns allà que estan pagant un lloguer, i en Carles i el seu equip van a buscar aquestes persones i a preguntar-los, vosaltres sabeu que s'està venent aquest edifici? I la majoria de llogaters no en tenen ni idea. Se n'entenen per ell, que els hi pica el timbre i els hi diu, estic fent un reportatge, us vinc a dir que us estan venent l'edifici per aquest preu i que us faran fora de casa, perquè és que el seu objectiu és rendibilitzar. Que és que fan servir tota aquesta mena d'eufemismes per dir que volen treure més pasta d'aquell immoble i, per tant, faran fora els veïns per pujar els lloguers. I és que és aquest contrast entre aquesta realitat tan crua i, evidentment, una part molt còmica que a mi em fa molta gràcia, que és ell performant que realment és un inversor immobiliari en una fira d'inversors.
11: Que ell és un dels xungos, no?
2: Exacte, per intentar extreure doncs, informació de com funciona aquest negoci i també treure declaracions molt bèsties de gent real que es dedica a això, dient doncs, el que heu sentit, com les coses valen, el que la gent està disposada a pagar. Fa com una mena de padrinatge amb un tio que és com un expert inversor immobiliari que l'ensenya.
0: Li fa de coach.
2: Exacte, l'ensenya i li diu doncs això el que tu has de fer si vols vendre més barat o més car, és això, l'altre. De fet, és la persona que li ha de comprar l'edifici que ell... Bueno, o sigui, que li ha de vendre l'edifici que ell vol comprar, no? I li va dient, home, però a mi em sap una mica de greu per la gent que viu allà, perquè, clar, jo he anat a parlar amb ells i hi ha una senyora de 92
1: això
2: anys.
1: Això Tamayo, eh?
2: Sí. I a mi em sap greu que aquesta gent se n'hagi d'anar de casa seva.
1: Què li respon?
2: Que és perfectament legal, sí, fins i tot que és ètic.
1: Que és ètic, eh?
2: Sí, que el problema, doncs, és que la gent està vivint per sobre les seves possibilitats en un espai on els lloguers són massa alts per ells.
0: I aquestes persones s'han de readaptar al mercat i, com ho diu Albert, crec que és despertar.
2: Reubicar-se. És a dir, anar-se'n a viure a la puta Xina d'on sigui que treballa o que han viscut tota la vida perquè, clar, no es poden permetre viure al centre de Barcelona.
0: Hi ha una cosa, a banda d'aquest moviment purament capitalista, n'hi ha una altra que jo no era prou conscient i ara he après, que és això que es diu que sempre, com més capital tens, més pisos pots comprar, per tant, menys gent pot comprar pisos, per tant, més gent ha de viure de lloguer i si vius de lloguer no pots estar bé per comprar-te un pis, però a banda d'això...
2: És que és el mite de Sísif.
0: A banda d'això de l'oferta i la demanda, és que si tens prou capital per comprar un edifici sencer, si fas una divisió, que pots fer a mà, cada pis et surt per un terç del que li costaria a un individu. Clar. És a dir, compres un edifici sencer i et
2: fas una divisió... No, és que hi ha una conversa molt divertida.
11: Estem perdent el temps, no? O sigui, hauríem d'estar associats... O sigui, el sindicat de llogateres comprant edificis des d'allà, o sigui, fent una cooperativa.
2: El raonament del Carles Tamayo al principi del vídeo, que evidentment ell ja sap que li sortirà malament, però és una mica aquest raonament de persona lumpen del carrer que diu, què he de fer jo per fer-me ric? Ah, fer un fons d'inversió, no? Anem a intentar-ho, deu ser fàcil. I lo fort és que t'adones de que poder sí que ho és, si ets una persona sense escrúpols.
1: Clar.
2: Llavors, escolteu un tros de la conversa amb aquesta mena de seu coach inversor que representa que li ha de vendre l'edifici, perquè és que, pell de gallina, el convenciment amb el que ell diu i troba lògic fer fora gent de casa seva per treure més rendiment d'un edifici.
3: Ahora paga 400 euros. Se le va a subir a 1.000 euros y no puede pagarlo por el sueldo que está cobrando. ¿Sabes? O sea, esa persona se puede...
6: La gente se suele centrar en que los pisos y las propiedades están subiendo mucho. Y cuando tú estás en una posición en la que estás en el centro de una ciudad en la que el alquiler es muy caro, tú tienes que tener un poder adquisitivo correspondiente a la zona en la que vives. Es justo. Creo que sí.
3: Imagínate que, por ejemplo, una de esas familias es un albañil que cobra 1.300 euros al mes y ahora le vamos a subir a 1.000 euros al mes. Esa persona se tendrá que ir, pero su lugar de trabajo está en esta zona.
6: No, no por la necesidad de una persona puedes poner un alquiler que se ajuste a esa persona. Tienes que ajustarla a todo el mercado.
2: És que és flipant, és que més ella està molt convençut del que està dient.
11: També et diré una cosa.
2: És que no veus ni mala persona en aquest noi.
11: Et diré una cosa, o sigui, el capitalisme juga això. És a dir, al final de què ens sorprèn? O sigui, el problema que tenim és que hem acceptat un sistema social i econòmic que diu que si no fas això, ets tonto i no sobreviuràs.
1: El que passa és que dins aquest sistema creiem que hi havia un sentit comú o una ètica.
2: No, hi ha un factor d'empatia humana, que és el que busca tota l'estona, el Carles, anant a picar els timbres.
11: Que no hi és, que no hi és, perquè estan parlant d'un sistema econòmic que l'única premia és fer-te cada cop més ric, i no fer-ho és anar en contra del sistema econòmic.
0: Insistim que una de les tesis d'aquest documental és que és totalment legal, i hi ha una cosa que no hem dit, que hi ha mil que no direm, però perquè no tenim temps, però una és que hi tenen excepcions fiscals immenses.
2: És això, que la gent que està invertint en aquests edificis no van mai a picar el timbre de la gent a qui tenen els pisos llogats, perquè és que tu només veus un minut dels 80.000 fragments que et posa el Carles Tamayo parlant amb els veïns, una senyora que viu en un baix terrible de 85 anys, que és que ja només de veure una senyora així vivint en aquell tipus de baix penses és que això ja no és digne per a una persona gran, que l'estan volent fer fora de casa seva per poder reformar el pis i posar un lloguer més alt. És que només de veure aquest fragment de vídeo, tu com a persona que estàs jugant a aquest negoci...
1: Et violenta, sí.
2: penso, com pots no tenir ni una part del cervell connectada a l'empatia?
11: No, està clar que no. O sigui, han desconnectat, han posat en dos canals diferents. Una és l'empatia i l'altra és el seu sistema econòmic i, diguéssim, de rendibilitat. I, per tant, no es troben mai aquests camins.
2: Bueno, i per no parlar ja del fàstic que fot la fira aquesta immobiliària de Múrcia,
11: bueno,
2: que veus tothom allà menjant pernil, cervesa... O sigui, ells van allà a fer,
11: a fer
2: la festa major. No, no, no, és que és flipant-la i és que, a més, no parlen ni de negocis a la fira aquesta. O sigui, la gent va allà com a fer el pica-pica, saps? A xerrar... Ja t'ho diuen, ells diuen, ah, no, és una feina molt agraïda, perquè a més de fer feliç a la gent que es vol comprar pisos, no? Perquè ells es pensen que fan això, vens aquí a la fira i mira, et fots les botes. Bueno, de veritat, mireu-ho, perquè és que fot la pell de gallina tant per la part dolenta, que és horrorós i tant de bo faci que molta gent obri la mirada, perquè tinc la sensació que encara hi ha moltes persones de classe treballadora que es creuen el discurs de que es mereixen el que tenen i de que els especuladors tenen tot el dret a fer-ho, i també que hi ha una part de conya que penso que t'enganxa molt, sí, sí. I que dius, mira, és que com a mínim riem-nos-en perquè...
11: I també que ens hem de donar que les normatives i les lleis estan mal fetes perquè permeten tot això. És a dir, el que s'ha de fer és canviar les normatives perquè tot això no, no sigui
2: sí,
11: permès.
2: Sí,
11: perquè
2: això també se'n parla.
11: No ens en podem refiar que aquesta gent siguin bones persones un dia per l'altre, perquè és evident que això no passarà.
2: Però que això va dir la ministra de Treball, això surt en el documental, el dia que la ministra de Treball o de no sé què diu... No, és que els propietaris han de tenir empatia amb els llogaters, no?
11: No, no, no, això que és, no passarà.
2: Que és com, depèn de que l'empresari li doni la santa gana de dir, ai, pobres, no els hi pugem el lloguer.
1: Ho podem veure, ho podem recuperar a RTV
2: Play,
1: Plus,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: Play.
2: És gratis.
1: Perfecte.
2: I aprofitar per dir que és una pena que no s'hagi pogut fer això des d'aquesta casa, perquè es parla la meitat del documental en català, perquè l'equip que fa aquesta producció són tots catalans i estan a Barcelona. I a mi, de veritat, que em sap un greu que no us
11: ho veuen imaginar. I per què no s'ha fet des d'aquí?
2: Pues no ho sé, li preguntem als nostres jefes.
9: Digue-li a la Bert.

el Benji, hey, Domi o Scalengi, Rama i el Ninja Tori, som bo pel Manetas i la vaca Connie, som Mario i Sonic, la bala al teu cap abans que soni, un ull a la pasta i un ull a la money, hey, digue'm...

0: Estic sonant a llistes, no, Epstein. S'està fent de nit però hi ha ganes de suar. Tenim un secret que no es pot explicar. Anna, tenim aquí una nova edició de la Fira de Música amb Arsène Familiar, per tant, la Fira de Música de Vilaseca.
1: Sí, déu-n'hi-do, a més la que tenen preparada per aquests dies de Vilaseca. Si ordenem els concerts per dies, dijous, Lil Dami i Senyor Chen al matí faran un espectacle pensat per tots els públics, petits i grans, en dues sessions. Al vespre serà el torn de Cristena i del grup Oc Déu, que presentaran el seu últim disc, Gràcies, molt amable. Fins aviat al Castell de Vilaseca. Pel que fa divendres, ja veureu que és un dels dies més potents de la FIM. Sí,

0: seran els ponis que divendres presentaran la seva versió per a tots els públics al Castell de Vilaseca. I, per cert, aprofito per dir-vos que els ponis seran dissabte també a l'Hospital Clínic de Barcelona. Tornant a la programació familiar de la FIM, divendres també hi haurà Rigui per Xics i De Paper. Pel que fa a les altres actuacions musicals, a Vilaseca també hi serà l'artista valenciana Naina, per exemple. Hi ha mans i amigues ni pares. També hi seran la publicitat i la guanyadora del Sona Nou de l'any passat, la Chloe Riumbau, al migdia, i a la nit, actuació de la Uineta. Dissabte serà el torn d'un dels caps de cartell de la Fira de Música Emergent i Familiar. La FIM també comptarà amb els lleidatans Saxeni, que presentaran el seu nou EP amb només música. L'artista d'origen nigerià instal·lat a Lleida, Kelly Azaia, també passarà per Vilaseca amb el seu primer disc en solitari, Odaro. Macac Macuca també hi serà, Sorgen o els tarragonins Sodi. Dissabte, la programació familiar quedarà a càrrec de l'espectacle Tra Tra Tro de Filomena, i de fet tots aquests són alguns dels artistes i espectacles que hi haurà a la FIM, però el cartell és molt més llarg i podeu consultar la llista al web fim.cat. I de la FIM passem a les festes de maig de Badalona. Festes de maig van començar la setmana passada. Fins ara hi han passat Saxeni, Alosa, Mishima i Guillem Roma, entre d'altres. Pel que fa als concerts d'aquesta setmana, divendres serà el torn del grup d'Aigua Freda, els Catarres, que presentaran el seu últim disc Paracaigudistes i els seus hits més sonats. I també hi actuarà l'andalús Álvaro de Luna. L'endemà dissabte l'escenari l'ocuparà un dels badalonins més internacionals, Juan Magán. I, de fet, tots aquests concerts, per cert, seran gratuïts i es faran al Passeig Marítim de Badalona. Si tornem als concerts de divendres, una de les actuacions més destacades és la de Morat a Girona. I com estan? Ara, però no, dime dónde están. I com estan? Ara, jo soy el que reparte el banc. Aquest serà l'únic concert que l'artista de l'Hospitalet de Llobregat farà a Catalunya aquest 2026. De fet, és un dels concerts més esperats de l'escena musical, perquè fa més de 2 anys que Morat no trepitja un escenari català. L'última aparició seva va ser en un escenari, el concert solidari organitzat per Act for Palestine al Palau Sant Jordi. Morat, doncs bé, aquest divendres serà al Palau de Fires de Girona, dins de l'Ítaca, i encara queden algunes entrades de la venda. A Girona, per cert, divendres també hi actua Gago Lento.
1: Vull tenir-te sempre a prop, si vaig de copilot, ficar la pota i preguntar-te encara queda molt, i és que ara tant...
0: Serà a la sala Montsalvatge de l'Auditori a les 8 del vespre. Martí Galant presentarà Copilot, un àlbum que aprofundeix en la importància de la figura del copilot, una persona que no està al centre de l'acció, però que és essencial perquè el pilot compleixi el seu objectiu. Per aquest concert encara queden entrades i les trobareu a la web de l'Auditori de Girona. Parlem ara de Guillemino. Jo...

al Cafè del Teatre de Lleida. Guillemino compartirà escenari també amb l'Eduard Gené, que també estrenarà el seu nou projecte, Cardener. La nit del sol català a Lleida començarà a les 10 de la nit. Divendres, a Reus, hi toca el llegendari grup barceloní liderat pels germans Ricky i Albert Gil. Hemos tenido mucha suerte. La gente que nos protegió. Són els Brighton 64 que en els propers mesos tancaran la seva exitosa trajectòria de 40 anys. Aquest concert s'havia de fer al febrer, però finalment es farà aquest divendres al Teatre Fortuny. Promet ser molt especial perquè d'una banda presentaran el seu nou disc Se Traspassa i de l'altra el grup ja ha anunciat a xarxes que a l'escenari hi seran tant els membres de Brighton 64 com també el públic. Així que si els hi voleu dir adéu, doncs divendres tindreu oportunitat de fer-ho a Reus. Trobareu les entrades al web del Teatre Fortuny. I aquest cap de setmana a Lleida arrenca la Festa Major de Sant Anastasi. Camina en el teu costat. Dissabte hi haurà concert de Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals. Serà a les 8 del vespre a l'escenari Festes de Lleida. A 2:15 de la nit serà el torn de Sexy Zebres, que presentaran el seu disc Bravo, i després Mamaduixa.

0: Maduixa presentarà el seu disc més madur i personal, Tothom té raó. Ho farà a la una de la matinada. La festa continuarà diumenge amb l'actuació de Selva Nua, a l'escenari Glorieta, a les 9 de la nit i tot seguit concert de Durruti, T'estimo. I a l'escenari Festes de Lleida, a 2:15, 31 FAM.
1: Hi ha hagut un avís, un segon avís. Dins el club estan baixant el curs sense permís.
0: Tot seguit serà el torn d'Auxili, que continuen amb la gira Feu que rebente Tour. Els d'Ontinyent doncs, saltaran a l'escenari a la una de la matinada per després donar pas a Banda Neon a 3:15 de la matinada. Deixem de banda Lleida i marxem fins a Premià de Dalt.

seran els caps de cartell de la cinquena edició de l'Endofest, el festival que té com a objectiu la visibilització i la recollida de fons que es destinaran a l'estudi de l'endometriosi i, en general, doncs, per conscienciar sobre aquesta malaltia ginecològica.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria, 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 6 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentarà davant la plantilla. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors, incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència, aprovada pel Consell de Ministres. Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé, amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Dels esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb retencions que a poc, doncs, a hores d'ara ja van agafant més intensitat, sobretot a les entrades i accessos dels voltants de Barcelona. Comencem des del Llobregat, perquè tenim 2 quilòmetres de congestió a la B23 a l'altura del Papiol, en l'enllaç també amb la AP7, també a la A2, i a retencions des de Pallejà de manera intermitent en direcció a Barcelona. Al sector del Vallès també tenim cues puntuals a la AP7 en direcció a Tarragona, al punt de Barberà del Vallès. També trobem aquesta lentitud habitual d'un quilòmetre i mig, 2 quilòmetres aproximadament, a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i a Caldes de Montbui. També arreu de la C-58, des del terme de Sabadell, en sentit sud, hi ha retencions que van directament al nus de la Trinitat i també que deixen de retruc cues a les dues rondes de Barcelona, amb cues precisament a la B-20 fins a Vall d'Hebron i a la B-10 fins la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per una incidència a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa a la previsió del temps, ens ho explica tot plegat Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, comença aquest dimecres amb temperatura una mica més baixa que no pas ahir a aquesta hora. Per tant, hem d'agafar una bona jaqueta a tot el país i també compta amb les boires, que avui sobretot són molt més denses a les valls del Pirineu, també al nord de la Catalunya central, així com a molts racons de les comarques de Girona. A la resta del país més tranquil·litat, però aquesta tarda Sant tornem-hi amb els ruixats. De fet, a partir del migdia, els primers els tindrem al voltant de les Gavarres, a les muntanyes del Montnegre i al Corredor, i ja avançada la tarda compta amb els ruixats que apareixeran a tocar de França, per tant, l'Alt Pirineu i també a l'Empordà. Aquí, amb alguna calamarsada, també tindrem algun xàfec al sud de Tarragona. Pel que fa a la temperatura de la tarda, recuperarà alguna posició respecte a ahir. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. Té més detalls la Maite Polo.
5: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
6: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
5: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
2: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
8: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
7: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
2: Encara relacionat amb la infància, la Fiscalia manté la petició de presó als pares investigats per maltractar i abusar sexualment del seu nadó. Vol evitar que puguin influir en els testimonis d'altres familiars que encara han de declarar. I també veu risc de fugida davant les altes penes de presó que afronten. Els advocats del pare i la mare, per contra, n'han demanat la posada en llibertat en una vista que s'ha celebrat a l'Audiència Provincial de Barcelona. La Fiscalia creu que hi ha indicis contundents i inequívocs de maltractament per part dels pares que són a presó des de mitjans del mes de març.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Set i deu del matí, preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen, els sindicats han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'assemblea de treballadors per presentar el preacord. Mentrestant, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, equips de vendes, centres de distribució i producció que, en el cas de Catalunya, afectaria les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració, anunciada ara fa 6 mesos, afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril, amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Ens n'informa la Carina Bellver.
10: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
11: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
10: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
12: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment ens pot afectar aquest augment de l'atur.
10: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
2: Precisament el president de Pimec Lleida, Borja Solans, assenyala que el fet que l'atur baixi gairebé un 3% a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran durant l'abril és una gran notícia. De fet, el mes ha tancat amb 414 desocupats menys. Creu que elements com la regularització dels nouvinguts i la industrialització poden ajudar l'economia catalana i lleidatana.
13: El que era anormal és que tinguéssim una taxa d'atur tan gran quan totes les empreses i tots els sectors necessitaven ocupació. Vale? Realment doncs, és una cosa que s'està filerant. Nosaltres doncs, sempre diem que el tema de la productivitat era un aspecte doncs, que teníem que millorar, que estem millorant. Doncs, el tema del tamany de les empreses, 7 de cada 10 empreses doncs, volen guanyar tamany, només 4 ho aconsegueixen. Per aquesta falta d'ocupació, sembla que a poc a poc ho estem trobant. Sembla que amb l'aspecte de regularització de l'ocupació, aquesta extraordinària de les persones nouvingudes, doncs, també això ajudarà que les empreses doncs, vagin guanyant tamany. Per tant, nosaltres doncs, és una bona notícia.
2: La Cambra Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per a l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
14: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
15: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
14: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
2: A l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la suspensió de l'anomenat Projecte Llibertat, la missió que havia engegat fa dos dies per guiar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha dit durant un acte al despatx Oval per signar un memoràndum. És un moviment aconsellat pel Pakistan que ha fet de mediador en el conflicte. Tot plegat, mentre hores abans els Estats Units anunciaven la destrucció de llanxes militars iranianes encarregades d'impedir el pas en aquest punt estratègic. Segons els Emirats Àrabs Units, també ha continuat els atacs iranians contra el seu país amb drons i míssils. I el tribunal israelià d'Ashkelon ha decidit allargar com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud Flotilla rum a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Tots dos continuen aïllats, encaputxats durant els trasllats i les revisions mèdiques i sotmesos a llum intensa les 24 hores del dia i en vaga de fam des de dissabte. Tot i que la justícia israeliana assegura que té proves secretes que els incriminen, les defenses sostenen que no s'ha presentat cap càrrec formal contra ells i que van ser detinguts en aigües internacionals. Mentrestant, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ratificat la denúncia presentada davant l'Audiència Nacional contra el govern d'Israel per crims de guerra, tracte inhumà, detenció il·legal i segrest. Tot plegat per l'assetjament a les flotilles per Palestina. Tal com ha explicat abans d'entrar a declarar al tribunal, es vol fer pressió per acabar amb la impunitat d'Israel i evitar noves detencions com les dels dos tripulants de la segona flotilla.
16: Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y, por lo tanto, estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia, donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
2: Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Ester Minguell.
17: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
18: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir, com a mínim, d'una comprovació extraordinària de documentació i que, per tant, poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
17: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la

0: Girona.
1: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
2: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
3: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
1: També denuncien atacs per part de grups feixistes a les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
4: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri de Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. D'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya. Ja són 161 les dones que han mort per violència masclista des que va començar el recompte oficial l'any 2012. Avui, a les 12 del migdia, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa en record a la dona morta. Recordem que la Generalitat posa a disposició de les víctimes el telèfon d'atenció 900 900 120. És gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara no hi ha, però, detinguts.

0: En 8 minuts arribarem a 8:45 del matí. Obrim la plana esportiva parlant-vos del Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 9:45 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, al cap de setmana del 13 i 14 de juny. El tècnic, Carlos Ortega, i Dica Mem expliquen com afronten el duel.
1: 2 goles hoy en día en el balonmano moderno, tan rápido, con 2 equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas... Yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
2: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
0: I s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta 35a edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutadania.
3: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que sortir una mica de la bombolla del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
0: Tortosa acollirà el dissabte 23 de maig la 14a edició de la Rider 1000, una activitat motociclista de caràcter esportiu i turístic. La cita, que s'ha presentat en el marc d'Expo Ebre, ja compta amb 2.000 inscrits. És una informació de Canal 21 Ebre amb Vicky Maigí.

0: Enguany, el Rider 1000, que organitza el Motoclub Manresa, tornarà a tenir el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions. La cita comptarà amb diferents recorreguts, com explica Pep Requena, responsable de la Rider 1000.
1: Ara es fan 4 itineraris, un de 300 quilòmetres, un de 500, un de 700 i un de 1000. I cadascú, segons les seves possibilitats o habilitats d'anar amb moto, escull la categoria o l'itinerari que li va més bé.
0: Per la seva part, Ton Marcinyac, president del Motoclub Manresa, mostra el seu agraïment a Tortosa.
2: Ja vam tenir una gran acollida el 2022 i ara doncs, la continuem tenint i la nostra esperança és poder tornar a venir molts més anys aquí a Tortosa.
0: La 14a edició de la Rider 1000 coincidirà també amb el 80è aniversari del Motoclub Manresa.
3: Ja coneixem els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis, amb l'objectiu principal de donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. Ens ho explica el Julen Andrés Carralero, de Lleida Televisió.
4: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
5: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic, són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
4: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les Illes Espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. S'han convocat accions prèvies que serveixen com a tret de sortida per aquesta agenda farcida de protestes a partir de la setmana vinent. I anirem tot seguit en directe a l'Hospitalet de Llobregat per veure com arrenca tot plegat. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Parlarem sobre les implicacions d'aquest canvi tot seguit en conversa amb Fran Jódar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Pel que fa als esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, destaquen els 2 quilòmetres de congestió a la B23, al Papiol, en l'enllaç amb l'AP7 i a l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, cues puntuals a l'AP7 entre Montornès i Barberà del Vallès, en direcció Tarragona, i a la C-17 i a la C-59 a Parets i Caldes de Montbui. Lentitud també a la C-58 des de Sabadell i fins al Nus de la Trinitat, que afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac per robatori de coure a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un ambient més fresc que no pas ahir. Caldrà abrigar-se bé i també parar atenció a les boires més denses a punts del Pirineu, al nord de la Catalunya central i a moltes comarques de Girona. A la tarda tornen els ruixats. A partir del migdia arribaran els primers al voltant de les Gavarres i també al massís del Montnegre i el Corredor. Més avançada la tarda, també descarregaran a l'Alt Pirineu i a l'Empordà amb alguna calamarsada i de manera més puntual al sud de Tarragona. La temperatura recuperarà algun grau respecte a la d'ahir.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba ara mateix a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que, per ara, ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé per ara, segons ha informat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
8: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
9: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
8: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
6: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. Aquest dimecres s'han previst accions prèvies que serviran com a tret de sortida per a aquesta agenda farcida de protestes. En total, els sindicats contraris a l'acord han anunciat fins a 17 dies de vaga repartits per territoris fins que acabi el curs. Per avui s'esperen accions als mateixos centres educatius, però també al carrer. Anem, doncs, cap a una d'aquestes protestes, en concret a l'Hospitalet de Llobregat, on hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
10: Bon dia, Helena. Sí, els sindicats contraris a l'acord al qual van arribar el govern català i els sindicats Comissions Obreres i UGT han desplegat diferents actes de protesta al carrer. Actes de protesta al carrer que es concentren bàsicament a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. I són precisament a l'Hospitalet de Llobregat el punt de confluència entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc. Aquí un grup de 20 persones aproximadament tallen el trànsit i aquest acte insistim, s'emmarca dins aquest extens calendari de protestes que comença avui i acabarà pràcticament a final de curs amb la convocatòria de 17 vagues. I amb Xavier Vilanova, ell és delegat del sindicat UCES, sindicat majoritari entre el col·lectiu docent i també un dels que lideren aquest calendari de protestes. Xavier, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Volem conèixer quines són les raons que us porten a fer aquest tall de trànsit.
11: Bé, les raons són les mateixes amb les que estàvem, que és que el departament reobri la negociació i que nosaltres tenim una sèrie de demandes, doncs, que en cap cas s'han vist reconegudes amb aquell pacte que van fer amb dos sindicats minoritaris.
10: Xavier, tot i això, sembla que les coses no canvien gaire, que el govern català ha insistit que l'acord al qual van signar amb Comissions Obreres i UGT s'anirà desplegant. No teniu cap reunió agendada? En quin punt es troba el contacte, les negociacions amb el govern?
11: Bé, la consellera va dir que estava disposada a reobrir el diàleg, doncs volem que reobrin aquest diàleg, amb la qual cosa doncs, que posin un calendari per tal de reobrir un altre cop les negociacions.
10: S'obre a partir d'avui un extens calendari de protestes, 17 jornades de protestes i de vagues. Confieu que abans de final de curs pugui haver-hi algun tipus de trobada, consens?
11: Sí, confiem perquè les vagues seran un altre cop un èxit, perquè el clam del col·lectiu docent doncs, continua igual i, per tant, com que les vagues seran massives, hi ha un clam de, no només del col·lectiu docent, sinó també de les famílies que ens han donat suport i al final és un clam de país perquè el que volem és millorar les condicions del sistema educatiu català.
10: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, en aquest tall de trànsit entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc, que continua en aquests moments, fa uns 10 o 15 minuts que els docents, aquest grup de 20 docents, han iniciat aquest tall de trànsit.
12: Una prèvia, doncs, la que ens expliques, Anna, a la vaga, que demà ja comença, em sembla que són en els centres de 0 a 3 anys a les escoles Bressol. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia. Mentrestant, el govern manté la prova pilot d'introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts i insisteix en el caràcter voluntari tant de la prova com del pla. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que qui no s'hi vulgui adherir, que no ho faci.
13: Fins i tot quan es converteixi en un recurs més enllà d'un pla pilot, continuarà tinguent el caràcter voluntari. Per tant, jo crec que això fa que, en fi, si algun institut, comunitat educativa, direcció, pensa que aquest no és un recurs adequat en el seu espai educatiu, en el seu institut, com que hi ha caràcter voluntari, doncs no hi ha més que no adherir-s'hi.
12: Un pla, però aquest, que està generant un fort rebuig entre la comunitat educativa. Precisament a aquesta hora del matí hi ha en marxa una altra protesta, en aquest cas a Sabadell, davant l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla. La convoca el col·lectiu Assemblea Docent contra aquest pla, insistim, per incorporar agents dels Mossos de Paisà a 14 instituts catalans. A les portes d'aquest centre educatiu hi tenim a l'Elisa Castellseguer i el Josep Cullell de Televisió de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Què reclamen els manifestants? Què us diuen?
14: Què tal? Bon dia. Estem aquí, doncs, just a la porta d'aquest institut, on hi ha convocada a aquesta hora, a 7:45 del matí, aquesta protesta. Els convocants, bàsicament, es mostren contraris a aquest pla d'introduir Mossos d'Esquadra de Paisà a dintre de les aules, però volem saber els motius, volem saber què és el que provoca aquest rebuig, i per fer-ho tenim aquí nosaltres a la Nani Romero, de CGT. Nani, molt bon dia.
15: Bon dia.
14: Explica'ns una mica quins són els motius que us fan estar en contra d'aquest pla proposat per al govern català.
15: Doncs mira, que precisament ara, en les mobilitzacions que tenim, que no hem parat des del febrer i més enllà, des del 2025, estem reclamant recursos. Aquests recursos, aquest curs, precisament les orientadores i TIS, no els han, o sigui, els han desestimat, i ara resulta que ens fiquen Mossos a les escoles, quan nosaltres això no és el que reclamem. Reclamem recursos que estiguin pedagògicament als centres.
14: Què us semblen els motius que s'ha esgrimit des del govern, no? de parlar de la convivència, de parlar d'aquesta figura de la gent, una figura més pedagògica, no? Dels Mossos d'Esquadra? Imagino que són arguments que no us han convençut.
15: Un Mosso d'Esquadra no és un mestre, no és un professor, no és un docent, no sabem, ells no han estudiat per estar a les escoles, vull dir, ells tenen la seva tasca, que faci la seva tasca i que deixi als professionals la tasca que els hi pertoca, una tasca pedagògica com són les orientadores i les TIS.
14: Sentíem...
15: Els psicòlegs, o sigui, és que al final que m'estàs dient que tu no poses recursos i que em poses un mosso, jo no sé quina formació té aquell mosso. però no és la que li demanen per entrar a Mossos. A Mossos no li demanen tenir una, un grau en pedagogia.
14: Nani, ja per acabar molt ràpidament, imagino que si aquest pla no s'atura, això continuarà, no? Les mobilitzacions continuaran.
15: Home, jo no sé si ho heu vist, però les mobilitzacions continuen. Tot el mes de maig anirem al juny i si cal, potser, no sé si començarem l'imminent. O sigui que nosaltres volem l'escola pública de qualitat i el que no pot ser és que els posin aquest nyap de dir un mosso a una escola perquè per estigmatitzar els alumnes, perquè tinguin por. O sigui, les coses no es solucionen així, es solucionen en recursos personals, que són psicòlegs, orientadors, personal laboral i, bueno, i aquestes TIS que tant falten es fa.
14: Doncs, Nani Romero, de CGT, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest matí.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
14: Els companys, ja heu sentit, no, els motius que esgrimeixen aquí els manifestants, que esgrimeixen aquí els sindicats convocants d'aquesta protesta per mostrar-se en contra d'aquesta prova pilot instaurada per al govern de la Generalitat.
12: Un exemple més, doncs, Josep, d'un final de curs que ja es veu caldejadíssim. Gràcies, bon dia.
7: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
12: I quan són 7:45, us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
16: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
17: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
16: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
12: Doncs, explicats els principals canvis d'aquesta reforma de la Llei de Protecció a la Infància, volem saber si aquesta actualització és realment útil, si respon al que demanaven els professionals i si pot millorar de veritat la protecció dels infants. Li preguntem a Fran Jodar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Jodar, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
12: Ho sentíem ara, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit que Espanya tenia un deute amb la infància. Comparteix que aquesta reforma era necessària? Què faltava per protegir millor els infants?
18: Efectivament, és un avenç important. Els professionals que treballem amb famílies i amb nens i nenes que pateixen violència especialment sabien des de fa temps que era una reforma necessària perquè siguin escoltats i que siguin tenint en compte les seves necessitats. Llavors, celebrem bastant aquest avanç, però no és suficient. Necessitem també que els professionals estiguin formats, que s'articulin instruments i procediments adients per portar-lo a terme.
12: Un dels canvis clau és que els infants, vostè ara ho deia, hauran de ser escoltats sempre en qualsevol procediment. Això, a la pràctica, com pot canviar la manera de treballar d'aquests professionals?
18: A la pràctica, doncs, pot canviar d'una manera molt semblant de la que es va produir quan es va avançar en el tema de la prova preconstituïda en casos de violència sexual, per exemple, la declaració de menors. Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o en una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir, doncs, no tindrà cap cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltes les seves necessitats.
12: També ho explicàvem, la reforma prohibeix, això s'ha destacat moltíssim, prohibeix del tot, deia, el denominat síndrome d'alienació parental, una teoria que s'ha utilitzat en molts processos de custòdia. Quin impacte real pot tenir també aquesta prohibició en la protecció dels infants?
18: Doncs que es deixi de fer un mal ús de tècniques i eines professionals per recolzar doncs fenòmens que no estan validats científicament per cap testament ni científic ni internacionalment reconegut, i que es deixi de desacreditar mares i fills i filles que estaven patint violència i que es feia servir aquestes eines per desacreditar-les.
12: Acabo ja amb una darrera pregunta. La reforma, s'ha de dir també, encara no entrarà en vigor immediatament. Què cal perquè aquests canvis es notin de veritat? Vostè deia ara que falten encara professionals i recursos per aplicar-la bé?
18: Sí, sempre els avenços legals comporten pues, una bona notícia, però en la majoria de vegades el que fallen són els procediments, els instruments materials i els professionals que es doten, no? En aquest cas, doncs, articular tots els procediments, instruments i professionals garantint que tinguin la formació adient en perspectiva de gènere i també en trauma, ja que són disciplines que són pràcticament obligatòries d'estar formats com a professionals per proporcionar una atenció adient, ja que si no tenim aquesta formació darrere o no ens assegurem que els professionals tinguem aquesta perspectiva, doncs, tot i que existeixin els instruments, l'ús que es poden fer d'aquests instruments potser no és el millor.
12: Fran Jódar, del Col·legi de Psicologia de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies, doncs, de nou i bon dia.
18: A vosaltres. Adéu.
7: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
12: I de l'àmbit laboral us expliquem que hi ha hagut un preacord, o s'ha arribat a un preacord entre la direcció i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i, en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat, recordem-ho, aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana, al parc de la Devesa, fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que de moment s'ha desconvocat aquesta manifestació perquè precisament serà quan se celebri l'assemblea de treballadors per presentar el preacord que haurien assolit. I encara en aquest àmbit laboral, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat en aquest cas per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, els equips de vendes, centres de distribució i producció que en el cas de Catalunya afectarien les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració anunciada ara fa 6 mesos afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 8:45 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. El Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de la Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 7:15 a l'estadi Johan Cruyff, amb la Lliga i la Supercopa al Sarró. Venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals. La de la Copa de la Reina, el 16 de maig, davant l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions contra el Lió, el dia 23 a Oslo. El tècnic, Pere Romeu, diu que veu el vestidor enfocat en els objectius, malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
19: els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i hi ha algunes coses doncs, que encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
12: El Tour podria modificar el recorregut de la segona etapa per la pesta porcina. La Generalitat ha demanat que el traçat, que ha de travessar Collserola, es modifiqui per no interferir en les tasques de control sanitari. L'organització veuria amb bons ulls el canvi que evitaria el pas de la ronda ciclista per la zona afectada. S'espera que en els propers dies es confirmi el nou traçat de l'etapa que tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I el DP World Tour de golf aterra aquesta setmana a Terrassa amb el Catalunya Championship. El torneig marca l'inici del camí cap a la Ryder Cup de 2031 a Camiral. Ens ho explica en Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
20: Terrassa centrarà les mirades al món del golf aquesta setmana. Del 7 al 10 de maig, el Reial Club de Golf al Prat acollirà una parada del DP World Tour, el circuit europeu que reuneix alguns dels millors golfistes de l'actualitat, en l'anomenat Estrella Damm Catalunya Championship. Entre els principals reclams hi ha el campió de l'Open britànic Francesco Molinari i jugadors com Jaden Schaiper, Bernd Wiesberger o Mateo Manacero. Dels participants espanyols destaca el barceloní Pablo Larrazábal, que compta amb 9 tornejos del circuit al seu palmarès i que ha fet un símil futbolístic per mirar de guanyar el desè.
21: Para mí 19 años no son suficientes. 9 victorias y 65 top 10. El Real Madrid tiene 15 Champions. No pararé hasta que tenga 15 torneos. Quiero pasar al Real Madrid en torneos del European Tour ganados.
20: Durant la jornada inaugural, el dijous 7 de maig, el torneig farà un homenatge a Severiano Ballesteros, coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort.
12: I amb la cultura arribarem a l'hora en punt. Ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà al novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica el Julen Andrés, de Lleida Televisió.
22: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
23: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
22: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
12: I satisfacció a aquesta casa pel Premi Nacional de Comunicació que ha rebut la docusèrie Hospital de Proximitat, tal com ja us vam anunciar ahir. Coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, el jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari. Ens n'apropa els detalls Laura Cera, de TV Mataró.
24: Hospital de Proximitat ja acumula 2 temporades i 24 capítols de mitja hora, però també un premi Zapping i un premi Zoom. Ara, aquest palmarès s'hi suma un Premi Nacional de Comunicació, la màxima distinció en l'àmbit comunicatiu.
25: Hospital de Proximitat és una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem.
24: En aquest cas, el jurat ha valorat especialment la capacitat del programa per apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors.
26: El dia a dia té moltes interaccions i generalment són positives. En canvi, és fàcil que surti allò que no va bé i és més difícil que surti el que va bé, que és el que es viu cada dia milions de vegades. I aquesta sèrie ajuda que això sigui així.
24: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTVE Play.
7: la xarxa de comunicació local.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Ràdio Arenys.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
12: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix, l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 6 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Fran Jodar.
9: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció.
12: Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. I entrarem a fons tot seguit en connexió amb Pablo Esteban, secretari general d'Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé a Espanya. Pel que fa als titulars, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels dos gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I de la cultura destaquem que el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Quan passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, us hem de donar un apunt de serveis pel que fa al transport públic, en concret un robatori de coure entre les estacions de Sant Andreu i Montcada, afecta els sistemes de senyalització i provoca retards de fins a 20 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11. Tècnics de DIF treballen per reparar ara mateix la incidència. Pel que fa a la previsió del temps, un dia de molta més llum i de molt més sol, però no a tot arreu. Aviam, Lluís Miquel Pérez, detalla'ns-ho això. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, com a mínim el dia comença radiant al 80% de Catalunya i tindrem, de fet, moltes hores de sol a gran part de comarques del país. Avui una treva en les tempestes més aviat generals que hi ha hagut les últimes tardes. Però el que hem de destacar d'hores d'ara és que hi ha algun raconet on el sol no s'hi veu i on la boira és present i l'ambient bastant fred, per cert. Aquests núvols que són més presents, per exemple, a les comarques de Girona, arribant fins a l'Alt Maresme. Aquest matí també aquesta boira ben densa a gran part de la Catalunya central i les valls del Pirineu. Remarquem amb un ambient que ha refredat bastant. Sí que fa sol a moltes comarques, però no escalfa, lògicament, a aquesta hora del matí. La tarda, doncs, alguna excepció al sol, doncs la tindrem bàsicament al sud de l'Ebre, on tindrem alguna tempesta, i sobretot al nord del país, a tocar de l'Alt Pirineu, també al nord de Girona. Compte a l'Alta Garrotxa i a l'Alt Empordà, perquè aquí aquesta tarda hi haurà alguna tempesta amb calamarsa important, com va passar ahir, per exemple, en algunes comarques del prelitoral barceloní. Però aquestes tempestes avui seran més concentrades, ja diem, en aquesta banda nord del país. A la resta el que farà és més sol i, per tant, la tarda acabarà més amable que no pas la d'ahir, una miqueta més càlida. N'estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
12: 8 i 5, entrem de ple en matèria. El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis, després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag Canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries i en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que, per ara, ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta, però, que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té més detalls la Maite Polo.
8: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva de rosegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
10: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat estan bé.
8: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
12: Però avui també us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
13: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
11: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
12: Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient, ja que afirmen que encara falta formació i eines concretes per dur-lo a terme. El portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Hoder, explica com els professionals hauran de guiar els infants en aquests processos. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
12: Preacord entre la direcció i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant de la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana, al parc de la Devesa, fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà a aquella hora quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord. I encara de l'àmbit laboral, avui dimecres 6 de maig, Nestlé i els sindicats s'asseuen per primera vegada a la taula per negociar l'ERO que pot afectar fins a 301 treballadors arreu de l'Estat. És una reunió clau. L'empresa ha de concretar l'impacte centre per centre, també a Girona, Reus i Esplugues de Llobregat. Tot i això, arriba després d'un any de beneficis i facturació rècord per a Nestlé, un context que fa que els sindicats considerin que aquest ERO és innecessari i està injustificat. En parlem amb Pablo Esteban, ell és secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres a Nestlé Espanya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia, què tal?
12: Avui Nestlé ha de concretar, ho explicàvem ara, quants acomiadaments vol fer a cada centre. Quina afectació espereu en concret a les plantes que ens afecten més de prop geogràficament? Parlo d'Esplugues, de Girona i de Reus. Què seria per vosaltres una línia vermella?
14: Bueno, a veure, el tema està que, clar, nosaltres hem rebut informació a nivell europeu, que és confidencial, però per la informació que hem rebut entenem que, lògicament, per números, el centre de d'Esplugues i el de Girona, que tenen una plantilla doncs, bastant extensa en comparació a la plantilla que tenim a Reus, doncs el percentatge serà bastant elevat en aquests dos centres. Línies vermelles, lògicament, línies vermelles per nosaltres és un acomiadament. És a dir, en el moment que l'empresa ens presenta un expedient d'aquest calibre, doncs, lògicament nosaltres ens posem en contra, revisem tota la situació econòmica que ha tingut l'empresa en els últims anys, sobretot en el nostre estat, en el nostre país, i la veritat, no entenem aquesta decisió. Per nosaltres volem, lògicament, doncs, defensar des del primer treball fins al 301.
12: Com s'explica que una empresa amb beneficis rècord i vendes a l'alça plantegi un ERO d'aquesta magnitud? Quina és, segons vosaltres, la veritable motivació?
14: Nosaltres entenem que la motivació, encara que l'expedient és objectiu, entenem que és totalment econòmic. És a dir, és una trista dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filon amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos, i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe, i la veritat no ho entenem, perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores, i al final doncs, han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
12: Des dels sindicats parleu d'alternatives d'estalvi per evitar acomiadaments. Quines mesures concretes posareu sobre la taula perquè Nestlé no retalli plantilla?
14: Clar, nosaltres el primer que farem és que avui rebrem una informació bastant clau, perquè lògicament primer hem rebut a nivell europeu informació continental, no? Però avui rebrem una informació estatal i lògicament amb els nostres experts auditarem i validarem primer que aquest procés és legal, que realment demostra que tot el que al·lega l'empresa és correcte, i el que nosaltres volem fer és reduir l'impacte al màxim possible, és a dir, validar que això és correcte, intentar que l'impacte no sigui tan real i buscar fórmules perquè no sigui així, com recol·locació d'aquestes persones que estan ara mateix en aquesta situació tan crítica, i buscar reestructuracions, etc., que no suposin d'acomiadaments directes. I, lògicament, un cop finalitzat tot això, millorar aquestes condicions de sortida i que siguin, si poden ser prejubilacions o persones amb certa edat, ja que estiguin propers a la jubilació, doncs que no siguin sorties tan dramàtiques.
12: Doncs, Pablo, Esteban, gràcies per atendre'ns aquest matí. Evidentment, estarem pendents d'aquesta taula d'avui. Que vagi bé.
14: Perfecte. Jo m'agradaria acabar, perquè és algú que hem rebut aquest matí. Nosaltres, com a sindicat, vam anar al Departament de Treball i vam fer una instància, vam activar un protocol preventiu que es diu transnacional, perquè hi ha dos conflictes, a l'europeu i a l'estatal, i com que hem rebut informació per les dues vies, hem demanat a l'Inspecció de Treball que ens doni el seu suport, i ens ha donat, ahir vam tindre la reunió fa dos dies, i avui ens han donat l'acte a primera hora del matí, i l'Inspecció de Treball ens dona la raó, ens diuen que realment l'empresa no ha actuat de bona fe i que nosaltres, com a sindicat, volem avui proposar a la taula una que se posponga a l'ERO aquí a Espanya i a Catalunya fins que no finalitzi el període d'informació i consulta a nivell europeu.
12: Important aquest matís, perquè això vol dir que d'entrada la llei us dona la raó a vosaltres. Doncs n'estarem pendents encara més. Gràcies, que vagi molt bé.
14: Molt bé, bon dia, gràcies.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
12: És ara mateix 8:15 del matí. Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Ester Minguell.
16: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
17: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir, com a mínim, d'una comprovació extraordinària de documentació i que, per tant, poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
16: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
12: I encara parlant del procés de regularització, el 100% dels arrelaments pendents a Catalunya quedaran resolts en qüestió de 5 o 6 dies. A més, s'espera que els pròxims dies s'ampliï el nombre d'oficines que ofereixen cita per a la regularització. Ara n'hi ha 56 a tota Catalunya. Així ho ha indicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats del tercer sector i sindicats.
18: I dic que les oficines d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els reglaments que tenien pendents. Les oficines d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arreglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
12: L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats han denunciat a la Fiscalia discursos d'odi difosos per les xarxes socials. Posen el focus en el responsable d'un perfil d'Instagram en el qual l'autor diu que es dedica textualment a caçar moros quan s'avorreix. Ens en dona més detalls l'Àngel Martínez, de Televisió de Girona.
19: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
20: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
21: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
19: També denuncien atacs per part de grups feixistes a les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
12: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri del Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. I d'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi.

0: cal trucar, però, al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara, però, no hi ha detinguts. I els alcaldes de l'Associació de l'Arc Metropolità volen exprimar al màxim les possibilitats que obre la reforma legal aprovada al Congrés dels Diputats per endurir les penes als multidelinqüents. Tot i que sovint es tracta de delictes menors i sense violència, l'impacte, asseguren, va molt més enllà del dany material perquè afecta la convivència i alimenta, sobretot, la sensació d'impunitat d'aquests lladres. Ara avisen, però, que aquesta reforma només serà efectiva si el seu desplegament és immediat i coordinat. Més detalls en aquesta crònica de TV Mataró.
1: Per tal d'exprimar al màxim el nou marc legal, l'entitat reclama instruccions precises i, sobretot, criteris compartits. Els ajuntaments de la segona corona metropolitana demanen que s'estableixin les pautes a seguir a l'hora de personar-se com a acusació en les causes judicials.
2: Els ajuntaments establir instruccions igualment orientades als secretaris generals i als assessors judicials sobre com impulsar i personar-se en els procediments judicials com a acusacions particulars contra multireincidents, i a la justícia, evidentment, aquesta dotació de majors recursos i la capacitat de gestió per poder tractar, tramitar els judicis de multireincidència amb el major nombre i celeritat possibles.
1: Amb l'objectiu de passar de la teoria a la pràctica, l'entitat ha sol·licitat formalment al Departament d'Interior la convocatòria urgent d'una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya.
0: El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 8:45 del vespre amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. El Barça, que celebrarà avui amb l'afició el títol de Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid i la de la Champions contra el Lió el dia 23 a Oslo. El tècnic, Pere Romeu, diu que veu el vestidor enfocat en els objectius, malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
3: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i hi ha algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins del vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
0: El Tour podria modificar el recorregut per la segona etapa per culpa de la pesta porcina. La Generalitat ha demanat que el traçat, que ha de travessar Collserola, es modifiqui per no interferir en les tasques de control sanitari. L'organització veuria amb bons ulls el canvi que evitaria el pas de la ronda ciclista per la zona afectada. S'espera que en els propers dies es confirmi el nou traçat de l'etapa, que tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I ja s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya de Barcelona els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutat.
4: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que, que sortir una mica de la bombolla

0: del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
1: Ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà al novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica el Julen Andrés, de Lleida Televisió.
2: Quatre seccions oficials, dues de curtmetratges i dues de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
3: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
2: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
1: La 19a edició del Festival de Teatre Esbaiolat ja escalfa motors. Esterri d'Àneu es prepara per acollir una nova entrega d'aquest festival que té com a objectiu apostar pel talent jove. Circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre és el que es podrà veure del 16 al 19 de juliol en aquest municipi del Pallars Sobirà. Les entrades es podran comprar a partir del 3 de juny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tenim la cuina mediterrània tan integrada que potser sovint no la valorem prou. Per sort, hi ha iniciatives que la promouen alhora que posen en valor els beneficis d'una alimentació conscient, de qualitat i de proximitat. Entre el 8 i el 10 de maig, la 12a Fira Empordà Cuina i Salut omplirà Torroella de Montgrí d'activitats gastronòmiques, saludables i familiars. Des d'aquest municipi del Baix Empordà ens proposen tornar als orígens, posant al centre els productes de quilòmetre zero i l'slow food. Per posar-ho en pràctica, la fira compta amb tallers de cuina saludable, xerrades, tastets, espectacles, cercaviles i un mercat ple de parades per descobrir aliments de tot tipus. També hi haurà show cookings, demostracions, ambada parellada, Laura Serra i Alba Pernia. A banda de cuina en directe, a la programació hi trobareu propostes com el taller Memòria de Peix per descobrir els secrets antics de la pesca de riu, un itinerari per conèixer la fauna invasora i protegida del riu Ter, un taller de planter de temporada o un d'abelles i insectes pol·linitzadors. Del 8 al 10 de maig, 12a Fira Empordà Cuina i Salut a Torroella de Montgrí. Més informació a agendatorroella.com.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix, l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest mateix creuer es troben bé. Parlarem tot seguit de les característiques de l'antivirus amb Núria Bruguera, que és doctora del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla i fer-ho en assemblea. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en Fran Jòdar.
2: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció.
1: Els sindicats demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé i que preveu l'acomiadament de 300 treballadors en part a les seves seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Reclamen que no es faci cap moviment fins que acabi el període d'informació i consulta a nivell europeu. N'ha parlat al Notícies en xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé a Comissions Obreres, Pablo Esteban, el dia que ha de començar justament la taula de negociació.
3: Nosaltres entenem que la motivació, encara que l'expedient és objectiu, entenem que és totalment econòmic. És a dir, és una trista dinàmica que ens hem trobat en totes les multinacionals. Hem vist un filó amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe.
1: Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut Flotilla rum a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i de Tiago Ávila. Dels esports destaquem que el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis, després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que, per ara, ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta, però, que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans, perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Doncs el que dèiem arran d'aquest cas detectat en aquest creuer de luxe, avui volem aclarir dubtes. Què és aquest virus, com es contagia i si ens ha de preocupar? Ens ho explica la doctora Núria Bruguera. Ella és pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora Bruguera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és exactament un antivirus i per què gairebé no n'havíem sentit a parlar fins ara?
6: Bueno, és un virus que per nosaltres anomenem zoonosi perquè és típic dels animals. Aleshores, sí que és cert, no?, que sobretot els rossegadors, les rates, poden contraure aquest virus i es van contagiant entre elles. És molt raro, sobretot en el nostre ambient, que tinguem brots o que tinguem infeccions per aquests virus, no?, perquè habitualment en el nostre ambient, no?, estem en països, no?, en una civilització, hi ha una sèrie de mesures preventives. Aleshores, és molt difícil que tinguem aquestes malalties.
1: Quins són els símptomes i com es detecta? I, sobretot, si té tractament i quin és el pronòstic habitual?
6: Clar. Com tots els virus, tenen una sintomatologia que pot ser molt diferent. Des de persones que es poden contagiar i pel seu sistema immune, que és molt bo, desenvoluparan molt poca malaltia, molts pocs símptomes, a persones que poden desenvolupar malaltia greu. El més habitual és que presentin uns símptomes semblants inicialment a un procés gripal, amb malestar general, tos, febre, dolor muscular, i en casos que això pot anar progressant, pot produir-se des d'un edema pulmonar, que és l'entrada de líquid als alvèols, i això provoca una insuficiència respiratòria amb una taxa de mortalitat molt elevada, de gairebé el 50%, o fins i tot poden presentar també afectació a nivell renal en forma de febre hemorràgica i una hemorràgia, una pèrdua de sang a través de l'orina, dels ronyons.
1: Doctora, ens deia que es contagia entre animals i és molt difícil el contagi entre persones, però com s'ha contagiat en aquest cas? Què ha passat?
6: Clar, el més habitual és que ens contagiem nosaltres per estar en contacte, sobretot amb les femtes o amb els orins dels rossegadors. Entre persones és molt difícil, però no és impossible. Si tenim un contacte molt estret amb secrecions respiratòries o amb saliva de persones contagiades, ens podem arribar a contagiar. El que és més habitual són quan aquests rossegadors, per exemple, entren en els sistemes d'aire condicionat i poden contaminar. Aleshores, a l'obrir doncs, aquests sistemes d'aire condicionat, alliberen aquestes nanopartícules i ens podem acabar contagiant sense haver vist o haver estat en contacte directe amb els excrements dels rosegadors.
1: Interessant aquesta explicació. Una última i molt ràpida. Quin risc real té per ara la població? Hi ha perill per a la població de Cap Verd, de Canàries o de Catalunya, tenint en compte que hi ha 5 catalans en aquest vaixell?
6: D'entrada, dir que si estem en perill, no. Si es fan bé les coses. No? Això amb la Covid ho vam aprendre, no? Que quan tenim un focus infecciós el millor és fer un aïllament, i hi ha els casos índex fins que demostrem que la infecció ha passat. Per el que he escoltat, perquè jo tampoc és que tingui informació directa, sembla que faran un desembarc a Canàries i això ho haurien de coordinar de la forma de que tinguin el mínim contacte aquests passatgers amb la població del port on atraquin.
1: Doncs, doctora Núria Bruguera, en teoria això ens hauria de deixar més tranquils. N'estarem pendents de tota manera. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vosaltres, bon dia.

0: Abans d'arribar a 9:15, també us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials. I, a més, investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
2: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
1: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient, ja que afirmen que encara falta formació i eines concretes per dur-lo a terme. El portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Hodar, explica com els professionals hauran de guiar els infants en aquests processos. Ens ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
3: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
0: De l'àmbit laboral, destaquem el preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al Parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord. Els sindicats de Nestlé demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa i que preveu l'acomiadament de 300 treballadors, en part a les seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Reclamen que no es faci cap moviment fins que acabi el període d'informació i consulta a nivell europeu. N'ha parlat al Notícies en Xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé Espanya a Comissions Obreres, Pablo Esteban, el dia, justament, que ha de començar la taula de negociació.
4: És una triste dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filó amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos, i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe, i la veritat no ho entenem, perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores, i al final doncs, han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
0: També us ho hem dit en titulars, Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut Flotilla rum a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Avui dimecres s'obre el pavelló 2 de la Fira de Barcelona per ampliar el dispositiu d'assessorament del procés de regularització extraordinària. És el primer dia que es posarà en funcionament aquest nou espai a la ciutat que donarà cita prèvia als migrants per ser atesos després a les oficines d'atenció ciutadana. I una altra novetat pel que fa a aquest procés de regularització i és que Barcelona ha instal·lat fonts d'aigua potable perquè les persones que estan fent cua davant d'aquests equipaments municipals puguin hidratar-se. A les portes de la fira hi ha Lluís Sánchez i Anna Ruiz. Explica'ns, Anna, quina és la fotografia que veus aquí.
5: Hola, Elena, bon dia. A partir de les 10 del matí s'obrirà el pavelló número 2 de la Fira de Barcelona. Aquest equipament s'ha habilitat amb l'objectiu d'alleugerir la pressió que s'estaven visquent a les portes de les oficines d'atenció ciutadana i la resta d'equipaments de la ciutat que tramitaven la documentació necessària perquè els migrants puguin regularitzar la seva situació. Aquest espai, així, haurà d'alleugerir aquesta pressió, tot i que hi ha desenes de persones les que estan esperant en aquests moments per poder accedir a partir de les 10 del matí a aquest pavelló número 2 de la Fira de Barcelona. És veritat que la fotografia, Elena, no té res a veure amb el que hem vist les últimes setmanes a la Fira Sant Miquel, a la plaça Sant Miquel, per exemple, o a la Farga de l'Hospitalet, on la pressió era total, excessiva, i les imatges de gent esperant era també molt impressionant. Aquí la situació és de total normalitat, són desenes de persones les que a partir de les 10 del matí podran obtenir cita prèvia per continuar amb la tramitació dels papers, la tramitació burocràtica a la resta de les oficines d'atenció ciutadana que s'han habilitat a la ciutat de Barcelona amb aquest objectiu. I serà la setmana vinent quan els tràmits també es podran fer aquí al pavelló número 2 de la Fira de Barcelona, un servei que a més s'adreçarà de manera específica a aquelles persones que resideixen a la ciutat de Barcelona, però que encara no s'han empadronat. Fins al mes d'abril passat, quan es va iniciar aquest procés de regularització, Barcelona ha expedit 94.000 documents de padró i uns 17.000 informes de vulnerabilitat, i moltes de les persones que estan fent cua en aquests moments necessiten aquests dos documents. Tot i això, insistim, Elena, que avui, a partir de les 10 del matí, el que podran obtenir en aquest espai és la cita prèvia a la cua tindran accés a dia i hora per continuar els seus tràmits amb alguna de les oficines d'atenció ciutadana habilitades a la ciutat de Barcelona per fer els tràmits en aquest procés de regularització extraordinària de migrants.
0: Doncs ens n'alegrem moltíssim que encara que una mica tard es vagi posant remei i solució perquè aquestes persones tan resilients no pateixin tant. Gràcies, Anna. Bon dia. I Camp de Bànol, el Ripollès, ha estat el municipi triat per acollir la celebració del Dia d'Europa al món rural. Una jornada de debat i intercanvi d'experiències on s'han presentat projectes innovadors liderats per joves i on s'ha parlat també sobre els reptes de futur del territori. En té més detalls en aquesta crònica de televisió del Ripollès la Laura Segú.
6: L'inici de la celebració del Dia d'Europa ha començat a Can de Bànol com a punt de projecció de la realitat rural en àmbit europeu. Aquest dimarts s'han reunit autoritats que representen el sector empresarial i institucional per celebrar, a més, el 40è aniversari de l'entrada de l'Estat a la Unió Europea.
7: S'estan ja prenent mesures a nivell de diferents directives o lleis que van mirant cada cop més cap a les poblacions petites. Avui mateix es parlarà d'una llei que parla per ajudar a promocionar l'habitatge a poblacions de menys de 2.000 habitants. Però estem els que en tenim entre 2 i 5.000 que també tenim problemes i no ens acull aquesta llei.
8: Tenim un pla d'acció europeu pel món rural i un pacte pel món rural, al qual, per exemple, associacions com les associacions de municipis rurals i marítims de Catalunya participen.
6: La jornada commemorativa es tancava amb la taula rodona enfocada als reptes del món rural i el desplegament d'una bandera europea de grans dimensions a la plaça de l'Església.
0: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem d'entrada amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol.
9: Sí, rep el Nantes al Palau Blaugrana a partir de 3:15 i ho fa amb dos gols d'avantatge aconseguits en el partit d'anada disputat a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega i Dick Amem expliquen com afronten el duel.
10: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
11: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
9: Avui arrenca la localitat portuguesa de Coimbra la final a 8 de la Lliga de Campions d'Hockey Patins i participen dos equips catalans, el Reus i el Barça. Els roig-i-negres ja debutaran als quarts de final contra el Benfica avui a partir de les 11 de la nit. Ens apropa la prèvia des de Canal Reus el Joel Gomis.
12: Els roig-i-negres se les veuran amb el monstre portuguès, un equip fet i dissenyat per aixecar la màxima competició europea. Jordi García, entrenador del Reus, té clar que la pressió en aquest duel és pel Benfica.
13: Per nosaltres és un premi haver arribat allí i així ho vivim com una situació xula. El que no fa és que nosaltres vulguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui, però evidentment la pressió, i més després de l'any passat que no va guanyar cap títol, encara la té més el Benfica, no?
12: Jordi García tindrà a la seva disposició a tota la plantilla, sense baixes ni lesions d'última hora. El partit entre lisboetes i reusencs es jugarà a les 11 de la nit, hora catalana.
9: Berta Busquets, capitana del Palau, deixarà l'hoquei patins de màxim nivell a final de curs després de 15 temporades a l'elit. Totes les ha viscut a l'hoquei Lliga Femenina, la màxima categoria estatal, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora després d'aixecar 13 títols amb l'equip palauenc, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Busquets marxa satisfeta amb tot aquest bagatge.
14: És el projecte de la meva vida, he complert molts somnis i sempre formarà part de mi. Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
9: I el Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant el Llevant, que arrencarà 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid i la de la Champions contra el Lió el dia 23 a Oslo. El tècnic Pere Romeu diu que el vestidor enfocat en els objectius malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com ara Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
15: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
9: Doncs aquest Barça-Llevant a 6:45, intranscendent, però hi ha aquest al·licient de veure com celebren el títol de Lliga.
0: I demà explica'ns tots els detalls de la celebració.
9: I tant que sí.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. Vostès, si els interessa el cine, estigueu al cas, o estiguin al cas, perquè ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica en Julen Andrés, de Lleida Televisió.
16: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
17: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic, Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials, i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
16: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
0: I la 19a edició del Festival de Teatre Esbaiola ja escalfa motors. Esther Ridanau es prepara per acollir una nova entrega d'aquest festival que té com a objectiu apostar pel talent jove. Circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre és el que es podrà veure del 16 al 19 de juliol en aquest municipi del Pallars Sobirà. S'hi oferiran 88 activitats repartides en 13 espais. A més, el 38% de la programació és internacional. Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa d'avui. Us esperem demà, que ja és dijous. Ja tenim la setmana al peu al coll. Gràcies, fins demà.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraque les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Abans s'evacuaran els casos més greus a Cap Verd, mentre la resta de passatgers, entre ells els ciutadans espanyols, arribaran a les Canàries en un plaç de 3 o 4 dies. Allà seran examinats i atesos amb protocols especials i sense contacte amb la població. De fet, la doctora Núria Bruguera, pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia, ha explicat a la xarxa quin és la base d'aquest virus.
2: És un virus que per nosaltres anomenem zoonosi perquè és típic dels animals. Aleshores, sí que és cert, no?, que sobretot els rosegadors, les rates, poden contraure aquest virus i es van contagiant entre elles. És molt raro, sobretot en el nostre ambient, que tinguem brots o que tinguem infeccions per aquests virus, no? Perquè habitualment en el nostre ambient, no?, estem en països, no?, amb una civilització, hi ha una sèrie de mesures preventives, aleshores és molt difícil que tinguem aquestes malalties.
1: També s'ha autoritzat el trasllat urgent del metge del vaixell que està en estat greu. I els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya i el 161è des que es va començar a recollir dades oficials l'any 2012. Igualtat i Feminisme i també l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament avui al migdia. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Després d'una nit sencera de negociacions, les parts han tancat un principi d'acord cap a les 6 del matí, que ara haurà de ser ratificat per l'Assemblea de Treballadors. Fins que la plantilla no hi doni el vistiplau, però la vaga continua activa. L'aturada, que recordem va iniciar el dilluns, ja havia provocat acumulació de deixalles en diversos punts de la ciutat. I pel que fa al temps, avui matí més estable que el d'ahir i tarda amb ruixats. A partir del migdia creixeran nuvolades en zones de muntanya, al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts a les 9 i 3 minuts. Arrenquem, com cada dia, fins les 11 en punt del matí, acompanyant-vos amb l'actualitat de la jornada, que avui vés a saber si passarà per aquests nuvolots que ens estan tapant el sol i que sembla que anuncien pluja. Avui és el dia més fred, la setmana, Si havíem de mirar allò del mapa del temps de TV3, altrament dita, la Tele3, baixava, avui arribava avall de tot i la cosa tornava a pujar. Bé, en tot cas, sembla que tots tranquils, perquè un dia o un altre arribarà l'estiu i podrem anar a la platja, gaudir del sol i posar-nos morenos, tot i que els dermatòlegs ens diguin que això no s'ha de fer, i marxar de vacances. Obro parèntesi, amb això de marxar de vacances, avui que tothom està tan preocupat per allò de l'antivirus, aquest virus que de moment ja se n'han portat 3 per davant i en té 3 més infectats, 5 més, perdó, d'infectats, i que finalment viatja amb un creuer que ha pogut arribarà a les Illes Canàries, ha rebut el permís per poder atracar a les Canàries i descarregar i tal, i ara està tothom, doncs, bueno, tothom, és motiu de comentari, no? Tu, escolta'm això i tal... És un dels riscos de la globalització. Jo recordo, els que som més grans, recordàvem que quan es va posar això de la globalització es va vendre com un guany i un benefici per tothom. La globalització ens permetrà intercanviar riquesa cultural, que ho ha fet. La globalització ens permetrà viatjar d'un costat a l'altre del món, que ho ha fet, i ens permetrà relacionar-nos, produir, comprar, importar i exportar productes de qualsevol lloc del món d'una manera ràpida i diligent i econòmicament sostenible. Que ho ha fet. Però és evident que aquí han passat diverses coses. La primera, que com tota la vida, no tots són beneficis. O sigui, tota cosa que passi té una vessant positiva i una vessant negativa. Es va explicar només la vessant positiva i jo crec que a nivell social estàvem molt poc preparats per la vessant negativa. És a dir, ens pensàvem, per exemple, que nosaltres aniríem al món i que podríem viatjar arreu del món i que això seria fantàstic, però no comptàvem que els mateixos drets que teníem nosaltres els tindria la resta de món. I que, per tant, igual que nosaltres anaven, ells vindrien. I que, per tant, doncs, això generaria doncs, una tensió a nivell turístic, a nivell de la presència de persones estrangeres, una tensió a nivell idiomàtic, una tensió a nivell de costums, d'hàbits, de cultures, que bueno, ha generat, doncs, els primers anys va generar una certa preocupació i que avui en dia, doncs, bueno, el que s'ha sabut gestionar, el que s'ha gestionat bé, doncs va de meravella, i el que no s'ha sabut gestionar o s'ha gestionat malament, no... Bueno, hi ha el problema, no? Els problemes d'atenció, els problemes de convivència, etc etc. Doncs, i el mateix passa amb el tema del turisme, no? Jo me'n vaig a qualsevol lloc del món i per tant, puc veure i conèixer i experimentar allà. El problema és que si te'n vas a qualsevol lloc del món, assumeixes el risc de que qualsevol cosa que hi hagi en aquell racó de món et pugui afectar si tu no estàs preparat per poder-ho entomar i poder-ho combatre si és que és negatiu o poder-ho acceptar i poder-ho gaudir si és que és positiu. I, per tant, provoca doncs, que els nostres, en el cas de la salut, per exemple, sense anar més lluny, els nostres organismes, els nostres cossos, el nostre sistema immunitari estigui preparat per determinades malalties, però no per determinades altres. I les vacunacions arriben on arriben, les vacunacions cobreixen el que cobreixen, i, a més, en un context on moltes vegades som nosaltres els que ens muntem el viatge i decidim on mengem, on dormim, on ens dutxem i on fem la nostra vida quan anem a l'estranger, doncs moltes vegades assumim riscos dels quals no som conscients i que ens acaben portant problemes de salut. Això vol dir que allò de l'antivirus és perquè la gent no s'ha sabut vacunar adequadament? No. O sí, no se sap. La veritat és que, de fet, una de les coses és que no se sap. I aquí està el tema. Quan marxem de viatge o quan marxem de vacances, quan anem a l'estranger, quan anem a determinats llocs del món, si tu te'n vas a Buenos Aires, doncs, evidentment, coneixeràs una realitat i patiràs uns riscos. I si te'n vas a l'últim racó de la Patagònia, doncs en coneixeràs i en viuràs uns altres. I te n'hauràs anat al mateix país. La diferència és... quines realitats has estat disposat a d'alguna manera, a assumir. I d'aquestes qüestions sovint se'n parla poc i jo crec que hem de ser absolutament conscients. I més ara que marxem o planifiquem, en molts casos, les nostres vacances i, en alguns casos, els més afortunats, si voleu, els més rics, els que tenen capacitat, doncs plantegen i planifiquen anar-se'n a un país... llunyà, o potser no tan llunyà, però amb una realitat cultural i sanitària molt, molt diferent. Jo crec que aquesta és una reflexió que ens hauríem de fer i que ens hauríem de començar a aprendre. Una altra cosa que ens va portar la globalització, doncs, el turisme. I el turisme que ens ha portat? Doncs el turisme ens ha portat moltes coses bones. Ens ha portat gent que ve a conèixer el nostre territori, la possibilitat de poder-los explicar la nostra cultura, la nostra història, el nostre país, la possibilitat d'enriquir-nos als nostres hotels, als nostres restaurants, les nostres ofertes turístiques, viatges en bicicleta, sortides guiades per la Badia de Montserrat, museus de la Punta, platges per poder gaudir, poder prendre el sol, on hi ha guinguetes, on venen i es prenen els seus refrescos i fan les seves paelles... Què ens ha portat? Doncs com que ho hem fet malament i no ho hem sabut, jo penso, contextualitzar i ho hem deixat en mans dels mateixos, precarietat laboral. I, per tant, què ens ha portat? Doncs sous baixos, persones que treballen més de les 8 hores que estableix de límit la llei, convenis pobres i que en molts casos no es compleixen, la justificació de situacions de gairebé explotació laboral, la feina fàcil i ràpida que ha fet que molts joves hagin deixat d'estudiar i que hagin preferit la immediatesa d'un salari, baix, que no pas la visió de no tenir diners però poder viure el gruix de la seva vida, l'acabar dels 30 o dels 28 o dels 25 als 65 en una situació laboral i econòmica còmoda i estable, ha portat tota una situació que, avui se celebri que finalment a l'estat espanyol, per primera vegada de la seva història, hagi superat els 22 milions de persones amb feina, és a dir, hagi superat els 22 milions d'ocupats, però que això s'hagi aconseguit gràcies a l'hostaleria. I no entenc l'hostaleria com un element dolent, però sí entenc l'hostaleria com un element de feina precaritzada. Fins al punt de cara als hostalers, que intenten millorar la seva oferta i que intenten d'alguna manera tenir uns estàndards de qualitat una mica més elevats que els que hi havien fa uns anys, es queixen de que no hi ha personal qualificat per fer la seva feina. És a dir, no hi ha bons cambrers, no hi ha bons sumillers, no hi ha bons metres, no hi ha bons ajudants de cuina, amb dificultat hi ha bons cuiners. Ara resulta que el problema és que no hi ha personal qualificat, i és veritat, no la hi ha. Però quin sou ofereix vostè? Quin sou oferit? Quines condicions laborals? Quin projecte laboral de vida? És a dir, miri, vostè serà cambrer tota la vida. No, miri, escolti'm, jo, ara sí, però potser d'aquí 5 anys, o 3, o 2, o 1, o 10, vull ser una altra cosa, i en el seu restaurant, en el seu hotel, en el seu establiment, és evident que pel que vostè m'ofereix no tindré capacitat de poder créixer a nivell personal. I, per tant, ara ens trobem amb això, que més enllà de les feines de temporada i que més enllà de la feina de la gent, i no dic que tots siguin així, però amb qualificacions, amb formacions més bàsiques i més baixes, no hi ha més que aportar al món de l'hostaleria. En definitiva, això requeriria tota una revisió, una mirada, una replanificació de l'actual sistema turístic i dels serveis que molt sovint oferim a la gent que ve al nostre país. També requeriria el fet de ser més, més curosos amb quin tipus de turisme ve al nostre país. Fins fa 4 dies venien nanos a emborratxar-se i a fer festes a la nit, Salou Fest, li dèiem. Això és veritat que ens ho hem tret de sobre, però tampoc no hem estat massa més exquisits, perquè seguim considerant el turisme des d'un punt de vista numèric i no des d'un punt de vista qualitatiu. És a dir, seguim oferint serveis, en el cas del Maresme, a Calella, a turistes perquè vinguin a agafar el tren i anar-se'n a Barcelona amb tren a fer la seva vida, més que no pas apostar per serveis turístics que facin que vulguin anar a Barcelona, però també vulguin quedar-se a Calella, també vulguin quedar-se a Arenys, també vulguin quedar-se a la nostra zona per gaudir dels atractius que els hi puguem oferir. És una visió curtterminista, ràpida i fàcil de l'actual sistema turístic. I potser perquè això passi, cal acceptar que s'han de tancar hotels, s'han de tancar restaurants i s'han de refer alguns dels negocis que actualment tenim a la nostra zona. Però, evidentment, d'això ningú n'està disposat, ni perquè és el seu negoci, ni perquè vol planificar i enfrontar-se a la realitat d'haver-li de dir a algú això que té no és digne, tanqui o reformulis i busqui una altra manera de guanyar-se la vida. Però, en tot cas, d'això, si voleu, en podem parlar al llarg del programa d'avui. Arrenquem, que són 9:45 del matí, i avui tenim moltes coses a explicar-vos, que és dimecres i tenim entrevista política. Comencem.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Certament, si teniu màquina de fer fotos, aneu a fer fotos al cel, eh? Perquè avui és la cosa ara mateix és molt bonica. Aneu a la zona de platja, aneu a la muntanya, pugeu-vos a un turó, aneu a la plaça aquesta que els veïns han demanat 53.000 vegades que li posin nom i encara no hi ha hagut manera de posar-li. Aneu a Sant Elm, feu fotografies. Preneu imatges d'aquest sol entaranyinat per uns núvols gruixuts que amenacen tempesta aquest dia estrany que tenim per davant. Tenim un dia estrany i un programa estrany. Avui canviarem l'ordre de les coses. D'aquí, 10 minuts, trucarem en Ramon Vinyes, perquè avui farem entrevista política curta, compensada, amb el cap dels socialistes aranyencs sobre quina visió té i quina mirada posen des del PSC al funcionament de la nostra vila, tant social com políticament. I a la segona hora, que és quan hauríem de fer l'entrevista política, el que farem serà, per una banda, parlar amb el director del Centre d'Assistència Primària, amb aquest espai que fem amb comunicació amb l'Institut Català de la Salut i que ens fa parlar de la salut i de les coses que es fan al CAP. Com que demà tenim Escola de Salut a la nostra vila, parlarem del Dia Mundial de la Salut, que va ser fa un mes, el passat dia 7 d'abril, però que en el nostre municipi el celebrarem tot just demà, dia 7 d'abril. Per tant, amb el director del CAP parlarem de salut i de sanitat. I què més? Mirarem de parlar també del que reclamen les entitats que defensen la dret dels usuaris de la salut de la nostra comarca i, evidentment, farem un cop d'ull a l'actualitat del dia, etcètera, etcètera. Però abans, què us sembla si fem un cop d'ull a la previsió del temps? Saludem en Quim Serra. Quim, endavant.
5: Hola, bon dia. Avui tenim per endavant una jornada marcada per les restes d'inestabilitat. De fet, aquest matí ha començat amb alguns núvols, més estones amb sol cap al sud del Maresme, més nuvolositat cap al nord de la comarca i no descartem que es pugui escapar algun xàfec puntual cap al Maresme nord al llarg d'aquest matí. Poca cosa, tot plegat, les mínimes han baixat i han arribat als 8 graus a la zona interior de la comarca, per tant, ambient fresquet a primeres hores del matí. Les màximes, si fa no fa, seran com les d'ahir. Aquesta tarda s'espera, doncs, el contrari que al matí, més sol a primeres hores, més nuvolades a mesura que avanci la tarda, i, de fet, entre mitja tarda i al vespre, altre cop podrem tenir alguns xàfecs, principalment al Maresme Nord, però també puntualment podrien arribar cap al centre del Maresme. Al sud de la comarca no s'esperen precipitacions en el dia d'avui. Per la seva banda, la situació marítima estarà dominada pel marejol, això sí, a marees de mar de fons al llarg de tot el dia. De cara a demà s'espera que durant el matí tinguem nuvolades a la zona interior de la comarca, a la serralada litoral, que es desplaçaran cap al prelitoral. Per tant, sembla que en conjunt no tindríem precipitacions, llevat d'alguns xàfecs que, com dèiem, poden caure a la zona interior de la comarca de forma puntual. A partir de demà a la tarda el temps serà més tranquil, més estable, amb més estones amb sol. Demà amb temperatures semblants a les d'avui. Divendres, situació tranquil·la, estabilitat en general. Dissabte, però, tindrem un canvi de temps amb l'arribada d'una pertorbació que arribarà del sud, amb precipitacions que començarien a caure cap a mitja tarda de dissabte i que ens acompanyarien aproximadament fins la mitjanit de dissabte a diumenge. Per tant, els actes que estiguin previstos per la tarda i vespre del dissabte, doncs haurem d'anar amb compte perquè s'esperen precipitacions. Diumenge el temps es torna a estabilitzar i en conjunt haurem de parlar de domini del sol a tota la comarca. Les temperatures divendres pugen una mica, dissabte es mantenen i diumenge pujaran una mica més.
0: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram. Ràdio Arenys, la primera.
6: L'actualitat a la ràdio.

0: Vinga, va, que són un quart i gairebé mig de les 10 del matí. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Quin dimecres avui, eh? Hosti, quin dimecres de mes de maig avui, eh?
1: Sí.
0: Ja ens hem pelat el març, l'abril, i estem ja al maig.
1: I projectant ja les vacances.
0: Home, home, ja t'ho dic. És a dir, ara aquí, qui més qui menys està demanant els dies a la feina. Eh? Jo vull el rodeo, jo vull el no sé què, juliol. I aquí anant quadrant el... Nosaltres això no ho fem, us he de dir. Nosaltres, és de fet, nosaltres no demanem mai les vacances, perquè no volem marxar de vacances. Estem aquí compromesos amb la feina. I és la casa que ens obliga, perquè la llei obliga, perquè si fos per nosaltres, no ho faríem mai, això.
1: Que t'esperin el mes d'agost aquí.
0: És que jo és perquè m'obliguen, eh? No.
1: Segur.
0: Exacte.
1: Segur. En tot cas, Josep Maria, al marge de parlar de les vacances, doncs dir-te que aquesta setmana, justament demà, Carreteres iniciarà les obres per implementar les mesures provisionals que han de reduir l'accidentalitat al tram sota l'autopista, sí. C32. Eh? Recordem que aquesta via, la C61, coneix els dos Arenys, a les sortides i entrades de l'autopista, en especial la sortida per incorporar-se. Doncs en aquesta via acostuma a tenir un elevat grau d'accidentalitat. N'hem parlat moltíssimes vegades dels accidents doncs, que s'han produït amb l'estop quan baixen d'Arenys amunt especialment. Hi ha les persones que s'incorporen en aquesta via. En tot cas, des dels dos Arenys s'han reclamat ja la construcció de les rotondes doncs, que haurien de solucionar aquest problema, aquests problemes de mobilitat. Mentrestat, doncs, que no arriba aquest projecte, que sembla que el departament va anunciar que serien gestit el mes de juny per licitar-lo al desembre, però mentre no arriben, els dos Arenys han demanat diverses mesures provisionals correctores per reduir aquesta sinistralitat. Sembla que demà començaran les obres i en concret es faran dues fases. Per una banda, en primer lloc es farà el reforç de la senyalització i tot seguit la instal·lació d'un semàfor i un radar pedagògic. Ho explica l'alcalde, Estanis Forç.
2: Una primera fase que es realitzarà la senyalització vertical i horitzontal, i aquesta senyalització anirà orientada segons l'informe de propostes doncs, que vam fer des del mateix Ajuntament, i la segona fase serà, mentre es realitzen aquests treballs de senyalització, es realitzaran unes rases per passar les canalitzacions per instal·lar un radar pedagògic i un semàfor. Aquest semàfor sempre serà amb àmbar, per tant, sempre serà àmbar, però quan detecti que algú va a una velocitat superior a 40 km, es posarà en vermell.
0: Si sentiu amb atenció, per darrere se sent el xorrito.
1: En tot cas, Josep Maria, dir-te que no estava al lavabo. En tot cas, el meu telèfon mòbil potser no és el més adequat a nivell sonor. És el que tenim en aquell moment. I dir-te això, que, doncs, com ha explicat l'alcalde, hi haurà la instal·lació d'aquest semàfor, un semàfor que, com diu, doncs, estarà sempre amb àmbar, excepte quan s'excedeixi la velocitat de 40 quilòmetres en què es col·locarà en vermell. També hi haurà aquest radar pedagògic per informar doncs, a la velocitat en què van els vehicles. Tot plegat, aquesta les dues mesures del semàfor i el radar i també el reforç de senyalització es faran un període de 15 dies aproximadament si les condicions meteorològiques acompanyen. Com et deia, pendents també d'aquest projecte de les rotondes, de fet des d'Arenys s'han fet un seguit de peticions i sembla que entre aquesta setmana i la setmana que ve hi ha prevista una reunió entre les dues administracions per saber doncs, si finalment s'han tingut en compte les demandes fetes pels dos municipis. Veurem doncs com evoluciona tot plegat, quan són una realitat aquestes rotondes i, mentrestant, doncs esperem que aquestes mesures correctores doncs, puguin reduir l'accidentalitat a la zona.
0: El govern de Soci Gomán ràpid no és. És a dir, allò, pam, no ho són. Perquè fa com 20 anys que estan demanant les rotondes, em fa ben bé un parell que estem amb, aquesta, amb aquest drama dels cotxes que van tenint accidents i va al ritme de, bueno, al ritme del seu president. És social, o sigui, tranquil·lament i van fent. Ara seria interessant que s'espavilessin una mica, perquè més que res, perquè clar, si per posar un semàfor de velocitat i quatre burros tombats d'aquells, o com els hi diguin, doncs triguem tant, no et dic jo, quan haguem, bueno, el del Cap Nou, no ho veuran ni els nostres nets. Per tant, aviam si accelerem una mica. Una mica de dinamisme. Està bé ser sossegado, Soci Gomán, però de tant en tant el març una mica... Aviam si ens despentirem, una mica, ja estaria...

0: Estaria bé, una mica de diligència en aquest sentit. Què més, va?
1: Doncs mira, et porto, Josep Maria, que els plans formatius tant d'auxiliar en fusteria com de comerç i atenció al públic han obert preinscripcions. S'imparteixen des de l'Institut Els Tres Turons, tot i que les classes es fan en equipaments municipals, i en tot cas són un pla formatiu que va adreçat a alumnes de 16 a 18 anys que no han acabat l'ESO. Serveix de pont per accedir a un grau mitjà, ja que és una formació, en aquest cas, a partir de llavors de 2 anys. Dir-te, doncs, que és una bona manera pels estudiants, doncs, que no han acabat l'ESO, que més endavant poden tenir aquestes dues branques, o la branca formativa per seguir, com dèiem, en aquest grau mitjà, o també la branca, en aquest cas, laboral. Les inscripcions estan obertes fins al dia 13 de maig, es fan telemàticament, però també cal concertar una cita amb el centre educatiu escollit, ja que d'això depèn la puntuació que acaba determinant l'adjudicació de places. És un dels aspectes, doncs, que han destacat des de la coordinació d'aquests plans formatius, amb Maria Comet al capdavant. Hi ha un total de 16 places, són formacions molt demanades, per tant, es demana, doncs, fer aquesta preinscripció prèvia. En tot cas, tenen temps fins al dia 13 de maig per fer-ho.
0: Molt bé, doncs fins al dia 13 sabeu que teniu aquesta alternativa formativa i educacional per mirar a tenir un futur a través d'aquestes dues branques, la fusteria i les ventes, el comerç. Què més, Gemma?
1: I avui en esports parlarem d'una jove arenyenca, que és la Núria Arestiño, que ha defensat els colors de la selecció catalana, volíem dir, el CAC Global Cup 2026, que s'ha disputat a Portugal. Es tracta d'una disciplina dirigida a persones que tenen problemes visuals, amb discapacitat visual. Doncs el Global enfronta dos equips de 3 jugadors cadascun. Es basa principalment en el sentit auditiu per detectar la trajectòria de la pilota que porta picarols al seu interior. Cal estar molt atents per saber on és la pilota, per interceptar-la en fase defensiva i per poder marcar un gol. Aquest seria, doncs, aquest esport que competeix aquesta arenyenca i que ha defensat els colors de la selecció catalana a Portugal.
0: Doncs molt bé, enhorabona. La veritat és que no coneixíem l'existència d'aquest esport, però intentarem aprendre'n i en tot cas, suposo que és un esport que es deu jugar com el tennis, amb absolut silenci, per poder no interferir en l'acció dels que hi juguen. Bé, en tot cas, escolta'm, mirarem d'aprendre i saber-ne una miqueta més. Digues.
1: Dir-te, doncs, que l'arenyenca va conèixer aquest esport gràcies a l'ONCE, que és on està afiliada des de ben petita, i allà ja hi havia jugat sent, doncs, en la seva infantesa, però no li havia cridat l'atenció fins ara, i ara, doncs, ha pogut competir en aquesta CAC Global CAP 2026.
0: Molt bé, doncs escolta'm, aprendre nous esports o esports que ja existien i que nosaltres desconeixíem. Aviam si en farem un seguiment.
1: Sí, de vegades, més enllà del futbol, el bàsquet, l'hoquei, que en parlem sempre, doncs també és important, doncs, posar en relleu aquestes disciplines.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Fins després, a reveure.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Ràdio Arenys.
7: El 91.2 de la FM.

0: Dos quarts de deu del matí, tocats, som a Ràdio Arenys. Els dimecres ens agrada aturar-nos per conversar i per conèixer la vida, bueno, la visió que en tenen de la vida política arenyenca les diferents formacions. Avui és el torn del Partit dels Socialistes, per això saludem el seu regidor, Ramon Vinyes. Ramon, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns i per permetre'ns conèixer quina visió en teniu de com està anant la vila, i més ara que ens apropem a l'estiu i que, per tant, s'obren nous reptes i noves realitats, no, Ramon? És a dir, estem ja, doncs, caminant cap a l'època estival.
1: Sí, no, i sobretot amb un altre... O sigui, estem a l'estiu, a les portes de l'estiu, i que amb tot el tema de la recollida selectiva serà el moment fort d'impacte que es veurà el sistema com acaba funcionant. I l'altre element que marca és que ja estem a un any de les eleccions i, per tant, el govern ara tindrà pressa en fer, desfer i tancar temes, i el que cal és que les presses siguin acompanyades de fer les coses bé.
0: Quina valoració en feu d'aquests tres primers anys, tenint en compte que l'últim abans de les eleccions sempre és l'any en què, bueno, es fan realitat moltes coses i molts projectes i moltes obres. Com ha anat fins ara el mandat?
1: A veure, jo el que diria que el govern va començar, doncs, molt segurs, en el sentit que teníem majoria absoluta, el poble ens ha recolzat majoritàriament, val a dir que no amb vots, però sí amb regidors. Amb vots no teníem majoria absoluta, però sí amb regidors. I, per tant, a partir d'aquí han anat confiats. Fins i tot van dir una frase, jo, per mi, fatal, en el sentit que van dir: el programa que farem és el nostre programa. Qui vulgui que ajudi, però serà el nostre programa. Home, això és molt mala manera de voler tenir amics. I en aquest sentit, el que han fet ha sigut els programes que hi havien i les actuacions que hi havien, doncs tirar-les endavant, que sigui els pisos socials, que sigui les clarisses, que tot això estava començat. Calia, doncs, anar-li posant enllaç. El parc dels Països Catalans, tot això ja tenien els seus projectes, els baixos de l'escola Bressol. I dius, bueno, de nou, de novedors, d'aquest govern, què hi ha? Doncs poca cosa, perquè el que sabem és que volem adquirir el casal Sant Vicenç, i com que no podem adquirir-lo per diverses raons, el que fem és un lloguer que té mala pinta. Mm. El CDIAP havia de marxar. Perdó, eh?
0: Sí, sí.
1: Al final no marxa perquè no ho tenim adaptat. Mm. El CAP va aturar el projecte que hi havia de fer l'ampliació en el mateix lloc, i anem a buscar, perquè el que ens interessa, el govern el que li interessava era dir: volem que marxi d'allà, on sigui, és igual. Mira, allà al costat d'on hi havia la Guàrdia Civil, no allà, sinó...
0: Sí, a la plaça Lloberes.
1: Exacte, a la plaça Lloberes. Després, no, és que és inundable, doncs un altre lloc busquem. Bueno, i he anat improvisant. Ara ha sortit aquest document, que no diu gaire cosa. En tot cas, jo crec que executar malament algunes coses, realment malament, respecte del que hi havia deixat a l'anterior govern, i idees i projectes propis, una molt poca execució. Tenim majoria absoluta, que poden fer, diguem-ho així, pràcticament el que vulguin. S'han adormit molt.
0: Quan anomenaves, feies un seguiment de tot el que queda, o tot el que s'ha fet, o com s'ha fet, deies el lloguer del casal Sant Vicenç, que té mala pinta. Per què té mala pinta?
1: Bueno, té mala pinta perquè primer fem un lloguer a 3 anys. Volem que hi vagin entitats que Creu Roja, CDIAP, que ja han dit que allà han d'invertir. L'Ajuntament no invertirà, que han d'invertir aquestes entitats. Però aquestes entitats no demanen un lloguer 3 anys, demanen un lloguer a més temps. Clar, com aniran si no tenen un contracte que els asseguri? D'aquí 3 anys sabem el govern que hi haurà. Imaginem-nos que no serà Junts, que no serà Junts. Imaginem-nos, doncs, en aquesta situació, el govern que hi haurà voldrà continuar la compra, perquè allò va...

0: Jo l'altre dia anava al límit de la velocitat que diu la sortida de l'autopista i em va passar un cotxe amb una velocitat que no diré que em doblés, però gairebé. Vull dir, és perillós tot l'entorn.
1: La sensació és, no sé si és el govern d'Arenys, el govern de la Generalitat, tots dos, o un tercer, però fàcil, les coses triguen molt, Ramon. És a dir, triguem molt en decidir-ho del CAP, triguem molt en posar un punyeter semàfor perquè els tios no corrin més del que han de córrer. Triguem molt en prendre decisions. Bueno, portem 20 anys amb el tema del Rial. Ara preguntaré sobre la reforma del port, però tot és molt lent.
0: Bueno, aquí ha passat una cosa. Va haver-hi una època que aquest país es contractava a dir la majoria de coses i alguns es quedaven un tant per cent. La llei ha sigut molt estricta en aquest sentit. Per fer-ho, escolta'm, luz y taquígrafos i pas a pas. I això ha fet alentir moltíssim les coses. Altra cosa és que quan tot això ja s'ha alentit al màxim possible, després ve un canvi de govern i diu no, jo li vull posar una coma. Doncs aquesta coma fa que tot tiri enrere. Si és el que ens ha passat amb el desviament del clavegram d'Arenys de Munt cap a l'estació depuradora. Quan ja hi havia un projecte, no, a mi no m'agrada. No, què passa? 5 anys. 10 anys d'aturat. Ara hem tornat a dir que no agrada. Doncs calculem 10 anys més que estarem aturats. Quan, per això que el bo és que els projectes estiguin ben madurats. Però si el que volem fer és, quan arribem a govern, posar la nostra marca, doncs aquesta marca, si fa que el projecte es tiri enrere, 10 anys més. Escolta'm, són faves comptades. I ja et diré, passa Arenys i passa en molts llocs. Desgraciadament, s'ha tornat un sistema molt garantista, que el que fa és que vagi lent. Ara, les mesures urgents haurien de ser urgents.
1: Ja. De fet, bueno, tenim ara pensava que del clavegram d'Arenys amunt fa molt temps que no en parlem i fa molt temps que no en sabem res. És una obra que sembla que ja no... No sé, que la tenim allà com una mica aparcada,
0: Sí, perquè, escolta'm, tu ara imagina't que ets l'ACA. Ha fet un projecte i s'ha gastat els diners en un projecte. Es tira enrere. Es fa un altre projecte. Es gasten uns diners per un projecte. I ara es diu, no, no m'agrada. Què farà l'ACA pel tercer projecte? Dirà, nois, escolta'm, penseu-vos-ho bé, Vull dir, a veure, fica't en el lloc del qui gasta els diners. Diners que són de tots, No, no és un calaix que estigui allà baix. I, per tant, a la tercera, de presa de pèl, perquè jo crec que és una mica de presa de pèl el que està passant, doncs l'ACA diu, senyors, ja ens ho prendrem en calma, És com el cobriment del Rial del Bereu.
1: Sí.
0: Quan ens ho prenem en sèrio i diem a veure la realitat de la vida com és, el calaix hi cap, el calaix no hi cap, i quina mida pot suportar, no pot suportar, anem totes a una. Si no, escolta'm, estarem d'aquí 50 anys, bueno, naturalment no ho veurem molts, però estarà igual. Mentrestant, no decidim el sexe dels àngels, si us plau, anem posant mesures pal·liatives.
1: Mm. Escolta'm, mira, el que sembla que sí que està decidit i comença, no sé, després de l'estiu, és tota la reordenació. O es coneixerà el projecte, després de l'estiu, és tota la reordenació portuària, si hi ha aparcaments, si no hi haurà aparcaments, i de pas, el pas per sota la Nacional, que sí que es comença, però que només es comença el 30% de ports. El 70% de l'Ajuntament, aquest no es començarà fins l'any vinent.
0: Sí, el projecte no està acabat de fer i, per tant, crec que de tot el tema de port, perquè hi ha molts temes que hi ha allà al mig del port. Però Ports té la sort, té capacitat econòmica, gestió, pot tirar pel dret. L'Ajuntament, per anar bé, hauria de fer-ho, perquè, esclar, reduir l'accessibilitat d'una banda, però l'altra no estigui, és una mica contradictori. Es veu que l'Ajuntament ja ha signat un acord amb Ports de la Generalitat. El que caldria seria, ara l'Ajuntament ja deu tenir la liquidació de l'any passat feta, per tant ara té un munt de diners per poder disposar, i el que demanaríem és que part d'aquests diners anessin per la part de l'Ajuntament. Si ho deixa i no vol fer-ho aquest any, ho deixa per l'any que ve, ja veuràs, passarem molts anys. M'ho diu el
1: pàlpito.

0: Sí, sí, sí, perquè de fet, pel que vaig entendre, és, ells fan el seu 30%, ho deixen allà parat, i l'any vinent ja vindrà l'Ajuntament i connectarà per l'altra banda. És una mica el que sembla que, es, sí. És a dir, que es faria.
1: Sí, a veure, de fet, el calaix, el caixó que passa per sota la Nacional 2 i la Renfe és el mateix, no es toca en absolut. Mm. És només l'accessibilitat fins arribant aquí. O sigui, no tindrem un caixó més gran, eh?
0: Ah,
1: per tant, és una obra relativament senzilla. Aleshores, la Generalitat fa la seva banda. Crec que, a més, no sé si dona uns diners a l'Ajuntament, farà una subvenció per col·laborar una mica, bueno, una misèria, eh? Un poc gens a l'altra banda. I escolta, el que demanaria és que, doncs que ja que ho féssim, ja que ho féssim, vigilant que no entorpeixi amb un futur projecte de canalització del Bereu, perquè a veure si farem el pas accessible en una zona que està afectada pel Rial, per la canalització. Espero que els que en saben ho hauran tingut en compte.
0: Doncs quan coneguem el projecte ho sabrem. Per cert, ara que parlaves de diners, dels d'Interparking, crec que em veu preguntar a l'últim ple, bueno, crec no, veu preguntar-ne a l'últim ple, d'això se sap alguna cosa o no?
1: Bueno, el Interparking va presentar un aval. És a dir, l'Ajuntament li va reclamar uns diners. Ell va dir, escolta, no, menos, esto no tiene sentido, que no t'has donat, que no has fet amortitzacions. I aleshores va baixar la xifra. Malgrat tot, ells no hi estan d'acord. Què va fer Interparking? Presentar un aval, que això és el pas previ per dir, jo ja t'ho pagaré algun dia i aquí tinc els diners. Ara, et posaré una demanda a la justícia. Demanda que sí que ha fet, eh? O sigui, es pot confirmar que, bueno, això pel que em van dir a l'Ajuntament, eh? Que Interparking ha interposat un recurs contra la reclamació de diners que li fa l'Ajuntament.
0: Sí, ja ha posat, aquest recurs? Pel que t'han dit?
1: Sí, és... Exacte, això pel que m'han dit, això acabarà a judici, això acabarà a judici. Com tantes coses hi ha por ahí que acabaran a judici. Jo, allò de les Clarisses, tinc una sensació que això també pot acabar a judici. Com no ens espavilem, ja ho veurem.
0: En quin sentit? En que l'empresa no acabarà les obres?
1: No, és que, jo, dius, jo crec que aquí hem de demanar responsabilitats al que ho va fer malament. Qui ho va fer malament? Doncs, home, d'entrada diu el govern que ha sigut els redactors del projecte. Doncs, si l'Ajuntament diu que els redactors del projecte ho han fet malament, el que cal és exigir responsabilitats. Si no exigeix responsabilitats, que no digui que el projecte està malament. I si es demanen responsabilitats als redactors del projecte, el lògic és que ells doncs, presentin una demanda per treure's la responsabilitat. Per tant, jo penso que si les coses fossin com han de ser, l'Ajuntament demanaria responsabilitats als redactors i els redactors dirien no estic d'acord, el projecte estava bé, presento una demanda per aquests diners que tu en reclames. Però bueno, llavors estic fent futurologia, però...
0: Sí, com sigui, aquesta obra és evident que d'aquí un mes i mig no la tindrem al 30% ni al 40%, no? I que veurem quina és la part de subvenció que ens toca.
1: Més clar, és que aquí el gran problema és que aquestes obres estaven subvencionades, jo diria que si no era la totalitat, era pràcticament la totalitat. Clar, tot el que trigues en fer el projecte i passar de la data són diners que no es podran justificar. I el tema està en fer el màxim possible de cobertura per dir que s'ha fet el màxim. Si arriba al 40, doncs mira, això no es perdrà. Bueno, doncs mira, tant de bo, escolta'm, el 40 no, el 50, per no dir ja que el 100% no serà. A veure quina xifra, jo crec que en aquests moments no ho sap ningú què és el que és, al final es podrà justificar de la subvenció europea.
0: Hem començat aquesta xerrada parlant de la recollida selectiva i deies que la prova de foc arriba aquest mes d'agost. Aquest estiu, aquesta època,
1: sí.
0: Aquesta època estival. I creus que la superarem o no?
1: Jo, a veure, jo crec que el govern ens ha enganyat en el sentit de dir el sistema és fantàstic, veieu, i perquè ho veiem que és fantàstic, fa una cosa que ja ve d'anys, eh? no ve d'ara, però clar, ara era la veritat, eh? El porta a porta a tot el poble. Portarem el camionet recollint tot allò que no es fa bé. Val? Mm. Aquest camionet que recull, camionet o camions, eh? Perquè a vegades veus en diverses hores del dia que recull el que s'ha fet malament. Tot això està incentivant que es facin malament les coses. Doncs si això ho passem a l'estiu, que vindrà gent que venen aquí de segona residència que no saben exactament com funciona el sistema, si venen turistes que han llogat un apartament i no saben com funciona el sistema, si ve tantíssima gent, tot això pot petar en aquest sentit. I a part que tornaran al tema de les olors, que si això fa olors quan trec l'orgànic, que si resulta que el bar del costal li molesta aquests plàstics que estic traient. Tot això d'aquí és quan hi haurà més quantitat de material a fora al carrer i veurem com va. Jo crec que és la prova. Però, esclar, també hi ha un tema. A un any de les eleccions... Mm-hmm. L'Ajuntament serà capaç de començar a imposar multes? Coneixent com és el senyor Stanis, li farà molta por posar multes i madura. No. Igual m'equivoco, tant de bo m'equivoqui. Però, a veure, jo penso que quan es va aprovar el reglament de les escombraries, s'havia d'haver fet una cosa que no es va fer. S'havia d'haver dit, escolta, mira, començarà tal dia... que el dia sí. Ningú el sabia, que si serà el setembre, que si serà el Nadal, que serà passant... Bueno, començarà tal dia. I a partir d'aquest dia, aquell que ho faci malament, nosaltres l'avisarem, li enviarem una carta, li direm, t'hem pillat. Així no es fa, val? I no es fica multa. O sigui, l'ordenança que recollís el reglament, avisos per la gent que ho fa malament. El segon avís, hi ha un avís amb més contundència. I el tercer avís, multa. Jo crec que aquest sistema pedagògic la gent hauríem vist... Escolta'm, sí, això va en sèrio. Però, esclar, si el que passa és que jo faig el que bonament puc o el que malament puc i no passa res, ja. I després ve un camió i m'ho recull, estem incentivant que es continuï fent malament el sistema. I amb aquest estiu, amb molta més gent per Arenys, doncs ja veurem com va això. Estem en una olla de pressió, però ja dic... el govern serà capaç de treure aquests camionets, incentivar la gent de veritat, avisar la gent que no ho estan fent bé, posar les sancions, que jo no és que vulgui les sancions. Jo dic, primer havien d'haver previst els avisos personalitzats, eh? Dir, escolta'm, t'hem pillat, no ho fas bé. Sàpigues que és d'aquesta manera. En fi, o per què no ho estàs fent bé? Bueno, crec que sí, serà la prova de foc. Si es passa aquest estiu, serà la prova de foc, i després de l'estiu en parlem. I si ha anat tot molt bé, jo no tinc ganes que les coses vagin malament, però si ha anat tot bé, t'ho diré. Escolta'm, semblava que no, però ha anat bé, perquè la majoria de gent estan fent bé les coses, eh? Vull dir, siguem realistes, eh? No hem de donar la culpa a la gent. Alguns no estan fent bé, però la majoria s'estan comportant.
0: Sol que tenim ara una aplicació que ens ho diu tot això, eh? Que és una cosa...
1: Bueno, aquesta setmana havia d'estar en marxa les dades. Bueno, no sé, jo no ho vaig veure, eh? No sé, però aquesta setmana havia d'estar en marxa. Però, és clar, això és que estem parlant d'Acciona, eh? Una empresa que és capdavantera amb els sistemes, que no és la primera vegada que fan sistemes de recollida selectiva. Per tant, no, em costa d'entendre com permetem que aquestes empreses, bueno, se'ns enriguin, no sé si és la paraula, però que actuïn amb impunitat, que això no pot ser.
0: Sí. Bueno, arribarà l'estiu i hi ha coses que tornaran a passar, eh, Ramon? Tornarem a tenir els problemes a la Nacional, l'accés a la tercera platja... Sí. Sembla que això... Bueno, tornarem a viure-ho, això.
1: Sí. I jo, aquí, una reflexió, de... tots els amants de la pacificació de la Nacional 2, com ho veuen, tot això, eh? Perquè jo no ho veig senzill, eh? Jo no veig senzill. La gent que volen anar a la platja que volen anar amb cotxe i que volen que a la tercera platja hi hagi aparcament i, per tant, doncs, per més espai millor i més vialitat. Com es menja això amb la pacificació de la Nacional 2, que farà que hi hagi menys carrils, que hi hagi no només un sol carril? Com es menja tot plegat? Jo crec que estem en una... amb una ficció. Vull dir, com no fem transport públic, en sèrio? És que no ens en sortirem.
0: Bueno, la línia de Barcelona, Arenys, de moment no la tindrem, però en tot cas aquesta és una qüestió que si et sembla, ho dic perquè estem a 30 segons d'arribar a les 10 i ara m'ho has deixat votant i em sabia greu no rematar. Però en tot cas, si et sembla, això ho podem parlar amb més tranquil·litat un altre dia i reflexionar al voltant d'aquesta línia de transport. Et sembla?
1: Perfecte, sí, tant que sí, sí.
0: Doncs, Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bon dimecres, que passis una molt bona setmana.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bona setmana.
0: Igualment, a reveure, molt bon dia. Doncs així arribem a les 10 en punt del matí, fem una aturada i seguim aquí a Ràdio Arenys.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Abans s'evacuaran els casos més greus a Cap Verd, mentre la resta de passatgers, entre ells els ciutadans espanyols, arribaran a les Canàries en uns 3 o 4 dies. Allà seran examinats i atesos també amb protocols especials i sense contacte amb la població. N'ha parlat avui a la xarxa la doctora Núria Bruguera, pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia.
4: El més habitual és que presentin uns símptomes semblants inicialment a un procés gripal, amb malestar general, tos, febre, dolor muscular, i en casos que això pot anar progressant, pot produir-se des d'un edema pulmonar, que és l'entrada de líquid als alvèols, i això provoca una insuficiència respiratòria amb una taxa de mortalitat molt elevada, o fins i tot poden presentar també afectació a nivell renal en forma de febre hemorràgica i una pèrdua de sang a través de l'orina.
3: Pel que fa a les reaccions polítiques a aquesta decisió, el president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern espanyol, mentre que Albert Dalmau ha donat suport a la mesura per part del govern català, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. I en mobilitat, hi ha retencions a l'AP7 entre La Roca i Cardedeu i també entre Barberà i Mollet per un accident. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona i a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts. També, finalment, a la C32 a l'altura de Lleida i el Baix Llobregat i el Papiol també s'hi detecta circulació densa. I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista en guany a Catalunya i el 161è des que es va començar a recollir dades oficials l'any 2012. Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial avui al migdia. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries de Girona. Fins que la plantilla no hi doni el vistiplau, però la vaga continua activa. L'aturada iniciada el dilluns ja havia provocat acumulació de deixalles en diversos punts de la ciutat. La manifestació prevista per avui s'ha desconvocat per celebrar l'assemblea, com dèiem, que decidirà si posa fi o no a aquest conflicte. I pel que fa al temps, a partir del migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya i a la tarda tornaran els xàfecs i tronades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral. Després aniran a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
9: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
11: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Són les 10 i 5 minuts, segona hora de programa. A nivell general, referenciar que avui comença aquest mes de vagues i mobilitzacions que faran els professors els professors dels centres educatius del país. Comença també aquesta vaga de les escoles bressol, no totes, aquells professors que vulguin fer-ho. Han començat amb alguns docents de l'Hospitalet de Llobregat que han portat les reivindicacions al carrer amb diversos talls de trànsit, com ha passat en d'altres ocasions a d'altres llocs. És una mica la manera en què sembla que aquest mes s'anuncia que aquest mes serà certament complicat pel que fa referència a l'educació. Un mes clau perquè s'acaben les classes, però un mes en què, finalment, el món del professorat, no Comissions i UGT, que van signar un acord, però sí la resta de sindicats, doncs combatran o reclamaran el que consideren uns drets més justos. A la nostra vila, amb clau cultural i social, la veritat és que avui no hi ha masses propostes culturals, de fet no hi ha activitats pràcticament a cap equipament de la vila. Sí, demà, on tindrem l'escola de salut, de la qual en parlarem amb el director del CAP, on tindrem també una sessió més dels més digitals a partir de les 10 del matí a la biblioteca, on tindrem també Hora del Compte, demà de manera específica referenciant el comerç just, o on tindrem també doncs, el Club de Lectura per Còmics, que també organitzarà la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. I ens encararem a un cap de setmana on una de les activitats, penso, diferents i que poden ser molt interessants és aquesta que ens proposa l'Institut dels Tres Turons, descobrint la Lluna molt més que un satèl·lit, que és un acte obert a tothom, que es farà a les 8 de la tarda a l'Institut dels Tres Turons. És una conferència i que té com a objectiu, doncs això, parlar de la Lluna, del que s'ha sabut, del que s'ha conegut amb aquest darrer viatge, del que ja es coneixia anteriorment i que a través d'aquesta xerrada divulgativa doncs pretén remoure l'interès per l'astronomia per part de bona part de la ciutadania. Serà una de les qüestions de les quals intentarem parlar-ne al llarg dels propers dies, de les properes hores, i donar-vos informació puntual. Sigui com sigui, una de les activitats que demà serà en actualitat a la nostra vila és aquesta escola de salut, una iniciativa del CAP, per cert, exitosa. En les sessions que s'han fet fins ara han estat certament molt seguides i molt celebrades per part de la gent que hi ha participat, i que demà torna novament a proposar-nos reflexions al voltant de la salut a partir de les 10 del matí i fins a les 12 del migdia, és a dir, dues hores de xerrada, aquí a la sala Josep Maria Arnau del Calissai, i en motiu del Dia Mundial de la Salut. D'això en volem parlar i volem comentar-ho amb el director del CAP, que és en Ricard Peiró. Ricard, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns i per permetre'ns que ens apropem al Dia Mundial de la Salut, que, per ser rigorosos, va ser fa un mes, és a dir, el passat dia 7 d'abril, però que, bueno, agafant-nos, no? Si em permets, en aquella idea de que tot cada dia ha de ser el Dia Mundial de la Salut, doncs hem decidit celebrar-lo el 7 de maig, no?
1: Sí, a més ho hem fet una mica coincidir nosaltres la xerrada d'avui aquí amb el que farem aquesta setmana, una xerrada parlant de salut a la nostra escola de salut, i, bueno, per tant, això, l'hem deixat per avui una mica la commemoració del Dia Mundial de la Salut, però això va ser a l'abril.
0: Que, de fet, ho dic per, bueno, una pinzellada cultural, històrica, bueno, que està bé que ho sapiguem, es fa el dia 7 d'abril perquè va ser el dia que es va crear l'Organització Mundial de la Salut. Que és aquesta entitat. Ara em dius a nivell professional, jo, professional, metge. A nivell social, a nivell com a periodista, és aquesta entitat. Jo he estat molt crític amb l'OMS, perquè durant molts anys s'ha dedicat a crear una alarma tremenda. Jo recordo la grip del pollastre, que ens deien que moriríem tots de menjar pollastre, i realment no va passar res. El que passa que després va venir la pandèmia, i aquí sí que van atinar, i aquí, diguéssim, els van guanyar una mica de credibilitat. Però a nivell professional, és una entitat que us és útil? És una entitat que us ajuda? o és una d'aquelles coses més aviat de tenir-les perquè s'han de tenir i perquè dona prestigi?
1: Sí, no, a veure, és útil. El que passa que al final no oblidem que l'OMS fa polítiques a nivell mundial i, per tant, a vegades poden estar fent polítiques que en el nostre territori afecten poc i potser estan fent polítiques que en països subdesenvolupats són molt més importants, perquè aquí tenim la sort de tenir una bona sanitat i tenir un bon sistema sanitari. I a vegades moltes de les accions que es fan més a nivell de països en què la sanitat no està tan desenvolupada. I després es fan això, moltes campanyes que, per molt que estiguem en països més desenvolupats, doncs són molt importants. És com aquesta setmana que ha sigut el dia de la higiene de les mans pel personal sanitari, bueno, en principi pel personal sanitari, però per tothom. El Dia Mundial de la Salut d'aquest any, que s'ha parlat una mica de la credibilitat amb la ciència, mica de parlar de que, pues això, el sistema científic al final es basa en estudis molt rigorosos i que quan una actuació sanitària tira endavant és perquè hi ha una evidència per darrere i que hem de deixar-nos d'aquelles activitats que no tenen evidència, sí, i, per tant, pues, sí, tornar a creure en el sistema sanitari i en el mètode científic. Bueno, totes aquestes coses són molt, molt importants. Sí que és veritat que a vegades després baixar a la realitat del dia a dia, doncs les polítiques de l'OMS normalment són més globals i més mundials.
0: Que tan aviat actuen en un país del tercer món on no tenen ni tan sols aigua perquè la gent pugui fer la higiene mínima, com per el nostre país o països doncs encara més desenvolupats com nosaltres, com pugui ser Suècia o Noruega o Islàndia, que, bueno, pues que tenen una altra realitat.
1: No? Sí, sí. O com per ara decidir què passarà amb el vaixell que tenim a Cabo Verde i que algú a nivell mundial, no interessos particulars, ha de decidir què es fa. No? I per tant aquí a vegades ha d'haver-hi una entitat suprapaís, que supranacions, que una mica estigui endreçant o actuant i decidint què es fa.
0: Ara has fet una cosa molt dura, perquè ara et preguntaria què és un antivirus, no, com es poden, i no ho farem.
1: Avui parlem de salut.
0: Però escolta'm, però no, ara ja m'ha quedat el rarrau. No, una cosa important, dues coses que has comentat, jo crec que són bàsiques. Igual que hi ha terraplanistes, no? Hi ha gent que, jo què sé, durant la pandèmia es pensava o mantenia, sostenia, que quan ens vacunaven contra la Covid ens posaven un xip per controlar i per fer que ens matessin, no sé què i tal. La diferència entre els terraplanistes i els del xip és que els terraplanistes, en principi, no maten a ningú i els del xip sí. Són responsables indirectes de la mort, probablement, de gent que, malauradament, s'ho va creure. I amb això de la salut hem de ser molt... Igual que la gent que cura el càncer menjant fruites i verdures, per exemple, no? O que cura determinades malalties i, literalment, i encara els hi han, por imposición de manos. Yo te paso mi energía y te reduzco... La televisió l'altre dia, no fa massa, en vam veure un, no? I te reduzco el tumor. A veure, molt de compte, perquè aquesta gent sí que mata.
1: No, o sigui que la veritat és que, a veure, el que dèiem abans, al final hem d'anar allà on hi ha evidència. I està clar que hi ha coses en les que no hi ha evidència científica, però allà on hi ha, ens ho hem de creure, perquè al final hi ha molts estudis a darrere fets amb molta població, no amb quatre casos. En quatre casos, un estudi basat en quatre casos és una anècdota. En un estudi científic són molts casos fets científicament i que, per tant, les conclusions que hi ha allà darrere ens les hem de creure.
0: Escolta'm, què és la salut? Perquè ara m'has dit, clar, el Dia Mundial de la Salut, la higiene de les mans, clar, la higiene de les mans, la lluita contra les malalties, ara es parla de la salut mental, també, l'activitat física, que també és salut, l'alimentació, que també és salut, fins i tot l'estrès i la feina és salut. És a dir, què és salut?
1: A veure, la salut és un concepte molt ampli, que al final tots pensem estar sa és no tenir malalties, i no és això, no només és això. Per això, precisament, la xerrada de demà que farem a l'Escola de Salut li diem la salut més enllà de la malaltia, perquè li volem donar la volta, no? I, bueno, pues això, la salut, al final, és un estat de benestar físic, que és el que tots entenem al final com a salut, mental i social. I, per tant, l'OMS, precisament, és la que va ampliar aquest concepte de salut, que al principi només creiem que era un tema purament físic o sanitari. Llavors, què vol dir això? Doncs que, bueno, que no només hem de pensar amb les malalties i amb la nostra malaltia, sinó que hem de tenir clar que hi ha moltes coses que afecten sobre la nostra salut i que moltes vegades no en tenim compte, no? Mm. I, bueno, el que sempre dèiem quan parlàvem, quan plantejàvem els temaris de l'escola de salut, van dir, bueno, pues cada dia parlem de malalties, clar, pues anem un dia a parlar de salut, no? Mm. Perquè, bueno, és molt important recordar que podem fer per la nostra salut malgrat tenir malalties. No?
2: Aquesta relectura que va fer l'OMS del concepte salut, que no sé quan la va fer, però que algun dels elements ens són nous directament. La vessant social és una vessant absolutament nova, de la qual n'hem parlat molt poc, i la vessant emocional és una vessant que va agafar o vam començar a conèixer o va començar a divulgar-se amb fermesa per la Covid. Arrel de la pandèmia i del confinament, no? L'estat mental, l'estat, l'equilibri mental de la gent, no?
1: Sí, curiosament, amb la Covid, tant la part mental com la part social van sorgir molt i es va donar compte de que realment impactaven molt sobre la salut quan aquest concepte és de fa molts anys, el concepte de l'OMS. Per tant, l'OMS ja ho havia dit això i va arribar el Covid perquè ens donéssim compte de que la part mental i la part social impactaven molt en la nostra salut. La gent que no podia sortir de casa, que va perdre el contacte amb les seves amistats, les seves actuacions habituals, van empitjorar la seva salut. No? Mm. I, per tant, hi ha altres coses que no només és lo físic o lo biològic que impacten sobre la nostra salut. No?
2: Correcte. Centrem-nos un moment en aquests valors socials. És a dir, això vol dir que és important socialitzar, és a dir, relacionar-nos amb els amics, la família, els veïns, els companys de feina, no ho sé, els del club de bitlles. És important tenir un entorn que ens acompanyi.
1: És molt important. A veure, dintre dels aspectes que afecten a la nostra salut, hi ha diferents, demà ho explicarem a la xerrada. Els primers, evidentment, és el nostre cos, la nostra edat, el nostre sexe, els nostres gens, aquest és un dels factors. Mm. Els altres són els estils de vida, què mengem, si fem exercici, quines coses, si prenem alcohol, tabac, és un altre dels importants. Després està la xarxa comunitària que tenim, que tenim al nostre voltant, perquè són aquells que quan un dia el tenim malament ens vindran a donar un cop de mà.
2: Val.
1: Ens diran, jo avui havia de sortir a passejar i no tinc ganes, però vindrà el Pepito i em dirà, avui surts perquè jo surto. Vinga. I com que surto jo, tu també.
2: Acompanya'm, no? Que anem.
1: I després hi ha tota la resta de coses que hi ha a la societat i que també ens afecten sobre la nostra salut, com és l'alimentació, si tenim menjar de quilòmetre zero, si tot el que mengem és menjar processat, si l'educació, l'habitatge, si tenim feina o no. Evidentment, la nostra salut és molt diferent si tenim feina que si no tenim feina. Com està l'aigua, si tenim això, el nostre ambient ho donem per sentat. Tenim clavegueram, tenim aigua potable, però no a tot arreu és així. I després els serveis sanitaris, que els serveis sanitaris actuem molt més quan estem malalts. I uns quants creiem que hem d'actuar molt més quan estem sans o per fomentar la salut, per això l'escola de salut, per això les nostres activitats comunitàries. Però aquesta part que fem els serveis sanitaris és una mínima part. El 80% de les coses que afecten a la nostra salut no és el que fem en el CAP o el que fem en els hospitals. És el que es fa fora. És el que fem cadascú amb el nostre dia a dia o el que fa el nostre entorn per nosaltres.
2: Per tant, per la salut, no per la malaltia, per la salut és important socialitzar, tenir amics, tenir amigues, sortir cada dia, tenir una activitat relacional. Evidentment, hi ha hàbits que hem après els hàbits, És a dir, aquest hàbit de no fumar, no prendre alcohol. Bé, l'alcohol en la nostra societat, el vinet, la cerveseta... Però, bueno, sí que és veritat que molta gent ha reduït el consum d'aquestes substàncies. Abans, cada dia, doncs, es dinava i se sopava amb un got de vi i ara, doncs, es fa els caps de setmana. O només es dina, o només se sopa, és igual. Fumar, cada cop hi ha menys gent que fuma... És a dir, esport... Cada cop sembla que hi ha més gent que fa exercici físic. És a dir, es tracta de fer aquestes coses.
1: Es tracta de fer aquestes coses. I a vegades ens plantegem això. No, és que he de fer esport. No, has de fer exercici físic. No vol dir que t'hagis d'apuntar a un gimnàs i anar allà a fer peses. Una persona que no pugui anar al gimnàs perquè tingui limitacions, perquè no s'ho pugui permetre, Doncs a casa, amb quatre coses, pot fer exercici. Assegut amb una cadira. I això, doncs, a les sessions que fem, el Mario ho ensenya molt bé. I fem exercicis allà, asseguts, aquí al Galisai, sí. I es fan coses que podem fer tots a casa. Per tant, no necessitem tampoc fer grans exercicis fora, que ho podem fer, doncs perfecte. Però sí que és veritat que, i especialment la gent gran, que és aquí està més dirigida a tota la nostra escola de salut, aquests exercicis són molt importants per mantenir aquesta força muscular, per mantenir l'equilibri, que al final amb això reduïm risc de caigudes. Una caiguda és una fractura de fèmur, clar. Una fractura de fèmur és una complicació i és una davallada en la capacitat funcional d'aquell pacient. Per tant, tot el que fem, no només per tractar aquella malaltia que jo tinc, que soc hipertens, sinó no oblidem que tinc, a part de l'atenció, la resta del cos que també me l'he de cuidar, doncs això ho hem de fer. I a vegades, quan un sanitari posem una etiqueta, entre cometes, amb un pacient, vostè és hipertens,
2: sí.
1: Sembla que ja només hem de pensar en la hipertensió i ens oblidem de la resta del pacient. O el pacient també s'oblida de la resta, no? I no. La resta d'activitats preventives de cura de la nostra salut les hem de continuar fent. A més, perquè fan que la medicació que haguem de donar o el tractament que fem tingui molt més efecte. Per tant, no hem d'oblidar la resta de mesures que estem fent.
2: Que aquí hi ha un element que és interessant que ens preparem, i és quan ens fem grans, cada cop vivim més. D'acord? L'altre dia llegia que la mitjana d'edat d'un home és de 81 anys i pico i d'una dona 86 anys i pico. Posa el pico, canvia pel mig. És igual, ja està. Un i mig, 86 i mig. Clar, és evident que arribem a aquesta edat, entre altres coses, perquè la farmacologia, la medicina, ens ajuda a arribar. Hi ha gent que, quan arriba a determinada edat i li comencen a donar pastilletes, no, la hipertensió que has anomenat tu, no, això és fàcil de controlar, una pastilla cada dia. Bueno, és que ja me'n prenc una cada dia. No? I a més tinc un dolor que no sé què, i ara una durant 3 mesos... Hi ha gent que... És com si envellís de cop, no? Ja estic en aquell punt on em mantenc gràcies a les pastilles. No és així, i això hem de ser molt conscients. I aquestes pastilles no són limitants, és a dir, ens ajuden a arribar al millor possible, al més endavant possible, per entendre'ns, no?
1: Sí, no, i el que dèiem, i això no treu que no hem de continuar fent el que ja estàvem fent. Ens hem de continuar cuidant la nostra hipertensió i la resta del cos. Per tant, a vegades és això, no? Jo sempre dic, soc hipertens o tinc hipertensió? No, jo en tot cas tinc hipertensió, perquè jo soc Ricard. No soc hipertens. Jo
2: tinc no em defineix.
1: Exacte, jo no soc la hipertensió. La hipertensió és una malaltia que jo tinc, no? Jo tinc hipertensió i, per tant, jo m'he de cuidar el Ricard i a part de cuidar la seva hipertensió. Per tant, hem de focalitzar el que hem de focalitzar en la nostra malaltia, però no hem d'oblidar la resta de coses que ja o estava fent o havia d'estar fent, no? Per cuidar el meu cos, que a més afavoriran molt més que el tractament de la meva hipertensió tingui efecte. Per tant, és això, no ens hem de focalitzar només en aquella malaltia, que a vegades sembla que ja és això, ja m'han posat una malaltia, ja sóc malalt. No, tu continues sent una persona, per tant, cuida't la teva salut i, a part, cuida la teva malaltia. No? I a vegades és això, posem l'etiqueta i ja ens passem a focalitzar només en aquella pastilla. No, si hem de continuar fent la dieta que fèiem sempre, igual l'hem de canviar una mica, perquè igual hem de reduir la sal, no? En aquest cas. Però hem de continuar cuidant la nostra salut. I això és el que a vegades doncs consta. I la part física, la part, sobretot, quan anem envellint, la part de conservar la nostra capacitat muscular, la nostra força, la nostra flexibilitat, sortir a caminar per fer una mica d'exercici aeròbic i que puguem aguantar una mica d'exercici de caminada, és molt important, sobretot això, per mantenir les nostres capacitats, però també per evitar riscos. I un altre dia, i en una de les xerrades d'aquest any, ja parlarem de la medicació, també.
2: També en parlem. Escolta'm, quan parlem de salut i agafem el que expliquem als periodistes, que ens arriba per, de vegades, a través del Departament de Salut, a través de l'OMS, i a vegades a través d'algun estudi, d'alguna farmacèutica interessat en alguna qüestió molt concreta, però agafant el context de tota la informació, de vegades dona la sensació que tendim a pitjor. És a dir, cada cop hi ha més dolències, cada cop hi ha més malalties, cada cop ens prenem més coses, cada cop hem de tal, hem de... Jo sempre recordo una vegada parlant amb un metge fot molts anys, era un metge que tenia una clínica abortistes, igual, el deia, veu un augment d'avortaments, i em deia, això és una bona notícia. I és una bona notícia perquè no n'hi ha més. El que passa, que ara els veiem. Per això han augmentat les estadístiques. I de vegades penso en això que m'ha dit Barambio, i que no sé si és aplicable amb això. És a dir, tot això de que ara estem, no? Ara vindrà el sol, no? Els melanomes, la salut bucodental, no sé què. És perquè estem millorant i, per tant, visualitzem més totes aquestes coses que abans no es comptabilitzaven.
1: Sí, no, lo primer, lo que deies abans, l'augment de l'esperança de vida. Evidentment, si vivim més, hi ha més malalties que potser abans no arribàvem a tenir-les, molts càncers, abans no s'arribaven a tenir perquè no arribàvem a viure tant, no? I altres malalties que, senzillament, per la nostra longevitat van apareixent. I després això, la nostra capacitat diagnòstica és molt més gran i cada vegada detectem més malalties o fins i tot li acabem posant un nom a una malaltia que abans era molt genèrica i ara cada vegada la especifiquem molt més i, per tant, doncs, a vegades sembla que són malalties, més malalties, quan potser algunes abans estaven englobades dintre d'un altre camp més gran, no? Però és això, és la gran avantatge del nostre sistema sanitari. Cada vegada arribem més, cada vegada podem fer més coses, cada vegada diagnostiquem millor, i tampoc això no vol dir que diagnostiquem més ens doni més salut, no? El que hem de diagnosticar les malalties i tractar el que hem de tractar. Però això va condicionat això, amb la nostra longevitat i amb la nostra capacitat diagnòstica del nostre sistema sanitari.
2: Hem de canviar, penso, la manera de pensar o la manera d'actuar. L'altre dia, sense entrar a valorar el pla, amb el fet pensava, no, amb aquest pla que ha presentat la Generalitat, que vol que el posa de pilot a 30 caps, de receptar sessions de salut, sessions esportives o sessions d'activitat física en lloc de medicines, pensava, clar, el dia que vagi algú amb un cap, estic simplificant, però que vagi algú amb un cap, amb un dolor de genoll, i el metge, en lloc de donar-li un analgèsic, li digui, miri, vostè, dilluns, dimecres i divendres, se'n va a caminar una horeta cada dia, i si pot córrer i si no, no corri, i d'aquí un mes torni que ens ho tornarem a mirar. És una simplificació, però si algun dia arriba a passar això, i és molt probable que encara que no passi, com a pacients ens ho prenguem que ens ha passat això, aquell dia segurament sortirem al diari.
1: A veure, això és una cosa que ja fem habitualment. A veure, el programa d'activitat física, que es deia el PAFES, que era recomanar fer exercici físic, fa molts anys que hi és, El que passa que ara pues, bueno, es vol donar un pas més endavant amb aquest. I és també el que s'està fent en molts llocs i que estem intentant tirar endavant, que és la prescripció d'actius en salut, que al final és una mica el que fem aquí. És dir, mira, pues, vés a caminar, vés a fer les rutes saludables, fes a no sé què. Com deies, moltes vegades un entra a la consulta del metge i si surt sense un medicament a la mà diu no m'han fet res. És que probablement t'han fet el millor que et podien fer, que és no donar-te un medicament, que només et calmarà el símptoma, però no et curarà la teva malaltia, que la teva malaltia és fer exercici i fortalir la teva musculatura. Per tant, en molts casos, no és el medicament el que ens curarà. Com dèiem, a vegades dius, no, vinc per un dolor lumbar, no? Sí. És que no m'han donat res, m'han fet que em posi calor i que faci exercici. Bueno, és que si te'n donen un antiinflamatori i un analgèsic, serà per 4 o 5 dies per calmar-te una mica el dolor. Però la malaltia no te la curarà, això. Això el que farà és que puguis començar a fer l'exercici, que és el que has de fer. Clar. Perquè per millorar la teva contractura, per millorar no sé què, ni l'antiinflamatori, ni el relaxant muscular, ni l'altre, no t'ho curaran. El que et curarà és que treballis la teva musculatura i que milloris. I, per tant, bueno, a poc a poc, cada vegada ho hem d'explicar millor i hem de ser conscients. Fa anys això ho tenia tothom molt clar. A veure, fa anys no donaven medicació per una, no? Era, doncs, pues mira, fes 24 hores de repòs i comença a moure't ràpid. Bueno, doncs pues al final és això, perquè al final és el que dona evidències, que és que hem de treballar la nostra musculatura quan estem en una situació d'aquest tipus.
2: Ser conscients que la vida que tenim és una vida molt còmoda, molt fàcil, fantàstic, i això és bo, però en excés de vegades i en determinades circumstàncies. S'està asseguts 8 hores al dia o no és el més adient i, per tant, doncs, s'ha de combatre això.
1: Sí, i a vegades, a més, esperem que hi hagi una pastilla que ens doni la solució sense que nosaltres haguem de fer coses.
2: Bueno, ara volen aprimar-nos sense fer esport. cosa que ens sembla... Bueno, ja ens aprimen. O sigui, ja, que és cosa que ja ens sembla ja el súmum de la ganduleria, ja, saps? Excepte en determinats casos, perdó,
1: sí, sí, sí.
2: Excepte en determinats casos, disculpeu.
1: El que dèiem, la major part de les coses requereixen un esforç per la nostra part. I a vegades pensem que és això, que vindrà la pastilla i ens farà la solució, no? I no, perquè al final requereix que nosaltres a vegades canviem coses que fem, no? I és això, i busquem a vegades la facilitat de que hi hagi un medicament que em curi sense que jo hagi de fer res. No? I lo normal és al revés, jo he de fer coses i el medicament m'ajudarà per poder fer aquestes coses. No? Però amb això i amb altres malalties.
2: I deixa'm acabar, no acabar aquesta xerrada sense parlar breument de l'etapa inicial, l'etapa infantil, l'educació i sobretot la cura dels nens, que ho fem, ho hem fet, i ho fan tots els pares amb amor i amb carinyo i amb el millor que poden i amb el millor que tenen i amb el millor que els hi poden transmetre, però que vivim en una societat on hi ha molts inputs, no? Les bulleries industrials, l'accés de dolços, les begudes energètiques, la inactivitat perquè estan doncs, jugant, socialitzant a través de les pantalles. Tota aquesta realitat que és la que ens envolta i que, bueno, doncs, segur que combatem de la millor manera possible, però que... Ah, i la crisi econòmica, que fa que no els hi puguem moltes vegades comprar el millor aliment, sinó l'aliment que els hi podem comprar, que no sempre és el millor.
1: Sí, no sempre és el millor, però a vegades un bon aliment tampoc no és tan car. Poden ser aliments molt senzills, sants, que a vegades que requereixen també temps per part nostra per preparar-lo. I per tant és molt més fàcil donar-li un euro al nen i ves quan sortis del col·le i comprat algo, no?, de bulleria, que no pues, tots que anem corrent, preparar-li un petit entrepanet al matí perquè pugui tenir-lo per la sortida. I l'altre que deies, això, exercici, que els nens facin exercici, que corrin, que juguin, que socialitzin. I que
2: important.
1: Moltes vegades, doncs, el que dèiem abans de la importància de la xarxa social... Doncs ho hem canviat per les xarxes socials.
2: Sí.
1: I no és el mateix, en singular que en plural. La xarxa social és beneficiosa, ens ajuda, ens recolza, i les xarxes socials doncs, ens aïllen de l'entorn, ens fan que estiguem sols, no ens socialitzen i no ens deixen que fem exercici. Per tant, hem de treballar molt, i sobretot des de petits, en tenir aquesta xarxa social, en fer exercici, en fer esport, en una alimentació correcta, doncs perquè els nostres nens d'aquí uns anys creixin amb molta salut.
2: I sobretot ser conscients que cada nen necessita la seva velocitat i el seu ritme i que això és salut, salut mental també, eh? És a dir, sobrepressionar, o sigui, pretendre que un nen que no té cap aptitud sigui arquitecte, l'únic que pot fer és que acabem generant una persona amb un trauma. Per tant, tranquil·litat, no, igual que no tots els nanos són Leo Messi, no tots els nanos poden ser arquitectes, enginyers o això, tècnics aeroespacials. I per
1: sí,
2: tant...
1: sí. No, i que al final la felicitat de cadascú també és important, no? I a vegades això, quan pressionem, quan intentem que tothom estigui allà dalt de tots en el millor, doncs a vegades no li estem ajudant gaire.
2: Ricard, què farem aquesta Escola de Salut? Parlar tot això, no?
1: Sí, demà us animem a venir a l'Escola de Salut. Demà parlarem bàsicament això, de salut... més enllà de la malaltia, parlarem d'això, de quines coses podem fer, farem com cada xerra, com cada de les sessions de les que fem una mica d'exercici també, i per tant us animem a tots a venir. I és això, no parlarem d'una malaltia en concreta, però sí que parlarem com podem millorar totes les malalties treballant la nostra salut.
2: Ricard Peiró, director del CAP d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i demà ens veiem fent exercici i prenent consciència. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sa Cara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
8: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
8: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

0: unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
1: Ràdio Arenys, la primera.

Si abans, amb re, amb un minut arribem a les 11:20. Si abans us explicàvem que es preveuen aquest mes de maig mobilitzacions en favor de l'escola pública, hem rebut el missatge, hem rebut una convocatòria per demà, concentració, dia 7 a les 6 de la tarda davant de l'Ajuntament de Mataró. És una concentració de la plataforma Defensem l'Escola Pública. L'escola pública no es toca. Mataró contra la segregació és l'altre eslògan d'aquest cartell que estem tot just llegint, que estem tot junt tenint ara. Ho mou la coordinadora de les AFES d'escoles públiques, en aquest cas de la capital del Maresme, de Mataró, però és fàcil pensar que si això s'està organitzant a Mataró, mobilitzacions similars, mobilitzacions semblants es deuen estar promovent a la resta del país. Per tant, no només són els mestres, sinó en aquest cas també són les AFES, les associacions de familiars d'alumnes del país, les que han decidit mobilitzar-se, les que han decidit fer un pas endavant per mirar de combatre o de millorar la sanitat pública l'educació pública d'aquest país. Intentarem ampliar aquesta notícia, així com algunes d'altres, en els 20 minuts que ens queden abans d'arribar a les 11 en punt del matí. Però avui és un dia en el que futbol torna a ser protagonista després de l'eliminació de l'Atlètic de Madrid a la Lliga de Campions per part de l'Arsenal. En aquest sentit, Miquel Arteta li ha guanyat la partida al Xolo Simeone i, per tant, tancat la temporada en blanc, sense Copa del Rei, que la van perdre a la final, sense Champions, que han estat eliminats a les semifinals, i sense Lliga, perquè, previsiblement, la guanyarà el Barça aquest proper cap de setmana. En tot cas, si no la guanya el Barça, la guanyarà el Madrid. L'Atlètic ja no està en posicions ni en puntuacions suficients com per poder aspirar a guanyar el títol de Lliga. Per tant, una altra temporada en blanc que aconsegueix l'equip del Xolo Simeone. En aquest sentit, i com a petit homenatge, escoltarem la veu d'un seguidor atlètic de Madrid com és Joaquín Sabina.

0: Doncs la veu de Joaquín Sabina, que ens ha arribat a, ens ha ajudat a arribar a 3:15 del matí. Per cert, Joaquín Sabina, l'altre dia vaig poder veure, no sé si l'heu vist, la pel·lícula, el documental més aviat de l'Alba Flores, Flores Antonio, on sortia, per cert, el Joaquín Sabina parlant de l'Antonio Flores i tal, i realment no prengueu coses rares, no prengueu substàncies, perquè després us passa el que passa, que quan envelleixes i arribes a cert moment de la teva vida, doncs, malauradament, doncs, tot això, tots els excessos passen factura. I en el cas de Joaquín Sabina, ja fa temps que li estan passant factura, d'una manera molt diferent, a Miguel Bosé, almenys Sabina no s'ha tornat boig, però sí que és veritat que doncs, ens l'imaginàvem d'una altra manera, imaginant d'una altra forma, quan en tenia 40 o 50. En tot cas, Joaquín Sabina, que ens ha ajudat a arribar a aquesta hora, fem una aturada i atenció perquè tenim notícies d'última hora i en cap cas positives.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
6: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: I de moment la darrera hora en clau informativa passa per una notícia que acaba de publicar La Vanguardia fa pocs minuts, el desprendiment d'una visera, d'una part del sostre d'una escola bressol al barri de Rocafonda, Mataró, al Maresme. Una escola bressol, una escola d'infantil, on hi havia en aquell moment 77 alumnes i que... Doncs no, ara estava mirant la qüestió i no va per aquí el tema. Bé, en tot cas, estem pendents d'ampliar i confirmar aquesta notícia. Ens arribava a través d'una última hora de Twitter. La veritat és que veiem que només ho ha publicat

algun diari, estem intentant confirmar totes i cada una d'aquestes dades. Per tant, no ens avancem en aquest sentit, perquè podria ser que això fos una fake news. No n'estem al marge. Sí, ara estava mirant-ho i no n'estem al marge de que això estigui així. Té molt mala pinta el tema. Per tant, molt mala pinta en el sentit que no té bona pinta, que tingui rigorositat, no que hagi pres mal algú. Per tant, abans de seguir, deixeu-me fer una comprovació d'un parell de coses. El que sí que sembla que és veritat, i això sí que arriba per fonts més aviat fiables, un robatori de coure a l'estació de Sant Andreu i Montcada està provocant problemes a la xarxa de rodalies. La que ens toca a nosaltres és la R11, és les regionals, els que van fins a Maçanet, Massanes, Blanes, tota aquesta banda per aquí, que són els que enllacen amb la R1, i sembla que de manera indirecta està afectant també a la R1 el seu pas per la comarca del Maresme. No els trens que arriben fins a Mataró, però sí els trens que van de Mataró en amunt. Un nou episodi més d'aquesta situació de precarietat estructural que pateix el nostre país i que, de moment, el govern de la Generalitat no ha estat capaç d'arreglar i, pel que sabem, no té la voluntat d'arreglar. De moment, a partir de dissabte, qui vulgui fer ús del tren, novament a tornar-los a pagar. Ahir sentíem a la consellera Paneque que deien els usuaris, ens demanen que arreglem el tren, no que el tren sigui gratis. És tenir la cara una mica molt dura, eh? Els usuaris el que reclamen és un servei digne, evidentment, però ja que no el pots donar, almenys no el cobris. És a dir, si els usuaris... Clar, els usuaris... No, volem la gratuïtat del tren. Bueno, però vostès volen que funcioni. Sí, ja, però bueno... Però clar, volem el primer que... O sigui, el primer és que funcioni, i després, si no funciona, que sigui gratis. Vull dir que és una mica manipular la voluntat i les coses de la gent. És com si jo ara dic, bueno, és que la gent... Li donem un subsidi perquè la gent no vol treballar. Bueno, clar, si tu li preguntes a l'ens si vol treballar, evidentment et dirà que no. Altra cosa és que la vida, les obligacions, les coses, doncs, si et portin a haver de treballar, a haver d'agafar el tren, a reclamar i exigir un transport públic digne. I, per tant, doncs, si el govern ha de fer cas al que demana la gent, que no ens cobrin impostos. Que és el que demanem, no? No ens cobri impostos, no? Vull dir que... Però, bueno, sigui com sigui, en tot cas, que sapigueu que a partir d'aquest proper dissabte haureu de pagar el servei de Rodalies i que s'espera que al llarg dels propers mesos totes les reduccions de velocitat que pateixen els usuaris, totes aquestes zones que perquè estan en obres o perquè encara no s'han fet les obres o perquè el seu entorn encara no està... degudament en condicions idònies, doncs s'espera que al llarg dels propers mesos es puguin anar eliminant aquestes reduccions de velocitat, es puguin anar fent aquestes petites obres o petites reformes o petites millores i que, per tant, s'espera, l'esperança és que d'aquí 3 o 4 o 5 mesos doncs ja el tren pugui operar amb una certa normalitat que mai serà tal perquè l'estructura en si mateixa està en general envellida i és incapaç de poder oferir garanties de que la cosa vagi amb absoluta solvència. Aquesta és l'esperança del govern. L'esperança dels usuaris era, ja l'any 90, tenir un transport per via fèrrea de qualitat i l'esperança l'hem anat mantenint i renovant any rere any des del 90-92, fins a dia d'avui, i encara no ho hem aconseguit. Vull dir que si ens hem de moure per esperances, més esperances que les que han demostrat els usuaris, jo crec que no hi ha govern que la demostri. Però, bueno, aquest és el país que entre tots hem volgut construir. Tampoc no veig ara mateix molta mobilització al carrer per mirar que això canvi. Per tant, suposo que ja ens deu anar bé, eh? I ens deu semblar bé aquest sistema i ens deu semblar bé haver de pagar pel transport públic de Rodalies a partir del proper dissabte. Una qüestió que, i en clau d'infraestructures, en el cas d'Arenys se solapa amb la notícia que hem sabut, i és que sembla que a partir de demà, dia 7 de maig, si les condicions meteorològiques ho permeten, començaran les obres i les mesures provisionals per millorar la seguretat al tram de les rotondes que hi ha
perdó, el tram de la carretera que passa per sota l'autopista. Aquest tram on habitualment hi ha molts accidents i que ja fa molt de temps que es reclama per part dels dos ajuntaments i tant per part de la societat que es faci les obres que es considerin oportunes per tal de garantir una circulació segura. Fins ara no hi ha hagut... no s'ha trobat la tecla que s'havia de tocar, ara sembla que serà així i, per tant, demà comencen les obres, que és un pedaç fins que es construeixi les rotondes que veurem quan finalment s'acaben construint. L'objectiu de les obres és reduir l'accidentabilitat i garantir una millor seguretat dels conductors fins que s'executi la solució definitiva. Seran dues fases d'obres. La primera es durà a terme amb la instal·lació d'una nova senyalització vertical i horitzontal i en paral·lel es realitzaran rases necessàries per permetre el pas de canalitzacions destinades a la instal·lació dins d'una segona fase d'un radar pedagògic i un semàfor. Aquest semàfor tindrà un funcionament específic de manera que quan els cotxes passin a més de 40 km per hora es posarà vermell. I si no passen a 40 km per hora estarà taronja. Per sota de 40, taronja. Per sobre de 40, vermell. I a partir d'aquí esperem que els conductors moderin la velocitat i hi hagin menys topades en aquesta sortida de l'autopista. Aviam si demà podem anar a veure l'inici de les obres. Acaba a les 11.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Es començarà a implementar enguany i vincularà el finançament públic a les entitats segons l'esforç salarial que facin per pagar sous més alts als seus treballadors. Es busca equiparar en 4 anys els sous dels treballadors d'empreses concertades de la xarxa pública amb els sous del sector públic. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. I el govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Tot plegat ja ha generat reaccions a nivell polític. El president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern espanyol, mentre que per part de la Generalitat, Albert Dalmau, ha donat suport a la mesura, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. Pedro Sánchez, per la seva banda, ha convocat una reunió de seguiment aquest matí a la Moncloa. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Ens amplia aquesta informació el Pau Villafanya des de Girona FM.
2: Les dues parts es van tornar a trobar aquest dimarts al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que, de moment, i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè, precisament, serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
1: I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa del passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, perquè no es trobava bé hores després de patir una agressió per part de la seva parella. Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial avui al migdia. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 al Bruc deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. També un altre accident a la B23 a Sant Feliu de Llobregat provoca també congestió i, a banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona i a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts i també a la C32 a l'altura d'Alella i Baix Llobregat.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed, que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir Mort Agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de Mort Agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema. Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes, la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que d'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

0: Long May You Run.
1: Long May You Run. Long May You Run. Although these changes have...
0: I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu passat. Em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu... El teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, sí, perquè els nous em sembla que ja no em porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort. Amb el cor de crom brillant. I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom. Aguanta fort. Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: junto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha-Cha-Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo, se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric. El programa No te perdo. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60. Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius, qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Gene Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
3: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Es començarà a implementar enguany i vincularà el finançament públic a les entitats segons l'esforç salarial que facin per pagar sous més alts als seus treballadors. Es busca equiparar en 4 anys els sous dels treballadors d'empreses concertades de la xarxa pública amb els sous del sector públic. Ho ha explicat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita a Vic.
2: Deixi'm anunciar-vos que aquesta tarda signarem amb la patronal i amb els agents sindicals un acord important per l'equiparació salarial dels 120.000 treballadors que treballen en l'àmbit de dependència. Són molts diners, a la tarda donarem els detalls. No es farà en un any, es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut.
1: Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. I el govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut. Tot plegat ja ha generat reaccions a nivell polític. El president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern, Pedro Sánchez. Mentre que per part de la Generalitat, Albert Dalmau ha donat suport a la mesura, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. Per la seva banda, Pedro Sánchez ha convocat una reunió de seguiment. De fet, s'estan reunint ara a hores d'ara a la Moncloa. I en aquests moments té lloc un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa per condemnar la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març, després que s'hagi confirmat que va ser un feminicidi. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta perquè no es trobava bé hores després de patir una agressió per part de la seva parella. I els docents de l'Hospitalet de Llobregat s'han manifestat aquest matí en un dia on estan previstes diverses protestes als centres educatius prèvies al mes de vagues. Mig centenar concretament de persones s'han concentrat davant de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell, l'únic del Vallès Occidental inclòs en el Pla Pilot de la Generalitat per destinar-hi un agent dels Mossos d'Esquadra. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 al Bruc deixa un carril tallat i provoca retencions. També un altre accident a la B23 a Sant Feliu de Llobregat provoca congestió amb circulació a banda també a la 2 a Montmaneu. Hi ha afectacions per obres que tallen un carril i pel que fa a la resta són retencions habituals que poden ser a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat i a la C58.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
6: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
6: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
8: Buena onda, Frankfurt!
7: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
8: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
7: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
8: vermut de 12 a 14:30.
7: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
8: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.

0: Molt bon dia a tothom. Ja estem aquí una altra setmana més per passar-ho tots amb bona harmonia i molt contents, eh? I amb els plats aquests que direm avui, a veure si demà els feu, i, bueno, el diumenge, un el diumenge, un altre el dilluns, durant tota la setmana, perquè avui la Maria José porta unes recetes boníssimes. Bueno, avui estem a 17 graus de temperatura. Fa una calor... Bueno, jo estic achicharrada viva. Tenim a la tècnica, la nostra secretària, la Susana, que feia molt de temps que no venia per aquí, i avui la tenim aquí perquè la Marina té festa avui. Oi que sí? Bon dia, Susana.
1: Bon dia, què tal?
2: Bon dia.
0: No tan guapa com tu, però bueno, què vas a dir? Què t'he cortat? Dime,
1: no,
0: bonita.
1: No, que la Marina estava al metge, de vacances, no, però bueno, la trobem a faltar.
0: Ah, i tant que la trobarem a faltar. Però bueno, també estem molt contentes.
2: Com a ti t'encontramos a faltar,
0: claro,
2: també.
0: I a la Mar, i a la Mar.
1: I a vosaltres.
0: Totes les que passeu per aquí són maquíssimes. La Anna no sé si estarà buscant el bolígraf, que li pressió. Estic mirant a veure si mira. A veure...
2: No. Tiene otro.
0: Bueno, avui estem tots aquí, l'Anna, la nostra secretària, com sempre, que envia petons a tothom. Tenim a la Gemma, a l'Oriol, a la Núria, al Cano i al gran jefe. Em sembla que són tots, no? Pues estem els que estem, els que tenim que estar aquí. Bueno, avui, com cada setmana, el Jordi Serra, ja sabeu que sempre es prepara uns refrans i són molt macos tots. I avui diu així, el primer de maio. Al maig, l'olivera florirà i el blat granarà. Molt bé, Jordi. I després el segon diu... Si sembres julivert al maig, tot l'any en colliràs. Pues yo tengo una, me está saliendo perejil por toda mi casa, por todas partes. Tengo una maceta grande y se ve que ha corrido la simiente y está lleno. Bueno, pues estos son los refranes de que nos ha enviado hoy, el que nos ha enviado avui, el Jordi Serra. Gracias, Jordi, per la teva col·laboració en el nostre programa. I, bueno, comencem. Bon dia, Maria José.
2: Molt bon dia, companya, i bon dia, Arenys. Bon dia a tothom els que ens segueixen en aquest programa d'Anem a la cuina, perquè sense vosaltres, doncs, aquest programa no seria el mateix. I, bueno, avui ja sabeu que estem les dues una vegada al mes. A principi dèiem, Xerín,
0: sí,
2: el primer dimecres del mes.
0: Sí, ara, però
2: ara és igual.
0: Quan ve.
2: Sí. El dia que ens va bé, doncs sí. da igual uno que otro, ¿no? I és hoy.
0: Bueno, i és hoy, ha sigut avui. Avui és dia 6.
2: Sí.
0: Ay, madre mía, la primera vez de mi vida que sé la fecha que estoy. Bueno, i ara tenim que parlar en un moment, tenim que...
2: Sí,
0: que
2: perquè parlar... avui sí que tenim coses que dir de tot el que s'ha fet, es farà i...
0: Parla.
2: No, tu.
0: Vaja. Veus? On diu tu, jo.
2: Claro,
0: bueno,
2: claro.
0: Ara, com que ja sabeu, el dia 13 de juny fem el dinar, el segon any, dos anys i mig que fem el programa Maria José i jo de Anem a la cuina. Estoy ronca. I, bueno, fem un dinar...
2: Molt,
0: Sí, he parlat molt, porto tot el matí parlant. I fem un dinar al Calisai, per celebrar el segon any del programa d'Anem a la cuina. Com ja sabeu, l'any passat vau quedar tots molt contents. Aquest any no pensàvem fer-ho, però molta gent... Que no feu el programa, el dinar? Aquest any no ho feu, però bueno, aquest any el fem. L'any que ve, Déu dirà. Sembla que dirà que no, però bueno...
2: Bueno, no sé pas. Avui diu que no, però...
0: Bueno, això mateix. Bueno, ara començarem, com que ja sabeu, l'any passat també, ho feien pel carrer, però aquest any hem canviat el mètode d'agafar les entrades. Llavors farem un càtering al Calisai. A la una i mitja es té que estar al Calisai, tothom no n'hi haurà res, o sigui, cadascú se sentarà on vulgui, i després, pues, les entrades començarem a donar-les els dimecres de 1 a 1:30 aquí a la ràdio. Ja sabeu que entreu al Calisai, a mà esquerra n'hi ha les escales, i si no una mica més, l'ascensor, pugeu, i aquí estarem la Maria José i jo, o jo, si la Maria José té que marxar, i allà vontes, pues, us donarem les entrades, i això, ja sabeu que fem un catering, tothom ho sap, el catering, bueno, tothom ho sap, el que ho sap, no sé si decirlo.
2: Ara
0: se puede decir todo, sí. És veritat. Bueno, pues com ja sabeu, farem el catering aquest, que consistirà, a veure si me'n recordo, en un primer de tot, una taula d'embotits per 4 persones, després de primer plat n'hi haurà una amanida amb croquetes, de segon plat n'hi haurà calamar relleno de carne amb arròs blasmàtic, o fricandó amb bolets. De postre n'hi haurà coca de llamaneres, pa, vi blanc, vi negre, aigua, gaseosa i cafè. Tot això, el preu és de 24 euros per persona. Val? Després n'hi haurà regals, com l'any passat, els que vull vindre, que va haver-hi regals per molta gent, perquè n'hi havia 35 regals que es van repartir per tota la gent que li va tocar, clar, perquè això es fa un sorteig i tothom voldria que em toqués a nosaltres. Bueno, a nosaltres, al que va, però bueno. I després també tenim música. La música serà a càrrec del gran cantant Cristian Domènech, que ja molts de vosaltres el coneixeu. Després n'hi haurà un tributo al Duo Dinàmico, que ho farà el Duo Jovens. I després n'hi haurà i haurà alguna sorpresa més. Val? Dit tot això, em sembla que ja està tot dit. No sé si m'he deixat alguna, Maria José.
2: Doncs no, jo em sembla que no, que ja no, ho has dit tot. Simplement, doncs, que està limitado el...
0: Ah, bueno, l'aforo, sí. Bueno, però de moment encara poden vindre més gent.
2: Sí, però jo el que me refiero que s'espavilen, perquè si no...
0: Ah, bueno, eso sí, eso sí, tienes razón. Que... Sí, vale. sí, perquè ara allí por la calle hi ha apuntado 8 persones.
2: Sí,
0: o sea,
2: sí,
0: que sí, això, sí. Amb això tens raó. Sí,
2: perquè l'any passat ja vas, quan vam ser molts...
0: 162 persones.
2: Per això, que d'unidor. Sí. I com que la gent ja van quedant contenta, sí. Doncs ho han dit amb un, els amics i tot això. I
0: bueno. Aquestes que s'han apuntat ara, perquè li havien dit, sí, sí. Que és veritat. Sí, sí. Bueno, pues em sembla que ja és hora de començar el programa.
2: Jo crec que no té que faltar tots els que s'apuntin, que tenen que venir, perquè ho passaran molt, molt bé. I potser, bueno, també hi haurà baile, no? Perquè con este gran conjunto también que nos viene y las canciones del Duo Dinámico y ya está, hasta ahí no digo yo nada más, bueno, porque si no vamos a decir
0: eso, será
2: sorpresa,
0: claro,
2: y todas no
0: las sorpresas,
2: puede ser, puede
0: y entonces
2: ser.
0: Ya no tiene, bueno, hay no. Alguna sorpresa más
2: que no lo vamos a decir,
0: ¿vale? Pero diréis, ay, mira, esta es la sorpresa que va a decir la María José y la Charín, pues mira que ve, ay qué mono, ay qué maco, ay qué
2: bueno. A lo mejor no se sorprenden. Nos sorprendemos nosotras de ver que no se sorprenden.
0: Eso, no. Sí, tot pot ser.
2: No.
0: Ara he trobat aquestes senyores i m'han dit, però veu, fareu el mateix que l'any passat, no? Serà tot igual? Dic, bueno, tot igual, no sé si serà tot igual, però bueno, ho procurarem que surti el més bé possible i sobretot que n'hi hagi bon rotllo entre tothom, que ho passem bé, que n'hi hagi alegria i bon estar. L'any passat van tindre una pega que una senyora es va desmaiar, però es va desmaiar perquè per la tensió. Però bueno, aquest any tothom ja, abans d'entrar, un médico haciendo un robot, ara que està de moda los robots, pues ja està. Bueno, pues vinga, què fem, Maria José?
2: Pues nada, pues vamos a començar. També tinc que dir, doncs, que com que serem nosaltres els que donarem les recetes, els que vulgui trucar, que nosaltres volem que truqueu, volem que ens donis les vostres recetes. No cal esperar dos quarts d'una, ja podeu trucar.
0: Sí. Ara li he dit jo a la Xari, que me l'he trobada, i diu, clar, és que després se'm fa tard i truco i ja... Dic, pues ara quan arribes a casa ja pots trucar.
2: Doncs
0: a veure si truques, Xari.
2: A veure qui és la primera que truca. Li donarem un regal. Un bon dia.
0: És un bon dia.
2: Bueno, doncs... comenzamos contigo, que tienes una receta muy buena, recién probada, recién
0: hecha, és veritat. Sí. Bueno, os explico, l'altre dia estava amb l'ama, perquè aquesta receta és una mica copiada, d'una altra persona, però bueno, jo, bueno, no, em sembla que no se sembla res.
2: No, tampoc copiada, és orientada.
0: És orientada, lo único es las alcachofas, es sí, lo único. Sí. Bueno, pues l'altre dia vam veure la Maria José i jo una recepta d'alcachofes i jo vaig dir, mira, el diumenge faré alcachofes. Bueno, i la vaig fer i la veritat és que ens va agradar molt a tots. Vaig pelar les alcachofes, que ara ja les alcachofes són una miqueta més duretes, però bueno, ben pelades van quedar molt bones.
2: Una feinada que 4 quilos, eh?
0: Sí, vaig comprar 4 quilos, veus? Sí, però 4 quilos que queden una misèria.
2: Sí, però,
0: misèria,
2: però netejar-les dona feina.
0: Ah, bueno, això sí que és veritat, molta feina. Ai, bueno, no hem... Ah, no. Ara m'he equivocat, que dic, no hem dit que anem a l'entrevista. És veritat que avui no hi ha entrevista.
2: No.
0: Que tonta. Bueno, doncs vaig comprar les carxofes aquestes, les vaig pesar, i jo sempre les carxofes les bulleixo amb aigua, amb una mica de sal i un bon raig de llimona. Sempre, de tota la vida, des de que cuino, sempre, perquè l'arcachofa així no es queda tan negra. Queda més clareta, queda més maca, queda amb un color molt guapo. Bueno, les vaig deixar quasi cuites, quasi, però no del tot cuites, eh? I llavors, a part, a la paella vaig fer... Tu te creus que ara m'he quedado en blanco. Ah, no, sí, sí. Vaig fer, oita, m'havia quedat en blanc, i això és que estic...
2: Estàs pensant en altres coses.
0: Sí, la cabeza se me va.
2: Sí.
0: Bueno, vaig fer un sofregit de ceba i all. Però a poc a poc, com la gallina, poc a poc, el sofregit aquest. Bastant ceba. Alls, vaig posar un parell d'alls. I quan ja estava tot ben puxadet, vaig posar una culleradeta de tomàquet, però d'aquest tomàquet concentrat, d'aquest que és...
2: Que va en un pot petit.
0: Que va en un pot de...
2: Que no es pot posar tot el pot.
0: No, vaig posar una culleradeta sola, eh? Allà vaig posar la culleradeta aquella de...
2: De tomàquet concentrat.
0: I vaig posar una fulla de llaurer. Vaig posar les alcachofes allà dins, les vaig remenar ja escorregudes, eh? Les vaig remenar ja una mica, que fessin un xup-xup una mica amb l'aigua que ja es treien, que tenien escorregudes, però amb l'escorridora aquella, o sigui que tenien una miqueta de caldo. I vam fer una mica de xup-xup, es van mezclar tota, i vaig posar una miqueta de caldo d'haver coure les alcachofes. Però poquet caldo, eh? No vaig posar gaire caldo. Llavors, a part, vaig obrir unes almejas, vaig comprar una bossa, perquè no n'hi havia dues, i vaig comprar una bossa d'almejas i una bossa de... Això que compro cada setmana. De berberechos. Una bossa de berberechos.
2: Eso no me lo habías dicho, eh?
0: Los berberechos, no, t'havia dicho almojas, no m'acordava. Bueno, los berberechos... Les vaig obrir amb una mica d'aigua, amb una paella, i aquella aigua la vaig tirar també a la cassola i vaig posar les almejas i els berberechos, res, un minut, perquè ja estaven obertes, i va fer una mica de xup-xup tot allò, i escolta, em va quedar boníssim. No vaig posar ni vi, ni farina, ni res de res, però va quedar un plat, de veritat, boníssim, eh? Senzill, ràpid de fer... no costós i bueno, les almejas una mica costosa, sí, però bueno, ja està.
2: Però sin complicacions.
0: Però sin complicacions, i la veritat que a tots es va, bueno, vam menjar, érem sis, clar, vam menjar una cullerada cada un, perquè clar, és que queda, no queda en res, això. Però bueno, van estar molt bones, eh? Bueno, pues això és la meva receta, si la voleu provar. També jo vaig pensar, també la podia haver fet amb xirles, sí, que esta és millor de preu que no pas les almejas i els berberechos, i podia haver comprat xirles, però bueno, ho vaig fer amb però, almejas i amb els berberechos.
2: Però li vas posar
0: xirles, no, berberechos, no. I almejas.
2: Doncs, i
0: lo que pasa, l'almeja no era l'almeja gallega, eh? Era l'almeja esta que viene de Italia, que tampoco tiene el mismo sabor, pero claro, va una a un precio y otra, bueno, es que de gallegas la encuentras en muy poquísimos sitios. I bueno, dit això, pues ara li toca a la meva companya Maria José. Vinga, i així descanso jo, que tinc la boca, tinc la gola, que no puc parlar.
2: Bueno, doncs mira, avui farem un pollastre, no sé si ho he dit alguna vegada, perquè tampoc m'apunto el que dic i el que no dic. Llavors, és pollo con piña.
0: Lo repites.
2: El pollo con piña, superfàcil, és una receta molt senzilla, però... Jo sempre dic que si les coses fan amb carinyo, tot surt més bo. Transmeteixes aquest carinyo als que mengen i també a la cuina. Ah, i aviat tindrem que portar banos, eh? Però no diguis bueno, que posin a l'aire,
0: no,
2: per això.
0: No, és que he venido acalorada.
2: Acalorada. Bueno, doncs agafarem... Jo, com faig el pollastre, com que no m'agrada la petxuga, doncs agafo cuixes. En aquest cas, les vaig fer desguassar i les vaig fer en dos trossos. Però això cadascú com li agradi.
0: El muslo i el contramuslo.
2: Sí, sí. Llavors, una llauna de pinya, de la, no de les grosses, de les petites, que sí, això sí que sigui una miqueta bo, perquè tenim que aprofitar el suc de la pinya. Sal, pebre, una copeta de conyac, oli d'oliva, mantega... Bueno, mantega, sí, mantega, perquè el llarg seria l'altre, no? Sí, mantega.
0: Sí.
2: I farina.
0: A mantequilla, entonces sí. Tu te refieres a la mantequilla.
2: A la mantequilla, sí. La mantega, mantequilla, i el llarg
0: és... I el llarg és la manteca de cerdo.
2: Això, bé. Bueno, doncs agafem el que és el pollastre, le pondremos la sal, le pondremos pimienta, i le ponemos un poquito de coñac por encima, y lo dejamos un ratito. Media hora o una hora, o te lo pones por la mañana y lo haces a mediodía. Cuando ya lo tenemos, cogemos y ponemos, lo harinamos, lo pasamos por la paella, y en esa misma paella tenemos que poner, por ejemplo, el coñac ya lo hemos puesto, el pollo también, ya cuando está medio sofrito, cogemos y le ponemos la copita de coñac. En el pollo, para que se vaya haciendo aún más. Cuando ya lo tenemos, cogemos el zumo de la piña, se lo ponemos, lo tapamos y todo a fuego muy bajito. Cuando veamos que ya va espesando un poquito lo que es la salsita, porque con la harina y todo esto ya queda espesita, lo probamos si está bien de sal, de pimienta. Además, el poquito de coñac le da un puntito muy bueno. Cuando ya lo tenemos, pues la piña cogemos y la partimos a trocitos y la pasamos en una sartén como la mantequilla. Bajito también el fuego. Cuando vemos que ya va cogiendo color, lo podemos poner dentro de la cazuela o lo podemos poner a la hora de servir. Ponemos lo que es el pollo y al lado pues la piña.
0: Y
2: ya está, y a comer.
0: Pues venga, fácil y sencillo y rico.
2: Es muy fácil y si lo hacéis es, bueno, muy bueno, muy bueno. Igual como la Carmen una vez nos dio una receta de pollo con limón, que había que poner mucho limón,
0: mucho limón.
2: Sí, también está súper bueno. Y dices, bueno, con dos ingredientes que quede bien, pues sí.
0: Pues queda buenísimo.
2: Sí.
0: Bueno, una otra cosa, cuando yo di la receta que esta de las alcachofas, ¿lo digo bien o no? ¿O os digo carchofas? Carxofes, oi?
2: Ah, carxofes.
0: Carxofes, sí, jo no decía carxofes, ara m'he dado cuenta.
2: Ah.
0: Ara m'he donat compte. Bueno, quan he dit una cosa, jo, bueno, suposo que tothom ho sap, totes les dones ho sap. Jo quan compro les almejas, les xirles, berberechos, sempre quan arribo a casa es poso a la pica i sota l'aigua los lavo mucho. Después los pongo en un pote, en una cazuela, en un bote, donde tú quieras, amb sal, amb un grapat, amb un grapat de sal. I ho deixo així fins a l'altre dia. Ho faig així perquè després, a l'altre dia, quan ho treus del pot amb l'aigua i la sal, n'hi ha molta arenilla a sota de la cassola, que desprèn les almejas i los berberechos o las chirlas, lo que sean. Entonces, el tema de que yo siempre lo abro en una sartén, porque también se puede echar directamente a las alcachofas y que se abran con las alcachofas. El motivo es porque yo siempre tengo miedo de que quede arenilla. Entonces, en la sartén pongo un poquito de agua para que se abran. Con ese agua, en el momento que se abre, las saco, pero siempre, si os fijáis, queda una miqueta de arenilla en la cazuela, o sea, en la sartén. Por eso es el motivo que yo no lo he hecho directamente, porque se puede echar directamente, pero yo es que tengo manía, porque sí, a veces queda algún granito, porque si se hace así, verdaderamente que queda completamente...
2: No, y alguna que no se abra de todo,
0: bueno,
2: cualquier
0: cosa.
2: Bueno,
0: o que no se abran también, pero normalmente se abren, ¿eh? Bueno, yo de momento se me abren todas, pero bueno, puede ser, ¿eh?, que no se abran. Pero es un detalle que cuando echas el caldito aquel, pues si pasas el dedo por el fondo, siempre hay alguna arenilla.
2: Pues bueno, ¿yo sabes qué hago cuando las pongo así como tú, que las pones con agua, sal y eso? Las pongo encima de un colador. Y entonces, ¿sabes esos coladores, por ejemplo, de las verduras que tienen un poquitín de pie?
0: Sí.
2: Entonces, la oscuridad, y entonces la arenilla queda abajo, y el pie evita de que se toque. Bueno, lo he hecho siempre así. Sí, que no hago mucho porque yo no me gusta mucho el pescado.
0: Bueno, ahora otra cosa. Ahora yo, ¿no? Ahora me toca a mí.
2: Sí, te toca a ti.
0: Pues yo he preparado poca cosa. Bueno, yo he preparado.
2: Bueno, a ver si nos llama la Montse y qué más.
0: Ah, sí, es verdad, ya pude trucar. La que vulgui, que truqui. Ay, espera, que es que.
2: La Gloria nos ha saludado.
0: Ah, ¿la Gloria?
2: Sí.
0: Ah,
2: La Gloria siempre nos escucha. No llama, pero nos escucha.
0: Sí, no llama porque la Gloria tiene un buen cocinero, que es su marido.
2: Y no quiere llamar el marido.
0: No quiere el marido, el Jordi, aquel Jordi, sí, que tirarem de las orellas, guapo. Venga, y la Gloria pues siempre nos dice alguna cosita.
2: Sí, la verdad que sí, bueno, que siempre está muy atenta.
0: Y que
2: atenta.
0: Ha dicho que le gusta el programa, que va a hacer las alcachofas. Ah, vale. Bueno... Pues yo ahora vaig a donar la receta d'un conill. Vaig a dir els ingredients. Ceba, porro, dues peres, una branca d'api, herbes aromàtiques, ajo i tomate. Agafem el conill. Sí, es que, claro, me cuesta a veces traducirlo. Agafem el conill a trossos, el podem comprar a trossos, o podem que el carnisser, pues que el talli a trossos, com vulgui, o a la que li agrada molt, jo no m'agrada tallar, pues que s'ho talli a gust d'ella. Bueno, y entonces lo salpimentamos. En un primer lloc agafem el conill i lo freïmos a fuego lento en la sartén. Quan ja estigui una mica duradet, es treu el conill. I en l'oli se rehoga... Ai, aquí no he puesto... Pues si también pongo zanahoria. Ah, pues no lo he puesto. Ahora me acuerdo que le pongo zanahoria también. Entonces, en la sartén de que hemos hecho el aceite, o la cassola, on vulguem, rehuguem totes les verdures. O sigui, rehuguem el api, el puerro, la pastanaga, la ceba, el all, tot això ben remenat, ben cuent, que es cogui a poc a poc, tot a poc a poc. I les peres. Al cabo d'un ratito, quan tot això està una mica ja puxat, poso el tomàquet, i quan el tomàquet ja està quasi feta, llavors poso les peres. Les peres les poso pelades, però senceres. Entonces, cuando añado el conejo. Cuando está... No, perdón, hoy que estoy nerviosísima hoy, ¿eh? Cuando está todo esto ya rehogado, ho trec, i ho passo per el xino. Per el xino poso el conill, poso allà tot allò, i allà llavors poso un cop de vinagre. Ai, de vinagre, de vi. Hoy no estoy yo para hacer el programa, ¿eh? Perdonarme, pero es que esto estoy como una moto. Un vasito de vino. Y que todo esto haga chuchu, chuchu, chuchu. Y ya está. Cuando el conejo está tierno, pues se saca, como has batido todo con las varillas, ha quedado, queda una salsita estupenda. Y el conejo está buenísimo.
2: Y a mojar pan.
0: Y a mojar pan, eso, sobre todo a mojar pan. O sea que ya está mi receta, perdonadme hoy, pero hoy no lo estoy haciendo nada de bien este programa.
2: Lo estás haciendo como este programa, sencillo, sí, tal como es, y cada uno somos como somos. Y tenemos días buenos, días malos, y tothom som igual.
0: Bueno.
2: ¿Vale?
0: Bueno. ¿Ni a una trucada o no? Sí, ni a trucada. Ah, que la vas a pasar. Tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
2: Bon dia, Montse. Bon dia.
3: Com esteu? Com ara esteu? Ara esteu descansades i guapes, eh?
2: Sí, sí, sí. Molt descansades estem.
3: Què t'ha dit la Xerín? Jo ja posaré la porta i prendré la pressió a tothom.
0: Escucha'm una cosa. Montse, no sé de dónde estás hablando, pero es que no te entendemos nada. ¿De la puerta, no sé qué?
3: Dime, dime.
0: A ver, ahora sí.
2: Que no se oía bien, Montse.
3: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenía manos libres, porque estoy cocinando, como siempre.
2: Ah, bueno, es que esta hora... A ver, ¿y qué vas a hacer de comer hoy?
3: Bueno, mira, hoy ya lo tengo medio hecho, pero os explicaré otra receta que la hice el otro día, me quedó muy buena.
2: Vale.
3: Bueno. Muy buena. Hoy voy, ayer, ahir vaig fer una olla de mongetes del ganxet i avui les estic fent, avui ho faré amb una mica de cansalada i bròquil, que estic fent al vapor. Però us explicaré uns pèsols. Vale. Ah, i una cosa que no vull descuidar. Que això del ball, el dia del dinar, això és el que més m'agrada, a part del menjar, eh? Ah. A part de reunir-me amb tots vosaltres i veure tota la gent que truca, que em fa molta il·lusió veure'ls i conèixer tothom i tal, bueno, ara ja, dic que més o menys ja el començo a dominar les cares.
2: Sí, sí, sí.
3: Però
2: sí.
3: Això, a part del menjar, també m'agrada el ballar. El ballar m'encanta a mi, m'encanta ballar.
2: Hombre, a ver si ponen alguna bachata, ¿no?
3: Ah, que ponga lo que ponga, me da igual. Yo María José, yo no sé de bailar, pero cuando oigo música me muevo,
2: hombre.
3: Me muevo. Sí. Doncs mira, us donaré aquesta recepta ràpida perquè així pugui trucar gent.
0: Sí, saps tu que
2: si no, si vas despacio és igual.
3: No. Mira, agafeu pèsols, ara que estan tan bons els pèsols, però mira, com que estan molt cars, jo ara vaig comprar d'aquells baby congelats que també ens surten bé.
2: Sí.
3: I noia, perquè estan molt cars i què vols que et digui?
0: Caríssims.
3: Sí que són molt bons, els de llavanera són molt bons, però mira, jo també aquests també me'ls menjo i mira, ja en tinc per una altra cosa, tu. La pela és la pela, diuen, no?
2: Sí, i tant.
0: Molt
3: mira,
0: bé.
3: agafes els pèsols, els poses, els escaldes una mica. Llavors agafes ceba tendra i all tendre, i ho passes per la paella. Ho passes per la paella amb una mica de mantega. Una mica de mantega i una mica d'oli bo. I el vas passant per la paella, llavors li poses els pèsols, poses una miqueta de vi blanc i crema de llet, una mica de pebre, i el tapes i el poses al foc baixet, i estan boníssims. Boníssims. Però jo, a més de fer-los així, jo li vaig posar botifarra del Perol, molt poqueta, quadrets, molt poquet. Botifarra negra, també bona, a trossets. I què més? I botifarra. Quan vaig posar la ceba, abans vaig sofregir una mica la
2: botifarra.
3: La botifarra. Sí, però tot això, quadrets petits i cansalada de papada. Però tot això molt poquet, poquet.
2: Sí.
3: I li dona molt bon gust i estan boníssims.
2: Ja ho crec.
3: Molt bons.
0: Bueno,
3: molt bons.
0: una cosa, Montse,
3: bueno, pues
0: que vas posar molt
3: digues.
0: Poquet d'una cosa, molt poquet d'altra, però vas posar moltes coses, bandida.
3: Bueno, tu ja saps que els meus plats... Tu, Txarín, ja saps que els meus plats són de menjar,
0: Sí, sí, són de categoria, són de categoria. Sí, sí, làstima que no es puguin
3: veure. Bueno, de categoria no, però que a mi m'agrada menjar.
0: Home,
3: m'agrada
0: menjar. És que m'agrada molt cuinar, perquè, escolta'm, tu ets sola i cada dia te fas uns plats que, escolta'm, jo t'hi tinc enveja, de veritat. Perquè jo no sóc incapaç.
3: Però mira, Txarín, que ens hem de cuidar, filla, que jo no sé el que duraré en aquest món. Aquest i tota aquesta gent estan una mica esbojarrats. Jo penso, si apreten el botó, ja m'ho he jalat jo.
2: Doncs molt bé.
0: Escolta'm, ara això que dius, mira, a mi m'agraden molt els espàrrecs. I escolta'm, compro que a la meva filla li agraden, a les meves netes els hi agrada, i jo no me'l faig per mi. I tot el que costa fer uns espàrrecs. I ahir vaig fer...
3: No vas veure aquells que et vaig enviar la foto?
0: Sí, clar que ho vaig veure.
3: Estan molt bons, estan. Digues.
0: I ahir a la nit vaig fer per les meves netes, els vaig fer espàrrecs, i vaig fer un revoltillo amb ou, que no tenia res... Bueno, no va ser cap cosa. I jo dic, tant que vaig provar una mica, i jo dic, no, però per elles. I avui he anat i m'he comprat aquests espàrrecs, dic, jolines, que me gustan i no me lo hago para mí, lo hago para los demás.
2: ¿Y tú las has comprado para ti?
0: Y me he comprado para mí porque me voy a hacer un revoltillo de espàrrecs.
2: A ver si és veritat.
3: Jo ho faig pels altres i també per mi.
0: Pues perquè... mira, jo pels altres és que no em fa res de fer. I a vegades la Maria José m'ho diu, compres pels altres i per tu no. Però és que mira, em fa... I ahir vaig comprar, en quatre manes, va ser uns bullis sol per la meva filla i per les nenes els hi vaig fer dos manes per cada una. O sigui, un
3: que bons, que bons són. I ara estan en l'època,
0: Nena,
3: ara estan...
0: I bullis sols, a la meva filla, bullis sol amb una mica d'oli i ja està,
3: Una mica d'oli, una mica de vinagre i estan boníssims.
0: Sí, està boníssim. I avui m'he comprat jo dos paquets i dic, avui per dinar o per sopar, la Txarín se va a hacer los espárragos, que porras.
3: Sí, i això per sopar va molt bé, perquè és lleuger, i així mantenemos el tipo para ponernos el vestido para la comida.
0: Exacto.
3: Yo me tendré que...
2: ¿Ya te l'has comprado?
3: No, que va, no, porque lo quiero de lentejuelas, que se me vea mucho. Que es broma, que es broma tot.
0: ¿Tú qué quieres? Deslumbrar, ¿no? Deslumbrar.
3: No, hija, no, que yo, ¿qué quieres que deslumbre yo, pobre hija mía?
0: ¿Cómo que...?
3: Com decía la Elena Morgan,
0: que...
3: ai, hija mía, que ponia la pierna
0: així
3: pel
0: lau. Que buena, que risa.
3: Bueno, escolteu, que no vull treure temps a la gent que vulgui trucar. Vull saludar totes les cuineres, els cuiners, els restauradors d'aquí d'Arenys, que són tots molt bons.
0: Moltes
3: gràcies. A tota
0: la
3: Ràdio Arenys i a aquestes presentadores tan guapes. A la Susana... A l'Anna, que no l'anomeno mai, és també molt maca. A tots.
0: Pues vinga,
3: Montse, i anem a la cuina!
0: Anem a la cuina! N'hi ha trucada? Es que lo tiene que pasar.
2: A ver, mientras decía esto, la Montse, sí, me había venido algo en la cabeza y se me ha pasado algo de la comida.
0: Esto, ¿sabes de qué es esto?
2: No sé.
0: Cosa de la edad que tenemos ya.
2: Bueno, por eso lo aceptamos y bueno, todo lo que nos pasa, pues está bien.
0: Yo ahora subía... ¿Ni ha trucado o no?
2: ¿Sí?
0: Bon dia, en qui parlem? Ah, bueno, ¿sí o no? ¿Sí? Bon dia, en qui parlem, sisplau?
4: Bon dia. Con Faustina.
0: Uy, Faustina, qué rica.
2: Uy, ¿cómo estás ya, Faustina, con tus operaciones?
4: Un poquito mejor ya. Bueno. Está haciendo rehabilitación con la mano, abriendo y cerrando manos.
2: Ay,
4: y me
2: bien.
4: Dice la doctora que fui, dice que estaba muy bien.
0: Bueno, ay, qué mona. Bueno. ¿Y la boca qué?
4: Y mi marido, el pobre, pues... Es que está más delicadillo. Entonces tengo que estar cuidando de él. No voy al gimnasio y lo echo mucho en falta.
2: Ya, pero bueno,
4: la
2: primero...
4: Poco a poco. Me tiro todo el verano todavía con la boca.
2: Sí, madre mía.
4: Pero bueno, mira, que le vamos a hacer. El que algo quiere decir refrán, algo le cuesta.
2: Sí, y nunca mejor dicho, ¿eh?
4: Es verdad.
2: Mira, bueno, Faustina, ¿qué?
4: Os llamaba para dar una receta que es muy económica y muy buena, que se hace mucho en Extremadura.
0: Pues vale, venga,
4: bueno,
0: muy bien.
4: Un poco de la rutina, porque se hacen más cosas, pero bueno.
2: Sí.
4: Esto es muy sencilla. Cogemos bacalao de Así que puede ser del más económico porque es para darle gusto a las patatas y el arroz.
2: Ajá.
4: Entonces se pone a remojo y cuando ya se ha desalado un poquito, que quede un poquito de gusto todavía en el bacalao, lo cogemos y lo pasamos, lo escurrimos, lo pasamos por la sartén con tabonarina y lo freímos, lo apartamos en una muy poquito. Solo pasado. Y lo apartamos en un platito. Se tienen patatas así a rodajas como para la tortilla, así a rodajitas finas. Sí. Y el arroz a mano y se sofríen allí, se echa una cebollita, el aceite, la misma aceite de freír el bacalao porque tienen gusto del bacalao. Sí. Echamos media cebolla, si es grande y si es pequeña, pues una.
2: Sí.
4: Y doramos así un poquito, rehogamos un poquito las patatas, a continuación le echamos el caldo con un puñadito de arroz, y machacaremos unos dientes de ajo y se lo echamos al caldo. Cuando ya empieza a hervir, añadimos el bacalao para que suelte el gusto, ya cuando...
2: Sí.
4: Y está buenísimo, ¿eh? Porque
2: hombre, ya lo
4: el bacalao
2: creo.
4: Tiene un sabor muy bueno.
2: Sí, sí. Oye, ¿y en este no le pones el pimentón de la Vera?
4: Sí, sí, también,
2: ¿eh?
4: ¿Y el
2: laurel? Claro, y el laurel, que son esas dos cosas más tradicionales allí. El laurel y el pimentón.
4: Sí, sí. Cuando rehogas la patata, antes de echarle el caldo, le echas un poquito de pimentón y le das una vueltita y enseguida le echas el caldo para que no se queme.
2: Sí, claro. Mientras lo estabas explicando, yo ya parecía que estaba haciendo la comida, poniéndole todo.
4: Y luego le echas dos hojitas de laurel, que yo le echo a laurel.
2: Claro, claro.
4: Para que le dé el saborcito también a laurel, de ajo con el perejil, el bacalao y las patatas con arroz. Y está muy bueno y es un plato muy sencillo.
2: Sí.
4: Se puede comprar bacalao de aquel de colas o algo así más asequible.
5: Sí,
4: porque
5: es el gusto, es verdad.
2: Sí.
5: Es por el gusto, así que es verdad. Sí, sí.
2: Yo, bueno, siempre en el mercado siempre compro a 5 litas y bueno, queda muy bien, muy bien.
4: Queda muy bueno para las patatas y para la ropa, todo,
2: sí.
5: Bueno,
2: sí.
5: Y también lo que es muy, está muy bueno, que no se suele encontrar mucho, es barato también, es el rosario del bacalao, que es gustosísimo, y entonces muy meloso, muy gustoso, y queda buenísimo con las patatas. Sí, porque mi madre lo hacía, fíjate, en aquellos tiempos. Pero bueno, que entonces el bacalao era barato.
2: Hombre, era más barato que había.
5: Pero a veces compraba el rosario este que le decían, y que es todo el espinazo del bacalao, y es meloso, es muy rico también. Y eso también es...
4: Yo también compro esto que dices tú.
5: Sí, lo que pasa es que no lo venden en todas partes.
4: Pero ¿sabe que dónde lo venden? Y es bien de precio. Hay en Pineda, en el mercado. Y además...
5: aquel chico que te enseñé yo. Sí. Aquel chico que te dije yo.
2: Sí,
5: aquel chico, que es un chico jovencito, el que siempre está en Pineda, el que vende el bacalao. Ya lo conozco. Que venden embutidos y olivas, venden tocino.
4: Embutidos.
5: Sí, y venden también bandejas con pastas de Andalucía o de Extremadura o tal. Sí. Sí, ya lo conozco a ese chico. Le he comprado muchos años él. Yo iba los miércoles.
4: Vale, mucho más baratito.
2: Hombre,
4: allí.
2: Claro.
4: Mucho arreglado.
5: Sí,
4: tiene bacalao de todas clases.
5: De todo.
4: Cola que no tiene que fina, la cola. Y me costaba a mí a 8 euros y pico el kilo.
5: Sí, que es verdad. Sí, pues mira, yo también. Ahora porque iba los miércoles al mercadillo. Ahora no, desde que hacemos el programa no. Pero el otro día fuimos...

0: una vegada que ja tenim tot el que s'està fent, posem el que és l'Oporto, el deixem una miqueta per sobre, una vegada que està l'Oporto, que ja comença a espessir una miqueta, i posem el que és la branca de canela, la pell de taronja, i li posem un gotet d'aigua, una miqueta de sal, per a veure si està ben de sal o no, i no té res més. I ho deixem que es vagi fent molt a poquet, perquè queda una salseta espesa i queda un gustet potser diferent, el que és el clàssic sofregit de tota la vida. I no té gaire complicacions, perquè no porta res més, molt poquets ingredients, però són ingredients potentes.
1: No sé, que com veieu, avui ha anat de conill.
0: Avui sí, mira, és que, mira si la tenia preparada, però bueno. És igual.
1: Bueno, pues...
0: Mira, un dia tenim que dedicar un programa, per exemple, arròs, que tothom truqui i que parlem d'arròs.
1: Bueno,
0: un altre dia de pasta.
1: Bueno,
0: altre dia
1: el dia aquell que va vindre aquí al programa el Toni Cintas, que era, llavors era el director d'aquí de la ràdio, ell va començar amb macarrons i tot el programa va ser de macarrons. I déu-n'hi-do la quantitat de recetes que van sortir dels macarrons. Va fer gràcia perquè ell està... Bueno, la seva àvia, que ja no està pobreta, un petó des d'aquí l'enviem, que feia els macarrons de la iaia, pues va començar a parlar dels macarrons i va estar tot el rato... Bueno, va ser, a més, ja trucava la gent i donava receptes de macarrons. I és veritat que, bueno, el macarró... bueno, és que la pasta té moltes formes de...
0: És que se puede hacer en ensalada, guisada...
1: Bueno, a mi m'agrada bullida, amb oli i pebre. M'agrada. Mira, me la menjo la merda de gust, o sigui que, bueno, però si està condimentada encara millor.
0: Hombre, sí. Bueno. A mi m'agrada més així, com una miqueta de o sofregit
1: o tomàquet. Sí.
0: També com queda molt bona, és amb crema de llet.
1: Sí.
0: També queda molt, molt bona.
1: Com sigui, la pasta és molt bona. Bueno, tot el menjar és bo, perquè les patates...
0: I te quita mucho de apuro.
1: Bueno, és veritat. I és un plat. Sí. És un plat únic i quedes com
0: los reyes. És que pots fer pasta bullida, aquells jacets, i una amanida tot junt.
1: Sí, sí. Una mica de tun, un ou, quatre olives, una mica de tun.
0: I un ou o dos?
1: No, a mi no m'agrada d'un, no m'agraden dos. A mi tot m'agrada dos, doble. I, bueno, dos paquets d'esparres, dos ous, a mi m'agrada doble tot. Bueno, pues ja està. Ja ara comencem, bueno, direm això de la setmana que ve, que ja el que estigui interessat ja pot vindre.
0: Ja pot venir.
1: A partir de la una.
0: El dimecres ja poden venir, no?
1: Ja poden venir.
0: Vale.
1: Del dimecres, a partir de la una, que acabem el programa d'Anem a la cuina, fins a la una i mitja estarem aquí la Maria José i jo, i ja podeu agafar les entrades. I ja, pues,
0: que se'n recordi que són 24 euros.
1: 24 euros, ja heu escoltat el menú. I, bueno...
0: Ah, això també, que quan vinguin a buscar l'entrada, que diguin el menú.
1: Ah, bueno, això sí que ho tenen que dir, clar, és veritat, perquè tenen que saber el restaurant que fa el catering, que saber quants, perquè clar, són molts plats, quants calamars o quants fricandós. I després una altra cosa, quan vingueu a buscar, perquè trobo que a vegades una li diu a l'altra: ai, apunta Charín, que som sis, ai, apunta Charín, que som quatre, i ara mateix m'he trobat a una parella que estaven apuntades dues vegades. O sigui, estaven apuntades amb mi i estaven apuntades amb una altra persona. Sobretot, que si estan apuntades, m'ho han dit a mi o a la Maria José o a una altra persona, que ho diguin, perquè clar, que no ens trobem, que tenim... Clar, jo no poso apellido, només poso el nom. I clar, tinc molts Pilars, moltes Conxites, Maries, i clar, que no siguin que ho diguin si estan apuntades dues vegades o si ho han dit algú. Ja tenim
0: després,
1: que acabar, no?
0: Després, no, espera, un minut més. Ens hem descuidat de dir que tots els que han col·laborat a donar en regals, que tot això tothom ho sabrà qui serà, qui és.
1: Ah, bueno, clar, això sí, no? Això ja ho posarem amb els cartells.
0: Per això, que totes les botigues i tot, que doni els regals, que sàpiguen també ells, que també li farem propaganda en aquest tema de dir qui són i tot. I agrair de tot el cor. Doncs, sí.
1: Això estarà amb uns panells, que farem uns cartells, i amb els panells del poble, d'anuncis, pues estarà el dia que fem, el que fem, els artistes i també totes les botigues que han col·laborat en els regals, perquè us emporteu, que n'hi ha molts regals, molts. N'hi ha més que l'any passat. Sí, i l'any passat n'hi havia
0: molt. ¿Este any o què?
1: No, nosotros no tenemos número.
0: No.
1: Nosotros no tenemos número. Ya diría yo, a ver si me sale uno, pero ni no. La María José y yo, no. En eso sí que no. També tinc que dir una cosa que m'han dit diverses persones, i ara ho dic, no sé si tindria que dir, però m'han dit que per què no havien posat 25 euros en vez de 24. I jo els he dit el que vam dir la Maria José i jo, que nosaltres cobrem 24, que és el que ens costa a nosaltres, que no hem volgut posar 25 euros per fer un euro més, no. Es cobren 24 i cobrem 24 euros. O sigui que de 25, res.
0: Sí, és veritat.
1: M'ho ha dit una senyora, sí, també avui.
0: Sí, sí. No,
1: m'ha
0: no.
1: dit, diu, quan li he dit, diu, com vos poseu 25? No, 25 no, perquè ens costa 24. I com que es costa 24, no cobrem 25.
0: I a més, és això, que los pasos que se ha dado para encontrar un menú bueno y que no nos haga caro.
1: Sí, porque de l'any passat...
0: Que no nos haga caro a la gente. Es decir, claro. Que nosotros también lo pagamos,
1: claro, nosotros pagamos.
0: Todos igual.
1: Sí, sí. O sigui que ja està. Perquè l'any passat van ser 20 euros, però aquest any han pujat molt les coses, va ser també n'hi ha cafè, també n'hi ha gaseosa, que l'any passat no hi eren, i bueno, el que pugui o li vingui bé o tingui ganes de passar un bon dia, que vingui el dia 13, que és el dia de Sant Antonio, el dia 13 de juny. L'any passat lo hicimos el 30 de mayo. Este año nada más teníamos día este libre en el Calisay y es el 13 de junio a la 1:30.
0: En la comida del programa de...
1: ¡Anem!
0: ¡A la cuina!
1: ¡Ole!
0: ¡Fins a la semana!

Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu migdia de Ràdio Arenys d'avui dimecres 6 de maig i aquests seran els temes destacats de la jornada.

0: I comencem l'informatiu parlant de les obres provisionals que es faran per reduir l'accidentalitat sota l'autopista C32. Núria Torrents, bon dia.
1: Bon dia. Es Carreteres ha confirmat que demà dijous comencen els treballs que inclouen la instal·lació d'un semàfor radar pedagògic i el reforç de la senyalització.
0: I seguirem parlant de la mobilitat perquè l'Ajuntament contempla diverses mesures també per reduir el trànsit al Cavalló durant l'estiu.
1: Actualment està pendent d'una autorització per naturalitzar la zona que permet reduir l'aparcament i millorar la seva regularització. Una proposta que des de Costes de la Generalitat es veu amb bons ulls, però no recull el suport del Ministeri espanyol.
0: I en política local parlarem que el PSC assegura que el govern s'ha dormit amb els seus projectes.
1: Els socialistes han valorat els 3 anys de mandat del govern de Junts per Arenys, que consideren que li ha mancat l'execució de projectes propis, tenint en compte que es troben en majoria absoluta.
0: I parlarem de l'atur, que registra xifres de rècord aquest abril i trenca la dinàmica dels últims 2 mesos a Arenys de Mar.
1: Aquest mes hi ha 661 persones aturades al municipi, que representen 18 persones més treballant que el mes passat. Unes bones dades que coincideixen amb l'arribada de la temporada d'estiu.
0: I els plans formatius, tant d'auxiliar en fusteria com el de comerç i atenció al públic que imparteixen l'Institut Els Tres Turons, ja tenen el període obert de preinscripcions.
1: Es fan de forma telemàtica, però també cal concertar una cita amb el centre educatiu escollit.
0: I d'agenda per avui, destacar-vos en aquest cas que serà demà, dijous, que hi haurà una nova sessió de l'Escola de Salut.
1: Està marcada en el Dia Mundial de la Salut, que es va commemorar el passat 7 d'abril. En aquesta ocasió, l'activitat es farà en horari de matí, de 10 a 12 del migdia.
0: I tot plegat ho acabarem parlant d'esports. Avui, de la jove arenyenca Núria Arestiño, que ha defensat els colors de la selecció catalana a la CAC Global Cup 2026, que s'ha disputat a Portugal.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars. Carreteres inicia aquest dijous les obres per aplicar mesures provisionals que han de reduir l'accidentalitat al tram de la C-61 sota l'autopista C-32. Els treballs inclouen tant la instal·lació d'un semàfor, un radar pedagògic i també el reforç de la senyalització.
1: El Servei Territorial de Carreteres ha confirmat aquesta setmana a l'Ajuntament d'Arenys de Mar que les actuacions començaran aquest dijous, sempre i quan les condicions meteorològiques els ho permetin. Les obres es faran en dues fases. Primer, el reforç de la senyalització i després la instal·lació d'un semàfor per limitar la velocitat i un radar pedagògic. Ho detalla l'alcalde Estanis Forç en declaracions a Ràdio Arenys.
3: Una primera fase que realitzarà la senyalització vertical i horitzontal, i aquesta senyalització anirà orientada segons l'informe de propostes que vam fer des del mateix Ajuntament, i la segona fase serà, mentre es realitzen aquests treballs de senyalització, es realitzaran unes rases per passar les canalitzacions per instal·lar un radar pedagògic i un semàfor. Aquest semàfor sempre serà amb àmbar, per tant, sempre serà àmbar, però quan detecti que algú va a una velocitat superior a 40 km, es posarà en vermell.
1: La previsió és que els treballs tinguin una durada aproximada de 15 dies. Aquestes mesures seran provisionals a l'espera del projecte definitiu per construir la rotonda sota l'autopista. Forç avançat que la setmana vinent hi ha prevista una reunió amb tècnics del departament per parlar del projecte i les demandes fetes pels dos arenys.
3: Evidentment, estem molt lluny encara de poder tenir les rotondes. En els del mes passat els van passar tots els dubtes i demandes en relació al projecte que teníem de les rotondes de la C32 amb la C61. Vam enviar un esquema de les millores, en el qual passava per tenir tota la banda aquesta que puja a mà dreta lliure per poder caminar, i ens van respondre a començaments d'aquest mes dient que la setmana vinent intentaríem buscar una estona per reunir-nos i parlar-ne. Per tant, jo crec que estem avançant molt en aquest tema.
1: L'última previsió del departament és tenir el projecte enllestit al juny i licitar les obres a finals d'any. El plantejament inicial d'aquesta sortida conflictiva seria la seva desaparició, que es convertiria en un pas elevat directe cap a aquestes rotondes sota la C-32. A més, a sota també s'habilitaria un pas ampli per a vianants i ciclistes fins a Can Gelpí, que connectaria els dos municipis aranyencs.
2: L'informatiu migdia.
0: I no deixem de parlar de qüestions de mobilitat, perquè l'Ajuntament contempla diverses mesures per reduir el trànsit al Cavalló durant l'estiu. Actualment està pendent d'una autorització per naturalitzar la zona que permetria reduir l'aparcament i millorar la seva regularització. Una proposta que des de Costes de la Generalitat es veu amb bons ulls, però no recull el suport del Ministeri espanyol.
1: La platja del Cavalló és l'única on es pot aparcar gratuïtament al Maresme després que tanqués l'accés a la platja de Cabrera de Mar. Aquest factor ha provocat un augment del volum de trànsit i cotxes que accedeixen a la tercera platja durant els mesos d'estiu a Arenys de Mar. Per evitar aquesta situació, des de l'Ajuntament s'han reunit amb els agents implicats per buscar solucions més enllà de l'administració local, unes opcions que són reduïdes, ja que els Mossos d'Esquadra no veurien viable ajudar amb el trànsit i Costes de l'Estat es mostra reticent a implementar qualsevol canvi a la zona. Ho ha explicat l'alcalde Stanis Fors al ple del passat dimarts a preguntes d'Esquerra Republicana.
4: El cap de la policia ha parlat amb Mossos de Trànsit per veure si podíem regular des de la Nacional 2, perquè són els que tenen competència tant en el port com a la Nacional 2, i ens diuen que els caps de setmana de juliol i agost són molt complicats, que hi ha molts accidents i que només ens poden ajudar puntualment i, per tant, que no ens ho fan. Què és el que fa l'Ajuntament o la policia local? Posa uns cons en el moment, doncs, que veu que hi ha molta gent. L'any passat va ser molt més fort el juliol, en canvi els caps de setmana d'agost no vam acabar d'estar mai prens, però sí que estem desbordats per tot aquest tema.
1: Ara mateix la via més probable per reduir el volum de trànsit seria una mesura que no està enfocada en aquest objectiu, però que ajudaria a millorar-ho, la naturalització de l'espai entre el Portinyol i el Rial de la Serp. Amb aquest projecte s'aplicarien un seguit de mesures que obligarien a reduir el volum de cotxes i, per tant, a regularitzar-ho, una sol·licitud que el Departament de la Generalitat no descartaria. Estanis Forç.
4: De la Serp, que hi ha unes estaques, hi ha uns cordills, i hem naturalitzat més, això ens ho deixaríem fer a la part de darrere. Què significaria això? Reduir, és veritat, una mica l'aparcament, però està tot més regulat, cosa que ens facilitaria moltíssim la gestió del trànsit intern dins de la platja. I una mica menys de cotxes, no hi hauria aquells col·lapses que hi ha a dintre, però no solucionem el col·lapse que se'ns genera a la Nacional 2. Per tant, ja saben que és Costes. Costes diu que no hi han d'entrar i que si ens queixem ens posen una roca a l'entrada i allà no entra ningú.
1: En cas que l'Ajuntament aconsegueixin el permís, els canvis es produirien durant la tardor i no serien una realitat fins l'estiu de l'any que ve.
0: I seguim parlant de política local, perquè el PSC assegura que el govern s'ha adormit amb els seus projectes. Els socialistes han valorat els 3 anys de mandat del govern de Junts per Arenys, que consideren que li ha mancat execució, volíem dir, de projectes propis, tenint en compte que es troben amb majoria absoluta.
1: Quan tot just falta pràcticament un any per les eleccions, el Partit Socialista ha repassat l'actuació del mandat del govern pel grup municipal Junts per Arenys. S'ha anat desinflant perquè, diuen, van començar molt segurs amb la majoria absoluta i amb projectes ja iniciats, però no han avançat en les seves obres. El regidor del PSC, Ramon Vinyes, posa d'exemple la situació del casal Sant Vicenç. Ho ha dit en una entrevista al programa a la ràdio.
5: Volem adquirir el casal Sant Vicenç, i com que no podem adquirir-lo per diverses raons, el que fem és un lloguer que té mala pinta. El CDIAP havia de marxar. No marxa perquè no ho tenim adaptat. En tot cas, jo crec que executar malament algunes coses, realment malament, respecte del que hi havia deixat a l'anterior govern, i idees i projectes propis, una molt poca execució. Tenim majoria absoluta, que poden fer, diguem-ho així, pràcticament el que vulguin, s'han adormit molt.
1: Precisament apunta als nous problemes amb l'aigua del casal Sant Vicenç per preveure la fallida d'aquest projecte, una qüestió que es va tractar a l'últim ple a preguntes del mateix Partit Socialista i que va respondre l'alcalde Stanis Fors. Fors va explicar que l'Ajuntament s'havia trobat que el casal funcionava amb cisterna d'aigua i que ara caldria fer una escomesa i diverses actuacions de manteniment perquè fes apte per les entitats que n'hagin de fer ús.
0: I més enllà d'aquesta qüestió, els socialistes també posen la mirada en el porta a porta i apunten l'estiu com la prova de foc del nou model.
1: El portaveu Viñas considera que el govern ha enganyat a la població i apunta als propers 3 mesos amb l'arribada de les segones residències i l'augment del turisme al municipi com el moment clau del sistema de recollida selectiva.
5: El govern ens ha enganyat en el sentit de dir el sistema és fantàstic, veieu, i perquè ho veiem que és fantàstic, fa una cosa que ja ve d'anys, eh? no ve d'ara. Portarem el camionet recollint tot allò que no es fa bé. Tot això està incentivant que es facin malament les coses. Doncs si això ho passem a l'estiu, que vindrà gent que venen aquí de segona residència que no saben exactament com funciona el sistema, si venen turistes que han llogat un apartament i no saben com funciona el sistema, tot això pot patar en aquest sentit.
1: També ha parlat sobre la mobilitat, concretament amb relació als problemes de trànsit de la platja del Cavalló, qui ha sembrat el dubte amb l'impacte que comportarà la pacificació de la Nacional 2 pel regidor socialista. L'única solució viable és posar transport públic per arribar a la tercera platja.
0: I l'atur registra xifres de rècord aquest abril i trenca la dinàmica dels últims 2 mesos a Arenys de Mar. Aquest mes hi ha 661 persones aturades al municipi, que representen 18 persones més treballants que el passat mes de març. Unes bones dades que coincideixen també amb l'arribada de la temporada d'estiu.
1: La taxa d'atur aquest mes d'abril a Arenys s'ha situat en el 8,56%. Això significa un 2,65 més. 2,65 menys, disculpin, que el mes anterior. En números total, els darrers 30 dies s'han contractat 18 persones més i, per tant, s'ha passat de les 679 persones registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya a les 661. D'aquesta manera es trenca la dinàmica negativa dels últims 2 mesos i s'encamina a les bones xifres de la campanya de Nadal. El principal motiu és la Setmana Santa, que dona el tret de sortida de la campanya d'estiu a la costa maresmenca, una dinàmica similar per la resta del país, ja que Catalunya aquest mes ha batut el rècord en persones afiliades a la Seguretat Social. És Manuela Redondo, responsable de l'Observatori del Treball i model productiu del Departament d'Empresa i Treball.
6: Coincidint amb la celebració de la Setmana Santa i l'inici de la temporada turística, l'atur registrat s'ha reduït a les 4 demarcacions, liderades per Girona i Tarragona, amb un descens del 3,8%. Aquesta evolució s'explica perquè són les dues demarcacions amb el descens més intens de l'atur en el sector serveis. Lleida i Barcelona han registrat descensos similars però més moderats que els de Girona i Tarragona, un 2,6 a Lleida i un 2,5 menys a Barcelona. I també mostren un bon comportament del sector serveis.
1: Una de les principals preocupacions de la temporalitat que parteix el mercat del treball català és la qualitat dels llocs de feina del sector turístic, sovint precari i enfocada als joves. Per això, des del govern català, insisteixen en polítiques que garanteixin una millora d'aquests llocs de treball. Ho ha explicat el secretari de Treball, Paco Ramos.
7: Nosaltres ens queda, doncs, continuar treballant perquè això tingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos, intentar posar-nos al costat de les persones i de les empreses per veure com podem encara millorar els processos d'intermediació i es pugui avançar en la creació d'ocupació i fer esforços perquè aquesta creació d'ocupació es centri en sectors d'activitat que ens permetin condicions de qualitat dels llocs de treball que es creïn.
1: A la demarcació de Barcelona, els dos sexes han experimentat una caiguda similar. En canvi, per edat, ha estat molt rellevant la reducció entre joves menors de 25 anys, especialment en el cas de les dones d'aquesta edat, tal com s'apunta en l'informe sobre atur de la Diputació de Barcelona.
2: Ràdio Arenys, notícies.
8: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
2: L'informatiu migdia.
0: Seguim amb més notícies perquè els plans formatius d'auxiliar en fusteria i el de comerç i atenció al públic que imparteix l'Institut Els Tres Turons ja té obert el període de preinscripcions pel curs 2026-2027.
1: Els plans formatius tenen una durada d'un any i van dirigits a alumnes de 16 a 18 anys que no hagin acabat l'ESO. Serveixen de pont per accedir al grau mitjà. Les preinscripcions han començat aquest dilluns i estan obertes fins al dimecres vinent. Dia 13 de maig es fan de forma telemàtica, però també cal concertar una cita amb el centre educatiu escollit, ja que d'això en depèn la puntuació que acaba determinant l'adjudicació de places. Ho destaca Maria Comet, responsable d'aquests plans Arenys de Mar.
10: Un cop hagin fet la preinscripció, en el moment de fer-la, s'han de posar en contacte amb el centre educatiu que hagin posat com a primera opció i fer l'entrevista de motivació. És a dir, tot l'alumnat de PCI passa per una entrevista de motivació i és imprescindible, bueno, és imprescindible, a veure, si no la fas és que et perds la possibilitat de tenir 30 punts, que poden ser molt claus a l'hora de tenir plaça o no tenir-la, vale? Llavors, és molt important fer aquesta entrevista. Hi ha marge de dues setmanes més per fer les entrevistes, però s'han de fer.
1: S'ofereix un màxim de 16 places per a cada PFI, que cada any queden totes ocupades i està empadronat Arenys. També dona punts a l'hora de l'adjudicació. Maria Comet recomana fer la preinscripció ara i no esperar fins a final de curs per si s'ha aprovat o no l'ESO, ja que després no hi haurien places.
10: La recomanació sempre és que davant de la possibilitat de suspendre, encara que no se suspengui, però davant de la possibilitat de suspendre, doncs es fa la preinscripció a cicles i a PFI, vale? Perquè si és, llavors tens assegurat, no?, una cosa o l'altra, si després pel que sigui aproven, doncs ja diran que no, no? Però és important assegurar-ho, perquè tot el que és la formació professional està molt, molt demanada i llavors és important intentar assegurar-se les places d'entrada fent la inscripció dintre del termini que està establert i després seguir tots els passos.
1: En cas d'aprovar l'ESO, es pot optar a graus de formació professional un cop adjudicada la plaça. És important també formalitzar la matrícula i assegurar la plaça concedida. D'aquesta manera, s'evita que els alumnes hagin de passar un any sense formar-se. Maria Comet ha destacat la implicació de les empreses d'Arenys a l'hora de facilitar les estades de pràctiques un cop acabades i amb la titulació del PFI aconseguit a l'alumne pot quedar-se al món laboral o continuar la formació en un grau mitjà.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre els menors, tinguin l'edat que tinguin, i a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels seus progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i Adolescència davant la violència.
1: El dret d'escolta dels menors haurà d'estar garantit sense cap excepció per edat. Fins ara l'obligatorietat s'establia a partir dels 12 anys o d'una maduresa suficient de la persona afectada, cosa que ha provocat, segons el Ministeri, que en molts casos la veu dels infants no s'hagi tingut en compte. Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient. Afirmen, però, que cal formació específica, així ho ha explicat el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Joder, en declaracions a la xarxa.
11: Els avenços legals comporten pues, una bona notícia, però en la majoria de vegades el que fallen són els procediments, els instruments materials i els professionals que es doten, no? En aquest cas, doncs, articular tots els procediments, instruments i professionals garantint que tinguin la formació adient en perspectiva de gènere i també en trauma, ja que són disciplines que són pràcticament obligatòries d'estar formats com a professionals per proporcionar una atenció adient, ja que si no tenim aquesta formació darrere o no ens assegurem que els professionals tinguem aquesta perspectiva, doncs, tot i que existeixin els instruments, l'ús que es poden fer d'aquests instruments potser no és el millor.
1: El nou marc legal deixa sense validesa una suposada síndrome d'alienació parental sense base científica que s'ha utilitzat per desacreditar els testimonis dels menors atribuint-los a influències del pare i la mare. Més Joder explica que és imprescindible que els professionals acompanyin i orientin aquests infants durant tot el procés per garantir-ne els seus drets.
11: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
1: Una altra novetat de gran impacte és que n'hi haurà suficient amb el consentiment d'un sol progenitor perquè un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a atenció psicològica, social o jurídica.
0: I l'Escola de Salut ha organitzat una nova sessió aquest dijous emmarcada en el Dia Mundial de la Salut que es va commemorar el passat 7 d'abril. En aquesta ocasió, l'activitat es farà al matí entre les 10 i les 12 del migdia.
1: La proposta impulsada per l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar i la Regidoria de Sanitat centrarà la sessió en la salut, entesa de manera global. Ricard Peiró, director del CAP d'Arenys de Mar, explica que l'objectiu és que la ciutadania entengui que la salut no és només l'absència de malaltia, sinó també el benestar físic, mental i social.
12: La salut és un concepte molt ampli, que al final tots pensem estar sa és no tenir malaltia, i no, no és això. No només és això. Per això, precisament, la xerrada de demà que farem a l'Escola de Salut, li diem la salut més enllà de la malaltia, que li volem donar la volta, no? Bueno, pues això, la salut al final és un estat de benestar físic, que és el que tots entenem al final com a salut, mental i social. I per tant, l'OMS precisament és la que va ampliar aquest concepte de salut, que al principi només creiem que era un tema purament físic o sanitari.
1: A partir d'aquest concepte, l'Escola de Salut d'aquest dijous combinarà una part teòrica i pràctica en què s'oferiran consells i eines als assistents per millorar el benestar i prevenir qualsevol malaltia.
12: Us animem a venir a l'Escola de Salut. Demà parlarem bàsicament això, de salut més enllà de la malaltia. Parlarem d'això, de quines coses podem fer. Farem com cada xerra, com cada de les sessions de les que fem una mica d'exercici també. I per tant, us animem a tots a venir. I és això, no parlarem d'una malaltia en concreta, però sí que parlarem com podem millorar totes les malalties treballant la nostra salut.
1: La proposta d'aquesta setmana s'adreça a persones majors de 18 anys i es farà a la sala de Josep Maria Arnau del Calissai.
13: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: I en esports avui parlem de la jove arenyenca Núria Arestiño, que ha defensat els colors de la selecció catalana a la Global Cup 2026, que és una disciplina paralímpica adreçada a persones amb discapacitat visual. Arestiño ha format part d'aquesta selecció catalana en la categoria Sots 23. Ens en dona més detalls Oriol Leo. Oriol, què tal? Bon dia.
16: Bon dia. El Global afronta dos equips de tres jugadors cadascun. Es basa principalment en el sentit auditiu per detectar la trajectòria de la pilota que porta picarols en el seu interior. Cal estar molt atent per saber on és la pilota, per interceptar-la en fase defensiva o per marcar un gol en fase atacant. Com que hi ha diferents graus de dèficit visual, tots els participants porten pegats als ulls i al damunt un antifaç opac que iguala els jugadors i els redueix a zero la seva capacitat visual. A partir d'aquí, tal com ha explicat la mateixa Núria Arestiño a Ràdio Arenys, l'objectiu és marcar un gol i evitar que te'n marquin un a la pròpia porteria amb els ulls ben tapats i les grades en absolut silenci.
17: prèviament hi ha els àrbitres, que són les persones que et miren per estar segurs que no veus absolutament res. Hi ha persones que abans podien arribar a veure movent-se les ulleres d'alguna manera i van decidir pues, posar aquesta norma per tal de que les condicions siguin el més iguals possible. Els entrenadors són les persones que ens posen aquests pagats i llavors quan ve l'àrbitre, 3 minuts abans que comenci el partit, et mira pues, cap a dalt, cap a baix, per veure que 100% no estàs veient res i que no faràs trampes. És indispensable que dins del pavelló on juguem estigui totalment en silenci.
16: La porteria que defensa cada equip fa 9 metres i els jugadors se situen un al centre i dos als laterals. Es poden orientar tocant la porteria i també les línies del terra, que tenen relleu i ajuden a saber la posició a través del tacte. Núria Arestinyo ha explicat que ha conegut l'esport a través de l'ONCE, on està afiliada des de ben petita. Allà ja hi havia jugat sent infant, però no li havia cridat l'atenció. D'adolescent s'hi va anar engrescant i aficionant cada vegada més amb el recolzament familiar. I ara, que ja és universitària, pot autònom i anar més sovint als entrenaments.
17: Vaig començar quan tenia 16 anys o alguna cosa així, ara tinc 21. Llavors, en aquell moment, els meus pares m'havien de portar, depenia d'ells. Llavors, els hi va costar al principi una mica com el fet de dir, vale, a ella li ve de gust fer això, però també ens hem com de comprometre nosaltres a portar-la. I després, ja quan he estat més gran i més independent, doncs vaig sola i ja està. Si hagués fet un esport més, entre cometes, normal, doncs podria haver-lo fet aquí a Arenys. Els entrenaments els faig a la DT de Catalunya de la 11, que està a Barcelona. Abans només entrenava els dissabtes i ara també, com que he començat la universitat aquest any i tal, doncs puc anar els dimecres també a entrenar, llavors tinc un altre dia més.
16: Núria Arestinyo ha explicat que el goalball és un esport que pot semblar fàcil, però pot crear angoixa quan et quedes completament sense el sentit de la vista.
17: Quan tu comences a jugar en aquest esport, doncs potser tens una mica de por. Pensa que encara que jo tingui discapacitat visual, doncs sí que veig. Llavors, en el moment en què et tapen totalment els ulls i no veus, pues, pot ser al principi una mica estressant, que al principi pot costar, però que després pues, a mi em va passar al principi, no m'acabava de convèncer potser pel fet aquest de que és una mica angoixant, però al final t'acabes acostumant i aprens a que has d'estar molt concentrada i que no et pots distreure amb pràcticament res, perquè si no, pues, t'entra el gol, o sigui, és així.
16: Com deia Arestinyo, és una sensació incòmoda que es va perdent a poc i a mesura que s'hi juga.
13: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I com sempre, els últims minuts de l'informatiu els dediquem a conèixer la previsió del temps que ens acosta el meteoròleg de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
18: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Us hem acompanyat al control tècnic Susana Lázaro i que us hem parlat Núria Torrents, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia. Que tinguin molt bon dia i gràcies per la confiança. Que vagi bé.
19: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al carrer Pau Costa, número 39. Demà, el carrer Antoni Torrent 43 estarà tallat de 8 del matí fins a les 3 de la tarda.
20: Bon dia i bon dimecres 6 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
21: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 6 de maig, avui el Barça celebrarà el títol de Lliga F amb l'afició al Johan Cruyff. Les blaugranes reben avui el Llevant en un partit pendent de Lliga, amb la Lliga ja guanyada i pensant sobretot en les dues finals a l'horitzó, la de la Copa de la Reina i la de la Champions, sobretot d'Oslo, però també amb diverses sortides que sembla que seran inevitables de pesos pesants del vestidor, com Mapi León o Navalla, a més del cas d'Alexia Putellas. Avui en parlarem, però també tindrem hoquei patins, handbol, bàsquet i voleibol, amb la presidenta de la Federació Catalana, Maribel Zamora, presentant el projecte Volei Expansió, una ciutat, un club. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, l'Arsenal és el primer finalista de la Champions masculina.
1: El conjunt gunner, dirigit per l'exblaugrana Mikel Arteta, va superar ahir l'Atlètic de Madrid per 1-0 amb gol de Bukayo Saka, fent bon empat a un de l'anada al Metropolitano. Aquesta nit es definirà la final de Budapest del 30 de maig amb la tornada de la segona semi. S'enfronta el Bayern de Múnich i el PSG de Luis Enrique amb un gol d'avantatge per als francesos després del 5-4 de l'anada a París.
0: La final de la Champions femenina, recordem, la jugaran el Lió de Jonathan Giraldez i el Barça, les blaugranes, que abans tenen 3 partits, el primer d'ells avui.
1: L'equip de Vera Romeu rebrà el trofeu de la Lliga F aquesta tarda per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Luzán. El Barça recupera a partir de 3/4 del partit pendent de la 27a jornada contra el Llevant, Cué, i que si no guanya avui, el campió certificarà el descens a la Primera Federació. Encara quedarà un partit de Lliga F la setmana vinent a Tenerife abans d'afrontar les dues finals. Dissabte 16 de maig a Gran Canària a la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i dissabte 23 de maig a Oslo la de la Champions contra el Lió.
0: Per cert, avui segur que no hi serà i veurem si arriba a la final d'Oslo la noruega, precisament Caroline Graham Hansen.
1: L'extrem té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Segons ha confirmat avui, el club ja establirà un pla de recuperació per arribar disponible a la final de la Champions.
0: Tornant a la categoria masculina encara en futbol, ahir al vespre vam conèixer els horaris de la 37a jornada, la penúltima, que principalment en horari unificat.
1: Tots els partits, volíem dir, es jugaran en principi el diumenge 17 de maig a les 7 de la tarda, tot i que podria haver-hi modificacions segons els resultats de les properes jornades. El Girona i l'Espanyol, en la lluita per la permanència, visiten els camps de l'Atlètic de Madrid i 2-1, respectivament, mentre que el Barça, que té a tocar el títol, rebrà l'Spotify Camp Nou al Betis.
0: En bàsquet, la penya ja no rebrà cap sanció econòmica per a la suspensió del partit contra l'Unicaja de Màlaga pels problemes amb el videomarcador.
1: La CB considera que es tracta d'una força major, tot i que el Joventut sí que haurà d'assumir les despeses del desplaçament del conjunt malagueny i el cost d'obrir les portes de l'Olímpic. La segona part del partit es reprendrà el 26 de maig a les 8 del vespre.
0: Amb un 53-33 favorable a la penya. A tot això, l'Olímpic de Badalona acull a partir d'avui mateix la Final Four de la Basketball Champions League masculina.
1: A les 6 de la tarda s'inicia la primera semi, que enfrontarà el Vilnius Lituà contra Laguna Tenerife. A les 9 de la nit es jugarà el duel entre l'Unicaja de Màlaga i l'AEC d'Atenes, Butxí de la penya als quarts. Dissabte a la tarda també Badalona jugarà la final i el partit pel tercer i quart lloc.
0: En handbol, el Barça vol segellar avui el seu bitllet per a Colònia, la que seria la seva 8a Final Four de la Champions masculina consecutiva.
1: Els blaugranes reben avui al Palau al Nantes en la tornada dels quarts de final amb 2 gols d'avantatge de l'anada, que va acabar 30-32. També avui es decideixen les eliminatòries entre el Fuxe de Berlín i el Vespre Mongarès, dirigit per Xavi Pasqual Pasqui, que té 1 gol d'avantatge, i la que enfronta l'Sporting de Portugal i l'Alborg, que arriba empatada a Dinamarca. Demà el Magdeburg, vigent campió, mirarà de certificar el bitllet per a Colònia contra el Pique Zeket. Els alemanys juguen a casa i tenen 7 gols de marge de l'anada.
0: Per cert, el partit d'avui del Barça no hi serà Peter Sikusa, que pateix una lumbàlgia i estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa, en principi d'arribar a aquesta Final Four, si el Barça s'hi classifica, de Colònia, que jugarà el 13 i 14 de juny, en seu fixa, com dèiem, a Colònia des del 2010. I en hoquei patins, avui arrenca a Coimbra, en aquest cas a Portugal, la final a 8 de la Champions masculina.
1: En la qual hi participen 2 equips catalans, Reus Deportiu i Barça. El primer partit de quarts comença avui a les 8 del vespre, hora catalana, i enfronta el Porto i el Liceu, mentre que el Reus buscarà la gesta a eliminar el principal candidat, el Benfica d'Edu Castro, que només ha perdut un partit en tot l'any, a partir de les 11 de la nit. Demà serà el torn del Barça, que s'enfronta a l'Sporting de Portugal. Tancarà els partits de quarts el duel entre el Barcelos portuguès i el Trissino italià.
0: En ciclisme, el Tour finalment haurà de modificar el recorregut de la segona etapa de la prova per la pesta porcina.
1: La segona jornada de la prova francesa, que surt de Tarragona i arriba a Barcelona, havia de creuar part de Collserola, una zona que continua en restriccions pel brot de pesta porcina africana. La Generalitat va demanar un canvi en el recorregut que afecta 12 quilòmetres i que l'organització ha acceptat. En els propers dies es farà públic el nou traçat.
0: I un últim punt en motor. Ahir es va presentar al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona el Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
1: L'esdeveniment se celebrarà el cap de setmana el 15 al 17 de maig al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló, amb els entrenaments i les curses de MotoGP, Moto2 i Moto3. Pel que fa a les novetats, enguany s'estrena un nou centre mèdic, a més de millores en les mesures de seguretat del circuit, així com la Plus Jove. El Revolt 4, un espai per joves entre 16 i 30 anys i un fanfest a la plaça Catalunya entre els dies 13 i 14 de maig, abans del Gran Premi.

0: Dimecres 6 de maig, 6 minuts, gairebé 7, passen de 2:15 a 2. Comencem parlant de futbol. Avui el Barça, amb les finals de la Copa de la Reina i la de la Champions femenina a l'horitzó, i enmig també de totes les notícies i rumors sobre moviments de mercat d'aquest estiu, sobretot les sortides, algunes d'elles claus, celebrarà el títol de Lliga F amb la seva afició al Johan Cruyff. Les blaugranes, que ja es van proclamar campiones fa setmanes matemàticament, recuperen aquesta tarda a 6:45 el partit pendent contra el Llevant, cué i ja pràcticament descendit, un històric, de fet, del futbol estatal en categoria femenina, que ha guanyat 4 lligues i 6 copes de la Reina i que, en cas de no guanyar avui el Johan contra el campió, certificaria el descens a la Primera Federació. Ahir, a la prèvia, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, parlava de la importància de mantenir l'atenció i la concentració en els dos partits que queden abans de les finals.
1: Tu, a la mínima que et despistes, estàs més a prop de fer mal partit, de poder-te lesionar i de treure una versió dolenta teva. Per tant, a nivell físic, a nivell tàctic i a nivell mental, si tu no estàs concentrada, estàs més a prop de fallar. Si falles, te'n vas amb males sensacions. Per tant, no volem això. Volem fer bons entrenaments, que seguim amb un bon to competitiu. Volem fer bons partits, perquè això ens aproximarà per les dues finals que ens queden, i crec que això ens aproximarà, el que dic, a treure una bona versió individual i col·lectiva nostra.
0: Un Pere Romeu que això sí va confirmar que avui hi hauria moltes rotacions respecte a les jugadores que van jugar diumenge a la Champions.
1: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent, i demà és un dia per moure l'11 i donar aire fresc a la gent.
0: Veurem si té més minuts o si pot ser titular. Per exemple, la vigent pilotadora, Aitana Bonmatí, que ja va jugar pràcticament mitja hora a bon nivell contra el Bayern de Múnich en aquella tornada de semifinals de Champions. Més enllà del partit, això sí, Romeu va reconèixer que l'equip estava centrat en les dues finals, però també que és moment que es comentin moltes possibles sortides que no tenen contracte en el curs vinent. Una d'aquestes és la de Mapi León, que segons han confirmat ja molts mitjans, hauria comunicat al club que no renovarà. L'altra, la de la capitana i encara jugadora insígnia, Alexia Putellas, emocionada diumenge després de superar el Bayern de Múnich al Camp Nou, però que encara no hauria decidit què farà la temporada que ve. Pere Romeu en deia això.
1: Jo la veig molt bé. Ninguna jugadora, ningú de l'equip vol tornar amb un empat de l'Allianz, però va ser un empat que ens ho vam haver de jugar tot a l'Spotify Camp Nou i va sortir positiu per nostre perquè vam guanyar. Llavors va ser una setmana llarga d'entrenaments, una setmana de molta preparació del pla de partit. Quan tens una setmana llarga i no estàs acostumada, sempre estàs amb les ganes de que arribi ja el partit i van passant dies i encara no arriba. Jo crec que això va ser difícil de gestionar per algunes persones, però en aquest cas l'Alexi l'he vist amb tota normalitat, va fer un grandíssim partit l'altre dia, ens va ajudar moltíssim. Així que professional de cap a peus i supercentrada amb el que ens ve.
0: En qualsevol cas, avui amb Alexia, sense Caroline Gravin Hansen, que té una lesió a l'adductor, i veurem si arriba. En principi sí, ha d'arribar a la final d'Oslo del 23 de maig. Aquest Llevant, Barça-Llevant, a les 6:45 de la tarda al Johan Cruyff, amb el Barça rebent per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán, el trofeu de campiones de Lliga F. Encara quedarà un partit de Lliga F per la setmana vinent a Tenerife, abans d'afrontar aquestes dues finals. Dissabte 16 de maig a Gran Canària, la de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Dissabte 23 de maig a Oslo, de la de Champions contra el Lió. Més futbol. Després d'un parell d'anys jugant fins i tot play-off d'ascens a la Lliga F, aquesta temporada, aquest cap de setmana passat, de fet, es va consumar el drama del descens a la segona federació femenina després de 13 anys de l'AM Lleida, que ja pensa en fer un projecte per tornar quan abans a la categoria de plata femenina. Veurem si estarà dirigit de nou per Rubén López la temporada que ve. Ens omplia el company d'Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
2: Després d'un dissabte horribilis per l'AM certificant el descens a segona federació amb un seguit de resultats que li van anar en contra, començant per la seva derrota davant el València, el tècnic de les Lleidatanes Rubén López ha passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio per fer balanç d'una temporada que, si bé cert que ha estat de menys a més, ha acabat amb aquest descens de categoria. En aquest sentit, tot i que les valoracions poden ser difícils de realitzar, Rubén López ens ha transmès aquestes sensacions quan li hem demanat per analitzar el seu període a l'AM des de la seva arribada a principis de desembre amb un equip llavors QE amb 6 punts.
3: Molt content. Al final, bueno, és que has de mirar números. Al final són 24 punts en 15 partits. Són números d'estar... No sé, al final, no sé, quartes, cinquenes, no sé. Són bons números, però et vas amb aquest regust amarg. Jo soc molt autocrític, també. Crec que la part final de la temporada fora de casa no hem estat bé, i bueno, per això estem on estem, per això i per molts factors. però si em dius estic content, no estic content perquè he baixat, però els punts són bons, sí, 24 punts en 15 partits són bons números, són números de playoff.
2: Amb López també hem parlat del futur que se li presenta a ell a escala personal i a l'AM com a estructura. El tècnic de les Lletanes ha estat clar a l'hora de respondre si el seu futur passa per la banqueta de l'equip de la capital del Segrià a una categoria inferior.
3: M'agradaria seguir a Primera Federació o a una categoria superior, m'agradaria, és veritat. Però és que jo sóc entrenador, però ja saps una mica la meva vida, tinc la meva vida també a Canàries i al final, mira, només entrenaria a Segona Federació a l'AM. Si fos, un, com tu dius, un projecte ambiciós, que apostessin fort per tornar a pujar, que apostessin per mi, evidentment, I poc més. No entrenaria a Segona Federació ni a Gran Canària. O sigui, amb això crec que et dic tot.
2: Una hem pensat que aquest divendres té final de la Copa Catalunya i jugarà a l'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú davant l'Europa a 6:15 de la tarda.
0: En bàsquet demà arrenquen les finals, semifinals, per títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant un lloc a la final. Les gironines s'enfronten al València, amb l'anada demà a les 7 de la tarda al Roig Arena, demà en parlarem, evidentment, i la tornada diumenge a Fontejau. En declaracions dels mitjans del club en parlava una de les peces claus de l'Uni, la base sueca Clara Holm, destacant la importància de tenir el factor pista favorable amb la tornada a Fontejau.
4: Yeah, it's very, very important to get as many...
5: És molt important aconseguir que vingui el màxim de gent i d'afició possible diumenge. Ens ajuda molt quan juguem aquí a casa a tenir l'afició. És increïble jugar davant seu i ens estan ajudant moltíssim. Per tant, és important i espero que vinguin.
4: It's very important and I hope they're coming.
0: Demà a les 7, com dèiem, aquest València-Espart Girona, anada de semifinals. Demà en farem la prèvia amb el més destacat del que hagi dit avui al migdia Roberto Íñiguez. A l'altre semi s'enfronten, recordem, Perfumeries Avenida i Casa de Montsaragossa amb l'anada demà a Salamanca. En categoria masculina, per cert, avui arrenca la Final Four de la Basketball Champions League a l'Olímpic de Badalona. 100 equips catalans ho fa just després de la suspensió per problemes tècnics amb el videomarcador de l'Olímpic en el partit de dissabte passat contra l'Unicaja, que ja té data de represa. Per cert, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
6: El jutge únic de competició de l'ACB ha determinat que la segona part del partit entre el Joventut i Unicaja de Màlaga, que es va suspendre dissabte passat, es disputi dimarts 26 de maig a partir del tercer quart, amb el marcador 53-33 favorable a la penya. Cal recordar que l'enfrontament no va poder continuar per problemes amb el funcionament del videomarcador. El maig es disputarà a partir de les 8 del vespre. Abans, però, la penya haurà de jugar al Palau Olímpic contra Andorra i Burgos i anar a la pista del Real Madrid. Per la seva banda, Unicaja disputarà aquest cap de setmana la Final Four de la FIBA Champions League i a l'ACB visitarà les pistes de Burgos i Múrcia i rebrà a Màlaga el Breogán.
0: Gràcies, Ramon. En handbol, el Barça afronta avui la tornada dels quarts de final de la Champions masculina, l'últim obstacle abans de la Final Four de Colònia. L'equip de Carlos Ortega, que rep avui el Palau al Nantes, amb dos gols de marge de l'anada, una renda curta, però un petit avantatge al cap i a la fi, a més, jugant a casa. Escoltem Ortega la prèvia.
7: Bé, jo crec que estem bé. Un partit molt important, l'equip està bé, hem entrenat bé i ja jo crec que la dinàmica de l'equip és bona. Tenim que estar amb confiança, que no confiado, no? I hem de jugar. Davant d'un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma, tot el que dir-lo, molt fi, per nosaltres també.
0: Seria la vuitena Final Four consecutiva per al Barça, que serà disputarà del 12 al 14 de juny, en aquest cas, com sempre, des del 2010, a Colònia, Alemanya. I en hoquei patins, avui mateix ja comença la fase final de la Champions, en aquest cas masculina. Divendres començarà la femenina, també en parlarem amb un equip català, el Vilassana. A Coimbra, Portugal, totes dues. Avui, a la masculina, obre foc al Porto Liceo a les 8 del vespre, hora catalana. I a les 11 de la nit, també hora d'aquí, jugarà un dels catalans, el Reus Deportiu, que té el complicadíssim repte d'eliminar el que segurament és el principal candidat al títol, el Benfica, que dirigeix l'exblaugrana Edu Castro i que només ha perdut un partit en tot l'any. L'entrenador del Reus, Jordi García,

0: però l'escut el més bonic és el nostre, per tant, intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
1: En cas que el Reus donés avui la campanada a les 11 de la nit hora catalana, comença el partit, podríem tenir semifinal catalana. El Barça s'enfrontarà dijous contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, també hora d'aquí. L'últim partit de quarts jugarà també dijous, demà, en aquest cas, entre el vigent campió, el Barcelos portuguès i el Ticino italià. En voleibol, avui volem parlar amb la temporada ja pràcticament acabada d'un projecte de la Federació Catalana anomenat Volei Expansió, una ciutat, un club, que té la intenció de portar aquest esport a comarques on no hi és tan present. Per això tenim al telèfon a la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Per posar en context, el volei català ha passat de les 2.500 llicències, dieu, el 2008, a les més de 25.000, aquest 2026. Per què és necessari un projecte com aquest volei expansió ara mateix?
2: Doncs és necessari perquè aquest creixement que indiques, efectivament s'ha produït, però s'ha produït de manera una mica irregular. No s'ha produït de la mateixa manera a tot arreu, a tot el mapa de Catalunya. Llavors sí que hem detectat que tenim zones en les que existeixen clubs però estan geogràficament, diguem-ne, una mica aïllats o no amb un volum de clubs al voltant suficient com per poder fer, sobretot, lligues de proximitat. No? Diem molt que volem que realment el temps de desplaçament no sigui superior al temps que dura un partit. I això és el que ens ha iniciat a fer aquest volei expansió.
1: Clar, diu que el creixement no ha estat homogeni a tot el país. És evident que hi ha molts esports que tenen més tradició en algunes ciutats o zones que en d'altres. En el cas del vòlei, on són els grans desequilibris i per què s'han produït? No sé si per tradició o hi ha alguna altra qüestió.
2: Bueno, nosaltres tenim, evidentment, tota la província de Barcelona, o sobretot el barcelonès és la zona més potent, per raons òbvies també, té molt a veure amb el volum d'habitants, més que potser amb una tradició en zones. A Lleida, per exemple, és una zona que tenim tot molt concentrat al voltant de la capital. I després hi ha zones com, per exemple, el Bages, que és una de les comarques on tenim el focus posat en aquests quatre nous nuclis de promoció del vòlei expansió que activarem, doncs que veiem que tenim encara molts municipis superiors a 2.000 habitants en els que podem incidir per crear clubs de vòlei i que ajudi, doncs, els clubs que tenim ara mateix, doncs, en aquella comarca, no? Que són Sant Fruitós, Santpedor, en fi, tenim alguns clubs que insisteixo, doncs, els hi vindria molt bé tenir clubs a la vora per poder fer aquestes lligues de proximitat.
1: De fet, diuen, parlen del Bages, del Gironès, de la Selva i del Tarragonès, també dels dos Vallesos en un altre sentit. Amb quins criteris s'han triat aquestes zones? No sé si això s'ha fet en l'estudi i, com deia ara, o com explicava, hi ha massa pocs clubs, diríem, per fer aquestes lligues de proximitat.
2: Correcte. Nosaltres el que hem fet és agafar el mapa de Catalunya per comarques, agafar el llistat de municipis que té cada comarca. Catalunya té 947 municipis, més de la meitat estan per sota dels 1.000 habitants. El llindar també que tenim de municipi amb menys habitants de Catalunya on tenim club de vòlei és Bordils, que està a Girona, que té 1.800 habitants. Llavors, amb aquests indicadors és amb el que hem fet aquest mapa de Catalunya per comarques i municipis i números d'habitants, mirant quants municipis té la comarca que tinguem vòlei, o sigui, que quants municipis tenim implementat el vòlei, quants municipis té la comarca en total, quants són superiors a 2.000 habitants, i a partir d'aquestes dades, on veiem capacitat de creixement, és on hem posat en primera instància doncs, aquest focus per fer aquest projecte.
1: I ara, un cop triades les zones, hi ha una injecció econòmica de 60.000 euros. En què consisteix exactament aquest projecte? Què implica?
2: Això implica que nosaltres ara obrirem un concurs obert amb els clubs de Catalunya per explicar una mica els requisits que han de tenir els projectes que ens presentin per desenvolupar el vòlei en aquestes comarques. Nosaltres, evidentment, sempre pivotem en els nostres clubs i el que fa la federació és una dotació econòmica mensual de 1.000 euros durant 10 mesos perquè el club que sigui l'escollit, que hagi presentat el projecte per desenvolupar el vòlei expansió, tingui la capacitat econòmica per la contractació d'un tècnic el temps que sigui necessari, per la material o per les necessitats que s'hagin de cobrir, no? I això ho fem en cadascuna de

0: les zones en les que activem el vòlei expansió. Aquestes quatre zones que fem són les que farem aquest any i que sumen a dues zones que ja teníem obertes, que eren Lleida i Terres de l'Ebre. Però la idea del projecte vòlei expansió, fins que realment aconseguim atomitzar el vòlei a tota Catalunya i que llavors equilibrem, o sigui, que passi a ser homogeni, com dèiem abans, no? I puguem fer aquestes lligues de proximitat, doncs és un projecte que ve per quedar-se i que s'anirà implementant temporada rere temporada a la resta del mapa, no? Aquesta és la voluntat.
1: Més enllà d'aquest projecte, vaig acabant, canvio una mica de tema. Deixi'm preguntar-li pel cas del vòlei Sant Cugat, que fins ara era l'únic català a la Superliga, en aquest cas femenina, que ha jugat recentment fins i tot competició europea, i que aquest any han de baixar de categoria, no per motius esportius, sinó per motius econòmics. No sé com ho han viscut des de la federació.
0: Des de la federació hem viscut com una situació, la veritat, un punt dramàtica i traumàtica, perquè al final, efectivament, el vòlei català es queda sense cap equip a la Superliga, de fet, ni masculina ni femenina. A la masculina, el Sant Pere Sant Pau ha descendit, en aquest cas sí que per motius de competició, de classificació, però la situació del Sant Cugat, doncs, bueno, ens indica la situació que viuen els clubs, les dificultats econòmiques que hi ha a nivell d'esponsorització, que tot i que tenen els seus patrocinadors, no són suficients com per competir al nivell que s'està competint també a la resta de l'Estat. Vull dir, en comunitats autònomes, sobretot en el cas del vòlei, ho acusem molt amb els equips canaris, que tenen unes subvencions bastant impressionants, tant a nivell de subvenció directa amb els clubs com a nivell de la subvenció que tenen pels desplaçaments, no? O sigui que ells, per venir a la península, doncs tenen unes ajudes bastant importants. Això fa que vagi augmentant el número d'equips canaris que hi ha a la Lliga i això fa que vagi dificultant moltíssim els pressupostos dels clubs de la península. I en el cas de Catalunya, doncs, lògicament, bueno, no és que fos una cosa que fos d'esperar, però sí que mentre el finançament que poden tenir els clubs continuï sent amb aquestes deficiències, doncs continuarem tenint aquests problemes que hem de veure també des de la federació. Estem estudiant vies de com ajudar els clubs a obtenir nous recursos amb una nova OTT també que hem generat des de la federació per facilitar una mica i ser una mica més atractius als patrocinadors, no? Però la situació en definitiva per nosaltres ha estat traumàtica perquè realment ens quedem sense cap equip a la Superliga i sobretot sí que amb l'esperança de que aviat o qualsevol dels equips que està a Superliga 2, però el propi Sant Cugat, amb la tradició que té, esperem que recuperi la categoria el abans possible.
1: Doncs ho anirem seguint, evidentment, aquí a l'Enjoc. De l'estat del vòlei català en general, veurem també si aquest projecte vòlei expansió, que evidentment es basa en la base i tot plegat, també ajuda a que puguem tenir equips catalans a les màximes lligues, a la Superliga, tant masculina com femenina. Com dèiem, a la masculina també aquest any ha baixat malauradament el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau. N'hem parlat d'aquest estat del vòlei català amb la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquest nou projecte i en el que vingui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I un últim punt abans de parlar de l'empordanès, Thibaut François, que ha fet història en convertir-se en el primer ciclista sub-23 nascut a l'estat espanyol en guanyar la Copa del Món Short Track disputada a Corea del Sud. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: El ciclista Thibaut François ha encetat la temporada assolint una fita històrica a Corea del Sud. L'escalenc s'ha convertit en el primer espanyol de la categoria sub-23 en guanyar el short track de la Copa del Món. A més, va arrodonir la seva actuació amb una tercera plaça a la prova de cross-country disputada en un circuit enfangat per les pluges. La seva victòria ha sorprès més d'un, tenint en compte que l'esportista està més orientat a esforços llargs que no pas a proves explosives. Amb aquest resultat, el corredor de l'equip Canyon XC Racing deixa de ser una promesa de la bicicleta de muntanya per consolidar-se com una realitat a escala mundial.
3: No tinc paraules, simplement increïble, superfeliç. L'emoció del final a molta gent ha estat molt bé. Satisfet de començar així. A per la següent.
2: Durant el 2025, el ciclista ja va demostrar el seu potencial sent 11è al Mundial Sub-23 i 8è d'Europa, a més de proclamar-se campió d'Espanya Sub-23 de cross country i subcampió de short track. El triomf a Corea ha confirmat que el seu salt al més alt nivell era qüestió de temps, especialment en un moment clau per al relleu generacional del ciclisme de muntanya espanyol després de l'era Valero. Thibaut François, de 22 anys, té nacionalitat espanyola malgrat les seves arrels franceses. El seu proper repte serà el traçat de Novemesco a la República Txeca del 22 al 24 de maig, on buscarà posicionar-se novament entre els millors sub-23 del món.
1: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
8: Buena Onda Frankfurt.
7: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
8: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
7: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
8: Vermut de 12 a 14:30.
7: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
8: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Bon dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: L'Organització Mundial de la Salut eleva a 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats del vaixell cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix ja cap a Tenerife, malgrat les reticències del govern canari. Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, adverteix que no són probablement davant d'una nova pandèmia.
11: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda.
9: Els 5 catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a casa. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Can Brians en la seva estada a Catalunya, Sònia Kerr.
12: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
9: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions dels docents.
12: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Així ho reclama la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
13: Avui hi ha doncs, accions en diferents serveis territorials, en centres educatius, per visibilitzar el nostre desacord en aquesta línia, amb un acord que no s'hauria d'haver produït mai i també amb aquesta posició enrocada que ha mantingut fins ara el Departament d'Educació.
9: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri Besòs Maresme.
12: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
9: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
12: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
9: Als esports, el Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
14: Amb la tornada de quarts de final al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 3:15 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
9: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
9: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i la coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: No som davant d'una nova pandèmia. Són paraules del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, que ha dit que el més probable, que perquè l'antivirus té menys facilitat de transmissió que no pas el coronavirus. Ha causat un brot de moment amb 3 morts dins d'un creuer i ja són 8 els casos sospitosos. Avui s'ha confirmat el 8è. Hi ha 5 catalans que es troben bé dins del vaixell, però que hauran de fer un aïllament amb tota probabilitat quan tornin a casa seva. Es preveu que l'embarcació atraqui d'aquí a 2 o 3 dies a Tenerife. Mentrestant, la Moncloa, el president del govern espanyol, ha presidit avui una reunió de seguiment d'aquesta crisi sanitària. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La durada del confinament domiciliari dels passatgers catalans la decidiran els metges un cop expliquin si van tenir contacte amb alguna de les persones infectades i quan. L'antivirus s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia de manera asimptomàtica. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
11: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda, que poden passar coses, sempre poden passar coses, no? Però realment a l'escenari, en aquest sentit, pensem que no cal anar més enllà del que realment sabem.
16: El responsable de Salut Pública insisteix a demanar calma.
11: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
16: Aquest matí han començat a evacuar els passatgers amb símptomes del vaixell, el metge i dues persones més que traslladaran als Països Baixos.
9: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus.
12: Illa ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
17: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
1: Notícies en xarxa.
9: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
19: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
18: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
9: Això serà el mes que ve, però avui s'ha fet ja el tret de sortida un nou cicle de mobilitzacions dels docents amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu: demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'Intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
21: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
22: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
20: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa, com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
9: Doncs justament avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts està previst de moment a 7 centres, que són la meitat dels 14 en què s'havia plantejat inicialment. Un pla que continua generant rebuig als claustres inclosos en aquesta prova pilot. És el cas de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell, l'únic institut del Vallès Occidental que hi participa. Avui mig centenar de docents s'han concentrat a primera hora del matí i consideren que calen altres atencions prioritàries i que es pot estigmatitzar l'alumnat. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
23: Els manifestants han recordat el malestar que hi ha entre el professorat, que reclama més recursos en educació, ràtios més baixes i més professionals per fer front a les complexitats dels centres educatius. Unes demandes que en cap cas, han recordat, impliquen la introducció de policies a les escoles. Nani Romero és delegada de la CGT.
24: Portem des del principi de curs manifestant-nos i fent vagues perquè necessitem més recursos a l'aula. Les aules estan desbordades i ens trobem que la resposta de l'administració és posant-nos Mossos a les escoles, amb la qual cosa l'estigmatització del nostre alumnat sense oferir cap tipus de resposta educativa.
23: Des de l'Assemblea Educativa de Sabadell han subratllat que hi ha altres maneres d'abordar els problemes que es viuen a les aules, com ara amb la contractació d'educadors socials, psicòlegs o personal especialitzat. En la protesta, que ha durat de 7:45 a les 8 del matí, no hi ha participat cap docent ni famílies del centre sabadellenc, que, tot i que no han volgut fer declaracions, de moment no s'oposen a participar en aquesta prova pilot.
9: Repassem altres notícies destacades d'avui. El fiscal en cap anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
12: En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Coldo García la seva ombra i Aldama el corruptor. ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
9: L'Ajuntament de Vic informa que la regidora d'Ara Vic, Elisenda Carrera, ha demanat formalment deixar el grup polític i passa a ser regidora no adscrita.
12: La decisió arriba l'endemà que Ara Vic demanés públicament que desmentís els rumors de fitxar per Aliança Catalana. Arran de la seva sortida, l'alcalde Albert Castells ha delegat les competències al regidor Xavier Farrés, cap de llista d'Ara Vic, que passarà a assumir Foment de l'Activitat Econòmica i Ocupació, Cooperació i Protecció Civil.
9: I un jutjat de Granollers ha obert judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Cerezo, i l'arquitecte municipal del municipi per presumptes delictes urbanístics.
12: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la Fiscalia ha demanat 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
9: Un acord històric amb sindicats i patronals ha posat les bases per avançar cap a l'equiparació de salaris amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
12: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
9: La mesura s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. Anem fins allà al 9FM, Guillem Rico.
0: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
2: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
0: Després del CAP Vic Sud, el president de la Generalitat ha anat a l'Hospital Universitari de Vic, on ha visitat el nou hospital de dia.
9: Doncs no deixem els acords perquè hi ha hagut preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'assemblea ratifiqui aviat aquest acord. Girona FM, Pau Villafañe.
3: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'assemblea de treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual arriba amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
9: I els sindicats de Nestlé demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'empresa i que preveu, recordem, l'acomiadament de 300 treballadors, en part a les seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat.
12: Reclamen que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. N'ha parlat a la xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé a Comissions Obreres, Pablo Esteban.
4: És una triste dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Han vist un filó amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe i la veritat no ho entenem perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores i al final doncs han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
12: El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Passa un minut d'un quart de tres, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha trobat avui. Mon Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
25: El que estem fent amb aquesta decisió el que és
6: escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara, no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
5: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
9: I seguim a Barcelona perquè aquest matí, al llarg de la jornada, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira de Barcelona en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donen cita i a partir de dilluns que ve ja facilitaran els informes per persones residents a la ciutat però que no estan empadronades. Ana Ruiz, bon dia.
7: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir cita prèvia i seguir els tràmits després en un dels equipaments habilitats a la ciutat per facilitar els documents necessaris.
8: Fui a Jaume primero, hice una larga fila y de allá pues nos dijeron de que viniéramos aquí a pedir un ticket para luego retornar allá con el ticket ya solo para poder ya hacer el trámite de del papel que necesitamos. Como una cita previa, sí, exacto.
7: El pavelló 2 de la Fira, que obrirà demà dijous a partir de les 8 del matí, agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana vinent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents a Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
9: I el govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del Ram, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits mentre es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui d'origen ecològic. Televisió de Girona, Jordi Palau.
10: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
13: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet els últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
10: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
9: I és moment per a la cultura. El Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestiona narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
26: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
25: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
9: I seguim amb
11: música, perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen, i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
15: La rellevància és que la flama està encesa, continua, gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres, això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
14: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
11: I els llibreters han tornat a batre el rècord de facturació al darrer Sant Jordi. Es van vendre 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
16: Segons el gremi de llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any passat. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits de la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55%, era en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i La intriga del funeral inconveniente al capdavant en ficció, Manual de defensa del català i Hábitos atómicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
11: I és moment per als esports. Joan Barberà, molt bon dia. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
17: Bon dia, Marta. Avui, amb la tornada de quarts de final, el Palau Blaugrana contra el Nantes. El conjunt català afronta la cita a 3 quarts de 9 del vespre amb 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30 a 32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
18: 2 goles hoy en día en el mano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
17: La final a 4 de la Champions es disputarà un any més a Colònia, seu fixa des del 2010, al cap de setmana del 13 i 14 de juny. Aquest vespre, en futbol, el Barça celebrarà amb la seva afició el títol de la Lliga F, de la Lliga Femenina, assolit fa 2 setmanes. Serà després del partit davant el Llevant, que començarà a 3 quarts de 7 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara 2 partits intrascendents de la competició domèstica abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina, el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions, el dia 23 a Oslo contra el Lió. Enmig de tot plegat, el rumor sobre el futur de les jugadores, de què passarà amb Alexia Putellas o Mapi León. El tècnic blaugrana Pere Romeu veu el vestidor enfocat en els objectius.
19: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
17: I aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina, que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, recordem, en format final a 4, s'iniciarà aquest divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-Sana, únic representant català que jugarà contra el Fraga. Abans, però, comença la final a 8 de la màxima competició continental masculina de l'hoquei sobre patins, avui amb el partit entre el Reus Deportiu i el Benfica. Els reusencs s'enfrontaran als portuguesos primers classificats del grup B, avui a les 10 de la nit, i després jugarà el partit entre el Porto i el Liceu. Per la seva banda, el Barça jugarà demà contra un altre equip portuguès, contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, cal dir, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui mateix a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però, sens dubte, amb la intenció de guanyar el títol.
0: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem res, una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
20: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
20: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
20: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
21: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
22: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
21: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: Nou Confort, lampisteria general.
20: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
1: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
20: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
1: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
20: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
23: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630 086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
24: Segueix-nos a les xarxes socials.
27: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha declarat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat ja evacuats cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix cap a Tenerife i d'allà el passatge serà traslladat a Madrid. Ho acaba de confirmar la ministra de Sanitat, Mònica García, després de la reunió del Comitè de Seguiment del Govern espanyol.
28: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
0: Els cinc catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a Madrid, com la resta del passatge. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Brianzú en la seva estada a Catalunya. Sònia Kerr.
16: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions.
16: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu.
0: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme.
16: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
0: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
16: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
0: Els esports. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
17: Amb la tornada de quarts de final al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 8:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats d'última hora respecte de la situació del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus. Es dirigeix en aquests moments cap a Tenerife. S'espera que arribi dissabte. I el govern espanyol, que s'acaba de reunir en comitè de seguiment, ha decidit que el passatge, un cop arribi a Tenerife, serà traslladat a Madrid. Són les últimes informacions de les quals disposem. Recordem que a bord d'aquest vaixell hi viatgen 5 catalans, els quals es troben bé, però que hauran de fer quarantena un cop arribin a Madrid, com haurà de fer la resta del passatge. El brot d'antivirus en aquest creuer ha causat de moment 3 morts i hi ha 8 casos sospitosos. L'últim, un home que s'ha presentat a un hospital de Zúric que havia estat antic passatger d'aquest mateix vaixell i que presentava símptomes de la malaltia. De moment volem saber quina és l'última hora respecte d'aquesta reunió del comitè de seguiment que ha organitzat el govern espanyol. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Doncs la ministra de Sanitat, Mònica García, ha estat l'encarregada de comparèixer i acaba d'anunciar que tots els ciutadans espanyols que viatgen al vaixell, que estan en aquest vaixell, també els catalans, aniran a Madrid a fer la quarantena, l'aïllament. I per què? Perquè els ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, que pertany al Ministeri de Defensa, i perquè té uns mecanismes que garanteixen al 100% l'aïllament dels pacients.
28: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España el país con el puerto más cercano en el marco del reglamento sanitario internacional para atender la situación.
5: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre les persones, però ha passat dins del vaixell perquè és la soca dels Andes. Tot i això, s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se. Així ho ha explicat aquest matí el secretari de Salut Pública de la Generalitat. Una altra de les diferències amb el coronavirus és que aquest altre és un virus conegut i que no es pot passar la malaltia d'una manera asimptomàtica, que sempre dona la cara amb símptomes. El secretari de Salut Pública Esteve Fernández insisteix a demanar calma.
6: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
5: Ara mateix el vaixell MV Ondius està fondejat davant la costa de Praia, a la capital de Cap Verd, i des d'allà, des de fa unes hores ja, estan evacuant passatgers, com explicàvem, tot sota la coordinació del Centre Europeu per Prevenció i el Control de Malalties.
0: Gràcies, Maite. Estem pendents de totes les novetats que van apareixent en relació a aquest brot d'antivirus declarat a bord del creuer. També s'ha referit a la crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat el brot.
16: Illa ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
7: Expressava el meu suport, suport del govern de Catalunya, a les decisions que està prenent al respecte a aquest creuer, el govern d'Espanya. I conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
27: Notícies en xarxa.
0: Una visita a la presó de Brianzú i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En té tots els detalls el Jordi Casino. Bon dia.
8: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
9: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios, la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
8: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui, amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu, demanar al govern de nou que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'Intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, de professors de secundària.
12: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
13: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
10: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa, com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: Coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions sindicals perquè s'hi sumin. Judit Vallès, bon dia.
5: Bon dia. L'acord inclou dues dimensions, una part retributiva de millores salarials i una altra pel que fa a la part qualitativa, amb millores per l'educació inclusiva. Des de Comissions Obreres s'ha defensat l'acord amb educació com un punt de partida cap a millores estructurals del sistema educatiu, tal com ha explicat el secretari general Edu Núñez.
2: Per a nosaltres l'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
5: Algunes de les mesures concretes de l'acord preveuen augmentar el suport intensiu a l'escolarització inclusiva amb més 200 experts i especialistes com psicopedagogs, infermers, integradors i dinamitzadors. Pel que fa a la millora salarial, l'objectiu és augmentar fins un 30% el complement salarial dels docents, que començarà amb una pujada del 8,5% aquest 2026 amb efecte retroactiu. També es preveu augmentar el sou a tot el personal educatiu. En total, l'acord tindrà una inversió de 2.000 milions d'euros.
0: No deixem la negociació col·lectiva. Un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
16: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
0: Una mesura que s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. El 9FM, Guillem Rico.
11: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
7: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses en l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
11: Després del CAP Vic Sud, el president de la Generalitat ha anat a l'Hospital Universitari de Vic, on ha visitat el nou hospital de dia.
0: També hi ha hagut acord, en aquest cas preacord, entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'assemblea ratifiqui les properes hores aquest pacte. Girona FM, Pau Villafañe.
14: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que, de moment, i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè, precisament, serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:15, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord assolit avui a la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
18: El que estem fent amb aquesta decisió el que és escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
15: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
0: Seguim a Barcelona. Aquest matí, al llarg del matí, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira, en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents a la ciutat però que no estan empadronades. Anna Ruiz, bon dia.
1: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir

0: agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana vinent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents a Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
1: El govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat avui un canvi radical en els hàbits, mentre que es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. Televisió de Girona, Jordi Palau.
2: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
3: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet dels últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
2: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
1: I passem per Igualada perquè el barri del Rec acull des d'avui i fins dissabte la 30a edició del Rec.0, el festival de botigues temporals que des del 2009 converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i gastronomia. Amb més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals, el certamen s'ha consolidat com una cita de referència a la Catalunya central. Canal Taronja, Noia, Sergi Lladó, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs sí, milers de persones ja s'han apropat aquest matí en el primer dels 4 dies del Rec.0, el festival, com deies, de moda, cultura i gastronomia, que fins dissabte transformarà el barri del Rec d'Igualada. Clara López és la responsable de comunicació d'aquest certamen.
5: Bé, els esperem tots aquí. Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, a tota la moda sostenible, inclús tenim un apartat de reparació, la nova pop-up del 080 a la galeria amb artesania. Convidem a que vinguin a descobrir tota aquesta proposta de moda, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim, amb 37 punts de restauració diferents, molt variats, i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
4: El Rec preveu mantenir una elevada afluència de públic fins dissabte. Estarà obert des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre en el seu primer dia. Com dèiem, gràcies al bon temps i al sol que fa avui a Igualada, milers de persones s'han apropat a la ciutat i encara hi són per gaudir d'aquestes més de 100 marques que s'han instal·lat en antigues adoberies del barri i també per gaudir de la gastronomia, més de 37 propostes gastronòmiques i també activitats culturals gratuïtes que amenitzen aquests 4 dies a la ciutat d'Igualada.
1: Gràcies, Sergi Lladó. I d'Igualada a Barcelona, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema Documental comença demà. Ho fa amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa encara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestiona narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
7: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
6: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: amb el violoncel de Pau Casals, perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada, que porta el nom d'aquest músic. Acte serà l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement de Casals. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen, i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
2: La rellevància és que la flama està encesa, continua, gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres, això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
1: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
0: I abans d'acabar i anar als esports, un apunt cultural, perquè avui els llibreters han fet números de Sant Jordi i ens expliquen que han tornat a batre el rècord de facturació. Es van vendre enguany 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
3: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any anterior. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits per la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55%, eren en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i l'intriga del funeral inconvenient al capdavant en ficció i Manual de defensa del català i Hábitos atómicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
4: Bon dia, Marta. Amb la tornada dels quarts de final, partit al Palau a partir de 3 quarts de 9 del vespre contra el Nantes. El Barça té 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf 30-32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
5: 2 goles hoy en día en el mano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
4: Doncs avui el Barça en futbol celebra el títol de la Lliga F assolit fa 2 setmanes. Serà contra el Llevant, un partit que comença a 3 quarts de 7 al Johan Cruyff. I en hoquei sobre patins, avui pendents del Reus Deportiu, la nova ràdio, David Fernández.
6: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra, amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els rojinegres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
7: Home, evidentment estem molt il·lusionats, hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom. I aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al canal que nosaltres volem.
6: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
4: I demà juga el Barça, ho fa contra l'Sporting de Portugal. Escoltem el jugador del conjunt blaugrana, Ignacio Labart.
8: Te diría que sí, desde 2018, que es mi primer año aquí en el primer equipo, no levantamos la Copa de Europa y hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final y aspirar a ganarla. Y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
4: I a partir de divendres, molt pendents de la Champions femenina d'hoquei sobre patins, juga el Vilassana Lleidatà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Val. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú, no? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: mira la quema.
1: Doncs mentira.
2: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
1: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
2: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, de les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
1: Clar.
2: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són. No? No només això, no? No només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites d'aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
1: I per què passa exactament això?
2: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
1: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
2: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, o sigui, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre nord de la península, no?, l'inici de la Catalunya carolíngia, diem, sembla un altre panorama, però també quan quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem... Potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
1: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
2: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles 10, 9, 10, 11 també n'hem perdut moltíssima. I, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Okay. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
1: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
2: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets. No? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre el 740 i 741, i parla del final del regne visigot. No? És una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquest, la primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molta, molta, molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 611 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el cronicon moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als annals portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 1800, fins al 860, en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
1: Això està assentadíssim, eh?
2: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons X, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Clar. Són cròniques antigues que parlen dels fets. Per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Vidal, Sánchez Albornoz, no? tota aquesta gent. Clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs fet aquesta prèvia, és molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
2: no,
1: podem saber?
2: Pues no tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Ja no cal.
0: Ja, ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes de final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre no, es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, a Gila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, a Gila no ha d'existir. Clar, però els successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és a Gila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot. Vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada. És com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això. No, no sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troba en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys, l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència massic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus. No? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien. No? Però, per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé. I què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no? Per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no? I asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusí ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no? Arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament. No? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica i només una llengua de mar, no, de tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: I ens has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui. No? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat la meva filla. No? Mm. Clar, com a explicació literària, romàntica, perfecte, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta tenia a les seves mans el pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica. I un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Al Jazeera's, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint o estava dividit ja entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, vora Al Jazeera's, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no?, Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no?, està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè no, arriba molta gent allà.
1: Els arriba un WhatsApp a la comunitat de veïns. De, hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de fer, per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ella en el 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga. I relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers als Algeciras, més propers al riu Guadalete... Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut això porta de problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament aposten per Agila o aposten per algun dels candidats i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: pues, seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que... Suposo,
0: l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. És que ho he fet. Aquí posa, que... el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa.
1: Aviam què passa.
0: I ha reaccionat
1: suposo
0: com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendas.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què en usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades. Implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tariq segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no? Preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. En 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys. No? Tenim allà 711, 12, 13, 14, 15, allà. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè acabessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs. No? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi, per això

0: dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries. O sigui que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre. I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera, allà, a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no?, amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no?, i fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no?, a la gent que hi havia allà, o els decapiten, no?, veus, estos bàrbaros, què fan, tio, deixar el... Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no?, per justificar la barbàrie dels defensors, fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
1: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
0: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
1: Això és una bajona. No passa res més enlloc?
0: Sí, pactes.
1: Ah.
0: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir. Liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no?, d'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris submesos es mantindran sense gaires problemes, no?, perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema. No? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no?, aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Qasi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
1: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
0: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, però encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després aquests s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
1: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
0: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa,

0: a València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada dels 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
1: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
0: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se a l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït. Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat. El succeirà el seu fill com a governador de la península, però també ha caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península Ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada del, no, l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Reche que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Gràcies, Alberto Reche.
0: A tu.
1: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els 13 passatgers i el tripulant espanyol del creuer afectat per l'antivirus passaran una quarantena a l'Hospital Militar Central Gómez Ulla de Madrid. El vaixell navegarà des de prop de Praia, la capital de Cap Verd, on està fondejat ara, fins al port de Granadilla de Abona, a l'illa de Tenerife, que és un port secundari proper a l'aeroport de Tenerife Sur, on arribaran el cap de setmana. Des d'allà volaran a la base aèria de Torrejón de Ardó de Madrid, des d'on aniran a l'Hospital Militar. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen. Ha parlat de tot plegat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: I el govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits perquè es multiplicaran els assessors dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura i la ramaderia ecològica.
3: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica. Estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet dels últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé afectarà almenys 178 treballadors a Catalunya, segons les dades, les primeres dades traslladades per l'empresa a la mesa negociadora. L'impacte principal es concentra a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158, mentre que també hi ha acomiadaments previstos a Girona, 12 i a 8 i 8 a Reus. En el conjunt de l'estrat, l'empresa ha detallat afectacions en diversos centres de treball. I som pendents de la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell, que confirmarà aquesta tarda l'elecció de Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. Armengol, que fins la setmana passada havia capitanejat la TCB, que a Sabadell s'ha venut al Santander, centrarà la nova etapa post-OPA de l'entitat vallesana adaptant-se a la intel·ligència artificial.
4: A la plaça del Rei arriba la desena edició de la Fira Fòrum Binàrium, amb degustació de vins, caves, cervesa artesana i vermuts de diferents denominacions d'origen i tapes locals de comerços 100% tarragonins. Amb molta música, actuacions en directe i un ambient extraordinari, com cada edició. Fira Fòrum Binàrium, estrenem ubicació a la plaça del Rei de Tarragona. Apuntat la data, 9 i 10 de maig. Fòrum Binàrium, t'hi esperem, perquè la vida són ratets.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 6 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Ens acostarem a la Llotja de Vilanova per parlar dels distintius peix de llotja. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens acostarà a rècords, però no de calor, sinó de fred. Passejarem pel jaciment de Roa a les costes del Garraf, prepararem taula per participar a les jornades de l'Ostra del Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui formant part de la regata Emili Lladó. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda a tots, molt bé, dimecres. Ja està, eh? Ja sabeu cap a on vaig, no? Ja sí. Està.
1: Recordes que dilluns parlàvem del creuer afectat per un brot d'antivirus?
2: Sí, que hi ha una bogeria, una autèntica bogeria amb això.
1: Continua el culebrón, eh? De moment segueixen el barco i continua el xou, d'aquest del creuer.
2: Que si ara tots els malalts ja han anat cap a Països Baixos, d'on són? Que si els de Canàries no volen? I aquí hi ha tantes coses que tothom està dient que jo no m'acabo de assabentar.
1: No, en principi han de desembarcar a Canàries, vull dir, no sé com acabarà...
2: Teòricament un helicòpter medicalitzat se'ls han emportat cap a Països Baixos.
1: No sé com ha acabat la història, però mira, navegant al mar han acabat molt mare malament, el tema. I a més era un creuer de luxe, que els preus oscil·len entre els 14.000 i 22.000 euros, poca broma.
2: A mi m'enganxen que no podria fer-ho.
1: Veus? Home, jo em puc fer 30 de creuer així.
2: No. I a més, veient-te ara mateix, jo crec que m'ho repensaria, encara que pogués, Que m'imagino que no es pot generalitzar.
1: No, però...
2: Que sempre és dolent, això.
1: No, i que tampoc saben com ho agafen, perquè no és molt habitual agafar aquest virus. Però de veritat que el culebron ha sigut...
2: Molt bèstia,
1: Molt animal. I la ruta que feia, també, poca broma, vull dir, era bastant xula. Arribava fins a Ushuaia, i això ha de ser molt bonic. Però bé, veurem com acaba tot aquest culebron. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, molt prop de... Bé, seguint també amb atenció això del vaixell, d'aquest, el que dèiem ahir, una mica de vacaciones en el mar. I jo, de fet, em vaig començar a preocupar quan vaig veure aparèixer en escena el Fernando Simón.
1: Ara ja sí, guardem veles.
3: Sí, aleshores és allò, diu, ui, la que se viene. Bueno, esperem que tot acabi bé, amb un arcoiris d'aquells de tot anirà bé.
1: I que... Ens sortirem millors.
2: Per cert, que ha parlat d'Arc de Sant Martí, has vist que hi havia...
3: No, com deien aquells, acabarem a hòsties. Això és l'únic clar que hi ha de qualsevol situació.
2: Parlant d'arcs de Sant Martí, has vist la imatge de molts arcs de Sant Martí? Que és el que es va fer ahir i que va ser una cosa... Que, a veure, jo no l'he vist mai a la vida, com a molt un doble arc de Sant Martí, però és que allà es creuaven un munt d'arcs de Sant Martí diferents.
3: Sí, depenent de la perspectiva on t'estigui agafat. No sé si era d'un vol o depenent de la perspectiva...
2: El terra.
3: Al terra, sí, depèn de la perspectiva s'arriben a creuar. Allò dels fotometeors que vam parlar fa un temps, l'altre dia. No fa pas tant.
1: Vinga, va, anem a saludar l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs bé, home, mira, més content quan parlem d'Arts de Sant Martí que no pas d'això de l'antivirus, perquè en poqueta estona heu dit unes quantes coses que m'han fet venir molts mals records, i val més no pensar-hi, que segurament no ve ser el mateix, i esperem que ara no agafin això amb un altre motiu per tancar-nos a tots a casa, com va passar aquella vegada, esperem que no.
1: Home, per tant, en principi, els experts diuen que això és difícil de transmetre, que és molt diferent a la Covid, però recordem que la Covid, una setmana abans de tancar-nos, estaven dient que era com un grip, vull dir que poca broma.
4: Dic, tu te'n fies del que et diguin, si faran el que els hi donarà la gana, per tant, resem perquè no passi res i avall va.
1: Què deia, Sergi?
3: No, que no feu coses aquestes, que jo tinc vacances d'aquí 2 setmanes i que no es tanquin les coses, eh? Sisplau, per favor, gràcies. Sobretot.
1: Fins d'aquí un mes, res. No, no,
4: ara que ve l'estiu... vacances i ja no tornes.
1: No, ara que ve l'estiu no ens poden tancar, eh? Vull dir, no, no. Això a l'hivern. A l'estiu, alegria.
4: Tota cuca viu.
1: Exacte. Vinga, va, anem a començar el programa. Avui també hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que una quinzena de dones han participat a la tercera entrega de Dones i Cuina Marinera, una activitat que busca fer xarxa a través de la cuina del peix entre dones de diferents cultures. Sergi.
2: Doncs sí, el Maram ha acollit aquesta tercera edició d'aquesta experiència de Dones i Cuina Marinera, que posa precisament, com deies, en contacte dones de diferents cultures i procedències per compartir experiències a l'entorn de la cuina relacionada amb el peix. Hi han participat una quinzena de dones que han preparat plats amb sardina, anxova, latxa, sorell o canana, cadascuna a la seva manera i tradició. La iniciativa és del Galb Costa Brava, l'Ateneu de les Terres Gironines, i Inspira Gastronomia. Precisament escoltem què ens explica Àgata Albero d'Inspira Gastronomia com a dinamitzadora d'aquesta experiència.
3: Molt contents que aquí a l'Escala se l'hagin fet propi, que considerin que és una activitat valuosa, perquè per nosaltres ho és. De fet, avui, quan hem començat i ens hem presentat, dues de les dones que repetien ens han dit com els hi ha canviat la manera de percebre aquest fet d'haver de consumir peix de proximitat, que ara només en consumeixen de proximitat, i com els hi agrada aquesta barreja que fem de cultures, perquè unes aprenen d'altres. Aquí tenim dones que saben cuinar i dones que no en saben gens, i algunes que no menjaven peix i que ara en mengen, no? Vull dir que comencem a tenir un grup consolidat al que s'hi va afegint més gent.
2: Amb la col·laboració de totes, es van preparar diverses receptes de sardina, com per exemple la marroquina, també un suquet aprofitant el peix i unes cananes amb ceba. L'activitat és molt més que cuina, és integració, i tothom fa l'esforç per comunicar-se, sigui en català o castellà. Es comparteixen aquestes receptes, maneres de tractar el producte, o es parla de les espècies que es fan servir. Dones i Cuina Marinera celebraran les pròximes setmanes a Palafrugell, l'Estartit i Figueres.
1: Els principals grups de l'oposició a Palamós reclamen que es publiquin les analítiques de l'aigua de Castell.
2: Doncs sí, som-hi per Palamós i Sant Joan, que és el principal grup de l'oposició municipal, ha demanat a l'alcaldia una convocatòria extraordinària de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament. Assegura que per analitzar la situació creada per l'avaria de la depuradora d'aigües residuals a Mont-ras i les seves conseqüències i fer front comú de tots els grups per reclamar a les institucions la construcció d'una depuradora nova. Som-hi mostra la seva preocupació, d'altra banda, pels efectes que està tenint l'abocament de les aigües del mar, aigües residuals, sense tractar. En canvi, l'Ajuntament de Palamós assegura que les analítiques que han fet fins ara el Consorci d'Aigües de la zona de la Costa Brava i l'Agència Catalana de l'Aigua diuen que aquesta aigua del Castell, el seu entorn, és apta pel bany. Com ara bé, hi ha denúncies, com vam escoltar aquí mateix a la Randa Mar, de l'Associació dels Amics de les Illes Formigues, i també som-hi per Palamós i Sant Joan, dubta que aquestes proves detectin l'impacte real de l'abocament en tota la seva magnitud.
1: Fem aturada ara a les costes del Garraf. El Ball de Diables de Ribes, colla històrica, ja s'ha estrenat. La presentació s'ha fet aquest passat cap de setmana en el marc de la Festa del Roser, que s'ha recuperat al poble, Carla.
4: Doncs sí, com bé dius, representar el Ball de Diables de la manera més antiga que es té constància a Sant Pere de Ribes. Amb aquest objectiu s'ha presentat el Ball de Diables de Ribes Colla Històrica, integrat per antics diables de diferents edats que ja no estaven en actiu. Un projecte que neix el 2020 quan es recupera el Ball de Diables per les Masies i que ha evolucionat ara amb una colla pròpia i vestits propis que s'han presentat aquest passat dissabte, encara que de manera incompleta, com s'ha anunciat i s'ha pogut comprovar durant l'estrena. Hi ha vestuari per acabar i els impulsors ho han atribuït als problemes que ha patit Sant Pere de Ribes amb l'interventor, tot i ser aquesta la proposta més votada als pressupostos participatius del 2024. Els artesans implicats, de fet, ja hi han començat a treballar aquest mateix any. Tot plegat s'havia de presentar al gener per Sant Pau i no es volia ajornar més aquesta estrena. S'ha procurat fer-la abans de la Festa Major de Sant Pere i en el marc de la recuperació d'una antiga festivitat local, la Festa del Roser, documentada des de fa més de 500 anys i que se celebrava a primers de maig. La colla històrica recupera els vestits, les línies en ziga-zaga i els colors vermells i negre i les formes geomètriques basant-se en el model de 1953, dos anys després de recuperar-se el ball de Diables de Ribes, amb els primers vestits propis que el ball no va haver de llogar. Ens ho explica Biel Ruïra, coimpulsor del ball de Diables de Ribes, colla històrica.
0: La nostra idea inicial sempre ha sigut mantenir el que es feia abans. Actualment, com coneixem bàsicament l'imaginari festiu de Ribes, els diables van en capa, hi ha molts timbals, de tot. Nosaltres volem fugir d'això. Volem tornar a la versió més primigènia, on anaven en casaca, on portaven pocs timbalers, on anaven cremant una carretilla. Lucifer, doncs, només porta un satrot amb un sol punxó, que la diablesa va amb massa, no amb satrot, i que incorporem la nova figura referenciada del porrer que apareixia en l'acte sacramental de 1913, tot i que sabem que s'havia representat en anterioritat.
4: La participació de la colla històrica no es contempla a les cercaviles de festa major, sinó únicament en aquells actes que s'havien perdut amb el temps i que amb anterioritat s'havien celebrat a Ribes en el marc de les festes majors de Sant Pau i Sant Pere o en altres moments de l'any. La presentació ha servit per fer la representació íntegra de l'acte sacramental amb la posada en escena antiga, que no es feia així des d'abans de la Guerra Civil. El text està referenciat a Ribes almenys des de 1913, tot i que afirmant ja s'havia escrit i segurament representat a finals del segle XIX.
0: Sabem que hi havia diables des de 1882 amb una referència a un dietari personal. Llavors, a partir d'aquí, quan va arribar la Guerra Civil, es va trencar la continuïtat del Ball de Diables fins que no es va recuperar el 1951, ja que el Ball de Diables de Vilanova havia vingut dos anys abans, el 1949. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una primera remesa ribetana, el 1953, on podem veure els vestits que hem vist ara.
4: Aquest any, en el marc del 75è aniversari de la recuperació del Ball de Diables a Ribes, està previst que la colla històrica pugui tornar a sortir pels carrers de Sant Pere de Ribes i fer-ho ja amb tots els vestits acabats. Com a sortides fixes anuals, tindran el Ball de Diables per les Masies de Sant Pau, la Festa del Roser el primer cap de setmana de maig i el Correfoc de Llegenda, que es celebra cada 5 anys.
1: Fem aturada a les costes del Maresme. L'Oficina de Turisme d'Arenys de Mar reprèn les visites guiades per aquesta temporada d'estiu. Com els darrers dos anys, se n'ofereixen dues que fan un recorregut pel patrimoni històric, marítim i cultural d'Arenys de Mar.
5: Doncs sí, Marina, aquest estiu es podrà gaudir de la ruta Arenys i els Americanos, que convida a descobrir les històries dels aranyencs que van emigrar a Amèrica, amb especial atenció a les seves llums i ombres. La visita també permet conèixer alguns dels edificis més emblemàtics i la relació que van tenir amb l'activitat marítima. També s'ofereix la ruta al Port d'Arenys de Mar, un recorregut per la zona portuària que permet descobrir les antigues professions del mar, el patrimoni natural i també la riquesa biològica del litoral aranyenc. En dona més detalls la tècnica de turisme, Paula Tostón.
6: Arenys dels Americanos és un recorregut per la història d'alguns d'aquests americanos aranyencs més il·lustres. I la visita del Port d'Arenys, coneixem doncs, els orígens d'Arenys, el veïnat del mar, el patrimoni natural i la biodiversitat del front marítim. Sí, exacte. El nostre objectiu és poder apropar el patrimoni i la història a tothom, tant a locals com a visitants.
5: Aquest serà el tercer any que l'Oficina de Turisme aposta per programar aquestes rutes turístiques que tenen bona sortida. Se'n farà una mensualment entre el maig i l'octubre, excepte el mes d'agost. Paula Tostón recorda que les inscripcions ja estan obertes.
6: La veritat és que estem bastant contents amb la resposta que hi ha hagut a les dues darreres edicions i les valoracions dels participants són bones i molt positives. Són 5 visites de cada temàtica i és un cop al mes cada temàtica. Per poder participar, hem de fer la reserva prèvia, contactant directament amb l'Oficina de Turisme, tant per telèfon com per correu electrònic.
5: El preu per persona són 5 euros, amb la possibilitat de descompte per a diversos col·lectius.
1: El Port de Mataró viurà el proper dissabte 9 de maig una de les cites més especials de l'any amb la celebració de la 5a regata inclusiva Talassa, un esdeveniment que és molt més que una regata. És esport, mar, convivència, inclusió, festa i reivindicació social. Una jornada pensada per demostrar que el món nàutic també pot ser un espai obert, accessible i transformador.
5: Sí, de fet, demà hi aprofundirem, parlant amb Quim Espà, de l'Associació Nàutica Social Tagassa, però avui ja podem avançar que la regata arriba a la 5a edició, consolidada com el gran esdeveniment de Nàutica Social de Catalunya. Enguany faran un pas més amb la participació de més de 350 persones, una quinzena d'entitats d'acció social i entre 40 i 50 embarcacions de vela i motor. Tot plegat convertirà el port de Mataró en un gran punt de trobada entre el sector nàutic, les entitats socials, les institucions, les empreses i la ciutadania. La filosofia de la regata inclusiva Tagassa parteix d'una idea clara. La mar és un bé comú que cal conèixer, preservar i fer accessible. Moltes persones, especialment en situació de vulnerabilitat, han viscut tradicionalment allunyades del món nàutic. Tagassa treballa precisament per trencar aquesta barrera i acostar el mar a col·lectius diversos. La jornada permetrà que moltes persones amb poca o cap experiència prèvia al mar puguin embarcar-se, compartir tripulació i participar activament en una experiència que va molt més enllà de la competició. La regata està adaptada a tots els nivells i cadascú podrà implicar-se en les maniobres a bord en la mesura de les seves possibilitats. La regata inclusiva Tagassa també serà una gran jornada festiva oberta a tota la ciutadania. L'activitat es concentrarà a la plaça de la Font, davant les oficines del port de Mataró, on hi haurà una zona de carpes perquè les entitats participants puguin explicar la seva tasca, fer difusió dels seus projectes i vendre productes. La proposta vol donar visibilitat a col·lectius molt diversos i generar un espai de trobada entre persones, entitats i públic general. Entre les entitats participants hi ha projectes vinculats a la salut mental, als joves amb autisme, joves tutelats, malalties minoritàries, dones migrades, les persones sordes i iniciatives de suport i resiliència.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona es confirma com a futur hub pel sector de l'eòlica marina flotant de la Mediterrània. L'autoritat portuària de Tarragona obté 24 milions d'euros de la primera convocatòria dels ajuts Port Elomar, que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic van convocar. Els diners serviran per finançar l'ampliació del moll de Balears per destinar-lo a operatives de construcció, muntatge, logística, manteniment i o integració dels aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics marins de la Mediterrània Occidental. La segona fase del moll de Balears, que suposarà una inversió pública de 80 milions d'euros, sumarà 22 hectàrees més que es destinaran a operatives relacionades amb l'eòlica marina flotant. Es preveu que les obres comencin l'any vinent i que estiguin plenament operatives a finals del 2029. Obtenir aquests ajuts és fonamental per accelerar la nostra estratègia, ha assegurat el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. Ha recordat que l'ampliació del moll de Balears proporciona les condicions necessàries de superfície i calat per realitzar aquesta mena d'operatives altament especialitzades.
7: Creiem que més de 150 petites i mitjanes empreses participaran, reforçant a més el sector del metall, de la soldadura, tan important a la petroquímica, i que el Port de Tarragona tindrà l'oportunitat de ser un referent mundial global en aquest àmbit.
1: El projecte de Port Tarragona ha rebut una puntuació de 73,91 punts sobre 100, sent el port de la regió mediterrània amb més puntuació. I els fets delictius han disminuït un 6% a la demarcació de Tarragona el 2025, un any de balanç positiu pels Mossos d'Esquadra amb prop de 8.000 detencions efectuades. Durant la commemoració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial del Camp de Tarragona, celebrada a Vilaseca, el cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, l'intendent Vicenç Lleonart, ha assegurat que detecten un canvi de tendència important i que consolida l'esforç diari del cos de Mossos d'Esquadra i de la resta de policies del territori. Pel que fa al primer quadrimestre d'enguany, Lleonart ha explicat que s'ha tancat amb una tendència clarament a la baixa, amb una reducció global de delictes d'un 5%. Els Mossos van fer 102.000 identificacions, van reiterar de manera notòria armes blanques de foc i objectes perillosos dels carrers. Cal destacar la intensa lluita contra els grups organitzats del territori vinculats al cultiu i tràfic de la marihuana. L'any passat, a més, es van decomissar 75.000 plantes i es van detenir 607 persones per delictes contra la salut pública. Respecte a les xarxes criminals, el responsable de la Regió Policial del Camp de Tarragona ha detallat que s'ha desarticulat 9 organitzacions i grups criminals, alguns d'ells amb ramificacions a escala estatal i internacional.
8: Puc afirmar que el Camp de Tarragona va en la bona direcció. El balanç global és positiu. L'any 2025, els fets delictius van disminuir un 6%. Una dada que indica un canvi de tendència important i que consolida l'esforç diari del cos de Mossos d'Esquadra i de la resta de policies del territori. Enguany, el primer quadrimestre del 2026 ha finalitzat amb una tendència clarament a la baixa.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal reforçar i amplificar el pla per retirar les armes blanques de la via pública. També ha fet una crida a la convivència i ha dit que aquesta és el gran repte de la societat.
9: Des de l'àmbit policial, el pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció. Hem de treballar de forma coordinada amb la resta de cossos i forces de seguretat.
1: A l'acte s'ha homenatjat a la mossa Marta Ferrer i a l'intendent i cap de l'àrea bàsica policial del Tarragonès, Ramon Franquès, que va morir per malaltia. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
10: Bona tarda. Situació dominada pels vents més aviat de sud o sud-oest, a gran part de la costa, tot i que aquest matí encara bufava un palet de mestral, sobretot a la Costa Daurada. No estem parlant en qualsevol cas que hagin de ser vents gaire intensos al llarg de les properes hores, però sí que ens portarà una miqueta de ressaca marítima, bàsicament a la Costa Brava Nord, ja mar enfora, és on tindrem aquesta mar un palet més esvalutada. També compta amb els grups que arribaran a la Costa Brava Nord, per tant, des del Cap de Begú cap al nord, i això es traduirà en alguna tempesta aquesta tarda amb alguna calamarsada. Mar que més aviat estarà entre marejol i maró, com a molt. Pel que fa al dijous, vents que giraran una altra vegada cap a Catagal, especialment al matí, i a la Costa Daurada o més. Però sempre amb bona mar, més aviat marejol. En general, sí que tornaran a aparèixer força núvols amb algun ruixadet, especialment ja a entrada la tarda, quan més cap a la costa sud. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha Roger Serra. Molt bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Doncs tenim algunes incidències en aquesta xarxa viària. Comencem parlant, per exemple, de l'autopista del Vallès, de la C58. Per una banda, a Montcada i Reixac, i tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Barcelona. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Això, com us dèiem, a l'autopista C58, uns 2 quilòmetres de retencions, a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, és a causa d'un vehicle avariat. També en aquesta zona, autopista C33, amb retencions d'uns 2-3 quilòmetres d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Aquí, bàsicament, és per volum de circulació. Més incidències. Autopista AP7, a la Granada. Hi tenim unes obres aturades d'un quilòmetre aproximadament en sentit nord, és a dir, en sentit Barcelona, això a la AP7, a la Granada, en sentit nord, aquestes obres. I acabem parlant de més obres a l'autovia 2, al tram de Montmàneu, que talla en carril en sentit Lleida. Ara mateix no hi ha grans cues i que s'intensifica el trànsit, sobretot Provença, en aquest punt, autovia 2, obres a Montmàneu i a Lleida. Ara sí, és tot des del Servei Català de Trànsit.

Només una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Randa.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Pugem ara al Maresme perquè aquest proper serà un cap de setmana de regates. Avui ens aturem al Nàutic d'Arenys, on hi celebraran la regata Emili Lledó, mentre estan pendents de la Copa d'Espanya d'Optimist, que es fa a Bilbao, on hi competeix un dels principals talents joves del club, el regatista Lucas Garrido Oriol.
2: Doncs efectivament, Marina, podem parlar de vela perquè tenim un parell de cites importants a la vista per als que ens agrada la competició de vela, per als que ens agrada la navegació, i aquestes dues cites són una, la Copa d'Espanya, en la qual hi participa un esportista d'Arenys, el Lucas Garrido, que per cert té possibilitats, si fa un bon resultat, de classificar-se per anar a l'europeu o fins i tot al mundial. Ara en parlarem. I també es disputa aquest proper cap de setmana aquí a Arenys, al Club Nàutic d'Arenys de Mar, la Copa Emili Lledó, la regata Emili Lledó. Per tant, tenim dues qüestions que volem parlar, que volem tractar amb la directora esportiva del Nàutic d'Arenys, la Mònica Azón, habitual col·laboradora d'aquest programa que ens acosta sempre a l'actualitat esportiva del Nàutic d'Arenys. Mònica, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Doncs bé, la veritat és que molt interessats en les diferents competicions i en allò en el que hi teniu la mirada posada, l'ull posat, sense anar més lluny. Parlem del Lucas, de Lucas Garrido, que aquest proper cap de setmana sabrem ja, per fi, definitivament, doncs, si podrà ocupar alguna plaça en algun europeu, en algun mundial. Mònica, això ja ho tenim a tocar, eh?
3: Sí, ho tenim ben a tocar. Ell ha estat entrenant fins ara amb la selecció catalana. Dos caps de setmana ha estat convocat per la federació per preparar bé la Copa d'Espanya. Competeixen fins diumenge, o sigui que sí, d'aquí res. Ja tindrem resolta l'equació. Esperem que el Lucas, com ell mateix diu, gaudeixi de la competició i el resultat els acompanyi.
2: I tant, doncs a veure si és possible. Aquí dalt, a Bilbao, per tant, doncs, les aigües del nord, que sempre són diferents, les que tenim aquí al Mediterrani.
3: Sí. Ja va competir el País Basc i ja vam estar, entre cometes, negociant ell i el seu entrenador de selecció una miqueta, doncs, les diferències que poden trobar amb aquest tipus de mars, i sobretot vam patir, entre cometes, una miqueta el tema de les vents, perquè al final vent i onades al Mediterrani tenim habitualment. Però el que són corrents, i més enllà de les corrents, les marees, això sí que els trontolla una miqueta, no? Perquè, bueno, el que hagi viatjat alguna vegada, doncs, a Galícia, doncs, les marees són molt vives, i aleshores quan estàs navegant també notes, no? Si l'aigua és entrant o sortint, això afecta, seria com una corrent molt forta, però més enllà de la corrent és una marea. Aleshores, jo crec que han de fer... Per això han marxat abans, per anar-se acostumant, doncs, a aquests conceptes que altres nanos d'altres territorials, o fins i tot els gallecs, doncs, ho tenen molt més interioritzat.
2: Sí, sens dubte, té les seves especificitats, però vaja, pendents, de com li pugui anar, i confiats, no, Mònica, en què arribarà un gran resultat?
3: Veiem, és el millor esportista català, ho porta demostrant dues temporades, campió de Catalunya, és el millor del rànquing. Catalunya sempre ha tingut una posició bona i hauríem d'esperar que el Lucas pugui entrar dins de l'europeu del Mundial. El Mundial seria el millor rànquing que pugui aconseguir, ara entre Copa i Campionat d'Espanya, i europeu seria també tot un premi. Però bueno, al final no volem posar-li pressió al Lucas i volem que ho passi bé, però estem convençuts que ell donarà tot a la pista, en aquest cas a l'aigua, que és on ha de mostrar quin nivell té.
2: I tant, doncs en parlarem, i doncs explicarem com vagin aquests resultats en aquesta Copa d'Espanya a Bilbao. Mentrestant, també aquest cap de setmana proper, Mònica, aquí a Arenys també tindrem activitat, tenim la regata Emili Lledó, també un dels clàssics, d'aquí del Club Nàutic d'Arenys. Com anirà aquest any això?
3: Bé, doncs entrem ja a la temporada forta nostra de competicions, perquè tant aquest cap de setmana com el proper tenim competició. Primer tenim dos caps de setmana, aquest i el proper, del trofeu Emili Lledó, com bé deies, que a més serà campionat de Catalunya de les classes ILCA 4, ILCA 7 i 420. I el proper cap de setmana ja ens anem al 16 i 17, coincidirà també amb el Jacinto Ballester. Sí. Aleshores, vull dir, tindrem dos caps de setmana d'intensa activitat aquí al club, amb aquest trofeu Emili Lledó que comencem aquest cap de setmana, i el solapament de dues proves, una de creuer i una de vela lleugera, el segon cap de setmana. I, bueno, contents, expectants i amb molta participació, perquè al final sempre que parlem d'ILCAs o d'àssers estem parlant de les classes més populars aquí a Catalunya.
2: Per tant,
3: després de l'Optimist.
2: Exacte, per tant, sempre logísticament muntar una regata, home, porta la seva feina, passés que vosaltres des del Nàutic d'Arenys ho teniu molt per la mà, això.
3: Sí, poc a poc ja anem organitzant grans eventos i ja comencem a estar a nivell logístic molt avançats a com hem de deixar el club prèviament a la competició perquè pugui entrar tots els competidors que ens venen de fora, tots els remolcs, o sigui, hem començat aquest cap de setmana a fer espais i aquelles embarcacions que no competeixin, doncs ubicar-les en un altre lloc del port o de la nostra instal·lació. I sí, i ha començat aquest, com era festiu, doncs moltes tripulacions de la resta de Catalunya ja han començat a pujar i hem començat els entrenaments ja aquest cap de setmana, però sí, preparats ja i molts esportistes locals, perquè al final som molt forts a 1004, que seria la categoria més júnior dels GIL, que són els més petits, i com tenim un bon planter, doncs al final tindrem, jo crec, una molt bona representació d'esportistes. I el casset, doncs també contents, perquè al final el Joan Camats i el Sergio Roldán també estan competint perquè ells ja han passat a la categoria olímpica. O sigui, jo crec que per una banda per l'altra, tant sigui a nivell de competició com a nivell logística, estarem ben estrets.
2: Sí, tant. De fet, això és el que anava a comentar, Mònica, que en viu que teniu, doncs, bé, diferents esportistes que ho practiquen i, per tant, doncs, aquell dia que jugaran a casa, home, això és un plus, és un al·licient.
3: Sí, ja et dic que vam estar parlant de l'Europeu d'Ilka 4 i ja us vaig parlar, doncs, d'això, de Calmar Cavara, la Laura Molina, el Vladic, vull dir, tots els locals estaran aquí competint, hem entrenat fort i per ells és una puntada a la seva temporada, no? Hi ha campionats importants, vam fer moltes proves puntuables, però el campionat de Catalunya al final sempre crec que tenim opcions, sabem que camps també venen molt forts amb aquesta categoria, però crec que si els nanos estan centrats, doncs tenim opcions de que puguin fer podis, perquè alguns d'ells són sub-siguts, alguns sub-16, molt jovenets, i després amb el que et deia, amb la categoria d'ell, que també ja tenim dos, que semblen veteranos, però són molt jovenets, perquè al final estem parlant de nanos que estan fent segon de batxillerat, que ja estan navegant en una classe olímpica, no? Com potser el Joan Camacho o el Sergio Roldán.
2: I també quan hi ha algun tipus de competició o de regata davant les costes d'Arenys, sempre ho diem, les regates, home, són difícils de poder veure, difícils de poder seguir des de terra ferma, però vaja, la gent que ja estigui interessada, Mònica, on es pot posar per veure? Ho ha de venir al club o si es queda cap a la zona de la platja? Més o menys, cap on ho podem veure, això?
3: Bé, nosaltres normalment sempre la nostra ubicació va una miqueta en funció. O sigui que si ens bufa el vent de Barcelona cap a Canet, normalment ens fiquem més davant de la base nàutica, davant del que és el poble, no? Perquè pues, és el que diríem el Garbí, el tèrmic del Susuès, i allà ens entra bé i allà tenim un espai bo per navegar. Si ens bufa més com de Sant Pol cap a Arenys, vale? Que seria el primer quadrant, un nord-est, un llevant, o així ens fiquem una miqueta més a la platja de Cavalló, perquè ens agrada més perquè ens entra primer. O sigui que més o menys entre les dues platges veuran bastant d'espectacle. És evident que no es pot seguir tan a prop com un partit de futbol, però sí que bueno, els barcos es veuran i intentarem no allunyar-nos molt. Però bueno, jo crec que el moment de la sortida, l'entrada per Bocana o, ja et dic, o a les platges, si fa bon temps, aquest cap de setmana ha fet una miqueta més ventós i més nuvolat, però si fa bon temps, doncs a les platges podran gaudir com a mínim de l'espectacle de tots els nens que estan competint.
2: I tant, doncs aquest cap de setmana que ho dèiem, comença aquesta regata a l'Emigrillador, que seguirà encara el cap de setmana següent i que coincideix amb la regata Jacinto Ballester, que també n'hem parlat en aquest programa i que, a més, aquesta regata, la Jacinto Ballester, és una part d'aquesta nova Copa Raesi de iots, aquesta copa organitzada entre el Nàutic d'Arenys i el Reial Club Nàutic de Barcelona, i els que ho facin millor en aquestes dues proves, en la de Barcelona del Comte de Godó i Arenys, aquesta Jacinto Ballester, doncs també poden guanyar aquesta Copa Raesi. Per tant, diguem-ne que s'hi afegeixen competicions, s'hi afegeixen al·licients a tot plegat, Mònica.
3: Correcte. Ho has explicat molt bé. Nosaltres farem la tercera edició del Jacinto Ballester i el Real Club Nàutic de Barcelona farà la 53a edició del Trofeu Comte de Godó. Hem creat una nova prova, una nova al·licient, més que prova, perquè no és una prova, és una copa, que serà el que quedi millor a Arenys, a la Jacinto Ballester, i el que quedi millor a Barcelona, doncs guanyarà la primera Copa Raesi. I bueno, hem estat també impulsors, i el Javier Ballester és soci de la nostra instal·lació, i també doncs, té molt de vinculació amb l'associació de Raesi, que al final són capitans de IAT que tenen una associació i bueno, pues, contents d'aquesta Copa RSI i vam fer la presentació la setmana passada a Barcelona i va anar tot molt bé.
2: Sí, sí, doncs això, un nou al·licient de cara a la competició, en aquest cas de iots, i amb aquesta vinculació que s'explicita i es referma encara més entre el Club Nàutic d'Arenys i el Reial Club Nàutic de Barcelona, amb aquesta figura, amb la figura del Jacinto Ballester, que també doncs, molt present en la història de les dues entitats en aquest cas.
3: Sí, perquè el Javier és el seu fill, és el que va començar el trofeu Jacinto Ballester en memòria del seu pare, i des d'un principi, des del moment d'inici de la primera edició, ens va comentar que li agradaria que hi hagués una connexió entre les dues entitats, que ja la tenim, però que volia veure com podíem realment lligar el Nàutic de Real Club Nàutic de Barcelona amb el Club Nàutic d'Arenys de Mar, perquè el seu pare havia estat president primer del Club Nàutic d'Arenys de Mar i després del Real Club Nàutic de Barcelona. I al final el lligam que hem intentat o al final hem aconseguit fer entre les dues entitats doncs és aquesta Copa RSI, que a més són avantatges pels competidors que vulguin fer les dues proves perquè tenen descomptes amb el 3 d'inscripció i tenen també drets a sorteig. I llavors, bueno, li hem posat un puntet d'al·licient perquè doncs, les embarcacions es desplacin, que a vegades ja sabem que és complicat. Primer a competir amb nosaltres i després vagin a Barcelona a competir a Barcelona.
2: Perfecte, doncs n'estarem pendents, n'estarem al cas i ho explicarem, com sempre, des d'aquest programa, des de la ràdio. Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic d'Arenys, ens emplacem a parlar la setmana que ve i comentar l'amic Guillador i comentar també els resultats de Lucas Garrido en aquesta Copa d'Espanya, que llavors ja sabrem com li ha anat i ho podrem comentar tot plegat.
3: Doncs moltes gràcies i li desitgem des d'aquí també molta sort al Lucas.
2: Perfecte, Mònica, moltes gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral. Les habla el hombre
1: del tiempo. És dimecres i els dimecres ens toca parlar de meteorologia. I avui podem parlar de rècords, perquè els rècords meteorològics estan cada dia a primera plana de l'actualitat, gairebé sempre per calor i ara poques vegades per fred. I així que avui anem a parlar de batre rècords, Sergi.
4: Doncs sí, Marina.
1: Hem batut algun rècord últimament, però...
4: Sí, sí, sí, hem batut tot. Mira, aquest mes d'abril... s'han batut els registres històrics de mitjana de temperatura a 106 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya i a moltes altres més. I molts d'aquests rècords, no per centèsimes o dècimes o mig grau, no, per 2 a 4 graus de diferència respecte al rècord anterior. O sigui que estem parlant allò de, en termes futbolístics, d'una bona tova, no? Una bona golejada, que vindria a ser. Doncs sí, s'han batut. Hem estat en l'abril més càlid de tot el temps.
1: Déu-n'hi-do, no ho semblava, eh?
4: Doncs sí, queda una mica maquillat, perquè potser no hem tingut aquells extrems de temperatura tan animals, però sí que la constància de temperatura, tant a màximes com a mínimes, doncs ha estat una constant. I sobretot, les zones ara on normalment acostumen a batre més rècords o més sensibles a aquestes animalades de temperatures, si ens hi fixem, són les zones de muntanya i mitja muntanya, litoral i prelitoral. Perquè totes aquestes masses d'aire del sud i totes aquestes situacions meteorològiques, just en aquestes alçades, és a dir, Ports de Tortosa, muntanyes de Prades, Serralada Litoral, Garraf, Collserola, Montseny, etc., Montserrat, és on estan normalment fora d'aquesta capa d'inversió i és on les temperatures poden pujar una miqueta més.
1: Uh-huh. Va, anem al tema, Sergi. No sé si, pel que sembla, cada cop sembla més habitual batre rècords.
4: Aviam, batre rècords, ho podríem dir, és més habitual del que ens podem pensar, sobretot tenint en compte diverses coses. Que un rècord, evidentment, depèn, sobretot, de la llargada de la sèrie meteorològica. És a dir, quan més curta és aquella sèrie, o sigui, el primer any de registres d'una estació meteorològica, tu bats tots els rècords, perquè només tens un any de registre. Què és el difícil?

0: que l'observatori ha de ser homologat, ha d'estar ben instal·lat, ha de ser un observatori. En aquest cas, per exemple, això passa amb els observatoris oficials, no? També n'hi ha d'aficionats que estan molt ben instal·lats, evidentment, però sobretot els observatoris oficials. Per tant, hem de tindre en compte també la ubicació de l'observatori, el seu manteniment, l'indret que està ubicat. Per exemple, el rècord de calor de la península Ibèrica és l'observatori de Montoro, amb 47,3 graus a Andalusia, no? Doncs hi va haver-hi molta discussió entre aquest observatori, però no es va veure que era un observatori plenament vàlid, no? Plenament homologat i amb tot l'instrumental al dia, en podríem dir. Però perquè te'n facis una idea, en una sèrie, per exemple, de 30 anys, si agafem temperatura, precipitació, la probabilitat del rècord en alguna d'aquestes variables puja a un 81%. I si en vez de dues li sumem quatre variables, puja a un 96%. Per tant, no només depèn de la llargada de la sèrie de l'observatori, etc., sinó depèn del número de variables que mesurem. No és el mateix mesurar només una variable que tenir en compte vent, temperatura, precipitació, insolació, altura de les onades, visibilitat, etc. Quantes més variables observem, doncs serà més habitual que en una o una altra variable fem algun rècord meteorològic, perquè, Marina, tot és qüestió de probabilitats. Estem treballant amb estadística.
1: Sí, també entenc que les dades que es tenen, les dades històriques, es tenen des de fa un cert temps i, per tant, és més habitual fer rècords que si no es tingués un històric des de que el món existeix, pràcticament.
0: Exacte, és allò de la llargada de les sèries, i recordem que una sèrie és climàticament significativa a partir dels 30 anys de dades. Uns 30 anys que, per exemple, la probabilitat de batre un rècord de temperatura mitjana com el que hem tingut aquest mes d'abril estaria aproximadament en un 56%, una mica més de la meitat de probabilitats. Clar, per tenir un rècord, el que hem de tenir són situacions meteorològiques extremes, en un principi, o situacions meteorològiques que ens puguin portar a aquest registre històric. Serà molt difícil batre un rècord en una situació meteorològica, si m'ho permets, d'estar per casa o ni xitxa ni limona, que deia aquell. Ara, en situacions de calorades, de fredurades, de ventades, d'aiguats, etc., són aquestes situacions les que ens porten els rècords meteorològics. Per exemple, el model meteorològic europeu, el Centre Europeu, té un valor que s'anomena EFI, que ens mesura la probabilitat de que aquella situació meteorològica sigui excepcional. És un valor, si no m'equivoco, que està entre el 0 i l'1. Si està molt proper a l'1, que ja el mapa et surt pintat de vermell, és una situació que segurament deixarà algun rècord meteorològic, depenent de la variable, no? En la variable que ens interessi mirar-ho. Sí que és cert de que amb aquesta situació de canvi climàtic, o aquesta situació que estem visquent, tant en temperatures com precipitacions i altres variables, és una situació que ens aboca cap als extrems. O sigui, cada cop tenim més valors extrems i menys valors que s'acosten a una hipotètica mitjana o un punt central de registres. Per tant, sí que en certes variables, i la temperatura és una variable per antonomàsia, sí que és cert que cada cop estem batent més rècords, per exemple, a l'alça de temperatura, sobretot, que no pas rècords a la baixa, perquè cada cop tenim menys irrupcions d'aire fred o les masses fredes, cada cop és més estrany que ens visitin.
1: Per tant, cada cop batrem més rècords d'alguna manera.
0: Sí, sobretot més rècords a l'alça, sobretot en temperatura, que és la variable més evident. La precipitació, com ja sabem que estem en un clima mediterrani i la precipitació és molt més irregular i molt més concentrada, els rècords, encara tenim rècords que es mantenen de molts anys enrere o de sèries històriques més antigues, no? Per exemple, si fem una ullada

0: A Catalunya, el rècord de pluja en 24 hores el té Cadaqués, amb 430 litres per metre quadrat el 13 d'octubre de 1986. Ojo, eh? També s'especula que, per exemple, en els aiguats de l'any 1940, al Pirineu Oriental i al Capcir, o amb els aiguats de l'any 94, de la zona de Prades i de Tarragona, es van superar aquests registres i fins i tot en algun punt es va costar els 800 o 900 litres per metre quadrat. Ja, si vas al Forja, ho saben molt bé. I a Espanya, per exemple, el rècord de pluja en 24 hores són els 817 litres per metre quadrat a Òliva, al País Valencià, el 3 de novembre de l'any 1987. Imagina't, ens hem d'anar l'any 87, eh? La famosa Dana de fa un parell d'anys a la zona de València va deixar registres entre els 600 i els 700 litres per metre quadrat, que no arriben a aquesta quantitat. Tal com dèiem, a Catalunya, en el cas del Capcir, de la Catalunya Nord, en els aiguats de 1940, si te'n recordes, l'any 1982, concretament el 20 d'octubre, en l'episodi de Tous, de la presa de Tous, es calcula que Corts de Pallars, a València, es van superar els 1.100 litres per metre quadrat, però el pluviòmetre els hi va caure enmig de la tempesta. Per tant, és una dada que mai podrem saber.
1: Mai sabrem del cert. Cada cop que hi hagi una efemèride d'aquestes hem de fer una festa i un festival o no? O ens hem de prendre en calma?
0: A veure, de moment depèn de quina variable ens hauríem de prendre en sèrio i començar-nos a preocupar. Fer una festa, jo crec que els periodistes la fan cada cop que hi ha algun rècord d'alguna variable per mostrar un botó i s'obren informatius, quan passen aquestes coses. Recordem, per exemple, fa poc els 45,3 graus de Figueres del 18 de juliol de l'any 2024, doncs Tela Marinera, el que van donar de parlar, els 47,7 que comentàvem a Montoro a l'any 2021, el 14 d'agost, i no ho sé com faríem ara o com ho faríem, per exemple, amb una onada de fred com la que vam patir l'any 1956, que té el valor mínim de temperatura a Catalunya i Espanya, que són els 32 graus sota zero de l'estany Gento.
1: O sigui que déu-n'hi-do, no?
0: Si tinguéssim una onada de fred com aquelles, o com la del 85, jo no ho sé, el que es magnifica tot ara mateix...
1: 32 sota zero, a on has dit concretament?
0: A l'estany Gento, al Pirineu.
1: Al Pirineu. Déu-n'hi-do. Jo em pensava que això només passava a Rússia, la veritat.
0: No, aquí també. Ens pensem que les coses només passen als climes extrems del món, però el nostre clima és molt extrem, tenim moltes animalades.
1: Jo que sempre dic que no m'estranya que els russos estiguin al vodka amb el fred que tenen, crec que potser nosaltres també ens hi haurem de tirar.
0: Home, els russos el que han fet és anar a la Costa del Sol, això sí.
1: Home... normal, jo també hi aniria. Si estigués a 30 sota 0 cada 2x3 també hi aniria. Sergi, ho hem d'anar deixant aquí, moltes gràcies. No sé si en un segon vols afegir alguna cosa més.
0: No, que estem pendents aviam quins rècords farem aquest any.
1: Esperem que l'estiu sigui moderat i no sigui un estiu d'aquests tòrrids com els que vam tenir l'any passat, no, encara, fa 2 anys. Va, Sergi, moltes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi bé.
1: Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
2: A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Marta, Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a la equiparació salarial. Amb el sector públic ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat a aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Actualment la bretxa salarial en l'àmbit social i la mitjana al sector públic és un 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals i fins arriba a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector. L'acord el signa hores d'ara el president de la Generalitat.
2: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
1: I dret ha sortit a un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobri les negociacions per millorar les condicions laborals, recordem-ho, i el sistema educatiu. Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al dia 5 de juny. En parla la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
3: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
1: I el Parlament ha interceptat avui un paquet dirigit a la CUP que contenia una nota amb missatges racistes, homòfobs i d'extrema dreta escrits en català, així com diversos pamflets propagandístics d'empreses d'alarmes de seguretat i un llibre amb un circuit electrònic. Així ho ha explicat la CUP en un comunicat en què detalla que el paquet sense remitent ha arribat a les dependències. L'equip de seguretat del Parlament l'ha custodiat i els especialistes explosius dels Mossos s'han activat per analitzar-lo i han dit que no contenia cap explosiu. I el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes. En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Koldo García la seva mà dreta i Aldama el corruptor. I el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 21a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film A Fox Under the Pink Moon.
4: A la plaça del Rei arriba la desena edició de la Fira Fòrum Binàrium, amb degustació de vins, caves, cervesa artesana i vermuts de diferents denominacions d'origen i tapes locals de comerços 100% tarragonins. Amb molta música, actuacions en directe i un ambient extraordinari, com cada edició. Fira Fòrum Binàrium, estrenem ubicació a la plaça del Rei de Tarragona. Apuntat la data, 9 i 10 de maig. Fòrum Binàrium, t'hi esperem, perquè la vida són ratets.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem del jaciment arqueològic de la platja de Vilanova. Després pararem taula i participarem a les jornades gastronòmiques de l'Ostra anant fins al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui parlant del distintiu peix de llotja. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.

0: aturada ara a la costa del Garraf per parlar d'història antiga concretament, perquè avui des de Canal Blau Ràdio ens porten un arqueòleg per parlar d'un jaciment arqueològic molt especial que hi tenen a la platja de Vilanova i la Geltrú Carlà.
1: Bé, avui ens acostem a un dels espais amb més història de casa nostra, el jaciment de Darró, un indret clau per entendre el passat antic de Vilanova i la Geltrú. Per descobrir què s'hi amaga i què ens explica sobre els nostres orígens, ens acompanya avui l'arqueòleg Joan García Targa, responsable de les recerques aquí al jaciment. Benvingut a Arran de Mar, Joan.
2: Hola, bona tarda, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres.
1: No, home, gràcies a tu, que a més estàs fent un esforç perquè estàs ara mateix en plena excavació a Calafell, no?
2: Sí, bueno, estem fent una sèrie de rases on estava l'antiga discoteca Luis Vega, que suposo que alguns ens porta records de joventut. I bueno, estem aquí perquè hi ha un canvi de funcionalitat de l'espai.
1: Mira, si et sembla, anem a entrar una miqueta amb el tema, anem a tornar cap a Vilanova. Per començar, m'agradaria intentar situar a tothom que potser no hagi sentit a parlar d'aquest jaciment que pels vilanovins és formar part del nostre dia a dia, però segur que hi ha gent que no ho coneix. No sé si ens podria explicar una miqueta què és exactament aquest jaciment de Darró.
2: Bueno, és un conjunt, de fet es diu conjunt arqueològic ibèric i romà de Darró. Pels que no són de Vilanova, està al final del passeig de Ribarroges, diguem, en direcció cap a Cubelles, i és un dels jaciments de l'arqueologia catalana clàssics, perquè es porta excavant des de que es va, diguem-ne, descobrir a finals dels 70, a principis dels 80 del segle XX, i encara avui en dia continuem fent campanyes d'excavació, camps de treball, a l'estiu. Uh-huh. Té una part que seria ibèrica, que és propietat de la Diputació de Barcelona. Jo, de fet, treballo per la Diputació de Barcelona, pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, uh-huh. Soc col·laborador d'ells. I després hi ha una part, diguem-ne, que és municipal, que hi ha l'assentament ibèric i a sobre superposa una casa romana de camp, una vila romana, que es diu. Uh-huh. Per què és emblemàtic? En general, dins l'arqueologia catalana? Bueno, perquè aglutina doncs, entre el segle VI abans de Crist i el segle VI després de Crist, queda reflectit amb les restes que es poden veure i que fem les visites dissabtes, diumenges, festius, fem activitats, fem difusió amb les escoles, fem dies de recreació, com el proper dia 16 de maig. És a dir, intentem d'alguna manera tenir un calendari per donar a conèixer, tant a nivell, diguem-ne, de difusió com també a nivell d'investigació, amb articles, a nivell local, a nivell d'arqueologia de Catalunya. Intentem donar a conèixer aquest jaciment que té, per una banda, la part, diguem-ne, ibèrica, que és de la Diputació, que és un barri de ferrers, amb un carrer central i unes cases a banda i banda, que era una zona de ferrers, on produïen, amb un ferro molt bàsic que es produïa al voltant de la zona de Ribarroges, unes eines per treballar al camp, molt senzilles, uh-huh. I, per una altra banda, també en època ibèrica, però dins del predi, diguem-ne, propietat de l'Ajuntament, hi havia un barri de ceramistes en l'època ibèrica, estem parlant segle V, IV, III, II i I abans de Crist, i en aquest lloc dels ceramistes, quan arriben els romans, va continuar un temps, però a mitjans del segle I abans de Crist s'abandonarà el poblat ibèric i a la part aquesta municipal es construirà al cap d'un temps una casa romana de camp, una vila romana que tenia una part productiva que està més a prop de la platja, amb uns forns per fer àmfores per envasar el vi que es produïa, i després una part residencial, que és la que està més a tocar del pont per sota la via del tren, uh-huh. Que seria la part residencial on viuria la família propietària d'aquesta vila romana, que era un centre productor de vi, oli i cereals, i que va estar ocupada, doncs, això, entre Can Videra i finals del segle V, principis del VI, després d'aquí. Per tant, és un lloc emblemàtic que, juntament amb Empúries, Ullastret, Olèrdola, els Vilars d'Arbeca, Tàrraco, serien dels 10 jaciments clàssics de l'arqueologia catalana de sempre.
1: Uh-huh. I a més que és un jaciment que potser qui no el conegui s'imagina un lloc tancat, un lloc que has d'esperar que s'obrin les portes per poder visitar-lo. És un espai que recordem que està a l'aire lliure, que forma part diguem ja de la fauna natural de l'urbanisme, no? De sí, Vilanova, clar, que tu passes per la platja i directament pots observar tot això de què tu ens estàs parlant ara.
2: Pots observar i amb els horaris establerts, precisament a partir del mes de maig fins al mes de setembre, ja està obert matí i tarda, amb uns horaris que van variant una mica en funció de la climatologia. Per exemple, el maig està obert de 10 a 12 i després de 5 i mitja a 8 i mitja a la tarda, dissabtes, diumenges i festius. Uh-huh. Durant l'hivern, entre l'octubre i l'abril, de 11 a 2, i els mesos de més calor, de juny, juliol i agost, amb algunes oscil·lacions per la tarda. Uh-huh. I a més, tot és gratuït, és a dir, tant l'entrada com la visita que es pot fer, en castellà, català o anglès, és gratuïta perquè tenim darrere el recolzament, òbviament, de la Diputació de Barcelona. Uh-huh. El Servei de Patrimoni Arquitectònic, que coordinat amb l'Ajuntament de Vilanova, doncs fem tot un calendari d'activitats per posar en valor aquestes restes arqueològiques.
1: Uh-huh. I, escolta'm, t'has parlat de què es va descobrir als anys 70, a principis dels 80, però com es va descobrir aquest jaciment?
2: Bueno, es va descobrir, com gairebé sempre, arran de la construcció d'uns apartaments que hi ha a tocar, quan puges cap a la platja de Chiringuito, Miramar,
1: sí,
2: allà darrere, doncs hi ha uns apartaments, quan puges aquella rampa a mà esquerra, uh-huh, al fer la cimentació d'aquells blocs d'apartaments, que hi ha dos, es van començar a trobar tombes romanes. I aleshores es va permetre construir aquells dos edificis, que avui en dia seria impossible per la llei de costes, però en aquella època era una altra cosa. I aleshores, on anaven ubicats dos edificis més, com els que sí que es van poder edificar, van començar a aparèixer les cimentacions de les cases, es va aturar l'obra, i es va començar una mica la història del descobriment, la documentació d'aquest barri de Ferrers, que actualment és propietat de la Diputació de Barcelona, però que es gestiona i fem activitats i tal, conjuntament amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
1: I entenc que des dels 70, 80, en què es descobreixen aquests fonaments d'aquesta vila romana, entenc que ha anat canviant, no?, la visió que es tenia del jaciment a mesura que es van excavant i es van descobrint.
2: Clar, clar, efectivament. És a dir, aquesta part del barri dels Ferrers d'època ibèrica es va començar a excavar amb metodologia dels anys 70-80, que, òbviament, avui en dia s'escala d'una altra manera, però això és normal. I, clar, s'ha anat enriquint, perquè hi ha plafons explicatius, ara precisament s'estan fent un estudiant de la UOC, està fent una proposta de realitat augmentada, un estudiant de la UB d'arqueologia està fent de la part romana està fent alguns forns d'àmfores, també una reconstrucció en 3D que ens permetrà en un futur també explicar una mica els forns, perquè els tenim allà, com que es van cobrir per evitar que es destruïssin. Mm. Ara tindrem una eina gràfica clara per poder explicar els forns i què feien allà. Mm. I també tindrem això de realitat augmentada, que vas i pures, que tu entres i se't va amb un aplicatiu que veus al mòbil o amb una tablet, se't va obrint i veus les parets com si tu entressis dins una casa romana de camp.
1: Que
2: és el que tenim a... Sí, no, clar, avui en dia les tecnologies et permeten, siguem rigorosos amb la dada arqueològica i sense que se'n vagi una mica la pinça, que passa a vegades, ens permeten tenir una visió molt més aclaridora de com podrien ser les coses fa 2.000 anys.
1: I escolta'm, tu i jo ens vam conèixer precisament a la presentació que vam parlar fa no gaire d'aquests vídeos de la memòria oral del barri de Mar, i tu explicaves precisament un objecte molt concret, que era un morter que vau trobar en aquestes recerques arqueològiques. I vam parlar de que una de les coses que ens explica millor aquesta vila romana de Darró és precisament com era la vida quotidiana de les persones que vivien en aquesta època, no?
2: Sí, molt clar, és que nosaltres, els arqueòlegs, un té la percepció, òbviament, cinematogràfica d'Indiana Jones, no?, de trobar coses, objectes, tresors, i mig vendre'ls o treure benefici, tot això, i l'arqueologia, per sorpresa d'alguns, no és això. És a dir, nosaltres el que intentem és, a través d'excavacions metodològicament i sistemàticament fetes, trobar evidències que ens permetin interpretar com vivia la gent en el passat. Aleshores, en el cas de Darró, i amb el camp de treball que fem cada any, clar, continuem, la Diputació va excavar durant molts anys, ara fem unes excavacions molt més modestes, i a partir dels objectes, com el que tu esmentes, com un morter que va aparèixer a Darró i que va ser motiu d'aquest treball, molt senzillet, però molt interessant, els objectes ens acosten a la realitat de la vida quotidiana, no? Igual que hi havia altres objectes de tipus mariners a l'espai far que t'ajuden a entendre aspectes de la vida quotidiana. Uh-huh. En un futur, si ho fan del moment en què vivim, doncs, no sé, agafaran una tablet, un mòbil, jo què sé, un patinet d'aquestos elèctrics, i a partir d'això es podrà interpretar una mica com vivíem nosaltres a l'actualitat, no? Però nosaltres fem el mateix.
1: I com diries que vivia aquesta gent? Com ho explicaries?
2: Bueno, a la vila romana, a la casa romana de camp, aquestes cases eren propietat de gent, òbviament, amb diners. Uh-huh. Possiblement polítics o militars o comerciants que viurien a Tarragona, perquè no hem d'oblidar que Tarragona era la ciutat important a Catalunya, no era Barcelona. Barcelona eren 9 hectàrees i Tarragona era la capital de mitja península ibèrica. Per tant, probablement el propietari o alguns dels propietaris de la casa romana vivien a Tarragona. Tampoc hem d'oblidar que aquestes cases tenien esclaus. Uh-huh. I, per tant, no és el mateix la visió, si féssim una recreació històrica, de dir, escolta, doncs sembla la perspectiva del propietari de la vila, del patrici que tenia la vila i anava de tant en tant i que menjava amb uns plats que venien del sud de França o d'Itàlia o de l'Àfrica i tenia a vegades copes de metall i tenia un lavabo com el que tenim nosaltres avui en dia, o podia tenir calefacció al terra a partir d'un sistema d'escalfament que es diu hipocaust, que òbviament no era el mateix la vida dins aquell mateix espai d'un esclau o d'una esclava domèstica o de l'esclau que treballava als forns o del que treballava al camp. Clar. O del que era professor dels fills d'aquests propietaris. Per tant, aquest estudi dels materials ens permeten veure els diferents tipus d'objectes i, en alguns casos, generar uns discursos de vida quotidiana dels diferents nivells socials que es donaven, que trobem al mateix espai, no?
1: Sens dubte. Escolta'm, Joan, no vull tancar sense que ens expliquis aquest camp de treball que organitzeu ara a l'estiu.
2: Bueno, és un camp de treball... Mira, és la desena vegada que l'organitzem. Les 7 primeres van ser promogudes conjuntament, però assumit el cost per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Uh-huh. Però des de 4 anys és l'Institut de Patrimoni de Vilanova qui ha assumit el cost del camp de treball per donar-li continuïtat i per continuar coneixent un dels espais de la Casa Romana que està dins una propietat que és municipal. Mm. Aleshores, crec que és molt interessant l'activitat tant a nivell d'investigació, que tot i que el ritme de treball és molt inferior a si fos una excavació, diguem-ne, amb una empresa constructora o una excavació amb arqueòlegs exclusivament. Però és molt interessant perquè cada any anem fent descobertes interessants per entendre el que t'estava comentant abans, no? La vida quotidiana de la gent que vivia en aquesta casa. I, per una altra banda, és una activitat a la qual s'apunta gent molt diversa, que no cal que siguin arqueòlegs, és a dir, entre 15 i 20 que s'apunten cada any, ens al contrari, la majoria no són arqueòlegs. Sí que hi ha arqueòlegs, hi ha algun estudiant, però la majoria són gent, diguem-ne, que ho fan per vocació, que ho fan per il·lusió, que ho fan per passió, perquè els fa el seu poble, uh-huh. Els fa moltíssima il·lusió. I treballem entre les 9 i la 1, i a la 1, cadascú se'n torna cap a casa seva, i no cal coneixements previs, que és el que expliquem sempre. Precisament, el que s'intenta és que tots i totes les persones que venen passin per totes les feines que comporta l'arqueologia, és a dir, des de la troballa, fruit de a pic i pala, per entendre'n,
1: sí.
2: és a dir, que comporta un treball físic fins a la classificació del material. Perquè tot allò que no es veu i que un té la percepció de que fa una gran troballa i amb això s'acaba el treball arqueològic, doncs no és això. És a dir, tu trobes un fragment o una peça, el que sigui, doncs l'has de situar, l'has de geolocalitzar, has de fer fotos abans de treure-la, quan són peces senceres, després s'ha de rentar, perquè per poder-la classificar has de veure quin color són les pastes i poder-les diferenciar. Després has de posar un número correlatiu de l'estrat, el que ha sortit, i al final es classifica. Aleshores, tots aquests nois i noies, o homes i dones que venen, fan tot aquest procés. Perquè jo, al final, que sóc qui porto l'excavació, pugui classificar aquests materials i poder establir el criteri a l'hora d'interpretar. Per exemple, és molt senzill. Mira, fa 2 anys va sortir una peça sencera, que per ser un jaciment urbà al mig d'una població i que ha tingut diversos usos i que s'ha conreuat durant molts anys, doncs va ser un miracle. Va sortir una mena, es diu una llanti en català,
1: sí,
2: que és un candil per donar llum, però d'època romana. Vale? Va sortir pràcticament sencera. I aleshores, clar, la vam netejar, vam veure que estava decorada, i aleshores, clar, era buscar a veure d'on podria venir, perquè ens arribaven materials de tot l'imperi romà. Pues al final, a partir d'un col·lega, d'un catedràtic de la UB, en Víctor Revilla, em va enviar un link d'un catàleg del British Museum de Londres on apareixia una peça exactament igual que la que ens havia sortit a nosaltres.
1: Ostres.
2: I que la tenien als magatzems del British. Aleshores, gràcies a aquesta ajuda d'aquest col·lega, que és especialista en ceràmica, vam veure que aquella llàntia que ens va sortir a nosaltres a Darro la vam fer a Tunísia, cap al 310 després de Crist. I que va arribar, per tant, per comerç, fins a Darro.
1: I tot això surt de la investigació feta amb la gent del camp de treball, eh?
2: Clar, evidentment. Ostres. Evidentment. Evidentment. Jo els hi porto allà, tenim unes taules i unes jaimes que fem per protegir-nos de la calor, perquè la segona quinzena d'agost és intensa. I aleshores jo porto llibres de catalogació de ceràmica per explicar-los una mica com funciona la catalogació. Fem 2 dies de portes obertes sempre perquè aquella gent que li pugui interessar o que tingui mono de veure com funciona una excavació, o pels nens, o pel que sigui, també obrim al públic en general, i aquells 2 dies, que normalment és el primer divendres, estem 2 setmanes, eh? És el primer divendres de la primera i el dijous de la segona, obrim l'excavació a la gent que vulgui venir i els expliquem com es classifica, com es no sé què, i expliquem el jaciment, el que fem, el que no fem, com plantegem l'excavació. Bueno, és un dia de portes obertes, mai millor dir, perquè tothom que n'hagi pogut dedicar-se a la seva vida, a l'arqueologia, que hi ha molts que no han pogut, per qüestions econòmiques, familiars, el que sigui, doncs puguin tenir una introducció a què fem els arqueòlegs quan putinegem el terra, no?
1: Perfecte, doncs ens ho guardem a l'agenda. Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per ajudar-nos a descobrir una miqueta més tot el que amaga aquest jaciment, aquesta vila romana de Darro. Un espai que, sens dubte, ens connecta directament amb el nostre passat. Moltíssimes gràcies i fins la propera, Joan.
2: Molt bé, a tu, Carla. Adéu, bon dia.
0: Deixem jaciments arqueològics arran de mar i ara parem taula. Fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre les 34ènes jornades gastronòmiques de l'Ostra que tindran lloc del 9 al 24 de maig i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en Parla Cel.
3: Sí, Marina, l'Ampolla es prepara per convertir-se un any més en referència gastronòmica del Delta de l'Ebre amb la celebració de les 35ènes jornades gastronòmiques de l'Ostra, que tindran lloc del 9 al 24 de maig. L'esdeveniment consolidat en el calendari local posa en valor l'Ostra del Delta, un dels productes més emblemàtics del municipi i que aquest any compta amb la participació de 15 restaurants que oferiran menús especials amb l'Ostra com a protagonista, amb preus compresos entre 40 i 48 euros. Anem a comentar-ho amb Meritxell Fages, regidora de Turisme i Comerç de l'Ampolla. Meritxell, benvinguda a Arran de Mar.
4: Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me.
3: Meritxell, aquestes jornades arriben ja a la 35a edició. Són molts d'anys. Què significa per a l'Ampolla haver consolidat un esdeveniment com este?
4: Bé, jo crec que és una de les festes que, com bé dius, estan més consolidades i, bueno, doncs per a nosaltres significa moltíssim, ja que no només fem promoció del nostre poble, sinó que fem promoció del nostre producte, en aquest cas l'ostra, i, bueno, doncs tot és un conjunt que ajuda i bé, molt orgullosos de que l'ostra encara sigui la protagonista i que ho sigui per a molts anys més d'aquestes jornades.
3: I tant que sí, l'ostre és un producte molt identitari, no?, d'aquí de l'Ampolla. I què creus que ha fet que any rere any, perquè estem parlant de 35 anys, Meritxell, que any rere any aquestes jornades continuen atraient a tant de públic?
4: Bueno, jo crec que també és l'ambient, a part de que, com bé dius, és les jornades de l'ostre, són unes jornades però, bueno, que ofereixen un producte diferent, no? Pot ser un producte que no és tan visible o que no té tanta publicitat com pugui ser altre producte del mar, però a més com gira entorn també, o donem el tret de sortida en esta diada de l'ostre que celebrarem este diumenge, jo crec que això és un bon reclam per a que la gent vingui, no? I com bé dius, any rere any ja en portem 35 i l'afluència cada vegada va creixent més, no? Llavors, doncs, bé, estem molt contents del resultat, estem molt contents de la promoció que se'n fa i creiem que és un producte que, tot i que any a any va més, creiem que encara queda molt camí per a fer per a pues això, pues per a que la gent arribi, per a que l'ostre arribi a molta més gent.
3: I enguany en aquestes jornades hi participen 15 restaurants. Quin tipus de propostes hi podrem trobar?
4: Bé, com sempre dic, és que me falten paraules per a felicitar els restauradors que tenim, perquè no només en aquestes jornades, sinó a totes les jornades que fem aquí al poble. S'esforcen moltíssim per oferir menús diferents, menús on predomina el producte de proximitat, i són capaços de crear, doncs, com bé t'he dit, menús que poden combinar producte de temporada d'aquí de proximitat en l'ostre, no? L'ostre no és un producte fàcil de combinar, però una vegada més me toca felicitar els nostres restauradors perquè ho estan fent magníficament bé. I, de fet, com bé dius, és el fet de que duri, que fa 35 anys que fem aquestes jornades i que estan perdurant i que cada vegada tenen més renom, doncs crec que ho estan fent molt bé. La majoria part de l'èxit d'esta festa és d'ells.
3: I tant que sí. I ara, com us avançaves, no, el tret de sortida serà la Diada de l'Ostre este cap de setmana, el 10 de maig. Què hi trobaran els assistents en esta diada?
4: Bueno, com sempre, pues, sobretot el que trobaran serà molta, molta diversió, un ambient molt familiar. És una festa que montem aquí al port. Llavors, a partir de les 11, el que trobarà la gent que ens vingui a visitar serà música en directe, podrà degustar ostres i, a més, pues, en cava o el beure que els apetisca, no? I enguany, com a novetat, hi haurà una carpa on s'oferirà un tipus d'ostra cuinada, no? Molt. Llavors, pues, això també obre una miqueta més el ventall a que la gent pugui provar i gaudir de l'ostra.
3: Clar, perquè estem parlant de que l'ostra se pot menjar tan crua com cuinada.
4: Sí, clar, o sigui, jo crec que el mèrit que tenen els nostres restaurants és que no només ofereixen l'ostra crua, que per a mi és exquisita, sinó que molts l'ofereixen en un toquet de cocció o acompanyat de diferents productes també cuinats. El que fa és que el gust de l'ostra crua, que potser és una mica peculiar i que no a tothom pot agradar, en el toquet este de cuina ja no és que li canvi el sabor, sinó que hi ha notes altres textures. Llavors, pues, és una manera més d'oferir este producte i que la gent pugui descobrir-lo.
3: El tiquet, no?, inclou, pues, diverses degustacions d'ostres, acaba un barret de palla perquè segur per a protegir-nos del sol, que farà una calor, perquè ara al mes de maig ja es nota esta caloreta.
4: Sí, això esperem que faci un dia radiant.
3: I tant, que sí, és que això sempre ajuda, no?, a acompanyar, perquè si fa mal dia no diràs que la gent no xala tant. I quin públic acostuma a venir? És a dir, tenim públic familiar, també, bueno, gent jove, una mica de tot.
4: Sí, una miqueta de tot. Nosaltres, per exemple, el nostre turisme, la gent que ens visita, a part de la gent del poble, òbviament que crec que ve tothom, la gent que ens visita, pues, és això, públic, gent familiar, gent jove, i llavors el que hi ha, com et dia, és un ambient molt, molt festiu, un ambient per a totes les edats. perquè tenim música en directe i, a part, pues, l'animació és apta per a, pues, per a totes les edats. No? Això afavorix que ens pugui visitar pues, este tipus de gent, este tipus de turisme familiar.
5: Uh-huh. I, a més, també hi haurà parades de comerç local.
4: Sí, no me'n voldria oblidar. De fa ja uns anys, o sigui, fem aquesta espècie de simbiosi entre diferents regidories, no? I el que intentem també, aprofitant que és un dia que ve tantíssima gent, donar visibilitat al nostre comerç, no? Llavors, a la part, no dins, directament dins de la Festa de l'Ostre, sinó a la part de la plaça González Isla, allí hi haurà tot comerç d'aquí local, les seues paradetes, venent el seu producte i també per això promocionar el nostre comerç, que també és important.
5: Uh-huh. I el tiquet que ens servirà per al dia, per a la Dia de l'Ostre, on l'aconseguim?
4: Bé, se pot comprar de forma anticipada, encara sou a temps, a través de la plataforma de Retiquet, i si no, este mateix diumenge allí hi haurà taquilles habilitades on se podran adquirir els tiquets. El preu del tiquet és de 8 euros i, com bé deies, inclou una degustació de 5 ostres crues, una copa de cava i el barret de palla.
5: Mm-hmm, perfecte. I ja deixant una mica atrás esta diada de l'ostre, també una de les grans novetats d'enguany és el programa de cuina que es farà en directe el 17 de maig, Mary.
4: Sí, això també ho han fet com a novetat, no? Seguim, nosaltres des de la regidoria de turisme i des de la regidoria de comerç tenim una relació molt estreta en el que és el sector i vam acordar que per què no fem la promoció, anem una miqueta més enllà, i enguany hem decidit fer un programa de cuina en directe, com bé has dit, on ens vindrà una influencer, la Laura Pons, i bé, se tracta pues, de donar visibilitat al producte, no ja pues, de forma més oberta. Este programa constarà d'una primera part on s'explicarà el producte, com se cultiva aquí a la nostra bahia, i després hi haurà tres cuiners locals de tres restaurants d'aquí del poble que faran una recepta d'ostra cuinada. Llavors, pues, tot això pues, anirà acompanyat, pues, com bé te dic, de la Laura Pons, que acabarà fent-nos un bodegó on l'ostra serà la protagonista.
5: Mm-hmm. I clar, al final, que són los cuiners, tres cuiners locals de l'Ampolla, això també dona, bueno, pues, este tret de proximitat que també busqueu.
4: Sí, clar, és que qui millor que defensa el nostre producte que nosaltres mateixos. Los primers interessats en que estes jornades siguin un èxit som nosaltres, no? Llavors, jo crec que, ara perquè vindran tres cuiners, però jo crec que qualsevol dels 15 cuiners que ofereixen estos menús a les jornades farien unes receptes fantàstiques, que de fet les fan als seus restaurants, però bueno, és una representació molt clara de lo que se trobarà la gent quan vindrà a l'Ampolla a gaudir d'estos menús, no? Llavors, pues, com bé t'he dit, és la millor manera de fer promoció d'aquest producte som nosaltres mateixos i exposar lo bé que ho fan i lo bo que són els seus menús.
5: Uh-huh, i tant que sí. A part d'estos dos dies que acabem de comentar, que evidentment hi ha actes com a tal, però les jornades s'allarguen fins el 24 de maig, fins este dia hi hauran estos 15 restaurants que hem dit al principi, que són els que ofereixen també el menú en l'ostre com a protagonista. Meritxell, quin impacte tenen aquestes jornades a nivell turístic i econòmic per a l'Ampolla?
4: Bé, el fet que es faiguin al maig, que no és una, plenament, no és una època turística plena, així per excel·lència, no? El que ens ajuda molt és a desestacionalitzar el que és el turisme. Fora del juliol i agost, com aquell que diu pues, que a l'Ampolla està plena de gent, tots els actes, jornades, promocions que es fan o bé anteriorment o posteriorment en aquests mesos, el que ens permet és gaudir d'uns caps de setmana a l'Ampolla plens de gent i plens de vida, no? Llavors, això no només és beneficiós per a aquests restaurants que ofereixen els menús, sinó que totes les empreses, comerços, que, si més no, viuen o gran part de la seva facturació depèn del turisme, se'n veuen beneficiats. Llavors, pues, per a nosaltres són tot actes i promocions les quals intentem cuidar moltíssim, intentem cada any a any intentar oferir coses diferents, anar, pues, com ara que farem este programa, implementar petits detalls o petites coses per a fer que la gent tingui ganes de vindre a l'Ampolla, que els caps de setmana a l'Ampolla si estigui bé, hi hagués gent, i sobretot pues, com a motor econòmic que és el turisme, poder-ho aprofitar el màxim de temps possible.
5: Mm-hmm. Lo que està clar és que aquestes jornades estan més que consolidades, com diem al principi, no? 35 edicions, i que ja són un gran reclam, no?, del calendari anual de l'Ampolla.
4: Sí, nosaltres, jo sempre dic que, per exemple, el dia de l'Ostra per a nosaltres és com lo principi, no? És ara sí, ara ja estem al ball, ara ja anem a tope, perquè ara l'Ampolla és un no parar. O sigui, comencem ara, que abans també doncs, bueno, hem anat fent cosetes i això, hem tingut activitats, perquè no estem mai parats, però sí que és veritat que a partir, quan ja veiem que és lo dia de l'Ostra i les jornades de l'Ostra, és quan diu, au, vinga, va, que arrenquem, i ara ja és sense frenos fins al setembre, com aquell qui diu. I la veritat, doncs això, que ens esperen uns mesos doncs, molt frenètics, moltíssima activitat aquí a l'Ampolla, i bueno, i a treballar i a desitjar que tots tinguéssim una temporada fantàstica.
5: Mm-hmm, i tant. Doncs mira, des d'aquí, des de Delta.cat, Mary, moltíssimes gràcies per haver connectat al programa i que vaigui molt bé este tret de sortida que és ja la temporada turística alta a l'Ampolla, que, bueno, que ho xalesseu, que ho disfrutéssiu esta diada de l'Ostra i que els mesos d'estiu vaigon bueno, igual de bé. Gràcies, Mary Txell.
4: Moltíssimes gràcies, Cel. Esteu convidats tots a vindre este diumenge a gaudir de l'Ostra i a gaudir de l'ambient i del port de l'Ampolla.
3: Doncs, Marina, aquestes jornades gastronòmiques i la Diada de l'Ostra es consoliden com un dels atractius principals del calendari anual del municipi, combinant gastronomia, promoció econòmica i dinamització turística al voltant del producte del Delta.
0: Ja ho veiem. Moltes gràcies, Cel. N'estarem pendents d'aquestes jornades. Que vagi molt bé.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Continuem parlant de gastronomia, però des d'una perspectiva una mica diferent. Ahir us explicàvem que a Vilanova s'han entregat els Premis Distintius Peix de Llotja, que acrediten i reconeixen els restaurants que treballen habitualment en matèria primera de les llotges locals. Per això, la última aturada d'avui la fem a Vilanova, Carla.
2: Doncs avui parlarem d'una iniciativa que connecta mar, cuina i territori. El distintiu Peix de Llotja, impulsat pel GALP Costa Central, en aquest cas aquí a Vilanova. Una proposta que vol posar en valor el peix fresc, local i de proximitat i reforçar el vincle entre pescadors i restauradors. En parlem avui amb en Xavi Socias, del GALP Costa Central. Benvingut.
3: Hola, què tal?
2: Mira, per començar, expliquem una miqueta de forma clara, perquè tothom entengui, què és aquest distintiu de peix de llotja?
3: Doncs mira, aquest distintiu de peix de llotja, bàsicament és un distintiu que ja es fa servir en el seu dia a dia a les llotges. És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa peix de llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
2: I pels restaurants que s'hi vulguin sumar, què implica exactament? Com ho han de fer o quins requisits han de complir?
3: Els requisits són molt senzills. Hem mirat de posar un requisit molt assumible per tothom, però que sigui prou representatiu. Bàsicament, consisteix en que aquests establiments que vulguin participar han de consumir 12.000 euros a l'any en producte pesquer local, de cofradies o de distribuïdors acreditats per les cofradies. És un import suficientment elevat com perquè amb un restaurant petit pugui arribar-hi, però que tampoc no suposi un sostre molt inabarcable. Hem mirat que sigui una cosa relativament assumible, però que tampoc no sigui un regal, perquè representi aquest compromís i aquest fet de creure amb el producte que surt del mar nostre de cada dia.
2: Vamos, que un restaurant que esporàdicament fica un plat de peix a la carta no hi accedirà perquè no hi ha aquest compromís del que parles de sempre funcionar habitualment a la seva carta amb aquest peix d'aquí de Llotja de Vilanova.
3: No, clar, la idea és que aquí el que es busca, sobretot, és que hi hagi una regularitat, un creure en que el que tenim és bo. Hi ha un concepte avui en dia que de fa uns anys s'ha posat molt, que és el tema de la sobirania alimentària. És que siguem nosaltres capaços de generar els propis aliments que consumim. I aquí tenim un bé de sector extractiu, de sector primari, que és envejable arreu i que crec que val la pena que entre tots anem fent esforços per visibilitzar-lo. I, per tant, aquells restaurants que creguin en aquest bé i en aquest benefici, no només per enriquir cofradies, sinó per donar sortida a totes unes comunitats costaneres i que, a més, és salut, perquè el peix és salut, és una cadena de beneficis tan gran que crec que nosaltres només hem fet posar aquesta etiqueta per visibilitzar-ho.
2: Ara es parlant, no?, d'aquesta salut de la costa, és obvi que aquesta iniciativa mira també cap al mar directament. Què suposa això pels pescadors, que són els primers beneficiats, entenc, de que es fiqui aquest distintiu i que es doni aquest valor al peix d'aquí?
3: Mira, els pescadors, bàsicament, una de les coses que tindran és que veuran reconeguda la seva feina. Per què? Perquè a vegades donem per sentat que les coses són, si el peix surt de cau del cel o el que sigui, no? Per tant, el fet de veure aquest distintiu posa en valor la feina de tota aquesta gent que cada dia surt de mar amb un dia a dia
2: complicat.
3: Complexa, perquè pot ser molt bonic quan fa bo, però quan fa fred, però ells hi van i són uns enamorats de la seva feina. I poder posar en valor això que fan i poder ensenyar que hi ha llocs on aquest aquest producte té una traçabilitat fins que arriba a un espai, a una taula, crec que és un dels primers beneficis, evidentment, parlant després de donar sortida al que ells tenen, que és la part econòmica. No hem d'obviar coses, no? Però el fet econòmic i el fet de reconeixement social.
2: Clar, precisament d'això és la següent pregunta que t'anava a formular, que és en un moment com estem complicat, creieu que aquesta iniciativa pot ser una bona sortida per mantenir o per millorar la sostenibilitat econòmica del sector?
3: Sí, clar, evidentment, nosaltres quan ens reunim a fer projectes, perquè això és un projecte, tot i que avui estem fent la presentació a Vilanova i la Geltrú, com ara el Costa Central, és un projecte cooperatiu de tots els GALBs de Catalunya. Per tant, estem parlant de que tot el litoral català estem anant en bateria amb aquest repte. Per tant, no és una cosa que ens haguem inventat aquí, sinó que és una cosa que estem convençuts a nivell global, tot el litoral català, amb l'acompanyament, el recolzament de les cofradies de pescadors i de la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres aquí el que busquem és que aquests moments complexos mirin de ser menys complexos per incentivar al màxim el consum de peix i l'augment de consum de peix a la societat.
2: I ja parlant dels restauradors, que són els protagonistes també avui d'aquest segell de peix de llotja, com han rebut aquesta proposta d'aquest segell?
3: Doncs, per la part que jo he treballat, que ha sigut la part que m'he dedicat a, he de dir que sorprenentment bé. Em refereixo a que sempre costen aquestes coses. I jo he tingut la sort de poder també treballar al sector hosteler. Distintius, segells... N'hi han hagut molts, n'hi hauran. Per tant, i cada dia reps molts inputs, no? He de dir que la resposta ha sigut, quan he pogut dedicar els 2 minuts a explicar breument en què consisteix, ha sigut un sí, vull. Sí, vull, perquè ja ho faig i perquè ho compleixo, o l'altra part, que també és la que busquem als GALP, és un sí, vull, ara mateix no arribo o no està dintre de la meva política o no hi he pensat o simplement el meu dia a dia m'ha portat una altra cosa, però, Xavi, en qüestió d'uns mesos entro. Per tant, no és només que els que avui ja ho fan ho volen i ho veuen bé, sinó que aquells que no ho fan estan motivats a canviar algunes coses per poder donar lloc a les seves cartes, al peix, al producte pesquer local, per incorporar-se dintre d'aquesta iniciativa.
2: Bé, doncs això que m'estàs dient ja demostra que aquesta iniciativa, com a mínim, està ajudant a fer aquest canvi de mentalitat dins del món de la restauració.
3: Sí, sí, és un canvi de mentalitat molt bo perquè, a més, el que estem fent és que els que vagin a les taules també veuran aquests canvis. I, per tant, és una de les tasques també molt importants, que és el consum final. Perquè de peix n'hi ha. En aquest cas, nosaltres defensem el pescat aquí, però també hi ha peix pescat a l'Índic, a l'Atlàntic, amb fàbriques flotants que es dediquen a elaborar i a produir en massa. Nosaltres el que defensem és un tipus de pesca i un tipus d'extracció i una manera d'entendre la vida que està aquí, arran de mar.
2: I de cara al públic, creus que aconseguireu fer aquest canvi de mentalitat també i aconseguir que es canviïn els hàbits, que es comenci a consumir més peix de proximitat, que la gent comenci a apropar-se, no?, a les peixateries de tota la vida, les poques que queden, i no tant comprar, no?, aquest peix congelat de supermercat, que no saps ni d'on ve, que a vegades no és ni l'espècie que et venen, no?
3: A veure, no et diré que ho aconseguirem, però lluitarem perquè sigui així. És difícil, el canvi d'hàbits és difícil. El dia a dia ens porta a una sèrie de velocitats que impliquen que segons quines elaboracions, segons quin treball, quina feina et dona el peix, doncs t'ho repenses i optes per opcions més còmodes. Per tant, també hi ha d'haver un canvi en la part d'elaboració. Hem de facilitar les coses, també. Primer és, anem a buscar quina és la motivació. La motivació, nosaltres estem fent, al igual que fem aquest projecte, també fem projectes de comunicació sobre famílies i peix, famílies joves i peix. Per tant, nosaltres estem abordant el tema de forma holística, val? Des de diferents prismes. Ara, el que hem de fer és, un cop anem a buscar la motivació que pugui ser el peix és salut, el peix és bo, el peix local és qualitat, estàs aportant un benefici a una sèrie de persones que estan aquí. La petjada de carboni, que tant en parlem, no? La petjada de carboni que té un producte d'aquest tipus és molt inferior, segurament, a un bistec que ve de segons on i que ha estat alimentat amb conreus, etcètera, etcètera. No cal que d'això. Per tant, incorporar totes aquestes informacions i després, un cop les anem incorporant, facilitar que també es puguin trobar productes de fàcil ús, ja mig elaborats, perquè puguin ser fàcils de consumir, perquè tots, quan arribem a casa, estem cansats i el que volem és que sigui el més fàcil possible. Estem treballant en diferents línies amb això. I aquesta és una de les putetes que impliquen aquesta línia.
2: I escolta, més enllà de l'economia, hi ha també una dimensió cultural, no?, en una proposta com aquesta. Com creus que ajuda a incentivar o a reforçar la identitat marítima de la costa catalana i de la costa central, en aquest cas?
3: Bueno, a veure, clar, aquí el que estem fent és donar visibilitat a un producte que ve de Llotja, de les cofradies, per tant, ja estem connectant directament. Quan tu vas amb una carta o un restaurant, estàs connectant que aquella carta et connecta directament amb la cofradia, amb la Llotja, amb una comunitat pescadora, amb una... Jo sempre ho dic que l'home, com a ésser humà, pescava abans d'escriure. Per tant, portem molts milers d'anys fent aquesta activitat, i algunes d'elles d'una forma molt similar a la que s'està fent avui en dia. Per tant, estem mirant de connectar

0: només de la costa, sinó de tota la societat d'aquestes ciutats i pobles que vivim a peu de platja.
1: Bueno, de fet, la gastronomia està considerada com un bé immaterial de la humanitat. És un bé immaterial. Per tant, intrínsecament, la gastronomia ho és. Ens parla de què es feia abans, com es feia l'all cremat, per exemple. Hi ha tantes històries. Aquí a Vilanova, a les festes de Sant Pere, que es fa el concurs d'all cremat, per exemple, que és una activitat, a part de divertida, gastronòmicament, bueno, ja no hem de dir res.
0: Fiques les botes, exacte, que no enganyem a ningú.
1: Però, a part d'això, té un rerefons cultural molt potent, perquè és el que es feia abans a peu de platja. I això ja té un vincle directe. La gent estem fetes d'històries. Les històries abans s'explicaven al voltant del foc. Si, a més, aquest foc està cuinant alguna cosa, és fantàstic.
0: I parlant d'històries, heu escollit un lloc amb molta història per presentar aquest distintiu, com és l'Espai Far. Per què heu triat aquesta seu?
1: Bueno, perquè l'Espai Far penso que recull... De fet, és... Història en té, però és història molt actual.
0: Molt viva.
1: És que és una història molt viva i això fa que li té un sentit... Un altre dia anirem a les Drassanes, al Museu Marítim, per exemple. Allà hi ha una història. Però la que hi ha aquí és una història que respira i que vol mantenir aquest llegat cultural que està al barri marítim de Vilanova. Hi ha diversos projectes que s'han finançat del grup d'acció local pesquer, del GALP, que en concret financen i recuperen aquesta tradició marinera, cultural, de barri, que d'una altra manera, d'aquí 10, 15 o 20 anys, si no fem alguna cosa, haurà marxat. Per tant, al venir aquí, ens identifiquem amb aquest espai, perquè és un espai viu per la gent del barri, i que el que hi ha aquí dintre és de la gent del barri. Per tant, què més que tornar aquí per poder arrencar iniciatives que visibilitzin també aquesta gent del barri?
0: Bueno, parlant de projectes en els que heu col·laborat com a GALP, aquí l'Espai Far, fa poquet, precisament, vam estar parlant del darrer, que és aquests vídeos de memòria oral d'aquí del barri, que, bueno, que si algú vol tornar a escoltar-ho, pot recuperar-ho al podcast del programa. Per anar acabant, sí que hi ha una pregunta que et vull fer, que és, entenc que és molt intencional haver fet aquesta presentació dins de la Setmana de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú.
1: Bueno, això ha sigut... a veure, saps allò de quina buena arbol s'arrima buena sí. Sombra a la cobija? Clar, teníem l'opció, en un moment donat teníem l'opció de fer aquest acte. Les agendes estan ja superplenes. Tothom tenim mil coses a fer. Per tant, jo crec que l'esforç aquí no està en muntar-ho pel teu compte, sinó en buscar aquells aliats amb els que convergeixis, coincideixis amb els objectius i dir, ei, anem a treballar plegats. En aquest cas, vam parlar amb l'Ajuntament de Vilanova, vam explicar que teníem aquest projecte per presentar i ells ens van oferir una finestra perfecta per incorporar-nos dintre de la Setmana de la Gastronomia. Jo crec que té tot el sentit. Lo raro hauria sigut no fer-ho.
0: Jo estic d'acord amb tu. Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos tota aquesta iniciativa que porteu endavant, que l'haurem de seguir, perquè jo estic segura que d'aquí un any veurem que hi ha el doble, si no el triple, de restaurants adherits amb aquest segell de peix de Llotja. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Al final d'aquest Arran de Mar, d'aquest dimecres 6 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antipassager del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats als Països Baixos i el vaixell ja es dirigeix cap a Tenerife i d'allà el passatge serà traslladat a Madrid, ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, després de la reunió del Comitè de Seguiment del Govern espanyol.
8: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
7: Una visita a la presó Brans 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Juan José Omella és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
9: En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín, que es la parroquia donde están los agustinos, donde está también las hijas de la caridad.
7: I per acord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries, el comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que l'Assemblea de Treballadors haurà de ratificar. De moment, la representació de la partilla de la plantilla no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea l'avali, l'aturada continua. I el jutjat d'instrucció número 3 de Granollers ha obert judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Lorenzo, i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics. El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en una zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. I el barri del Rec d'Igualada acull des d'avui i fins dissabte la 30a edició del Rec Zero, el festival de botigues temporals que des del 2009 converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i també gastronomia, amb més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals.
1: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
10: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
11: Buena Onda Frankfurt.
10: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
11: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
10: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
11: vermut de 12 a 14:30.
10: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
11: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Jordi Fortià.
2: Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada. La resta seran repatriats seguint un protocol europeu de protecció civil. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
0: Educació reivindica l'acord amb Comissions Obreres i UGT i s'obre només a ajustar-ne el desplegament.
2: Mentrestant, mestres i professors han arrencat un nou cicle de mobilitzacions, avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, portaveu de professors de secundària.
4: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
5: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país.
0: Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
2: En concret són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals.
0: El papa visitarà la presó de Brianzú en la seva estada a Catalunya.
2: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En parla el cardenal arcabisbe de Girona, Joan José Omella.
6: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
0: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
2: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana. Maria Colomer és codirectora i cap de programació.
7: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
0: I en esport, Jarire Gallut, el Barça juga l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
8: Els de Carlos Ortega disputen la tornada dels quarts de final contra el Nantes al Palau. Els blaugranes afronten la cita a 3:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. I pendents també del partit que tenim en joc des de 6:45, el Barça rep el Llevant a la jornada 27 de Lliga F, això sí, sense Caroline Gray, amb lesionada de l'adductor. Al minut 16 de partit, les blaugranes de moment guanyen 1-0 amb gol de Vicky López en un partit intranscendent però especial, amb la vista ja posada la final de la Copa de la Reina i de la Champions, l'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Les últimes hores, i de fet encara a hores d'ara, tenim dos mons a Catalunya. El 90% del territori, que té sol, sobretot gran part de les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i gairebé tot Barcelona, i, en canvi, totes les comarques que estan a l'Alt Pirineu i al nord de Girona, on els núvols i les tempestes han anat sovintejant, sobretot a l'Alt Empordà, déu-n'hi-do, com ha arribat a descarregar les últimes hores. De fet, encara en aquests moments i fins a aquest vespre anirem tenint alguna tamborinada en aquesta zona entre l'Alt i el Baix Empordà i amb una clara davallada de temperatura en aquella banda. En canvi, a la resta del país el vent és més aviat eixut i ha pujat un palet la temperatura. També algunes gotellades s'aniran presentant a l'extrem sud de l'Ebre. Pel que fa al dijous, despertarem amb aquestes boires a la Catalunya central i les comarques del Pirineu, a les valls, a la resta alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona i primers ruixats que al migdia afectaran les muntanyes de Tarragona. Durant la tarda ja més tempestes al Pirineu, sobretot occidental. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. A banda de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana, deixem destacar sobretot dues incidències. Aquest accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de Mataró, encara hi ha un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Argentona, Mataró, aquest tram de la C32, amb aturades, això, d'un parell de quilòmetres, com et deia, en sentit nord, a causa d'aquest accident. A l'AP7 en teníem un altre accident a l'altura de Barberà del Vallès. En principi ja està tot retirat, però encara queden uns 7 quilòmetres ben bons de lentitud i de retencions. Per tant, també va força carregat tot aquest tram de l'AP7 entre Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès, també en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada.
4: Pel que fa a la resta de passatgers i tripulació d'altres països, seran repatriats per mitjà d'un mecanisme europeu de protecció civil, llevat dels casos en què la situació mèdica ho impedeixi. Aquesta tarda segueixen en marxa diferents reunions de les autoritats espanyoles i canàries per preparar el dispositiu. Ara mateix, tots els afectats amb símptomes del virus ja han estat evacuats des de Cap Verd. Són 4 passatgers i el metge de la tripulació.
0: Tot plegat després que l'OMS s'hagi elevat a 8 els casos sospitosos, l'últim, un home suís que havia viatjat recentment a Amèrica Llatina, també amb l'Ondius.
4: Recordem que encara queden al vaixell prop de 150 persones entre passatgers i tripulació, de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans.
0: Maite Polo.
5: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
6: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena a todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
5: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
7: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant molt probablement d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat.
5: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
0: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer, on s'ha declarat, com dèiem, el brot d'antivirus.
4: El president ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
8: expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte a aquest creuer el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, la formació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tret de sortida a un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell.
9: Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, de professors de secundària.
10: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
11: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
9: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat avui que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts està previst a 7 centres, la meitat dels 14 en què s'havia plantejat.
4: Un pla que continua generant rebuig als claustres. És el cas de l'Institut d'Escola Joan Senyarès i Pla de Sabadell, l'únic institut del Vallès Occidental que hi participa. Mig centenar de docents s'han concentrat aquest matí. Consideren que calen altres atencions prioritàries i que es pot estigmatitzar l'alumnat.
0: Ràdio Sabadell, Pere Gallifà.
12: Els manifestants han recordat el malestar que hi ha entre el professorat, que reclama més recursos en educació, ràtios més baixes i més professionals per fer front a les complexitats dels centres educatius. Unes demandes que en cap cas, han recordat, impliquen la introducció de policies a les escoles. Nani Romero és delegada de la CGT.
13: Portem des del principi de curs manifestant-nos i fent vagues perquè necessitem més recursos. A l'aula, les aules estan desbordades i ens trobem que la resposta de l'administració és posar-nos Mossos a les escoles, amb la qual l'estigmatització del nostre alumnat sense oferir cap tipus de resposta educativa.
12: Des de l'Assemblea Educativa de Sabadell han subratllat que hi ha altres maneres d'abordar els problemes que es viuen a les aules, com ara amb la contractació d'educadors socials, psicòlegs o personal especialitzat. En la protesta, que ha durat de 7:45 a les 8 del matí, no hi ha participat cap docent ni famílies del centre sabadellenc, que, tot i que no han volgut fer declaracions, de moment no s'oposen a participar en aquesta prova pilot.
0: I coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i Educació.
4: Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents. I ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions sindicals perquè s'hi sumin.
0: Judit Vallès.
5: L'acord inclou dues dimensions, una part retributiva de millores salarials i una altra pel que fa a la part qualitativa, amb millores per l'educació inclusiva. Des de Comissions Obreres s'ha defensat l'acord amb educació com un punt de partida cap a millores estructurals del sistema educatiu, tal com ha explicat el secretari general Edu Núñez.
14: Per nosaltres l'acord és un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació.
5: Algunes de les mesures concretes de l'acord preveuen augmentar el suport intensiu a l'escolarització inclusiva amb més docents experts i especialistes com psicopedagogs, infermers, integradors i dinamitzadors. Pel que fa a la millora salarial, l'objectiu és augmentar fins un 30% el complement salarial dels docents, que començarà amb una pujada del 8,5% aquest 2026 amb efecte retroactiu. També es preveu augmentar el sou a tot el personal educatiu. En total, l'acord tindrà una inversió de 2.000 milions d'euros.
0: En l'àmbit laboral, Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
4: En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals. La retallada inclou perfils tècnics, administratius i operaris, i l'empresa la vincula a factors com l'auge de la marca blanca i la digitalització, entre d'altres. Els sindicats reclamen la suspensió de l'expedient i que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
0: També a l'espera de la ratificació del preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries, aquesta tarda l'alcalde Lluc Salellas ha agraït la paciència dels gironins i ha defensat el principi del pacte.
4: Salellas confia que l'Assemblea de Treballadors avali l'entesa i que, per tant, es pugui desconvocar la vaga, que la ciutat retorni a la normalitat del dia a dia i que els carrers tornin a estar nets. En espera del que decideixi la plantilla, l'alcalde també ha volgut agrair la col·laboració i la paciència dels gironins, perquè això també ha permès evitar desbordaments de deixalles a part de la ciutat. La vaga amb la recollida d'escombraries va començar aquest dilluns a la mitjanit. Després de dos dies d'aturada, aquest matí, a primera hora, l'empresa i comitè de Girona Més Neta han tancat un preacord que ja s'està sotmetent a votació a l'Assemblea de Treballadors.
0: I encara més en terreny laboral, un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social entre les empreses públiques i privades. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic i aquesta tarda s'ha segellat l'acord. Mar Dalmau.
15: Bona tarda. L'acord dona resposta a una reivindicació històrica i a un greuge existent amb els professionals del sector. A banda d'altres mesures complementàries, el document signat estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que aquesta era una demanda justa que calia abordar.
16: Jo crec que no m'excedeixo si dic que la signatura que hem fet avui, l'acord que s'ha arribat avui, és un acte de justícia. I és un acte de justícia perquè amb aquesta signatura i amb aquest acord cuidem els que ens cuiden. Equiparar salarialment el sector social amb el sector públic. Era una demanda molt clara i explícita del sector i, a més, molt justa.
15: Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada-concert a l'estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les novetats principals de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino.
17: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omella és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
18: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
17: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: En clau judicial, el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
4: En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal, en la que Ábalos era el cap, Coldo García la seva mà dreta i Aldama el corruptor, i ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
0: També un jutjat de Granollers obre judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès i l'arquitecte municipal per a presumptes delictes urbanístics.
4: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en una zona verda per a urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la Fiscalia demana 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
0: I en clau estrictament política, l'Ajuntament de Vic informa que la regidora d'Ara Vic, Elisenda Carrera, ha demanat formalment deixar el grup polític i passar a ser regidora no adscrita.
4: La decisió arriba l'endemà que Ara Vic demanés públicament que desmentís els rumors de fitxar per Aliança Catalana. Arran de la seva sortida, l'alcalde, Albert Castells, ha delegat les competències al regidor Xavier Ferrés, cap de llista d'Ara Vic, que passarà a assumir foment de l'activitat econòmica i ocupació, cooperació i protecció civil.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran 415 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona, que s'ha reunit avui. Mont Carvajal.
19: Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la inversió de 415 milions és un pas de gegant en el dret de quedar-se al barri i capgirarà les males condicions de vida del veïnat.
20: Amb aquest acord que avui anunciem donem resposta a milers de famílies, moltes famílies que viuen amb un nivell de precarietat impropi d'una ciutat com Barcelona. Jo crec que és una qüestió també de dignificació i d'obligació no només política, sinó moral, d'atendre la situació d'extremada precarietat que viuen algunes d'aquestes famílies, moltes de les quals porten més de 2 dècades esperant una solució urgent.
19: Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any durant la pròxima dècada.
0: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són producció catalana. David Navarro.
21: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen 3 grans eixos. El primer és que posa encara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
22: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
21: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
0: I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català, Carina Bebé.
23: Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Mel Nikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
24: La flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i evidentment del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones. Això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
23: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça juga avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada dels quarts de final al Palau contra el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 8:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. Sentim el tècnic Carlos Ortega.
2: Dos goles hoy en día en el mano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas... Yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
1: La final a 4 de la Champions es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. I pendents també del partit que tenim en joc des de 6:45, el Barça rep el Llevant a la jornada 27 de la Lliga F i al minut 36 de partit, les blaugranes de moment guanyen 2-0 amb gols de Vicky López i Clàudia Pina. En un partit intrascendent però especial, l'equip de Pere Romeu ja té la Lliga al Sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones. Encara en futbol, el Sant Andreu confirma que Nacho González continuarà al capdavant de la banqueta la temporada vinent, la 26-27, a la primera federació. El tècnic basc, doncs, complirà la segona temporada de contracte que tenia prevista. I avui comença la final a 8 de la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins amb el duel entre el Reus Deportiu i el Benfica. La nova ràdio, David Fernández.
6: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
7: Sí, home, evidentment estem molt il·lusionats. Hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats, som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
6: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
1: I per la seva banda, el Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A. I acabarem amb bàsquet perquè finalment la penya no serà sancionada per l'ACB pels problemes del videomarcador, en considerar-ho una causa major. Sí que haurà de fer front al cost del viatge de l'Unicaja, l'hotel, l'obertura de l'Olímpic, així com l'arbitratge. La segona part es jugarà el 26 de maig a les 8 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Ràdio Arenys.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
25: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
25: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
25: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
26: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
27: Finques Blaumar.
28: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
27: Tot amb la confiança de sempre.
5: Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
28: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
28: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ràdio Arenys.

0: Sabies que... Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Jordi Fortià.
4: Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada. La resta seran repatriats seguint un protocol europeu de protecció civil. Mònica García és la ministra de Sanitat.
5: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
2: Educació reivindica l'acord amb Comissions Obreres i UGT i s'obre només a ajustar-ne el desplegament.
4: Mentrestant, mestres i professors han arrencat avui un nou cicle de mobilitzacions amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, portaveu de professors a secundària.
6: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
7: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país.
2: Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
4: En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals.
2: El papa visitarà la presó de Brians-1 en la seva estada a Catalunya.
4: Aquesta visita i una gran trobada a concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada de Família i l'Abadia de Montserrat. En parla el cardenal arcabisbe Juan José Mella.
8: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
2: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
4: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana. Maria Colomer és coordinadora i cap de programació.
9: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
2: I en esport, Janire Gallut, el Barça juga l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
10: Els de Carlos Ortega disputen la tornada dels quarts de final contra el Nantes al Palau. Els blaugranes afronten la cita a 9:15 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. I pendents també del partit que tenim en joc entre el Barça i el Llevant, corresponent a la jornada 27 de la Lliga F. Al descans, les blaugranes guanyen per 2-0 amb gols de Vicky López i Clàudia Pina en un partit intranscendent però especial. L'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al Sarró i avui aixecarà el trofeu de campió.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Les últimes hores, i de fet encara a hores d'ara, tenim dos mons a Catalunya. El 90% del territori, que té sol, sobretot gran part de les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i gairebé tot Barcelona, i, en canvi, totes les comarques que estan a l'Alt Pirineu i al nord de Girona, on els núvols i les tempestes han anat sovintejant, sobretot a l'Alt Empordà, déu-n'hi-do, com ha arribat a descarregar les últimes hores. De fet, encara en aquests moments i fins a aquest vespre anirem tenint alguna tamborinada en aquesta zona entre l'Alt i el Baix Empordà i amb una clara davallada de temperatura en aquella banda. En canvi, a la resta del país el vent és més aviat eixut i ha pujat un palet la temperatura. També algunes gotellades s'aniran presentant a l'extrem sud de l'Ebre. Pel que fa al dijous, despertarem amb aquestes boires a la Catalunya central i les comarques del Pirineu, a les valls. A la resta, alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona, i primers ruixats que al migdia afectaran les muntanyes de Tarragona. Durant la tarda, ja més tempestes al Pirineu, sobretot occidental. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Ali. La veritat és que ha millorat moltíssim el trànsit ja en aquesta xarxa viària, fins i tot les incidències que comentàvem a primera hora anteriorment, fa prop de mitja hora. A l'AP7, per exemple, ja només quedaria un quilòmetre, com a molt, de lentitud i aturades intermitents entre Cerdanyola, Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit zona, res. Un quilòmetre, com a molt, hauria d'anar millorant molt ràpidament. També quedaria trànsit lent, bàsicament, a la C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, i a la C60, per un parell d'incidències que hi ha hagut durant la tarda, encara hi trobaríeu també trànsit força lent, 3-4 quilòmetres, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid, a una unitat especialitzada.
4: Pel que fa a la resta de passatgers i tripulació d'altres països, seran repatriats per mitjà d'un mecanisme europeu de protecció civil, llevat dels casos en què la situació mèdica ho impedeixi. Aquesta tarda segueixen en marxa diferents reunions amb les autoritats espanyoles i Canàries per preparar el dispositiu. Ara mateix tots els afectats amb símptomes del virus ja han estat evacuats des de Cap Verd. Són 4 passatgers i el metge de la tripulació.
2: Tot plegat després que l'OMS hagi elevat a 8 els casos sospitosos. L'últim, un home suís que havia viatjat recentment a Amèrica Llatina també amb l'Ondius.
4: Recordem que encara queden al vaixell prop de 150 persones entre passatgers i tripulació de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans.
2: Maite Polo.
14: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
5: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
14: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
15: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant molt probablement d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat.
14: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
2: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer.
4: El president ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
16: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent respecte a aquest creuer, el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, la formació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell.
17: Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'Intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, de professors de secundària.
6: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
7: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
17: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
2: I els docents dels centres educatius de Catalunya anuncien també que a partir del curs que ve deixaran de fer sortides escolars i colònies. Aquesta tarda han explicat els motius d'aquesta decisió. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
18: Bona tarda. Doncs els docents expliquen que organitzar una sortida escolar suposa assumir responsabilitat civil i penal per l'alumnat, fer hores que no reconeixen ni es paguen i, a més, que són hores que estan més enllà del seu horari habitual. Tot plegat, diuen, sobre una jornada que ja consideren insostenible i per això avui han anunciat que gairebé 1.000 centres educatius a partir del curs 26-27 deixaran de fer sortides escolars i colònies. Ho explica Anna Bosch, docent de la comarca de la Selva.
19: El tema de les sortides i colònies és una són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan... és pel voluntariat nostre. Hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
18: Les condicions per aixecar aquestes mesures són semblants a les que es venien reclamant en les vagues educatives dels mesos anteriors. Salaris més alts, ràtios més baixes, més professional de suport a les aules i menys càrrega administrativa. Volen que el Departament d'Educació es torni a seure amb els sindicats que no van signar l'acord i aconseguir un acord que representi a la gran majoria del col·lectiu de l'educació.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau econòmica, Marc Armengol és oficialment el nou conseller delegat del Banc de Sabadell després que la Junta General d'Accionistes n'hagi avalat aquesta tarda el nomenament. Ràdio Sabadell, Núria García.
20: Un González Bueno que s'ha acomiadat de l'accionariat del BES aquesta tarda i que també ha lloat la figura de Marc Armengol com a successor.
21: Marc, eres sin duda la persona adequada. Es para mí un verdadero placer que el testigo lo lleves tú. Eres un gestor con experiencia contrastada. Te he visto de cerca. El prodigio de tu desempeño en TSB es una prueba de ello. Has seducido a los equipos, reguladores, consejo, con una gestión verdaderamente fantástica.
20: Armengol, que ha parlat per primer cop davant dels accionistes del Sabadell, ha apostat perquè el banc faci un nou salt fent servir la palanca, ha dit textualment, de la tecnologia. Per la seva part, el president del BS, Josep Oliu, ha agraït la profunda transformació que ha experimentat l'entitat gràcies a la figura de González Bueno i ha afirmat que l'acció del Sabadell té un potencial alcista.
2: Doncs en l'àmbit laboral, Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
4: En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals. La retallada inclou perfils tècnics, administratius i operaris i l'empresa la vincula a factors com l'auge de la marca blanca i la digitalització, entre d'altres. Els sindicats reclamen la suspensió de l'expedient i que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
2: I encara més en terreny laboral, un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social entre les empreses públiques i privades. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic i aquesta tarda s'ha segellat l'acord. Marc Dalmau.
0: Bona tarda. L'acord dona resposta a una reivindicació històrica i a un greuge existent amb els professionals del sector. A banda d'altres mesures complementàries, el document signat estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que aquesta era una demanda justa que calia abordar.
16: Jo crec que no m'excedeixo si dic que la signatura que hem fet avui, l'acord que s'ha arribat avui, és un acte de justícia. I és un acte de justícia perquè amb aquesta signatura i amb aquest acord cuidem els que ens cuiden. Equiparar salarialment el sector social amb el sector públic. Era una demanda molt clara i explícita del sector i, a més a més, molt justa.
0: Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina.
2: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les novetats principals de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino.
3: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omella és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
8: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que són els voluntaris i càritas que treballen amb els més pobres.
3: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau judicial, el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
4: En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal a la que Ábalos era el cap, Coldo García, la mà dreta, i Aldama, el corruptor, i ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
2: I un jutjat de Granollers obre judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics.
4: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la fiscalia demana 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
2: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran 415 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la comissió mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui, Mont Carvajal.
22: Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la inversió de 415 milions és un pas de gegant en el dret de quedar-se al barri i capgirarà les males condicions de vida del veïnat.
23: Amb aquest acord que avui anunciem donem resposta a milers de famílies, moltes famílies que viuen amb un nivell de precarietat impropi d'una ciutat com Barcelona. Jo crec que és una qüestió també de dignificació i d'obligació no només política, sinó moral, d'atendre la situació d'extremada precarietat que viuen algunes d'aquestes famílies, moltes de les quals porten més de 2 dècades esperant una solució urgent.
22: Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any durant la pròxima dècada.
2: Més coses en la plana més social. Prop de 3.000 persones participen a la Cloè.

0: activitats físiques a l'aire lliure. El cicle de passejades per la gent gran va néixer l'any 2001 amb la voluntat de promoure l'intercanvi entre diferents municipis, oferint la possibilitat a persones grans de conèixer diferents entorns geogràfics. Jesús Navarro, diputat adjunt d'Esports de la Diputació de Barcelona, en fa una valoració molt positiva.
1: No només és esport, hem de parlar de socialitzar. Gent que coneixerà altres persones d'altres municipis que potser mai han estat i ja tenen el seu pretext, la seva excusa per donar-los a conèixer.
0: Durant el matí, el diputat ha visitat els diferents equipaments esportius municipals amb la finalitat de conèixer el seu funcionament.
2: I el far de Torredembarra ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars. En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present a tot, de tot Catalunya. Ona la Torre, Raquel Martínez.
3: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
4: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt contents.
3: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
2: En cultura també el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro.
5: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posen cara als conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
6: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
5: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Doc d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça juga avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada dels quarts de final al Palau contra el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 9:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. Sentim el tècnic Carlos Ortega.
3: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
2: Pendents també del partit que tenim en joc des de 7:45. El Barça rep el Llevant a la jornada 27 de Lliga F. Al minut 48 de partit, les blaugranes segueixen guanyant 2-0 amb els gols de Vicky López i Clàudia Pina en un partit intranscendent però especial. L'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones. Això sí, ho farà sense Caroline Graham, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta i serà baixa les properes setmanes amb l'objectiu de que arribi a la final de la Champions del 23 de maig. Encara en futbol, el Sant Andreu confirma que Nacho González continuarà al capdavant de la banqueta la temporada 26-27 a la Primera Federació i, en canvi, Rubén López només entrenarà la Segona Federació Femenina si és amb un projecte ambiciós de l'AEM. El tècnic de les lleidatanes es veu amb ganes de continuar a Primera Federació, però no tanca la porta a liderar el conjunt dels requesens en una categoria inferior. Escoltem l'entrenador en declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
4: M'agradaria seguir a Primera Federació o una categoria superior, m'agradaria. Però és que jo sóc entrenador, però ja saps una mica la meva vida, tinc la meva vida també sí. A Canàries i al final, mira, només entrenaria a Segona Federació a l'AEM, si fos un

0: com tu dius, un projecte ambiciós, que apostessin fort per tornar a pujar, que apostessin per mi, evidentment, i poc més. No entrenaria a Segona Federació ni a Gran Canària. O sigui, amb això crec que et dic tot.
1: Encara en futbol, aquesta nit coneixerem el segon finalista de la Champions masculina. L'Arsenal va derrotar ahir l'Atlètic de Madrid per 1-0 i serà Budapest el pròxim 30 de maig. Els anglesos esperen rival que sortirà del Bayern de Múnich PSG d'aquest vespre a les 9. I avui comença la final a 8 de la Lliga de Campions masculina d'hoqueis amb el duel entre el Reus Deportiu i el Benfica. La nova ràdio, David Fernández.
2: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els rojinegres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
3: Home, evidentment estem molt il·lusionats, hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
2: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
1: Per la seva banda, el Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal. Sentim el jugador blaugrana Ignacio Labart.
4: Te diría que sí, desde 2018, que es mi primer año aquí en el primer equipo, no levantamos la Copa de Europa y hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final y aspirar a ganarla, y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
5: Gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
6: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La Ràdio Arenys.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
2: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
3: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
4: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
3: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
5: Nou Confort, lampisteria general.
6: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
5: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
6: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
5: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
6: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Sabies que...
8: Cada any, des del 1947, Noruega envia un avet noruec gegant a la ciutat de Londres com un símbol de gratitud i amistat. Aquest gest de bona voluntat té les seves arrels a la Segona Guerra Mundial, quan Noruega va ser ocupada pels nazis i el Regne Unit va oferir un refugi i suport al govern noruec de l'exili. El primer arbre va ser un regal per expressar l'agraïment per l'ajuda britànica durant aquests temps foscos. L'arbre, que generalment fa entre 20 i 25 metres d'alçada, se selecciona amb cura als boscos noruecs i s'envia a Londres a principis de desembre. Un cop allà, s'erigeix a Trafalgar Square, on s'il·lumina en una cerimònia pública que marca oficialment l'inici de la temporada nadalenca a la ciutat. Aquest acte no només simbolitza la gratitud i l'amistat entre dues nacions, sinó que també ha creat una tradició anual que atrau milers de persones a presenciar la seva il·luminació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La Junta General d'Accionistes del Banc Sabadell ha ratificat Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. En el seu primer discurs, Armengol ha defensat que l'entitat es troba en el moment de fer nou salt amb la palanca de la tecnologia. El nou conseller delegat ha dit que el Sabadell està en un gran moment, però també ha advertit dels riscos. Armengol, fins aquesta setmana, ha capitanejat TCB, que el Sabadell s'ha venut al Santander. I coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions. El secretari general és Edu Núñez.
2: Per nosaltres l'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
1: I la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, han visitat aquest matí un seguiment de 48 habitatges de protecció oficial que s'estan construint al barri de Domeny, a Girona. Una promoció que ha tirat endavant gràcies a la col·laboració público-privada. La ministra ha destacat la col·laboració entre administracions perquè noves promocions siguin possibles.
3: Todos nosotros representamos a distintas administraciones, pero provenimos de distintos partidos políticos. Y aquí está el acuerdo. En estos cimientos, en este edificio, está el acuerdo, el compromiso de levantar ese parque público de vivienda. El del Ayuntamiento cediendo su suelo, la Consellería impulsando el desarrollo de este programa y el Gobierno de España que ha impulsado también este programa gracias a los fondos de recuperación.
1: I la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran 415 milions d'euros els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri de Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament que s'ha reunit avui. Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any. I el detingut pel crim d'una dona en ple carrer al barri de Finestrelles d'Esplugues dissabte passat ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. L'ingrés va tenir lloc dimarts per ordre del tribunal. El pres està actualment en tractament mèdic davant la possibilitat que pateixi algun tipus de trastorn.
0: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general.
4: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
4: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe, Pol 28 d'Arenys de Mar.
4: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

La creativitat forma part de l'ésser humà i manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió, un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure, granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana, amb Pas a Pas, on parlem de com viure des de la salut. Si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, us convidem a fer-ho a través del telèfon 93 795 79 12 o al 777 886 92, o estem també al Facebook Live de Radio Arenys, al YouTube de Radio Arenys i Twitch, i allà ens podeu posar cara i escriure directament el que voleu preguntar o comentar.

al Facebook Mediterrània Radio Arenys i a Spotify. Allà podreu veure, podreu escoltar els podcasts dels programes emesos i a la web de la Radio Arenys, si no l'heu pogut escoltar en el directe que comença ara. Us parla Rin García i en els serveis tècnics tenim a Joan Bo...

0: l'estudi tenim a l'Aima Zapata i en Carlos Pérez. I José Miguel Otermín el tenim recuperant-se d'una operació d'ulls. Tornarà de seguida, que estigui bé.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Carlos, què tal? Doncs
1: pues mira, molt bé.
0: Molt bé, aquí, de nou.
1: Ha tornat al fred, però molt bé.
0: Que ha tornat al fred?
1: Allà arriba, allà a dalt estem pelats de fred.
0: A on fa fred? Allà on estàs tu? Allà
1: amunt, sí, sí, sí.
0: Sí?
2: A la primavera. Encara
1: siguem a la tardor. Però bueno, aguantant.
0: Aguantant, molt bé. Imma, què tal? Sí.
2: Molt bé.
0: De nou sí, aquí.
2: Gaudint d'aquesta primavera, tan primaveral. Sí.
0: Tan primaveral, sí, sí, sí, realment és primavera. Ara plou, ara fa sol, sí. Ara refresca, ara fa calor. Estem, sí. Estem així. Sí, sí. Imma, presenta'ns el tema d'avui perquè te l'has currat.
2: Bé, va aparèixer aquesta idea, perquè fa anys que admiro la figura, l'obra, la inspiració d'Anthony de Melo, i quan ens vam plantejar que avui no podia haver-hi en José Miguel, vaig sentir, ostres, la salut física depèn directament de la salut emocional, de la salut espiritual. Podem ajudar, també, a través de les paraules d'allò que ens va deixar l'Anthony de Melo. I, bueno, doncs, aquí estic.
0: O sigui que parlarem...
2: Parlarem d'ell.
0: Del... Anthony de Melo. Anthony de Melo.
2: Sí. Sí.
0: Que és, va ser un sacerdot jesuïta, psicoterapeuta, conegut pels seus llibres i conferències sobre espiritualitat, on utilitzava elements pedagògics de religions orientals, a més de la tradició judeocristiana. És cert, no?
2: Sí, clar, és que ell, de fet, va néixer l'any 1931 a Bombai, a la Índia.
0: Sí que és hindú.
2: Sí, mireu... Indi, però de religió de catòlica, perquè la seva família era d'origen de... Ara ho diré malament, no vull dir malament el nom, d'una colònia índia, una colònia portuguesa a la Índia.
0: Ja, però els rasgos que té de fer...
2: Sí, però clar, en aquesta colònia els portuguesos van portar el catolicisme, el cristianisme, el catolicisme, i per tant la seva família eren catòlics. I ell... va tenir molt clar que volia ser jesuïta i va estar estudiant, va venir a estudiar filosofia a Barcelona abans de ser sacerdot.
0: Curiós, no?, en aquell temps, no?, sí. Perquè era complicat, va ser temps.
2: Sí, i després, doncs, es va ordenar sacerdot jesuïta, va estar estudiant també psicologia i tal, i, de fet, tota la major part de la seva vida va estar treballant a la Índia, políglota com era, parlava anglès, castellà, portuguès...
0: Un home cult.
2: Sí, un home molt, molt culte. I va morir l'any 1987 a Nova York perquè estava a punt de fer unes conferències, un cicle de conferències. I va agafar un atac d'infart de miocardi fulminant.
0: Va caure.
2: I va morir allà mateix. Uns anys després, l'any 87 ell va morir, doncs el 97, ara no ho tinc aquí, no, el 98, la Congregació per la... com es diu? Per la Doctrina de la Fe, és a dir, la Inquisició...
1: Mr. Ratzinger
2: va decretar que parts del seu ensenyament, llegeixo literalment perquè em va semblar molt bèstia, sí. Parts del seu ensenyament són incompatibles amb la fe catòlica i poden causar greus danys.
0: Sí, sí, ho he vist. Vaig que he quedat com dient.
2: Sí. Clar, i cert...
0: Greus sí. Danys aquí. No. I a què?
1: A l'Església.
2: A l'institució.
0: I aquí, no? De l'Església. Sí.
2: A ell se li va preguntar diverses vegades.
0: A l'Església, en principi, és tothom, no?
2: Sí, bé. A l'institució. Sí, si veia la religió com un obstacle en la vida espiritual. I no ho va negar. Segons quina mena, la religió vista com a dogmàtica, com a tancada...
0: Com a imposició.
2: Com a imposició. Ell veia clarament això com un, com un obstacle. I ell, que era un conte a contes, ara em venia, per exemple, que ell diu, explica, que hi havia el monjo que estava a la seva cel·la pregant, allà tot recollit i pregant a Déu. Toca la campana, que el crida per anar a Laudes, i el monjo s'inclina davant de la seva figura que té ell allà, el seu Crist i li diu: Senyor, us haig de deixar, que haig d'anar a pregar. O la beata aquella que està, està descansant, d'escombrar tota l'església i ha posat els peus damunt de l'altar. Ha posat en una cadira, tal, li fan mal les cames, i ve una altra beata i li crida: però què fas? Que aquí hi ha Déu! I la beata li diu: aviam, doncs digue'm on no hi ha Déu, que hi posaré els peus.
0: Clar, sí. Són d'aquelles coses que són com pergullades, no? Sí. Que cauen pel seu propi pes.
2: I això doncs no queia gaire bé, doncs, segons quina mena d'institucions.
0: Clar, sí, sí. Això. Tu va la part còmica o la part d'ironia, sí. Doncs no s'accepta.
2: Sí. Sí, i de qüestionar el que s'està donant des de l'establishment, des de la institució. I ell es va considerar un contacontes. Ell deia que ell es considerava com un Rolling Stone, no el músic.
0: Espera un moment, que no sé què li passa al Carlos. Què et passa, Carlos?
1: Sí. No, és que semblava que la veu se n'havia anat.
2: Sí.
0: No, el Joan ho controla tot i ens estem sentint tots.
2: Sí.
1: Vale.
2: Tot bé, estem en molt bones mans.
0: Sí. Disculpa, que hem entrat a saco. Sí. L'acabes de presentar i parem perquè volem fer la meditació que fem sempre. Sí. Així que ha anat molt bé, que el Carles parés.
2: Sí, gràcies.
0: Ha sigut bo.
2: Sí.
0: Acaba una miqueta, això que estaves dient.
2: El que es considerava això
0: del,
2: com un...
0: Del Rolling Stone.
2: Com un Rolling Stone, el sentit és una pedra que rodola, no? Un canto rodal. Perquè anava portant històries, les recollia en un lloc, les portava en un altre. Històries de tota mena.
0: Feia fusió de les diferents cultures i creences per veure què és el que té cada un i què es pot extreure. Això és el que és bo, perquè això és convivència realment, i el compartir. Feia. Perquè una persona on pot veure una cosa i una altra en altra part del món pot veure una altra, i en canvi la fusió de les dues connecta i complementa.
1: Jo crec que ell era un místic, o sigui que entenia la religió com un pas inferior, és a dir que des del misticisme veia una espiritualitat més pura. És que barregés cultures.
0: No, jo no dic que barregés cultures, sinó que agafava idees d'una cultura i d'una altra i les unia, no barrejava. Això no és barrejar, sinó enriquir. S'enriquia de tot.
1: Quan ets místic, llavors coincideix, o sigui, el que és el sufisme, el que és el misticisme, el que és l'espiritualitat pura. I llavors es veu des d'un punt de vista com és homogeni, i no passes de la religió, que es veu com molt més particular.
0: Sí, estic d'acord, però el que ell ha fet a través dels contes i de les explicacions és agafar idees d'un lloc i d'un altre i posar-les en context, perquè la gent no ho entengui. Vull dir, no res més.
1: Déu no està a l'altar ni està en un crucificat, o sigui, no hi ha crucificat, sinó que està tot arreu. Llavors aquesta monja, quan li va dir a l'altra superiora que on podia posar els peus, perquè ja sabia que estava anant a tot arreu, o sigui...
0: Sí, però veus, posa un exemple que és del catolicisme. Posa un exemple d'un lloc que és la gent, el catolicisme. Igual podia posar, suposo que després ja escoltarem més, hinduisme o vés a saber, saps? Ho treia d'aquí i d'allà i ho posava en context.
2: Sí. Per a mi, si no us fa res, aniria a un... I aniria amb això una mica la meditació.
0: Vale, per introduir-la, perfecte.
2: Sí. Diu, i podem asseure'ns bé i anar-la sentint, perquè em sembla que va per aquí. Ai, sí, deixar que el cos descansi a la cadira, a la butaca, on estiguem.
0: Un sospir?
2: Un sospir, i si ve un badall, també.
0: I una rialleta també.
2: I una rialleta i un somriure. Sí. Fica... Vinguem del camí que vinguem, sigui el corriol que ens hagi portat un o un altre, quan s'arriba en el centre, l'essència de l'espiritualitat, tots trobem exactament el mateix. El silenci, el misteri, Déu, posa-li el nom que vulguis, perquè no se li pot posar nom. I diu que... Imagineu-vos-el. Un home vell solia quedar-se immòbil durant unes quantes hores a l'església, així com nosaltres ara, en silenci. I un dia, un sacerdot li va preguntar de què li parlava Déu. I a l'home vell li va contestar: Déu no parla, escolta. Però el sacerdot diu: bé, i doncs de què li parleu vos a Déu? I l'home vell i savi li va dir: jo tampoc no parlo, només escolto.

0: escoltar. Que difícil se'ns fa de vegades. Diu un adagi xinès que quan es desobstrueix l'oïda, l'orella, apareix l'oïda. Quan es desobstrueix els ulls, ve la visió. Això li he sentit dir a l'Anthony de Mello. I escoltem, i de vegades escoltem d'aquella manera. I ja que esteu així... Ah, no, el recordo perfectament. Un capellà. Bé, vam així, com quan érem petits i abans d'anar a dormir, tancàvem els ulls i ens explicaven un conte. Un capellà encaparrat en què el seu feligrès, borratxo, deixés de veure, un bon dia va tenir una idea. Va dir, mira, Joan, vine cap aquí. Va omplir un got ben ple amb alcohol pur d'aquest de desinfectar ferides. Va agafar un cuc i el va llançar dintre del got ple d'alcohol. El cuc pobret es va ben recargolar i es va morir. I el capellà li va dir a en Joan, Joan, has entès el que et volia dir? Diu, oi tant que ho he entès, mossèn. Oi tant que ho he entès. T'hi has ben fixat, eh? Ui, m'he ben fixat, sí, sí. I, però, va dir el capellà, digue'm tu ben bé, què has entès? Oh, mossèn, que si mai tinc un cuc a l'estómac, el que haig de fer és beure alcohol. I podem riure i ser espirituals. De fet, ser espirituals tots ho som. Els místics, aquells que han vist, tenen un sentit de l'humor i una alegria natural infinits.
1: Sí, senyora. Sí, senyora, els que han trobat aquesta...
0: Sí.
2: Pau, diria jo, no?
0: Sí.
2: Hem tingut aquesta gràcia o hem vingut a fer aquest procés? Vull dir, clar, tampoc sabem... Bueno, aquí podríem entrar i no entrarem, no? Que místics o no místics també tenen el seu procés i les seves... pujades i baixades al... a baix i amunt, no? Com tots.
3: Hi ha moments sants que connectes,
0: sí. Sí.
3: I la qüestió és saber com ho fas i on estàs per tornar a connectar.
2: Exactament. Sí, sí. Pots desconnectar, però ara tornaré a dir allò que m'agrada tant, que són la caixa d'eines que tenim tots, en el que al llarg de la vida anem guardant totes aquelles coses que ens serveixen en moments puntuals. O sigui, obrim la caixa i diem què necessito en aquests moments i la trec. Doncs saber en quin moment necessito què per tornar al meu centre. Perquè no sempre és la mateixa forma. Depèn del que se't presenta, depèn del que estàs passant, necessitaràs una forma o una altra de resoldre-ho, no? Però sempre és interessant ser conscient de que ho pots resoldre, no? I que tens la eina.
3: És el que ell parla amb el seu llibre del despertar, és a dir, com... pots fer per poder connectar amb aquesta espiritualitat.
2: Molt bé. Entrem ja en la seva vida o posem la música que has triat? Perquè em sembla molt interessant.
0: Sí. De la seva vida, de fet, penso que... aquí l'he estat escoltant molt aquests dies, he estat llegint-lo molt, que no li importaria pas massa que parléssim de la seva vida, que queda resumit en el que ja hem dit. Sí que em va agradar. Ara he trobat la seva biografia feta per un molt bon amic seu, un senyor que és espanyol, matemàtic espanyol.
2: I... curiós, no? Matemàtic.
0: Sí, matemàtic espanyol, sí, sí, en Carlos García Vallés. I la biografia es diu Ligero de equipaje. Em va semblar fonamental. Diu que li va preguntar, parlant amb en Anthony de Mello, quan era jovenet, com volia ser recordat? I diu, quan era jovenet volia ser recordat com un home sant. Quan un xic més gran va pensar que volia ser recordat com un home de gran cor. En els darrers mesos, quan se li va preguntar, va dir que volia ser recordat com un home lliure.
2: Lliure.
0: Lliure. I pocs dies abans de morir, parlant per telèfon, comentava en aquest amic que lliure se sentia. Va morir sentint-se tan lliure, tan lleuger d'equipatge. Ell li agradava molt Antonio Machado, que també, déu-n'hi-do, Antonio Machado, poca broma.
2: amb Espanya, no?
0: Em sembla que sí. Va estar 3 anys estudiant aquí filosofia.
2: Sí.
0: Una font em diu que sí a Madrid, l'altra font que em diu a Barcelona. Tant se fa. No importa, eh? Però sí que em va semblar aquest ligero d'equipaje. Sí, recordo això, sí. Que va fer conferències, va fundar un centre d'espiritualitat sadhana, que va estar dirigint fins que va morir. Va fer exercicis, sobretot es basava molt en exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola. Els exercicis espirituals. Ell és jesuïta. Però bueno, clar...
2: Un atípic.
3: I ensenyava...
2: Bueno, o típic, no? Perquè els jesuïtes solen ser bastant atípics.
3: Sí. I ensenyava els jesuïtes que començaven, és a dir, que...
0: Sí, també feia formació.
3: Formació.
0: Sí, i aleshores doncs, també tècniques de meditació, de psicologia occidental, ho va anar, doncs, això, fent una simbiosi d'allò que més li servia. I bueno, va fer això, conferències, retirs. Ja ha gravat un retir molt curtet. Està només en anglès, la gravació, i és una gravació, clar, d'abans l'any 87. Programes de televisió. També vaig trobar un programa de televisió.
2: Aquí?
0: Als Estats Units.
2: Estats Units.
0: Si hi ha la versió, diguem-ne, que està només en anglès, que aquesta, doncs, entra en les preguntes de la gent i hi ha més contes, i la versió que té subtítols, que aquesta falten contes.
2: Bueno.
0: Però
2: és que ho poden buscar.
0: Es pot buscar, sí,
2: pot
0: sí,
2: buscar.
0: Sí.
2: Està a YouTube.
0: És veure-la amb ella explicar-se. Sí, està a YouTube. Amb aquesta passió... Amb aquesta claredat, amb aquesta alegria, és tot un goig.
3: I... És que jo penso, Emma,
0: sí,
3: que el viatge d'equipatge vol dir que tu quan arribes amb res. I quan te'n vas amb sense res. O sigui que només te'n vas amb el que has donat. O sigui que aquest home era un savi perquè sabia que tot plegat a l'equipatge no era... Només que donar aquest fet de trobar-te amb tu mateix i trobar aquesta espiritualitat pura. Que quan ell parla, jo crec que el que vol és que quan diu despertem, es vol indicar que hi ha un camí cap a l'interior i que tot plegat, si arribem a aquest camí, ja no ens cal equipatge, o sigui, ja hem fet el que teníem que fer. De fet, aquesta vida jo penso que està plena de reencarnacions i quan diem que tot està bé vol dir que tu pots reencarnar tantes vegades com vulguis i que no hi ha problema, però si vols avançar i vols fer menys reencarnacions tens que trobar-te amb el teu interior i millorar, veure les coses des d'una perspectiva més des del ser intern.
2: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Sí que estaria bé amb diverses conferències, li he sentit, en una no sabia de qui era la cita, això de que la vida és allò que et passa mentre fas plans, mentre fas altres plans. A la primera conferència no sabia de qui era, algú ha dit. A la segona ja algú li havia dit que era John Lennon.
2: John Lennon, i és la música que es tria.
0: I llavors, clar, quan em vas dir música, dic, home... Ai, quina cançó apareix, això, on apareix això. Sí. I és una cançó dedicada al seu fill. Es diu Beautiful Boy. Hi ha un moment en què diu això. Life's what happens while you're making other plans.
2: Doncs l'escoltem.
0: Sí.
2: Joan, ens poses la cançó? Vinga, som-hi.

0: I se sent la rialleta l'Anthony de Melo, que li encantava canviar coses, i el fullet de la ràdio ha ajudat per en Joan, ens ha posat en lloc de Beautiful Boy una que té un títol magnífic, que es diu Give Me Some Truth, dona'm una mica de veritat. Mm-hmm. Era el que ell anava pels llocs donant trossets mm-hmm. de veritat de qui volgués escoltar-lo. De manera que bé el fullet de la ràdio, això que ens ha regalat.
1: Bueno, sempre sí. funciona el fullet de la sí. ràdio, sempre està per aquí. Sempre, sempre, sempre.
0: Tant que sí.
1: Doncs vinga, som-hi. Ara sí que podríem passar a les creences, el que ell creia, no?
0: Sí, sí.
1: Les seves creences, sí. falses creences, de fet.
0: Sí, perquè clar, en principi ell deia que la tragèdia humana no era el pecat, sinó la inconsciència. La ignorància. Que vivim adormits, adormides, que reaccionem guiades per programacions que no reconeixem. I com que no les reconeixem...
1: Però fixa-t'hi que això és el plat fort d'avui. Avui dia es treballa la consciència, el ser conscient, i saber que allò que tu tens en el cap donant-te voltes, doncs són pensaments, que de vegades són certs i de vegades no.
0: Sí. Ell deia, diu, no, tu no és culpa de l'altre, no és culpa teva, és culpa, deia, de la teva programació. I qui te l'ha posada tampoc és culpable perquè estava fent el que li havien fet amb ell. Per tant, bueno, de fet, ell deia, m'agrada molt la definició que dona de maduresa, diu, la maduresa és quan ja no culpes ningú, ni a l'altre, ni a tu.
1: Bueno, això és un procés, eh?
0: Maduresa. Ni a l'altre, ni a tu. Veus el que hi ha, mires què s'hi pot fer i actues. Maduresa. Ah, no sé d'on t'he sortit això, però venia...
1: No, però m'encanta, eh? Sí, la definició que acabes de donar és magnífica. Mires el que hi ha, mires el que pots fer i endavant.
0: I endavant.
1: Sense que hi hagi judici ni cap enfora, i sobretot, que és el més difícil de desarrelar. Cap a tu.
2: Cap a tu.
1: Sí. Cap a tu.
0: Clar, això implica actuar. Perquè algun cop deia una persona, clar, és que si tu mires cap a dintre l'espiritualitat, aleshores, doncs... I que no actues en el món exterior. No, més encara. Més, perquè des de la consciència, des de no deixar-te portar per aquestes reaccions contra l'altre, contra tu, tens tota l'energia per a tu. Ell explicava d'un, no recordo ara l'autor xinès, el tindré per aquí, tant se val, que deia, diu, l'arquer, el bon arquer, quan dispara la seva fletxa sense cap voler cap resultat, fa servir tota la seva traça. Quan dispara per una copa de bronze, ja es comença a posar nerviós. Quan dispara perquè si guanya li donaran una medalla d'or, es posa molt més nerviós. Veu dues dianes al final. No. És el que es diu en el Bhagavad Gita. Aviam si sabré trobar... crec que és Arjuna, pregunta al senyor Krishna que si ha d'entrar en combat, el senyor Krishna li diu sí, entra fins a dintre tot el combat amb el cor en pau. I aquí està la cosa, amb el cor en pau. I amb el cor en pau puc actuar, prendre decisions, implicar-me, tot. Però amb el cor en pau, perquè si ho faig des de la reacció, des de la ira, estic gastant tota l'energia en aquesta ira i no me'n queda per actuar. I a part que prenc decisions absurdes.
1: Això seria una mica, Imma, la presència, no?
0: Clar, la presència.
1: Actuar amb presència. No menjant el tarro, ni cap aquí ni cap allà, posant objectius en el que estàs fent. No, presència. I fer. I fer.
0: I tenir els ulls ben oberts i mirar. Diu, no es pot canviar el que no s'entén. No es pot canviar el que no es veu. I molt important, no es pot estimar el que no es veu. Quan a l'altre, el que tinc a davant, el que jo veig és les idees que tinc sobre ell, no l'estic veient. Estic veient les meves idees sobre ell.
2: És la teoria, Imma, de... Si estàs veient una pel·lícula, quina opció tries? La de pel·lícula, la d'observador o la de pantalla? Si tries la de la pel·lícula, estàs perdut perquè et deixes guiar per la història de la pel·lícula. Si tries a l'observador, tot el que veus està influenciat per el que tu penses i les teves creences. L'únic que no varia i que no canvia és la pantalla, sobre la que es pot posar tot el que tu vulguis, i de fet és igual, perquè no varia res, no? Aquest home estava a la pantalla, o sigui, no estava ni a l'observador ni a la pel·lícula.
1: Clar, la pantalla, que en el cas que ha explicat la Imma, seria la persona. Tu no hi pots posar el teu judici ni el que tu saps d'idees, ni pots mirar més enllà, sinó pots mirar el que tens al davant i observar.
2: És el ser, Rim. La persona és l'observador. El ser interior és la pantalla. Ell no canvia.
1: No, no, em deien l'exemple, que tu estàs davant d'una persona i no la pots estimar si no la veus.
2: Però veure-la no és veure-la amb els ulls, perquè llavors...
1: No, sí, no és veure-la amb els ulls.
2: Influeix la percepció.
1: Sí, sí.
2: És veure-la més enllà del cor, o sigui que tot plegat la veus com tu mateix, o sigui que, de fet, és igual que tu.
1: Sí, sí.
0: Sí, doncs això clar, és un pas...
1: Això és un pas més.
0: Cap on s'ha, és a dir, una meta cap on s'ha d'anar tombant. La major part d'éssers humans no estem en aquest lloc cap al qual s'ha de tendir, sento, però almenys ser conscients que tenim falses creences, que tenim programacions, que hi ha coses que no ens permeten veure allò que ni diem realitat de manera clara. Primera creença, per posar un ordre. Creure que hi ha coses, que hi ha persones, que alguna cosa em pot fer feliç. No, això és fals. Perquè, és a dir, creure que hi ha coses, que hi ha persones que em poden fer feliç, és a dir, sense les quals no puc ser feliç. No puc ser feliç. La felicitat, és a dir, que això també és una etiqueta molt difícilment descriptible, però si ha de dependre que jo sigui feliç d'alguna cosa externa a mi, ja estic atrapada. Ja estic atrapada en el patiment.
2: És que llavors estem amb el desig, més que amb la felicitat.
0: Sí, clar, el desig i, encara més enllà, l'aferrament.
2: Exacte.
0: La fixació. Ell cita molt sovint el que diu el vell Buda: en el món hi ha patiment, la causa del patiment és el desig, i deixa molt clar que el desig no vol dir... Sense desig de ser aquí jo no hauria vingut, aquest desig. No, es refereix al desig en sentit d'apego, que es diu en castellà, d'aferrament, de fixació. La causa del patiment és el desig, l'aferrament. La dissolució del patiment és que no hi hagi aferrament. No et necessito per ser feliç. Ets aquí amb mi. Està molt bé. No ets aquí amb mi. També està molt bé. Perquè en el moment en què depenc d'algú, d'alguna cosa per ser feliç, ja m'he tornat jo esclava i, a més, ja intentaré manipular l'altre, controlar-lo perquè no m'abandoni. Amb la qual cosa ja estic provocant patiment en mi i en l'altre, inevitablement.
2: I privant de llibertat a l'un i a l'altre.
0: Diu, no hi ha pitjor esclavatge que necessitar ser estimada. Que necessitar ser estimat. En quan necessito ser estimada, em convertiré en esclava de qui sigui per resoldre aquesta necessitat. Ell diu, només hi ha una necessitat. Una, estimar. Estima, deia Agustí, estima i fes el que vulguis. Sant Agustí. Això... Però, clar, se'ns programa, no?, des de petits, no?, amb això. Les cançons aquestes d'amor, que són, de fet, són de drogadicció, la major part de cançons, aquestes d'amor. No puc viure sense tu, ets la meva vida... Però m'estic enganxant al coll d'aquella persona.
2: Ui, això ara també ha canviat, perquè ara aquest aferrament és diferent, és més heavy.
0: Però s'aferrament igual, de manera sí, sí, que el patiment segueix sent el mateix. I se'ns ha ensenyat des de petits que està clar que un bebè molt petit depèn la seva supervivència de ser estimat i cuidat. Mm. Sens dubte. Perquè és que si no es morirà. Per tant, aprèn, però clar, una cosa és que em cuidin i l'altra és, que aquesta és una altra de les falses creences, no? El necessitar l'aprovació, l'amor de l'altre. És a dir, associem seguretat i supervivència amb amor. No, no, no. Perquè us passem a dependre de l'amor dels altres.
2: Sí, sí, hi ha estudis de nens que han nascut i els pares han mort i han tingut que ser adoptats o que estan a institucions que les recullen, que tenen un problema molt greu, que és aquesta falta de carinyo.
1: Però ve de la falsa creença, perquè els nens que en un entorn familiar els han ajudat a ser autònoms des de petits, vull dir, una cosa és jo donar-te els mitjans perquè tu puguis ser autònom, autònom vol dir aquelles necessitats bàsiques que tu pots cobrir segons les edats, això és donar-li llibertat al nen, autonomia. I nens amb famílies o sense famílies, si aprenen des d'aquí, des de l'autonomia, no necessitarà, no crearan la dependència.
2: Però jo aniria una mica més enllà, perquè això també pot ser perillós, perquè molts nens, els pares volen ser que siguin el que ells han estat. Llavors també és una manera d'inculcar un camí que tampoc és correcte. Jo estic més d'acord amb el que diu la Imma, estimar. Simplement estimar.
1: Sí, sí, però és que jo el que dic és que implica estimar. Implica que el nen aprèn a estimar-se ell mateix.
2: Perquè tu li pots donar una educació bona, li pots donar molts coneixements, i vols dir que li estàs dient des de que sigui ben petit que s'ha d'arquitectar...
1: No, l'autonomia des de l'estimació. Carles, l'autonomia des de saber què necessito, què necessito per cobrir les meves necessitats. Jo com em cuido, que és diferent. Jo no estic parlant d'unes altres autonomies, no. Parlo d'aquesta, que no dependre, no dependre ara, des d'aquí.
2: Ara com a avi, que sóc, m'ho miro d'una forma diferent, és a dir, tu has vingut amb aquest món a fer un camí. Jo tinc que protegir-te perquè el facis de la millor manera possible, però sense modificar, sense estimant-te només, donant-te tota la llibertat perquè siguis el que vulguis. Si vols ser cantant, si vols ser fuster, si vols ser el que tu vulguis ser, perquè tu has vingut amb una missió i aquesta missió és teva, no és meva. Entre menys condicionants hi hagi, millor.
1: Sí, sí, se'ls ha d'acompanyar, però no decidir, evidentment.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, estem d'acord.
0: Sí. M'ha vingut un d'això de dependre, sí. Diu, una dona li pregunta al seu fill adolescent. Escolta, què li agrada a la Mary, perquè la Mary és la seva promesa, què li agrada a la Mary de tu? Què hi troba en tu? I el noi li contesta, el que la Mary li agrada de mi és que sóc atractiu, que sóc intel·ligent i que sóc una gran companyia per ella. I la mare continua preguntant, i a tu, fill meu, a tu què t'agrada de la Mary? Oi, el que m'agrada de la Mary és que em troba atractiu, intel·ligent i una gran companyia per ella.
1: Clar, sí, sí, clar. Aquí
0: és... Clar, el que trobes algú a qui jo agrado... Aquella de la mitja taronja, Déu meu, és com una mena, no? És a dir, què li estic oferint a l'altre si és que volem viure junts, si volem caminar junts? La meitat de mi, perquè... No, és a dir, ara entraríem en això de les cançons de drogadicció, però si us sembla, tenim a punt aquella cançó de Beautiful Boy.
1: Sí, però abans m'agradaria dir una cosa que per acabar d'explicar-lo, a cuidar-te tu mateix, i estar amb tu i ser autònom, que no vol dir... no escoltar els altres, que no vol dir el centralisme. No? Perquè aquest una mica, aquest exemple que has posat justament era el del centralisme, no? Estic tan centrant en mi que l'únic que veig en l'altre sóc jo. No és aquesta la idea, no. La idea és saber qui ets tu per veure els altres.
0: Per això,
1: és diferent, no?
0: Per això en de Melo en fa aquesta caricatura. No, fa aquesta caricatura.
1: Exactament.
0: De tal, només des de mi sencera puc estimar-te a tu sencer.
2: Hi ha dues coses, Rim.
1: Digues.
2: Hi ha la unitat i hi ha la dualitat. Tu ho pots veure des de la dualitat i veuràs. Des de la dualitat, diferències de tu i els altres, i si ho veus des de la unitat, veuràs que tot és energia i tot és amor. Llavors, si et posiciones a la unitat i ho mires no amb els ulls, sinó ho mires amb el cor o amb aquesta part tan profunda que jo li dic que és ser verdadero, estàs a la unitat i, per tant, o sigui, ja no veus diferències. No cal veure els altres, o sigui, t'estàs veient dintre d'un món que està funcionant amb unes regles i amb unes normes, i tu tens que viure perquè tens un projecte, però sense veure diferències i sense jutjar, sense criticar i sense veure ningú més que tu.
1: Però és que ho està, jo m'arriba, com ho dius, com imposició, sense. O sigui, torna a ser com a marcar. I justament el procés és, crec jo, caminar, i en el moment que estàs aniràs veient el que toca, el que pots fer i obrir camí. Vull dir, el que no puc és tornar a enganxar-me en això és el que haig de fer. Saps? Aquí em patina una mica a tornar a ser com imposició, no? Que és la norma de que ens han dit que hem de fer. El que passa és que estem canviant l'enfoque de les normes una mica. I no és ben bé això. El procés, jo estaré en un nivell i en un punt, tu estaràs en un altre nivell i en un altre punt, i la Imma en un altre, i el Joan, i cadascú. I cadascú veurà dintre d'aquest context de canvi el que pot i no pot fer.
2: Però això és la dualitat,
1: Hi ha gent que està a la dualitat i gent que ja no està, que està... I no tothom està en el... I no sempre estàs en el mateix procés.
2: Tu tens llibertat total, com deia el de Melo, quan entens que hi ha una unitat.
1: Sí, sí.
2: I te'n vas tranquil perquè dius he fet tot el que tenia que fer.
1: Sí, sí, sí, jo amb això estic d'acord. Però el que t'especificava és... Per

0: són, i llavors, o sigui, dintre d'aquest son tot passa, i quan et despertes dius, bueno, ja ha passat, o sigui, no és real, això. I estàs vivint i és un son també, o sigui que...
1: Sí, és el mateix, el mateix que estava dient jo dels pensaments. Hi ha pensaments que et venen pel cap i dius, això és només un pensament, igual que ve, se'n va, perquè només és un pensament, no és real. L'estic creant jo. És el mateix, m'entens? Però que sí que és cert que cada persona tenim un procés, un camí, i que aquest és el que s'ha de respectar. I estigui on t'estigui, i vegi com vegi. Donar pistes.
0: Recorda,
1: si vol,
0: el senyor aquest que estava a l'església i que deia el mossèn, si parlava amb Déu o si Déu parlava amb ell, i l'home deia que estava escoltant només.
1: Sí, sí.
0: Perquè Déu també l'escoltava.
1: Clar, el silenci.
0: No cal actuar, o sigui, simplement és estar.
1: Sí, jo estic d'acord amb tu. Però entens el que vull dir? Entens el que vull dir, Carlos?
0: Ho entenc com una cosa primària, però cal una mica avançar en aquest tema, perquè en principi es tracta d'avançar dintre de l'espiritualitat.
1: Sí, sí. Però jo estem en un programa de ràdio que és obert, i jo respecto en el punt que estigui cada persona.
0: Sí, sí, això està allà també. Pues,
1: això és al que em referia.
0: Un està en una carrera i pot estar el primer curs o pot estar el cinquè.
1: Aquí,
0: o sigui,
1: aquí és on vaig.
0: I el que
1: no podem dir taxativament això o allò, perquè no toca. No és el lloc, perquè és obert. I cada persona ho pot sentir i escoltar des d'un punt o des d'un altre. I tots són vàlids.
0: Estem parlant del de Melo, que el de Melo estava com molt avançat.
2: Sí, i justament molt avançat, era perfectament capaç, igual que aquell que ja ha arribat al final del corriol, però que l'ha passat, poder veure com els que ara estan tot just al començament, ell ha estat en aquell començament, i poder-hi comunicar, per anar dient, ei, mireu, les passes que jo he fet, vosaltres podeu caminar també per aquest corriol, però es dirigeix a les persones que potser que ara estan tots rumiant si posen un peu, el que ja ha fet 2 metres, el que...
1: Sí,
0: perquè si no estem amb aquesta història, que ell també va comentar, d'un pare que parla amb el seu fill i li diu, fill, desperta. No, papa, no, que no vull anar al col·le. Desperta, fill, que ja és l'hora. No, papa, que no vull anar al col·le, que em peguen, em renyen, no em tracten bé. Va, fill, que és la teva obligació. Papa, que no vull, que no vull, que no vull. Va, fill, que ets el director de l'escola. Vinga, espavila.
1: Sí. Pobret.
2: Sí.
1: Pobrets directors d'escola.
2: Sí.
1: Tanquem una mica. Ens
2: sí,
1: queden...
2: tanquem una miqueta, sí.
1: Ens queden uns minuts de programa. Sí. Anem a tancar-lo ja. De fet, hem parlat de les creences.
2: Sí.
1: I hem anat intercalant històries i contes que va deixar...
2: Sí.
1: Com a llumetes, no? Per entendre i per aplicar.
2: Sí.
0: Jo el curs de miracles està molt relacionat, veritat, amb el que ell pensava.
2: Sí, però hauríem d'anar... Sí, sí. Bueno, és que tot el... És a dir, quan es veu la unitat, tothom que assenyala cap a la unitat, vingui del budisme, vingui de... On sigui, acaben assenyalant al mateix lloc. Per tant, clar, tots tenen a veure.
0: Exacte.
2: Tots. Tots s'acaben parlant del mateix. Amb llenguatges diferents.
1: Exactament. Amplitud
2: s'acaben
1: i...
2: el mateix.
1: Que és la, perquè, la riquesa si no que hi ha.
0: Per si no queda clar que amb el Miquel el dimecres que ve...
1: El José Miguel, ui, no sé si...
0: No, el Miquel. El Miquel.
1: Ah, Miguel Iribarren.
0: Que l'escoltin amb ell, que és la continuació del Miquel.
2: Sí.
1: Però el que vull dir és que això és la riquesa, no? De que hi hagi tanta gent des de tant, parlant des de tants registres, donant pistes, no? Sí. Perquè puguem realment arribar a aquesta unitat i a aquesta estimació per tots. O sigui, per tots.
2: Sí. I recomanar... Ens hem deixat unes quantes, per tant, si tenim algun altre programa, estarà bonic de... Perquè algunes
1: pots
2: són realment molt sucoses.
1: Pots tancar el programa com vulguis.
2: Eh?
1: I ens falta una cançoneta que hem dit que l'escoltaríem.
2: Val, sí. Mira, les deixo anar i si dono temps algun dia d'ampliar-les. La creença falsa de que si no t'amoïnes no ets humana i que si no t'amoïnes no actuaries. Que t'has d'amoïnar. Que davant d'una desgràcia ha d'haver-hi el que passa la desgràcia i tu amoïnant-hi també patint. Falsa creença, absolutament. Que el dolor

0: de ser causa de patiment. El dolor i el patiment no tenen per què anar junts necessàriament en absolut. El dolor no és opcional, el dolor forma part del cos físic, el patiment li afegeixo jo. I la falsa creença de que hem de conceptualitzar tot. Mireu, diu, ningú mai s'ha emborratxat a còpia de comprendre intel·lectualment la paraula vi.
1: Molt bona aquesta.
0: És que és molt bon. És molt bo. Molt recomanable. En tanco amb un, perquè aquest és el seu preferit. El seu preferit.
1: Vinga, és molt curtet. Tanquem amb ell és molt i curtet. Després ja posem la...
0: Sí. Un monjo mendicant troba un diamant. Troba un diamant i el guarda al seu sarró. I pel camí es troba un viatger, van conversant, i quan el monjo treu el seu menjar del sarró, es veu la pedra. I el viatger li demana la pedra. Escolta, aquesta pedra me la podries donar. El monjo tranquil·lament agafa el diamant i li regala. El viatger agafa el diamant i se'n va.
1: Oh.
0: Però hores després torna a buscar el monjo. Li torna el diamant i li demana la riquesa que li permet desprendre's tan fàcilment d'allò que ell troba tan valuós. Què tens tu que et permet donar-me aquest diamant? Dóna-m'ho. Aquest era el preferit, en Daniela. Penso que per tancar aquest estaria molt bé, però en tenim
1: bueno, podríem fer més. La reflexió, no?
2: Sobre hi havia un altre que en sí. principi era un monjo que volia meditar i estava al mig d'un llac. Diu, mira, si m'allunyo una mica del poble, en principi, o sigui, meditaré més bé. I amb aquestes, que sent un cop, o sigui, llavors diu, bueno, ja m'han donat un cop, ja m'han tret a la meva meditació, mare meva, quin desastre, obre els ulls i se n'adona que era una barqueta que havia sortit del port i estava buida i amb la mà, amb el moviment de les ones, li havia donat un cop. I en aquell moment es va il·luminar perquè, clar, va pensar que no era un problema dels altres, sinó que era un problema d'ell.
0: Clar.
1: Sí, sí, clar, bueno, sí. És que una de les sí. normes, no?, d'allò de dir les coses no són sí. del que jo veig a fora, sinó que és com jo ho miro, com jo ho sento,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, fins aquí ha sigut un plaer compartir sí. avui amb vosaltres aquesta
0: Gràcies
1: saviesa,
0: sí.
1: aquestes reflexions que ens poden ajudar en el dia a dia.
2: Podem tornar a parlar del Demelo una altra vegada?
1: Sí, podem. Podem. Sí. Ho deixem anar a l'aire i arribarà un altre dia.
0: En tenim guardats en
1: un munt.
2: Un munt de contes.
1: Tanquem aquí. Moltes gràcies, Carlos. Moltes gràcies, Imma.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Joan.
2: Gràcies a tu i gràcies a l'audiència.
1: I a l'audiència de Ràdio Arenys, que sí. ens permet fer programes d'aquest tipus. Sí. I tanquem amb la música de sí. Joan Lennon. Aquesta sí que
0: sí,
1: és la
0: aquesta
1: de...
0: sí.
1: Quina?
0: Beautiful Boy.
1: Tradueix?
0: Nen bonic.
1: Nen bonic.
0: Nen bonic. I és doncs... on diu això de que la vida és el que et passa mentre fas plans.
1: Doncs res, la vida és allò que passa mentre estem plans. Doncs vivim-la i deixem de fer plans.
2: Dedicada al seu fill.
0: Sí, dedicada al seu fill, Sean.
1: Doncs molt bé. Fins sí. aquí el Mediterrània d'aquesta setmana. Fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El vaixell afectat pel brot d'antivirus ha salpat a 3:15 de la nit rumb a la illa de Tenerife, on arribarà dissabte. Els 13 passatgers i el tripulant espanyol del creuer passaran una quarantena a l'Hospital Militar Central Gómez Ulla de Madrid. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen. L'antivirus s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que el virus conegut és un virus conegut, volem dir, i no es pot passar la malaltia de manera asimptomàtica. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda, que poden passar coses, sempre poden passar coses, no? Però realment a l'escenari, en aquest sentit, pensem que no cal anar més enllà del que realment sabem.
1: I aquesta tarda s'ha signat un conveni entre la Generalitat i diverses entitats del sector social per equiparar els salaris de les plantilles d'aquest sector amb els de l'administració pública. El document estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina. I els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquest dimecres alumnes de l'Institut de Mataró a la recerca d'una pistola Taser. Ha estat el centre qui ha alertat la policia catalana davant de la sospita que un alumne duia aquesta arma. Agents s'han presentat a l'institut i han escorcollat els alumnes en presència dels docents en una classe de tercer d'ESO, que sembla que de moment no s'ha trobat l'aparell. I l'Ajuntament de Vic ha informat que la regidora d'Ara Vic, Elisenda Carrera, ha demanat formalment deixar el grup polític i passar a ser regidora no adscrita. La decisió arriba l'endemà que Ara Vic demanés públicament que desmentís els rumors d'haver fitxat per Aliança Catalana. I un home mort en un xoc frontal a la Nacional 2 a Malgrat al Maresme. Els fets han passat a 4:45 de la tarda. Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre els dos turismes. A conseqüència de l'accident, ha mort un dels conductors. Es tracta d'un home de 56 anys, veí d'Argentona. La conductora de l'altre turisme ha resultat ferida greu i l'han traslladada a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 36 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
0: Ràdio Arenys, la primera en informació. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda, com sempre, a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, avui un nou tema, què tal?
1: Hola, doncs sí, un nou tema. Esperem que a l'audiència li agradi.
0: Li agradi que hi hagi un augment, no?, considerable de l'audiència.
1: Hombre, sempre està bé que vingui més col·laboradors i esperem que l'audiència sigui de l'agrat al programa.
0: Molt bé, doncs també donarem pas doncs, a la Eva Sallés, que darrerament la tenim aquí com a col·laboradora. Encantat, què tal, com estàs avui?
2: Hola, Josep, encantada una altra vegada de saludar-te, de veure't amb en Iago i amb un...
0: No, ja pots introduir-lo, ja.
2: Bueno, amb un nou amic que tindrem aquí amb nosaltres.
0: Per això.
2: I, bueno, avui el tema ve fort. Bueno, ve fort no, és interessant des del meu punt de vista.
0: És interessant, exactament. Doncs res, tindrem aquí un convidat especial que també li deixem les portes obertes, com molts de vosaltres doncs, heu estat aquí amb nosaltres. Per tant, que hem dit al començament, vine com a oïdor, no, dic vine i participa, gaudeix, disfruta. Ell és en Miguel Ángel Segura, és periodista, consultor d'empreses i coach. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Sí.
3: Y bueno, pues a hablar con vosotros un poco de astrología o de lo que queráis.
0: De lo que vulguem. Doncs molt bé, tot seguit hem de saludar, com no, doncs diguéssim, el nostre comandant del nostre vaixell o de la nostra nau. Ell és en Joan Bosch. Què tal, Joan?
4: Bé, aquí esperant per començar ja el programa. Josep, avui tenim aquí una bona colla de convidats, eh?
0: No hi cabrem al final,
4: cabrem.
0: Haurem d'anar al segon estudi,
4: Haurem de fer commutació d'estudis, aquí,
0: jo diria
4: eh?
0: Que sí, eh?
4: Que ja ho havíem fet, eh?
0: Sí, ho havíem fet alguna vegada.
4: Alguna havíem fet algun cop, eh? Doncs avui, escolta'm, avui feia temps que no ens cridàvem, però... la Miss Marfell i el senyor Poirot necessiten de la nostra ajuda i hem d'anar agafant cagant llets a l'Orient Express perquè aquí hi ha un misteri que hem de resoldre.
0: Hi ha un misteri, no? A sí, veure, sí, sí, què sí, és sí. Miss Marfell que ens crida aquesta vegada?
4: Sí, avui la Miss Marfell.
0: Miss Marfell,
4: el Poirot està de vacances.
0: Està de vacances, no, ben fet que fa perquè cada setmana té un esdeveniment.
4: No para aquest home.
0: Doncs molt bé, doncs res, amics i amigues, ja ho sabeu. Mira, ara mateix passa per aquí, anirà passant per diferents estacions d'aquí la nostra comarca. Doncs pugeu. No van plens aquests trens com els d'aquí.
4: No van plens. Aquests van a rebentar els d'aquí, eh? Els de la Renfe, escolta, més val agafar un de vapor que no un d'aquests d'aquí, eh? Perquè malament rai.
0: Doncs molt bé. Ens agrada, ja saps tu, l'experiència de viure en el tren. No has de conduir, no has de fer res. Pots llegir, mirar, escoltar. I escoltar Temps de Salut.
4: Això sempre.
0: Doncs res, comencem. Avui a Temps de Salut ens atrem un nou tema relacionat amb el coneixement, els astres i la vida humana. Explorarem el que és l'astrologia en clau de salut i ho farem amb una mirada diferent, l'astrologia humanista. Segurament que moltes vegades ens hem preguntat si els astres tenen una influència sobre les persones o si ens marquen un destí o ens ensenyen quines són les nostres fortaleses i virtuts. Aquestes preguntes són el punt de partida de l'astrologia. Però què és exactament l'astrologia? En la seva essència és un llenguatge simbòlic que estudia la relació entre els moviments dels planetes i l'existència humana sobre la Terra, per la qual cosa no és una ciència, però fa milers i milers d'anys que ha acompanyat a civilitzacions antigues com ara els babilonis, els inques, els maies, els grecs, entre d'altres, per entendre cicles, personalitats i moments vitals. Avui coneixerem de prop l'astrologia i descobrirem què estudia, per a què s'utilitza i com ens influencien els astres, per després apropar-nos a l'astrologia humanista, una de les corrents que avui està més present i que té més força, i que es basa en la idea que el mapa astral, és a dir, el dibuix del cel en el moment de que vam néixer, no és un destí escrit, sinó un mapa de potencialitats. Cada planeta, cada signe, representa una funció psicològica, música, emocions, comunicació, voluntat, i l'objectiu és interpretar-les per créixer com a persones. En l'entrevista d'avui conversarem amb en Josep Guarch Busquets perquè ens en parli i ens ho expliqui. En Josep és astròleg humanista, terapeuta floral i homeòpata, formador d'astrologia i teràpia floral. La seva inquietud per entendre la vida des de l'esoterisme el va portar a estudiar astrologia amb tan sols 12 anys, després de destacar en les diferents branques de l'astrologia. Es centra en el desenvolupament de l'astrologia humanista, tant a nivell de consulta com acadèmica. És autor de les següents obres: L'alquímia de la personalitat i La fuerza sanadora de los metales, i viu a Barcelona.

0: Molt bé, molt bé, molt bé. Després d'aquest preàmbul, aquesta introducció que sempre ens agrada fer perquè estigueu aquí a l'expectativa, perquè ens estigueu escoltant i gaudiu d'aquest programa, doncs, bueno, és un programa nou, no?, que ens estrenem avui aquí, és veritat, mai havíem parlat d'astrologia ni d'astrologia humanista. Esperem que ho gaudiu. En primer lloc, Josep, donar-te la benvinguda a Temps de Salut. Ja
1: Hola,
0: et tenim aquí.
1: Josep, gràcies, gràcies per convidar-me.
0: Doncs res, gràcies a tu per estar aquí, et donarem aquesta benvinguda i sàpigues que aquesta casa, aquesta ràdio, és la casa de tots, o sigui que estàs aquí convidat. En altres ocasions o en un altre moment que pactem.
1: Exacte.
0: Endavant, Iago, que ell començarà el repertori d'aquest guió.
2: Doncs mira, vas començar a estudiar astrologia amb només 12 anys.
1: Sí.
2: És una cosa que és molt poc habitual, veure una persona amb una edat amb tanta joventut estudiar un tema que no és comú a la societat. Què et va portar a escollir aquest tema?
1: Mira, bàsicament et diria que, tot i que molta gent podria pensar que un nen es podia sentir tret per un tema com aquest, per una qüestió com conèixer el futur o l'adivinació, res més lluny de la veritat, el que a mi em va treure de l'astrologia va ser precisament veure i descobrir que era una eina d'autoconeixement impressionant. Haig de dir que és cert que jo començo a estudiar astrologia en 12 anys, però en 15 m'estava llegint les obres completes d'en Sigmund Freud. O sigui que això ja dona detall...
0: Ja dona detall!
1: ...de què era el que m'interessava en realitat de l'astrologia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Hem de tenir en compte que jo començo a estudiar astrologia a l'època de la dictadura, en un moment en el que l'astrologia estava prohibida per llei i podies anar a parar a la presó. Per tant, el meu primer llibre d'astrologia va entrar a Catalunya a través de la clandestinitat venint de l'Argentina.
0: Vaja!
2: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Doncs sí que ara anem una mica més enllà. Explica'ns què és l'astrologia.
1: Mira, l'astrologia, per mi, tal com jo l'entenc, és una de les eines d'autoconeixement més profundes que hi ha. Evidentment que coneixem altres aplicacions, com pot ser la previsió de futur, l'aplicació dintre l'àmbit de l'empresa, perquè l'astrologia és un abast de coneixement tan gran que es pot aplicar en molts àmbits i, de fet, dintre la mateixa astrologia hi ha moltes disciplines. Jo m'he centrat, bàsicament, en el tema de l'individu, de la personalitat.
0: Aleshores, diguéssim que estudia, doncs, diverses branques, o sigui, la personalitat. Què pot estudiar més l'astrologia?
1: Bé, pensa que podem projectar-ho sobre qualsevol àmbit de la vida de la persona. Per tant, l'àmbit professional, l'àmbit afectiu, l'àmbit a la llar, les relacions, els nens, els infants, els viatges, ho podem projectar en tots els àmbits de la vida.
0: Molt bé, doncs, aleshores, per a què s'utilitza l'astrologia? Per adivinar... per saber, per donar coneixement...
1: Mira, a mi la veritat és que jo no m'he sentit mai identificat amb la paraula endevinar.
0: No.
1: Bàsicament perquè quan utilitzem aquesta paraula la gent es queda amb la idea de quelcom que no es pot modificar.
0: Exacte.
1: I per tant que l'astrologia està sotmesa a una sèrie de predestinacions i que et condemnen a viure una determinada realitat. L'astrologia, en realitat, és una eina dinàmica i, per tant, el que fa és acompanyar-te en tot el seu procés de desenvolupament i de creixement.
0: Això és el que tu estudies i tu és el que tu practiques.
1: Sí, entenc que això és la base de l'astrologia.
0: És la base, aquesta és la teva visió personal.
1: I que per aquest motiu va ser creada. El que passa que és cert que ja han hagut usos, alguns fins i tot no molt... Vaja, jo no els destacaria, per descomptat.
0: Doncs no els destaquem. Eva, vols comentar alguna
3: cosa? Sí, creus que el fet d'aquesta gent que es dedica a tirar les cartes, a llegir les mans, pot confondre a la societat amb el que és exactament l'astrologia i confondre-ho i poder desvalorar el que és el fet de l'astrologia?
1: Mira, d'entrada hi ha un tema que és la paraula en si. Astrologos, astrologia ve d'astrologos. Per tant, el saber de les estrelles. Quan pretenem endevinar a través d'eines que formen part de l'astrologia, ens hem introduït en una tècnica, no en un saber, que es denomina astromància. Llavors, no s'ha de confondre mai l'astromància amb l'astrologia. L'astrologia és un saber. I aquí permetem, Josep, que jo marqui una diferenciació de tot el que tu has dit. Jo sí crec que és una ciència. El que passa que el problema està amb qui l'ha de reconèixer. Perquè les ciències només són aquelles que d'alguna manera accepten els científics. Què passa? Que tenen un poder sobrehumà per decidir què és o què no és ciència. Els científics no s'equivoquen mai. Ah. Aquesta és
0: està
1: la
0: bé,
1: qüestió.
0: Està bé la consideració, perquè a veure, aquesta informació que jo he dit, ho he dit des de la meva ignorància i de des de les meves lectures, eh? I s'ha de respectar molt, perquè aquí sempre hi ha com dos bàndols, no? Els científics i els no científics.
1: De fet, jo t'haig d'explicar una cosa que moltes Digue'm. Vegades és un tema que sovint surt quan parles de... però l'astrologia quines proves té, no? Mira, va ser precisament el segle passat un matrimoni de científics, en Michel i François Oquelén, científics experts en estadística, estaven, podríem dir, impulsats a desprestigiar l'astrologia públicament, perquè ells, com a científics escèptics, creien que l'astrologia era un saber el qual la gent no havia de seguir. I ells veien que hi havia tanta gent a França que la seguia que van decidir fer un estudi científic rigorós, amb base científica, per arribar a publicar en un estudi que definitivament demostrés la invalidesa de l'astrologia. Però, com a bons científics que són, què és el que van fer? Fer-ho ben fet. I, per tant, van reunir dades de més de 2 milions de dades de naixement. Si no estem parlant de l'estudi que va pretendre fer la Universitat de Barcelona analitzant el signe del zodiac de 100 persones, que això és un riure-se'n de la gent, no? Ah. Estem parlant de 2 milions d'edats de naixement. El que aquest matrimoni va fer va ser agrupar a tota aquesta gent per col·lectius, no? Imagina professors, atletes, gent que tenia característiques concretes i determinades. Uh-huh. Perquè l'estudi fos verdaderament científic, és el que van fer. Van agafar un grup, per exemple, imagina't, el grup d'esportistes d'èlit, i el que van fer va ser mirar des d'un punt de vista astronòmic, no astrològic, si és que hi havia alguna posició coincident en el moment de néixer totes aquestes persones. Estem parlant de diferents activitats esportives, diferents edats, diferents països de procedència, etc. Què es van trobar? Aquí es van trobar amb la primera sorpresa, que és que resulta que hi havia un 85% de les dates de naixement de tots aquests esportistes d'èlit que en el seu moment de néixer hi havia una coincidència planetària en el firmament. Què van fer? Un cop van haver trobat això, hem de tenir en compte que un 85% està molt per sobre de l'atzar, evidentment.
0: I tant que sí.
1: El que van fer va ser, vale, ara anem a veure què diu l'astrologia d'aquesta posició planetària. I es van trobar en la sorpresa que l'astrologia deia d'aquella posició, Mart en elevació, en una carta esportista d'èlit.
0: Ja I veus això, tu, que bé.
1: I això va passar amb tots els col·lectius que van analitzar. La coincidència superava el 80%, per tant, molt per damunt de l'atzar. Uh-huh. De manera que aquest llibre que havien d'escriure, que havia de ser el desprestigi total i absolut de l'astrologia, va convertir-se en una prova científica que demostrava la seva veracitat.
0: Uh-huh. Molt bé, fantàstic. La veritat és que m'encanta sentir-ho, perquè jo ho desconeixia. O sigui, que ara el que farem doncs, és un espai musical, eh? També ens relaxarem, i la veritat és que també a nosaltres doncs, ens agrada compartir la música, que la música és teràpia. Endavant, Joan.
4: Doncs vinga, comencem el nostre trajecte musical i ens arribarem fins a Medellín, Colòmbia, per conèixer un dels èxits de Camilo Echeverri, publicat l'any 2020 i que porta per títol Vida de Rico.

0: Acabem de sentir Vida de Rico del colombià Camilo, una cançó que, si escoltem la seva lletra, el que ens diu és molt senzill. No et puc regalar luxes ni grans riqueses, però et puc oferir una vida plena. Camilo ho resumeix de manera brillant amb el famós "No es vida de rico, pero se pasa bien rico". És una declaració d'intencions on defensa que moments com ballar enganxats o compartir una senzillesa cervesa a la platja valen molt més que qualsevol xampany car. És, en el fons, una oda a allò que realment importa: la companyia, l'entrega i l'amor incondicional per sobre de qualsevol possessió material. Josep, tu ens has suggerit aquest tema. Específicament, què t'ha seduït d'aquest tema?
1: Bé, perquè pel Camilo és un cantant que a mi m'agrada molt.
0: Sí.
1: I bé, com que jo comparteixo molt aquesta visió de la riquesa, no?, que no cal tenir tants diners, i saber gaudir de les poques coses que tens. No?
0: Les poques coses que tens, doncs molt bé. Després d'aquests comentaris musicals del Josep, continuarem amb la nostra entrevista, que està sent molt interessant, però sempre ens queden i ens quedaran preguntes aquí sobre la taula. Iago, endavant.
2: Quina relació hi ha entre l'astrologia i els signes del zodíac?
1: Bé, en realitat no és que hi hagi una relació, és que els signes del zodíac formen part de l'àmbit de l'astrologia. En realitat, els signes del zodíac són una part de la carta astral.
0: Molt bé, Iago, n'hi ha una altra que tenies a punt?
2: Els signes del zodíac es poden... Els signes del zodíac poden conèixer la nostra personalitat?
1: Mira, en realitat estem parlant d'arquetips. Llavors, per arribar a conèixer la personalitat individual, has de veure la carta astral de cada persona, que aquest és el seu mapa.
2: Si és l'orientació de la persona, o sigui, hauries de veure una orientació prèvia.
1: Hauríem de veure tota la carta de la persona, ja podem tenir una visió molt clara de la seva personalitat en profunditat.
0: Què més hi ha per aquí, Iago? En tens alguna altra de preparada? Sí, sembla ser que sí. Bé, doncs, en cas... La començo jo i tu l'acabes, que és que ho tenim preparat i ara estem aquí, doncs ens estem reorganitzant. La informació de l'horòscop és vàlida tant en l'hemisferi nord i sud del nostre planeta?
1: Sí, indiscutiblement. En realitat, les persones, per exemple, de signe Àries, malgrat que aquí l'Àries comenci l'equinoxi de primavera i a l'hemisferi sud sigui l'equinoxi de tardor,
0: Segueixen
1: tenint exactament les mateixes característiques humanes.
3: Quan ens aconsellaries que ens féssim un estudi d'aquests, una carta astral o un estudi humanístic que fas?
1: Mira, jo crec que en el moment en el que un vulgui tenir un bon autoconeixement d'un mateix, però sempre hi ha moments capdals, com per exemple moments en els que tu intueixes que hi poden haver grans canvis a la teva vida. Aquests canvis és fàcil que vinguin desencadenats per moviments planetaris. El fet de fer l'estudi en aquell moment o una mica abans t'ajudarà a entendre el què, el per què i el com de tots aquests canvis que et venen.
0: Sí, que ara anirem entrant una miqueta en aquest argot astrològic, que a vegades sentim paraules que no sabem el que volen dir, i per mi n'hi ha dues que ara voldria que m'aclarissis, no? Quina diferència hi ha amb l'astrologia entre el nostre signe solar i el nostre ascendent?
1: Bé, en realitat, l'explicació és una mica més complexa, no?
0: Sí, però perquè ho entenguem.
1: Mira, el signe solar l'entendríem com el que tu ets.
0: Ah, el que jo sóc.
1: El que jo sóc, exacte. Parlar del sol és parlar del que jo sóc. Que passa que aquí hi ha molts matisos perquè depèn de la profunditat de consciència de la persona i del treball que la persona hagi fet amb ella
0: mateixa. Perdó, el que jo sóc, a veure, què és el que jo mostro o no, el que jo sóc interiorment?
1: El que tu mostres, això és l'ascendent.
0: Ah, ve tu aquí.
1: La teva carta de presentació ve determinada per l'ascendent.
0: L'ascendent, ok.
1: Quan tu te'n vas a una botiga de roba, vas a comprar el teu ascendent.
3: Ah, està bé, això.
1: Quan tu obres l'armari per vestir-te i decidir com et vestiràs, busques el teu ascendent.
0: El meu ascendent.
1: Ho podem fer malament? Sí, ens podem equivocar. Uh-huh. Què passarà? Que llavors la gent no t'entén.
3: Llavors, per què serveix el no ascendent? El que et rigeix, on està...
0: El que jo sóc.
3: Exacte, el que jo sóc, quan el demostrem?
1: Mira, és que en realitat la personalitat, tal com deia Carl Gustav Jung, és un conjunt de subpersonalitats. aquestes subpersonalitats des del punt de vista de l'astrologia venen determinades per quatre signes: el signe solar, el signe lunar, el signe ascendent i el signe de Mart.
0: De Mart?
1: Mart. Aquests quatre signes són els que determinen la personalitat humana. Per tant, el signe solar és el que jo sóc, el signe ascendent és allò que jo mostro, el signe lunar és tota la teva estructura emocional afectiva i el signe de Mart és allò que tu fas. Recorda frases memorables a nivell històric de els identificarem per les seves accions, no? Què és més important? Els erudits han passat segles discutint què defineix més la personalitat d'un ésser humà, si el que és o el que fa.
3: El que fa, no?
1: Bé, en el fons les dues són importants.
0: Bé, és que hi ha tantes teories de personalitat que un servidor, si en cas, mira, podríem fer un programa només de què és la personalitat, quina cara mostrem amb la nostra personalitat. Bé, si en cas ho deixarem per un altre espai i un altre moment. Aquí hi ha una altra pregunta que vol fer el nostre company Miguel Ángel.
4: Yo, una de las preguntas que te quiero hacer es, yo creo, para bajar un poco a tierra lo que es la astrología para la gente de casa, por ejemplo, si tú tienes a Júpiter, que dicen que es el planeta benéfico en el medio cielo, dicen que vas a ser famoso. Entonces, si la gente dice, joder, todo el mundo que tenga Júpiter en el medio cielo, ¿se cumple esta fórmula de que es famoso? Por ejemplo, yo sé que Antonio Banderas lo tiene, pero...
1: No, per descomptat.
4: ¿Cómo va esto?
1: Per descomptat que no. Insisteixo que per fer una anàlisi correcta de totes les característiques que involucren una persona hem de veure el conjunt de la seva carta astral, no només una posició. Per tant, hem d'analitzar absolutament tot, no només una cosa. No? Hi poden haver milions de persones que hagin nascut amb Júpiter al mig cel. De tota manera, jo afegiré que a mi no m'agrada això de benèfic i malèfic, perquè això forma part de l'antiga astrologia que tenia un deix negatiu, un sesgo negatiu, el que jo, evidentment, no comparteixo. Un excés de Júpiter pot ser tan negatiu com un excés de Mart o de Saturn. Per tant, el bo i dolent des de l'astrologia humanista no té cap sentit.
0: No, jo crec que tampoc. Iago, vols fer alguna pregunta més?
2: Per tu, què és la carta astrològica?
1: Mira, la carta és un element molt simple. Imagina que tu, en el moment de néixer, haguessis tingut a les teves mans una càmera fotogràfica amb un mega gran angular capaç de fotografiar en una sola instantània tot el sistema solar. Aquesta imatge des del lloc on tu vas néixer i d'acord amb la data en la que tu has nascut és la imatge celeste del teu naixement. Això és la teva carta astral.
0: Val. Dit això, ara podem fer una altra pregunta. Quins són els elements bàsics en l'astrologia que ens ajudaran a conèixer i a interpretar com és una persona? Ara ja hem parlat del que és una mica la carta. A veure, quins són aquests elements,
1: mira,
0: que tu mires?
1: És el que jo ja explicava, no? Em vaig passar molts anys intentant buscar la manera d'establir un model bàsic de personalitat que fos comú per qualsevol persona. Perquè veia, com tu molt bé deies, que hi ha molts models de personalitat.
0: Sí.
1: I jo veia que tots es quedaven amb carences, mancances, excessos, sí, deixos, orientacions positives o negatives, no? El que vaig anar, que és el que he desenvolupat en el meu primer llibre, L'alquímia de la personalitat, és un model de personalitat vàlid per qualsevol persona amb independència de la seva edat, la seva procedència, la seva religió, etc., no? Aquest model de personalitat es basa en el que jo denomino els quatre pilars de la personalitat. I aquests quatre pilars de la personalitat són el que deia, el signe solar...
0: Ah, ho has comentat abans.
1: El signe on estava situat el sol en el moment de néixer, el signe on estava situada la lluna, el signe on estava situat Mart, i el signe que ascendia per l'horitzó és en el moment de néixer, que és el que coneixem com a signe ascendent, i per això té aquest nom.
0: Està bé, està bé.
1: Que moltes vegades parlem de l'ascendent, però la gent no sap...
0: No ho entenem, no ho entenem.
1: Per què es diu ascendent? Perquè és el signe que ascendia per l'horitzó est en el moment en el que va néixer la persona.
2: Què és per tu l'astrologia humanista?
1: Què aporta?
2: Què és per tu l'astrologia humanista?
1: Mira, perquè serà molt curt i ho hauria d'extendre, per mi l'astrologia humanista és un pas més a l'astrologia psicològica.
0: És un pas més, no?
1: És un pas més enllà. No?
0: Molt bé,
1: jo parteixo en la meva formació de l'astrologia clàssica tradicional, d'aquí em vaig formar amb la Universitat Astrològica de Londres, on es treballa bàsicament i s'ha desenvolupat l'astrologia psicològica, i jo, com que sempre m'ha interessat el tema de l'ànima, el tema de la consciència, el despertar, trobava a faltar aquests elements dintre de l'astrologia. Com que no hi eren, vaig decidir desenvolupar un model d'astrologia que els integrés. I això és el que jo vaig denominar astrologia humanista.
0: De fet, no, ara ja no ens queda més temps, perquè saps què passa? Que el temps ja sabeu que aquí vola molt.
2: Qui vola, sí,
0: aquí vola,
2: aquí
0: vola. I ara és que tenim preparat un altre tema musical perquè descansem i també perquè el gaudim. Endavant, Joan.
5: Doncs vinga, en aquest cas, a continuació, el que farem és viatjar fins a Verges, a Girona, per escoltar un tema d'en Lluís Llach, publicat ni més ni menys que l'any 1974, i que ens portarà en vaixell fins a Grècia. Què us sembla? Som-hi? Vinga.

0: És un tema molt bonic d'en Lluís Llach, que forma part del seu àlbum I si canto trist, juntament amb altres cançons tan conegudes com El jorn dels miserables, Si arribeu, Que tingueu sort, Silenci. En Lluís Llach se'l coneix com a músic, cantautor, escriptor i com a polític català, siguent diputat en el Parlament de Catalunya des de l'any 2015 fins al 2017. I com a músic cal destacar que va ser l'últim component dels 16 jutges i també se'l considera un dels capdavanters de la nova cançó. Per a mi va ser i és un referent en molts sentits, tant en l'aspecte intel·lectual, artístic, com a escriptor, músic i defensor de la nostra llengua i cultura catalana. Després d'aquest refresc musical, continuarem explorant i coneixent ara ja sí l'astrologia humanista amb en Josep Guarch. Bé, hem de saber algunes petites o grans diferències entre un tipus d'astrologia i un altre. A veure, a mi se m'acut. A veure, els planetes en l'astrologia humanista, ens obliguen a actuar d'una determinada manera o només ens influeixen?
1: Mira, en realitat jo utilitzaria més la paraula ens impulsen o ens animen.
0: Ens impulsen, està
1: ens
0: bé, aquesta no l'ha dit mai.
1: Ens animen,
0: ens impulsen.
1: O ens inclinen cap a una banda concreta.
0: Ens impulsen, diem que ens impulsen a anar per un cantó o per un altre. Llavors, anem a parlar del sol en una carta astral. Què hi fa el sol en allà?
1: El sol és la teva identitat, és la teva manera de ser, i a part està identificat en un element tan important, en un referent tan important com el pare.
0: El pare, veus? Sí. Això no ho sabíem. El sol,
1: el sol està
0: amb
1: identificat
0: el
1: amb el pare.
0: Què ens diu la lluna?
1: La lluna cobreix tota la part emocional afectiva, tot i que a mi no m'agrada gaire carregar-li tot el tema de les emocions. Però és cert que tota la part afectiva emocional la gestiona la lluna.
0: La lluna, no? I segons a quina casa està, vols dir...
1: Com et sents, què és el que t'estimula emocionalment, què és el que et mou emocionalment, com tu gestiones les teves emocions.
0: Val, aquí ja tenim, doncs, aquesta obertura.
1: Una persona, per exemple, amb una lluna Capricorn serà més tímida, reservada.
0: Clar,
1: una persona amb una lluna Lleó serà molt més exuberant, no?
0: Doncs anem a parlar d'un planeta que sempre m'ha portat de cap. Saturn. Sempre m'ha portat de cap. És que Saturn el tens en aquesta casa. Es relaciona sempre amb lo negatiu?
1: Mira, la visió negativa de Saturn parteix de dues etapes, et diria, importants a la història de la humanitat. Una d'elles és la més antiga, en el que es tenia aquesta visió de déus bons i déus dolents. I l'altre parteix sobretot i especialment de l'època del Renaixement, en el que els que treballaven eren els pobres, els que no tenien diners. Per tant, com que Saturn és el planeta que ens vincula amb el treball, aquí es va guanyar molt mala fama. Però fixa't que l'antic imperi romà, la festa més important de l'antic imperi romà, curiosament, eren les Saturnals o Saturnàlies.
0: Està bé.
1: I eren unes festes dedicades a Saturn.
0: A Saturn, precisament.
1: Si tan dolent és, ens haurien de preguntar per què, carai, els romans, en el temple de Saturn, guardaven totes les seves riqueses.
0: I per què passava això?
1: Perquè no guardar-les en el temple de Júpiter, que té aquesta tradició de sort o de fortuna o d'abundància, no? No, perquè en realitat aquesta visió negativa de Saturn és un deix equivocat.
0: És equivocat,
1: que s'ha arrossegat en gran part de la història.
0: Mare de Déu, jo ja no sé el que és veritat, el que és mentida, però sí que ens hem d'anar assessorant, doncs, per persones
1: pensa
0: que han estudiat
1: que
0: astrologia com tu, Josep.
1: La teva realitat professional, el teu treball, en gran part ve determinat per Saturn. Saturn és el planeta del treball.
0: Per excel·lència.
1: Per tant, quan parlem d'allò en el que ens dedicarem a nivell professional, Saturn hi participa necessàriament.
0: I llavors, doncs, a l'hora del naixement ja se sap quelcom d'aquest impuls.
1: Tenim una visió bastant clara de com aquest nen es pot orientar en el
0: futur. Tenim visions, no?
1: A nivell professional.
0: Hi ha altres planetes que també, doncs, per mi, doncs, sempre m'han interrogat o m'han qüestionat. Urà, Neptú i Plutó, que tarden anys a canviar de signe. Què passa amb aquests astres?
1: Mira, se'ls ha donat molt la visió de transgeneracionals, no?, o de planetes que tenen una afectació més de caràcter de tota una generació, sí, no? En realitat no és així. Urà, Neptú i Plutó tenen una gran importància a nivell individual i personal, per això formen part de la teva carta. Urà és el planeta dels canvis. Neptú és el planeta de l'espiritualitat.
0: Neptú, espiritualitat.
1: I Plutó és el planeta de la transmutació.
0: Què vol dir dels canvis?
1: Vol dir que quan un ha de fer un canvi radical a la seva vida...
0: És Plutó.
1: Aquest canvi es desencadenarà a través de Plutó. Plutó diu, mira, Josep, això, i tal com ho coneixes, s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat.
1: I ara què? Pues ara una altra cosa i d'una altra manera.
0: Molt bé, mira que el Miguel Ángel vol dir algo.
2: Y hablando de esto, de los tres planetas transpersonales, se está dando ahora que Urano acaba de entrar en Géminis, Plutón está en Acuario... Y Neptuno entró en Aries hace poco. ¿Qué significa esto para o sea, que los tres transpersonales cambien de signo justo en el mismo momento, ahora? ¿Qué puede querer decir para la humanidad, no? Porque es...
1: Mira, a nivell històric, quan es desencadenen els canvis de signe dels transpersonals, sempre coincideix en una època en la que hi ha grans canvis a nivell col·lectiu. Llavors... ¿Com es desencadenen aquests canvis? Bé, això és el que cal veure.
2: Tu per on creus que iria?
1: Home, jo crec que estem davant d'una crisi molt important.
2: Te estoy pidiendo adivinación, ¿eh?
1: Estem entrant en un període de crisi important i jo segueixo insistint en que en algun moment hi pot haver una apagada tecnològica.
0: Deixem-ho així, senyors i senyores, amics i amigues. Eva, una altra pregunta.
3: Una pregunta que no sé si me la sabrà contestar, perquè és que és una... Bueno, a veure, jo et pregunto. Quan naixem, dius que estem en una posició astral i tal. Sí. Llavors, com ens queda gravat això a nosaltres? Perquè, clar, tot és tan simbòlic, no? Com ens queda gravat a dintre nostre? Des de com? Què són energies? Què mira, és? Perquè per entendre una mica...
1: Mira, en realitat aquesta és una pregunta que ni jo sabria respondre.
3: Vale, doncs és...
1: El meu mestre sempre em posava un exemple que a mi m'agradava molt, no? Ell em deia, fixa't, Josep, els antics creien que les orenetes portaven la pluja. Per què? Perquè quan les orenetes volaven a ras de terra, al cap de poc plovia. Amb el temps es va descobrir que en realitat les orenetes no portaven la pluja, que el que passava és que quan ve una baixa pressió, els insectes volen a ras de terra, com que les orenetes s'alimenten dels insectes, han de volar a ras de terra per alimentar-se. I em deia, ara bé, malgrat que tu sàpigues tot això... El dia que vegis les orenetes volar baix, no t'oblidis d'agafar paraigua.
0: Yeah. Que divertit i que interessant. Molt bé, ara sí que...
1: L'argument no maco. Canviarà la realitat.
0: No. Bé, em veig obligat a fer l'última pregunta, perquè en aquest programa tenim tres blocs, el de l'entrevista, la recomanació seminal i un conte que sempre preparem pel nostre convidat. Josep, si hi ha algun radioient que vol contactar amb tu perquè està interessat en el contingut del programa i o et vol demanar hora de consulta, com ho hem de fer? Ens pots deixar la teva pàgina web, telèfon...
1: Sí, més que... A veure, normalment jo prefereixo que en tot cas m'enviïn un WhatsApp.
0: Ah, un WhatsApp.
1: Perquè avui en dia amb tantes trucades fraudulentes prefereixo més que sigui un WhatsApp i llavors en tot cas sóc jo qui truco.
0: Val, pots deixar el teu sí, WhatsApp, sisplau? Sí,
1: 636-54-05-04.
0: Molt bé, 636-54-05-04.
1: O bé enviar-me un correu a astrolec@hotmail.com.
0: Tornem-ho a dir,
1: astrolec@hotmail.com.
0: Sí que és veritat, abans de passar doncs, a l'altre bloc, no vull deixar de recordar-vos de que el Josep Guards doncs, és astròleg humanista i que combina aquesta ciència, ho diem ja ben dit, no?, amb la teràpia floral i l'homeopatia. Per què aquesta associació?
1: Mira, bàsicament perquè quan jo feia lectures de carta, moltes vegades em trobava que quan la persona acabava, no?, em deia, sí, tot això que m'has explicat està molt bé. El problema és que em cago de por, o no confio en mi, o no sé com va llogar tots aquests recursos que, evidentment, jo reconec, però no els trobo. Així va ser com vaig anar integrant elements curatius com les flors de Bach i l'homeopatia.
0: Sí, sí, que combinen perfectament,
1: eh? Està clar que sí.
0: Aquí pots ajudar moltíssim.
1: Llavors, jo el que faig és això, utilitzo la carta com a eina de diagnosi i com a element de tractament, les essències florals i l'homeopatia.
0: Doncs nosaltres que ens dediquem a un servidor de la psicologia, m'encantaria també, el que passa que jo crec que encara no m'ha arribat el moment, no?, de conèixer doncs, com funcionen els astres i els signes del zodíac. Per mi és una meravella, per mi és una meravella el firmament i per mi és una meravella també deixar-se sentir mirant el firmament. Doncs ara ho farem d'una altra manera, ens deixarem sentir d'una altra forma i ho farem amb la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Aquesta setmana us recomanem un llibre que ha escrit i publicat el nostre convidat, en Josep Guarx Busquets, en el que associa les bases de l'astrologia humanista amb la nostra personalitat i les flors de Bach. Aquest porta per títol L'alquímia de la personalitat. Publicat per l'editorial Luciérnaga Cas l'any 2013, està escrit en llengua castellana i té 352 planes. Josep, ens expliques la sinopsi.
0: Sí, senyor. L'autor parteix de la idea que cada individu és únic i per això entenc que cal comptar amb un model capaç d'individualitzar la personalitat. A la primera part del llibre s'expliquen amb un estil divulgatiu i comprensible les bases de l'astrologia humanista per aplicar-les després és el model de personalitat dissenyat per l'autor, els quatre pilars de la personalitat. A la segona part trobaràs la relació dels signes zodiacals amb les 12 flors tipològiques del sistema floral del doctor Edward Bach. Llegiràs una descripció d'aquests 12 signes allunyada de qualsevol tòpic i sobre la base de la forma arquetípica. Tot això et permetrà comprendre de manera precisa les bases de la teva personalitat i com si fossis un alquimista. Fer alquímia amb els elements propis de la teva personalitat, fent realitat l'antic aforisme. Coneix-te a tu mateix. Fantàstic, no?
1: Sí,
0: o sigui, tu deus ser un enamorat d'en Sòcrates.
1: Sí.
0: Sí o no? En Sòcrates sí. Va ser el qui ens va... Bueno, que ja es deuria conèixer abans aquest
1: mateix,
0: aforisme.
1: Està clar.
0: Jo voldria dir una cosa als nostres amics oïdors, una mica que ens expliquis segons tu què és l'alquímia.
1: Bé, l'alquímia en realitat... pensa que el gran alquimista és aquest planeta del que em parlaves, que és Plutó.
0: El Plutó!
1: I l'alquímia és la capacitat de transmutar.
0: De transmutar.
1: Per tant, ho entendríem com processos de mort-renaixement, d'aquí ve que l'au fènix està relacionada amb aquest treball.
0: Per què és tan important conèixer-nos a nosaltres mateixos?
1: Bé, perquè si no, difícilment podràs identificar quin és el

0: època. Per què? Perquè representa per mi, ja com a psicòleg, no? Doncs una miqueta aquest fet d'analitzar certs aspectes del nostre jo que ens poden conduir, doncs, bueno, aquest coneixement, i per mi el coneixement i l'autoconeixement és constant, és diari, perquè no ets el mateix fa 5 anys, ni 10, ni d'aquí 5 anys com seràs, no? Per tant, que aquesta és com, què et diré jo, no? És com un misteri, però a mi m'atrapa cada dia més perquè, sabeu per què? Us diré un secret. Perquè m'apropa més aviat, cada dia més, a la meva ànima. Dit aquestes paraules, us comentaré que tenim preparat un conte, no, Joan?
1: Doncs sí, el tenim preparat. Som-hi. Vinga, anem-hi.
2: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: El mapa dels déus interiors. En un poble de muntanya vivia l'Àlex, que volia conèixer el seu destí. Va cercar una astròloga humanista, la Clara, que no predicava esdeveniments, sinó saviesa. La teva carta astral no és una sentència, li digué, és un jardí. Caram, la Clara va dibuixar un cercle amb símbols. Sol, Lluna, Mercuri, Venus, Mart... Cada planeta, li explicà, representa una força interior. El Sol no és un astre llunyà, sinó la teva essència vital. La Lluna, les teves emocions. Mercuri representa la teva comunicació, el teu pensament i l'intel·ligència. Venus, l'amor que dones i reps. Mart és el planeta que t'impulsa a lluitar per allò que tu desitges, a defensar-te i a superar obstacles. L'Àlex va mirar els seus planetes en quadratura i en trígons.
1: Però alguns estan en aspecte difícil, va dir trist. No hi ha aspectes dolents, somrigué la Clara, només danses. On hi ha un repte, hi ha una oportunitat de créixer. L'astrologia humanista no et lliga als astres, et recorda que tu en tens les claus. Llavors l'Àlex va comprendre. La carta astral és un mapa del seu propi cel interior. Els planetes no governen la seva vida, li mostren on pot posar consciència i llibertat. Va sortir del poble amb un ferm propòsit: traçar el seu camí, no per inviabilitat, sinó per saviesa. Al capdamunt del turó va alçar la mirada cap al firmament. Els punts de llum brillaven, però ara sabia que el veritable viatge era endins.
0: No sé si us ha agradat, però a mi m'ha encantat.
3: A mi també.
0: M'ha encantat escriure'l. No el 100%, perquè m'he tingut que informar molt, perquè tu ja saps, Josep, jo no sóc astròleg, sí. M'he tingut que informar molt i donar-li aquesta
4: molt.
0: Forma, perquè, mira, semblava...
3: L'has fet tu, Josep?
0: No. Ah. No és meu. No és meu, però jo li he donat forma.
3: Molt bé.
0: A veure, jo a vegades m'inspiro amb altres autors i llavors li dono la forma doncs, per cada programa. Vull dir, hi ha contes que no són meus, però jo els hi dono forma, no? Els hi dono forma perquè, clar, tots els contes diuen moltes coses i a vegades n'hi ha que són molt llars. Bé, una pregunteta, a veure si en Joan em diu per el micro quan ens queda... D'acord, m'està dient que tenim 5 minuts ben macos. Jo voldria saber si l'astrologia humanista, tu com astrologia humanista, és una eina terapèutica.
4: Sí, per descomptat, no? Tot allò que t'ajudi a conèixer les teves debilitats, les teves carences, allò que necessites rectificar, els teus desequilibris, però al mateix temps també totes aquelles aptituds, habilitats i talents que moltes vegades no desenvolupem perquè potser ni la persona sap que els té. Per tant, accedir a tota aquesta informació és, evidentment, sumament terapèutic. Però, a part d'això... Jo moltes vegades, per exemple, a consulta també em serveix per accedir a informació transgeneracional. I, per tant, pots arribar a saber que la malaltia o la problemàtica que pateix aquella persona, d'acord amb les posicions de la seva carta, venen per experiències o vivències, per exemple, d'un avi de la Guerra Civil.
0: Això també ho pots veure, sí?
4: Això també ho pots veure en una carta.
0: I pots determinar si són avis, besavis, pares...
4: A veure, sempre necessites la participació de la persona perquè és ella qui té el coneixement de lo que va viure i lo que va passar.
0: Clar, clar.
4: No? jo puc veure, doncs, ve de la Guerra Civil.

0: la molta probabilitat era un avi.
1: Llavors, molta probabilitat.
0: Automàticament
1: està bé,
0: la persona ja et dirà, pues sí, l'avi Pere, o l'avi Lluís, o l'avi sí. Tal, no? I a partir d'aquí vas traient tota la informació.
1: Que maco, no?
0: I pots arribar a veure moltes vegades que aquella malaltia, en realitat, té un origen transgeneracional.
1: Sí, sí, que això d'aquí ho sabem, els que hem practicat i els que ens hem format amb constel·lacions familiars, que el que nosaltres anem a buscar és una miqueta aquest origen, no? Una persona et presenta un bloqueig i vas buscant pares, avis, la línia, i tu, si ho veus amb astrologia, també és fabulós.
0: És fantàstic.
1: Doncs una altra pregunta, arran del conte, que ja ho hem fet esparsament, deia l'Àlex, va mirar els seus planetes en quadratura i en trígons. A veure, què vol dir això per la gent de peu?
0: Mira, els aspectes, que això és el que és, en realitat és tal com un planeta es mira els demés.
1: Sí.
0: Per tant, hi haurien aspectes dinàmics, els antics denominaven els aspectes negatius com inharmònics, els positius com harmònics.
1: Sí.
0: Com que des de l'astrologia humanista el bo i el dolent no existeix, estem parlant d'aspectes dinàmics i aspectes passius.
1: Ah,
0: els aspectes passius són aquells que, si ja està bé, què vols fer, no? Els aspectes dinàmics són els que comporten tota una sèrie de tensió que tu hauràs de resoldre. Per tant, cal la teva intervenció. Una quadratura, doncs imagina't, el carrer Val més embossat, carrer Gran Via embossat a Barcelona.
1: Sí.
0: Com ho fem per sortir d'aquest embús?
1: Com ho fem per aquest embolic?
0: Pues això és el que la persona ha de fer per sortir d'aquest embús. Si no hi posa part de la seva voluntat per resoldre-ho, viurà encallada en aquest embús dies, setmanes, mesos o anys.
1: Però llavors, Josep, això vol dir ser-ne conscient.
0: Està clar.
1: O sigui, a través de l'astrologia tu dius, a veure, jo detecto això, aquests impulsos, que m'agrada la paraula, ja la tinc ja interioritzada, sí? I llavors es tracta també de desembossar, doncs, aquestes energies,
0: pensa,
1: veritat?
0: Pensa que els antics probablement t'haurien dit, ai, pobre Josep, no? Fixa't, has nascut amb aquest aspecte i està condemnat a... Jo diré tot el contrari. Tu tens un repte de reparar tota una sèrie de tensions que
1: això
0: faran de tu una millor persona.
1: No, no, és que això
0: però
1: està
0: no
1: molt bé.
0: Però no només a tu, sinó a tota la gent que t'envolta. I si això ho projectes a nivell global, milloraràs tot el col·lectiu.
1: Jo a vegades en el meu camp dic l'astrologia, en parlo molt bé, i us haig de dir que a la primera sessió ja demano l'hora de naixement. Normalment no me la diuen. I a vegades em diuen, per què? Que és per fer-me la carta astral. Bé, això ja en parlarem, vull dir que si vols la podem fer, i més que tot per mi i per tu, però sempre et demanaré el teu permís. Bé, doncs és que ja m'indiquen del control tècnic que ja hem de tancar barraca. Se'ns ha escapat el temps, però l'hem exprimit. No, i ha sigut el que tenia que ser, eh? Un programa de saviesa i d'autoconeixement. Ho deixem així o com t'agradaria, Rodolí?
0: Sí, sí, sí, està bé.
1: Saviesa i autoconeixement, sí, us agrada?
2: Sí.
1: Bé, doncs res, és que ens hem d'acomiadar. Fins aquí el Temps de Salut d'avui, amics, amigues. Moltes gràcies, Josep, per acompanyar-nos a Temps de Salut.
0: Gràcies, Josep, gràcies a tots, gràcies per convidar-me i per acompanyar-me en aquest moment tan especial.
1: Doncs sí, molt especial. Doncs res, rebeu una cordial salutació dels qui ens han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel, en Josep Guarch i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que l'astrologia és com un bon mapa de carreteres que ens assenyala el millor camí, però no sempre és el més curt ni el més fàcil. Doncs res, fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns i 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri de l'Interior. El vaixell ha salpat a 8:45 de la nit rum a Tenerife, on arribarà dissabte. El Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital de Defensa Gómez Ulla, a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes. Si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge dels països originaris de la Unió Europea. A bord hi ha gairebé 150 persones d'una vintena de nacionalitats. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: I 905 escoles i instituts públics, el 40% del total, s'han adherit al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars al curs vinent si el govern no implementa millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu. Una xifra que han denunciat els impulsors s'ha assolit malgrat les pressions a les direccions. Els impulsors han reiterat que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies, serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme, han dit, per satisfer les demandes dels docents. I la plantilla de Girona Més Net ha ratificat amb un 82% dels vots el preacord assolit amb l'empresa posant fi a la vaga indefinida de recollida d'escombraries que va començar el 4 de maig. L'acord suposa un increment salarial global de l'11%. Aquesta decisió desbloqueja el conflicte i permet reprendre la normalitat al servei de neteja a la ciutat. I la tempesta de dilluns a la tarda a la plana de Lleida va anar acompanyada de calamarsa i pedra petita que va causar danys als arbres fruiters. El diàmetre va oscil·lar entre el 0,5 centímetre i el 0,7, que va assolir gairebé 1 centímetre també a Castelló de Farfanya. La pedra va provocar danys en fruiters com pomes i nectarines. Es tracta del segon episodi registrat dins aquesta campanya. El primer es va produir el 19 d'abril amb pedres de més d'un centímetre de diàmetre a la zona de Raïmat. I el far de Torredembarra ha estat inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys.
3: Us ha passat mai que voleu explicar alguna cosa a algú conegut o fins i tot a algú estimat? I si no li ve de gust, us deixa amb la paraula a la boca. I allò que anaves a dir potser era molt interessant. Avui al Mirant Amunt celebrem el nostre programa número 50 des que vam reprendre'l després de la pandèmia. I ja que no tenim EGMs per fer-nos passats, deixeu-me aprofitar avui per agrair-vos un cop més que ens estigueu escoltant, que compartiu aquests 60 minuts amb nosaltres. Perquè sí, perquè podent triar qualsevol altra cosa a fer, setmana rere setmana decidiu acompanyar-nos en els nostres deliris, en els nostres programes bons i també en els no tan bons. Gràcies. Gràcies perquè dedicar 2 minuts a algú ja ens costa en aquest món de micropaciències, microatencions. Dedicar-ne 60 durant 50 setmanes, 2 anys, buf, això no té preu. Gràcies perquè ens doneu forces per tirar endavant. I parlant d'avançar, sí, aquí comença el programa número 50 del Mirant Amunt. No marxeu.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: I ara sí, ens posem en marxa amb un d'aquells programes que tant ens agraden. Avui amb l'estudi ple de gent, que és allò que ens agrada més, i amb un pastís al mig de la taula, perquè fem 50 programes. Però a més, avui tornem a tenir el Nau Puig per posar al dia el concurs del Savi Casteller. Ens acompanya el Nil Rider i les seves històries castelleres i aprofitarem que en fem 50 programes per envoltar-nos de castellers amb ganes de debatre. Sí, avui toca tertúlia. Tot plegat, com no pot ser d'altra manera, ben barrejadet, amb platat i amanit amb el moment de la setmana d'Unai Estevez des de Canal Blau Ràdio i el baròmetre casteller que ens analitza cada setmana la Sara Suriol. No sé si arribarà el pastís per a tothom, però jo de vosaltres no marxaria perquè segur que us emportareu un programa ben especial.

0: Arrenquem, doncs, de la millor forma. Un dels pilars bàsics del Mirant Amunt post-Covid és la informació. I si una veu no pot faltar quan toca repassar què ha passat al món casteller, els últims 7 dies aquesta és la de la Carol Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Normalment, durant la setmana anem compartint tot allò que trobem en un grup de WhatsApp i aquesta setmana el grup estava força buit, no?
1: Sí, però això no vol dir que no hagi passat res, eh? La veritat és que quan ens hem posat a buscar han començat a sortir ja les coses i hem trobat ràpidament actualitat castellera.
0: Molt bé, doncs no perdem més temps. Per on vols començar?
1: Mira, si et sembla bé, arrenquem parlant dels resultats d'aquest cap de setmana, perquè els castellers de Barcelona i els de Vilafranca han estrenat els seus primers castells de 8 pisos. Els barcelonins van fer el pas amb el 4 de 8, mentre que els vilafranquins van fer els dos bàsics, el 3 i el 4. A més, Cal Figuerot va veure el primer pilar de 6 del que portem de temporada. Amb els castells de 8 ja resolts, han arribat també les primeres torres de 7 de l'any, una de la mà dels castellers de Sants i una altra dels Minyons de Terrassa. Els castellers de Lleida van completar el 5 de 7 més matiner del seu historial i ho van publicar insinuant que l'objectiu d'enguany podria ser el de 8 pisos.
0: Cal destacar també el primer 5 de 7 de l'any dels castellers de Sarrià, poca broma, o, atenció, el primer doblet de diades en un cap de setmana dels Escardats, que van ser fundats el 2018 i això vol dir que no n'havien fet cap en 7 anys, que moltes colles ja ho voldrien. Els Marjaners de Guissona han sumat el primer 3 de 7 del curs i els Castellers de l'Adroc la primera diada amb 3 castells de 6 de l'any. Un resultat que, malauradament, algunes colles encara no han pogut completar, tot i haver actuat a plaça.
1: I repassats els resultats, deixeu-nos tornar allò d'anunciar les novetats dels organigrames de les colles, perquè ens havia quedat pendent una de les colles, deixem-ho dir així, de les colles grans. I és que sabíem que a les joves de Valls hi hauria canvis, però encara no s'havien acabat de lligar les noves juntes i tècniques. Doncs bé, aquesta setmana s'ha celebrat l'Assemblea General Ordinària de la colla i ja sabem que Quico Cabra serà qui prengui el relleu de Francesc Ramon com a cap de colla i Marc París seguirà les passes d'Aia i Engallar de la presidència.
0: Els castellers de Vilafranca han presentat la seva 12a edició del Jo Verd i ho han fet amb rècord de participants. Enguany seran més de 1.500 els alumnes que en prendran part, representant un total d'11 centres del Penedès. Divendres va tenir lloc el sorteig de l'ordre de sortida de la Diada, que se celebrarà dissabte 29 de març. L'acte es va cloure amb un debat amb alumnes representants de cada centre. Una altra novetat va ser el Jovert Graller, que va tenir lloc dissabte a Cal Figuerot, en el qual alumnes d'escoles i instituts van poder assajar conjuntament.
1: Amb divendres, moltes colles van celebrar el Dia Internacional per l'eliminació de la discriminació racial. Els castellers de Barcelona, entre d'altres, van adherir-se a la campanya No carreguem amb el racisme. La cultura popular ha de ser antifeixista. Una campanya encapçalada per un manifest que reflexiona sobre la necessitat de ser antiracista i la promoció d'un mocador casteller especial que fa servir la tela vermella amb puntets blancs típica castellera per un costat i la tela negra amb puntets blancs per l'altre. Al mig hi ha un escut de la lluita antiracista i antifeixista. Tots els beneficis aniran a l'entitat SOS Racisme Catalunya.
0: I perquè hem volgut destacar els castellers de Barcelona entre altres colles, quan altres també s'hi han adherit. Doncs bé, la destaquem perquè la colla de Gana de la Ciutat ha aprofitat aquesta campanya per anunciar també que posen punt i final al seu perfil a la xarxa X. Ho han fet amb un missatge ben directe que deia «No volem ser part d'un espai que fomenta el feixisme i els discursos d'odi. X ja no és l'espai on parlar de castells». A partir d'ara, els castellers de Barcelona faran les seves publicacions a Blue Sky. De fet, van començar publicant la mateixa campanya i ja hi han publicat també els resultats de les diades de Can Jorba i d'inici de temporada dels castellers de Badalona.
1: I el podcast Festa Festa va ser reconegut dissabte amb el 24è Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional que concedeix l'Associació Cultural Joan Amades. El guardó destaca la trajectòria del podcast en la promoció de la cultura popular i tradicional. Festa Festa, que no sé si ho estic dient bé, va arrencar... Ho estic dient bé?
0: Sí, Festa Festa.
1: Va arrencar la seva emissió l'any 1989 a Ràdio 4 amb la intenció de parlar de cultura popular en general. 15 dies abans de complir els 20 anys en antena, la cadena de Ràdio Nacional d'Espanya va cancel·lar la seva emissió i des de llavors han continuat fent la seva tasca a través d'internet.
0: Per cert, que parlant de premis, divendres la Cambra de Valls va atorgar el Premi d'Honor a les dues colles de la ciutat per la seva capacitat de transmetre els valors essencials en el món empresarial, com cohesió, lideratge, treball en equip, formació, talent i superació.
1: D'altra banda, el Catllà ha iniciat aquesta temporada una sèrie d'actes per celebrar el 50è aniversari de la represa de Diades Castelleres al municipi. En aquest context s'ha marcat la jornada Descobrir la Supercatedral, que ha tingut lloc aquest diumenge al Centre Cultural del Catllà. La primera part va consistir en la projecció del documental El Vincle, produït per la colla jove Xiquets de Tarragona, mentre que la segona va donar peu a una taula rodona amb els 8 caps de colla que van iniciar el camí cap al primer 5 de 9 folrat descarregat a plaça. Hi van participar en Jordi Santís, de la colla jove Xiquets de Tarragona, Marius Boada, dels Minyons de Terrassa, Juan Romero Juanacho, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a Francesc Moreno Melilla, dels Castellers de Vilafranca, Quico Fabra, de la Colla Joves, Xiquets de Valls, Pau Camprovín, dels Castellers de Sants, Mia Castellví, dels Capgrossos de Mataró i Roger Pairó, dels Xiquets de Tarragona. L'acte va ser moderat pels companys Aina Mallol i Carles Cortés.
0: Ja acabem amb aquella secció de coses curioses que trobem per les xarxes socials, d'entre les que volem destacar dues imatges. La primera, un vídeo publicat al perfil de Castellers Out of Context, del qual no en tenim gaire informació, però que mostra un pilar de sis que barreja l'estil asiàtic, és a dir, aquell on els castellers fan el pilar drets a sobre del cap del casteller anterior i no a sobre de les espatlles, amb l'estil dels gimnastes marroquins, és a dir, amb alguns castellers penjats dels braços del segon i del tercer pis. A més, un cop alliberat el pilar dels seus accessoris, d'aquesta gent que hi va penjada d'aquests pisos, aquest va acabar convertint-se en un pilar caminat. D'altra banda, la imatge que també ens ha cridat l'atenció és la d'una construcció de tres pisos al Kurdistan durant la celebració del Nowruz, l'any nou del calendari persa. La fotografia la trobareu al perfil de Twitter CatEbre, C-A-T-Ebre.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, amics de Mirant Amunt. 24 colles han presentat nous sostres aquest passat cap de setmana. Els castellers de Vilafranca se situen en el capdavant amb el doblet bàsic de 8 i el pilar de 6-9 de trinca. Els Minyons de Terrassa han estrenat el 2 de 7 i passen al segon lloc de la taula. Els castellers de Barcelona, en el cinquè lloc, han posat de sostre el 4 de 8 i els castellers de Sants, sisens, situen de millor castell el 2 de 7. Diverses colles han posat el 5 de 7 de sostre. La Colla Vella han fet les primeres sortides amb castells de 7. Els castellers de Lleida han estrenat la gamma mitjana de 7. Els xics de Granollers també han estrenat el curs amb el 5 de 7 de sostre. I atenció, els castellers de Sarrià ja han revalidat el 5 de 7, el seu millor registre descarregat. La jove de Sitges ha encetat temporada amb el 5 de 7 de sostre. Per últim, en aquesta gamma, els Segals d'Osona han presentat el 5 de 7, que han deixat a mitges. Els de l'esquerra de l'Eixample han tret el 2 de 6 i els castellers de Badalona han fet els bàsics de 7. Tres colles més han estrenat el doblet de 7 i es queden a la part. Castellers de Caldes, Bordegassos de Vilanova i Castellers de Berga. En aquest grup, els Marjaners de Guissona han pujat els 7 pisos amb el 3 de 7. En la gamma alta de 6 han progressat 5 colles. Els castellers de Mollet i els castellers d'Esplugues han obert el curs estrenant el pilar de 5. Els castellers de Viladecans i els matossers de Molins han sumat el 5 de 6 i els alots de Llevant han estrenat calendari amb el 2 de 6 per bandera. Per últim, els castellers de Sant Feliu han posat de sostre el 4 de 6 amb l'agulla, mentre que els castellers de l'Adroc i els maduixots de l'Alt Maresme han obert el curs amb castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu veure tot el llistat al blogspot del Baròmetre Casteller.
2: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
4: Dissabte, els castellers de Sants van descarregar la primera torre de set de la temporada 2025, fita que els Minyons de Terrassa també van aconseguir diumenge a la migdia. Són les primeres torres de set de l'any, un castell que durant les últimes temporades sembla que s'ha igualat, parlant de dades, amb el 4-8. Avui, sense entrar en debatre quins dels dos és més difícil, intentarem analitzar i comparar dades d'aquests castells amb colles que l'han tingut com a sostre l'any passat, el 2024. Abans de profunditzar, entrarem en dades generals. Dins del grup de colles que tenen un d'ells com a sostre, un total de 6 colles van fer el 4-8 i no la torre de 7. Al contrari, també són 6 colles les que van assolir la torre de 7 però no van poder amb el 4-8. 5 d'aquestes colles van poder amb el 4-8 i amb la Torre de 7, amb tots dos. La resta de colles que van poder amb aquests dos castells no en parlarem avui, perquè sí que van superar aquesta frontera de 4-8 Torre de 7 i van fer com a mínim el 3-8. Comencem a profunditzar. Cal destacar, crec jo, la Torre de 7 carregada dels castellers de Sarrià i la Torre de 7 carregada dels castellers de Mollet. Tot i no haver-les completat, són les primeres de la seva història i més un castell que crea una frontera ja a nivell tècnic entre un castell de 7 i mig com una torre, com un 5 de 7 o un 7 de 7 i una torre de 7, que s'apropa molt a la dificultat tècnica dels castells de 8 i, com hem demostrat avui amb les dades, ja que l'hem de demostrar, està molt a prop a les dificultats tècniques d'un 4-8. Els castellers de Castelldefels, per contra, van carregar el primer 4-8 de la seva trajectòria i no van poder assolir la Torre de 7 en cap moment de l'any 2024. És cert que van fer un peu desmuntat, però per temes climàtics i també crec que van haver-hi un tema de la canalla, no van ni tan sols sonar gralles i van desmuntar el peu. És de gran importància la dada que les colles que tenen com a límit la Torre de 7 sense haver pogut assolir el 4-8, totes, la Torre 7, en aquest cas, és carregada. Cap la va poder completar. Aquestes colles són els castellers d'Altafulla, els castellers de Mollet, els castellers de Sarrià, la jove de Sitges, els nois de la Torre i els xiquets del Serrallo. Sí que hi ha 6 colles que van poder amb el 4-8 i no la Torre de 7. 3 d'aquestes, en canvi, el van poder descarregar el 4. Els castellers de Berga, els castellers d'Esplugues i els tirallongues de Manresa. Per contra, dels castellers de Poble Sec, castellers de Cornellà i castells de Castelldefels, que el van deixar a mitges, en aquest cas, el 4-8 carregat. Doncs després d'aquesta bateria de dades, un cop finalitzat el resum, es pot analitzar que la Torre de 7 és un castell tècnicament molt complicat. Crec que després de la pandèmia li han tornat a donar un valor i amb les dades es demostra. Totes les coses que tenen com a límit en la seva totalitat dels casos, la Torre 7 va quedar encarregada. En canvi, les colles que la descarreguen, totes han pogut fer com a mínim el 4-8. Fins aquí aquesta bateria de dades, com ja he dit. Espero que us hagi servit per donar un valor extra a la Torre 7 i que segurament van perdre els anys previs a la pandèmia i arrel d'aquesta pandèmia que vam tenir de per mig aquests últims 5 anys, i crec que també ha afectat el creixement de la canalla i el cuidat de la canalla, anem de tornar a donar aquest valor i que aquests últims anys s'ha demostrat. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies per seguir-nos una setmana més.

0: Un cop cada dues setmanes intentem no fallar a la cita que tenim amb el concurs de preguntes del Savi Casteller. I avui, que fem 50 programes, el Nau Puig no ha volgut faltar a la seva cita. Bon dia, Nau.
1: Bon dia.
0: Com va el mini-rànquing del Savi Casteller? Què ens pots dir?
1: Es manté, es manté.
0: Es manté. Tothom una mica igual?
1: Podríem dir que sí. Això de fer que hi hagi pregunta, un punt per pregunta i un punt per ser el primer, està fent que es mantingui una miqueta el rànquing. El Pep va el primer, en Sergi va el segon, ha pujat per sobre de l'Aida, però més o menys els cinc primers estan ahir, tot i que el Pep està amb 11 punts bastant desmarcat.
0: Bé, encara hi ha marge.
1: Hi ha marge.
0: L'últim cop que vas venir vas tirar d'història castellera i ens vas preguntar quina va ser la colla que va rebutjar participar al concurs de castells de 1972. En recordes quines eren les tres opcions o quina era la correcta al final, que és el que ens interessa?
1: La veritat, les tres opcions no les recordo.
0: Te les dic jo. L'opció A era la colla Joves Xiquets de Valls, l'opció B era Xiquets de Tarragona i l'opció C eren els Nens del Vendrell.
1: I la correcta era els Nens del Vendrell. Aquell any, per discussions o per discrepàncies amb les bases del concurs que proposaven l'organització de 1972, van decidir no participar.
0: I si el Sergi ha pujat, això vol dir que l'ha encertat i el Pep segueix en primera posició, per tant, no cal que pregunti tampoc. Aquesta setmana fem 50 programes, no ens cansarem de dir-ho avui. I, per tant, crec que la cosa no funcionarà com cada dia. Explica'ns una mica què farem avui a la secció.
1: Sí que funcionarà una mica igual, perquè la primera pregunta serà la pregunta de la setmana i comptarà igual. Comptarà els primers que facin la resposta al reel, els primers que facin la resposta després de que s'admeti al programa via el correu. I els primers que facin la resposta per DM d'Instagram tindran els punts. Però afegirem un petit joc que participa, o sigui, durarà durant tota la setmana, ja que fem 50 programes.
0: Molt bé. I com anirà aquest joc? Explica'ns, si així ja directament et tirarem la musiqueta de programa.
1: Aquest joc va, o sigui, seran 7 preguntes. Sortirà una cada dia. Val? Aleshores, aquestes preguntes aniran encadenades per la resposta de la pregunta del dia anterior. Sí? Això què vol dir? Que jo llançaré avui la primera pregunta i la resposta, o sigui, la pregunta del següent dia, serà relacionada amb la resposta de la pregunta que jo llançaré avui. I així successivament fins que arribem a la setena pregunta i que serà l'última, com si diguéssim. Aleshores, què és el que hem volgut fer i hem volgut donar-li una miqueta d'emoció al tema? Recordem que això està patrocinat per Gegant.cat i, per tant, hi ha una final quan fem el final de temporada. Per tant, qui encerti les 7 preguntes correctament i sigui el primer en encertar les 7 preguntes correctament, tindrà un pas a la final automàticament.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. Com ens els gastem. Molt bé, doncs setmana amb doble interès. El primer, aquestes preguntes aquestes 7 preguntes encadenades, i l'altre, David Tiracinto.
1: I la primera pregunta és bastant senzilla. Bueno, senzilla pels que coneixen el Mirant Amunt. Val? Volíem fer un homenatge als 50 programes i, per tant, hem decidit fer una pregunta simple i senzilla, que és: Lluís Mestres va ser el primer presentador del Mirant Amunt, però quin any va ser el primer programa? I s'ha de respondre l'any, simplement.
0: Simplement?
1: Simplement.
0: Fàcil.
1: Això què vol dir? Que la segona pregunta anirà relacionada a l'any en el qual es va fer el primer programa del Mirant Amunt.
0: Perfecte. Llavors, aquesta setmana no tenim tres opcions. Qui l'encerti podrà encarar la segona pregunta i així arribar fins a les 7. Doncs perfecte, ja ho sabeu. A tothom que vulgui participar-hi, l'únic que heu de fer és respondre aquesta pregunta a través del DM quan surti a xarxes socials o a través de correu electrònic, perquè tenim gent que és molt ràpida, molt, quan dic molt vull dir que ens sorprèn a nosaltres mateixos. Doncs primera resposta, podeu anar responent i encadenarem aquestes 7 respostes.
1: Recordem que les 6 preguntes següents no sortiran en Reels, sinó que sortiran només en els stories. Per tant, només tindreu les 24 hores que dura l'story per respondre.
0: Perfecte, us recordo, correu del programa mirantamuntradio@gmail.com. Tot junt, mirantamuntradio@gmail.com. Ja ho sabeu, DM, missatge per correu electrònic. Moltíssimes gràcies, Nau.

0: El dia que complíem 50, no podia faltar una de les persones que fa que aquest programa sigui tan especial. El Mirant Amunt segur que no seria el mateix sense les històries castelleres. Nil Rider, benvingut de nou.
1: Bon dia. A mi quan em diuen especial ja començo a pensar que em diuen friqui o malalt...
0: Bueno, aquí cadascú que s'ho prengui com vulgui.
1: Sí, jo m'ho prenc bé, per tant, tot em sembla correcte.
0: Jo ho he fet amb carinyo, ja ho saps. I un dia tan especial per a nosaltres com és aquest, en Nil ha volgut preparar una secció també ben especial. Explica'ns, què té a veure el nostre programa número 50 amb les històries castelleres d'avui?
1: Doncs que no sé si farem històries castelleres, castellmanies o rubinades, si em permeteu l'apropiació cultural dels companys. Quan pensàvem... Bueno, fa molts dies que porto que vull parlar de periodisme casteller, que vull parlar de l'Anselmo Clavé i els xiquets de Valls, però és que l'actualitat em desborda. Llavors deia, 50 programes, doncs buscarem 50... O volia fer 50 cosetes, però vaig pensar, no em donarà el temps, perquè m'enrotllo com les persianes, o jugarem amb els 50. Llavors, començarem a tirar enrere. Explicar-vos el que va passar fa 48-50 hores, ja s'ha dit, dia de Can Jorba, l'altra colla de Valls, Barcelona, Bordegassos i Escardats actuant a Can Jorba, una diada històrica i mega guai. Anem aviam què va passar fa 50 dies. Molt 50 bé. Dies...
0: L'espoiler, per qui no ho sàpiga, l'altra colla de Valls pel Nil és la colla vella de Valls. És que quan parleu de l'altra colla de Valls, si no citeu una colla o no porteu camisa, la gent no us entén, home.
1: És la màgia de la ràdio. Fa 50 dies, va ser el 5 de febrer, va haver-hi programa, va caure també en dimecres. Va morir Xavier Ubach, que és un periodista mataroní que va ser un dels primers en fer televisió espanyola en català a Catalunya. I de castells, bueno, poca cosa. Encara no havia passat Santa Eulàlia, encara no havíem tingut el 5 de 7 dels de Sarrià, encara anàvem una mica així, però va sortir una notícia que no sé si s'ha desmentit, ara caldré molt malament com a sentidor, com a aficionat del programa quan no hi soc, és el tema dels marrecs del Catllà. Els marrecs del Catllà, no, que jo sàpiga, dia d'avui, no són
0: no
1: res ni ningú.
0: No se'n sap res, no. Però després en parlarem també a la tertúlia. Són una de les colles que estan allà sobre la taula.
1: Sí, perquè jo he estat buscant per les xarxes socials progressivament i no els he seguit trobant.
0: No hi ha res.
1: No hi ha res.
0: Res.
1: Bueno, fa 50 dies. Fa 50 mesos ens trobem el 26 de novembre del 2020. Tots recordareu, no cal explicar quina era la situació mundial. Fa 50 dies teníem el senyor Trump com a president dels Estats Units. L'any 2020 teníem... la Covid-21, i és el dia que va morir Diego Armando Maradona.
0: Uau.
1: Per tant, aquestes morts fan que parlem de morts, que és una cosa molt maca i que m'agrada molt, i de castells, que també m'agrada molt. Perquè, ja he dit això del friquisme, anar a enterros va molt bé perquè veus esglésies que habitualment estan tancades. Llavors pots veure qüestions patrimonials de franc, que està molt bé.
0: Molt bé.
1: De castells, diríem, el coronavirus 2020, novembre del 2020, zero. El novembre sí, però l'octubre, el diumenge de la Diada de Sant Úrsula, a porta tancada, els xiquets de Valls varen fer dos piles de quatre amb mascareta perquè la seva festa de Sant Úrsula mereixia que els xiquets tinguessin aquells dos pilars amb les causes que fossin. De fet, moltes colles encara estàvem arribant als assajos amb mascaretes FFP2 i fent grups de no sé quantos i grups de... com es diu allò que fèiem?
0: Grup bombolla.
1: Grups bombolles i aquestes qüestions... Que bueno, doncs, fa 50 mesos, ja, així estàvem.
0: Devien ser com els primers pilars o únics pilars que s'havien fet fins
1: fet
0: llavors.
1: Fins llavors.
0: No se n'havien vist.
1: Nosaltres a Badalona vam tardar encara un any més a fer coses amb contacte físic. Uh-huh. De fet, es va suspendre la candelera del... Bueno, no es va suspendre, la candelera es va fer... Va fer igual, però no es va fer, no es va fer la festa diada, decenal, sí. No es va fer la diada. Fa 50 anys, 1975... El panorama, i potser va en relació també amb la tertúlia, era molt diferent. De fet, el 1975, al març del 75, naixia el meu tiet, també fa 50 anys.
0: Per tant, ho posarem com a efemèride important.
1: Sí. Adolfo Suárez va ser nomenat vicesecretari general primer del Movimiento, un home molt neutral i molt del centre.
0: Aquí li va molt el Movimiento.
1: Sí. I va morir Shostakovich. Compositor, d'aquests compositors russos guais. Com estàvem en el programa casteller a 1975? Doncs mira, les colles eren molt poquetes. Molt poquetes, molt poquetes, que eren les Dugues de Valls, Vilafranca, els Nens del Vendrell, els Xiquets de l'Arbós, els Minyons de l'Arbós, els Xiquets de Tarragona, encara no la colla jove,
0: sí.
1: els d'Altafulla, els Nois de la Torre, que es fundaven el mateix 75, la colla jove del Vendrell, els Castellers de Sitges, els Bordegassos, la Castellers de Vilanova, Colla de Mar, Barcelona, i els Castellers de la Roca del Vallès, que van durar del 74 al 79. I hasta aquí podemos leer. Per tant, en 50 anys hem augmentat exponencialment el número de colles. També hem augmentat exponencialment el número de castells i les construccions. Sostre del 75, feia 4 dies que descarregàvem el 2 de 8 en folre, i el castell més habitual en aquestes colles una mica més seriosetes era el 3 de 8, 3 de 8, 4 de 8, allò, anar a Valls, a Sant Úrsula, a veure si algú podia haver anat el 2020 a veure dos piles de 4, doncs l'habitual de veure el 1975 eren castells de 8.
0: Castellers de la Roca del Vallès, que encara hi van ser a l'aniversari dels Castellers de Barcelona de les seves colles apadrinades. Encara
1: hi va aparèixer
0: un casteller amb camisa de la Roca del Vallès.
1: Tirant enrere, anem a fa 50 dècades. Fa 50 dècades, és fa 5 segles, 1525, moria, fruit d'un període normal de la natura humana, depredadora, Huayna Capac, emperador inca, el 1525. I, si ben bé no podem parlar de castells, sabem que el 1577 comença a sortir allò del Vall de Titans, a Tarragona, que diuen que és una de les primeres parts. Tenim totes aquelles festes sevillanes i madrilenyes amb aquelles construccions de torres humanes a dalt de bitxos, a dalt de... el que a València en dirien les roques del Corpus. Mm-hmm. Per tant, ben bé no són castells, perquè no són castells, però tenim aquestes reminiscències de torres humanes del que podien haver estat els valencians, els titans i aquelles danses moixigangues que ens fan... diuen que ens fa ser com són. Fa 50 segles...
0: Ho hem de comprar, sí o sí.
1: Sí, no, hem de tirar enrere, i queden dos. Fa 50 segles estem al 3.000 abans de Crist. El 3.000 abans de Crist, la cultura més guai del Paraguai del moviment, del moment, el moviment és el de l'Adolfo Suárez, perdó, del moment eren els mesopotamis, uh-huh, els perses. Sí. Quina casualitat, jo ara pensava, anda... que maco, això, eh? Vull dir, aquests pilar de sis que fan, pilar caminat de sis, tal. I inaugura la nou any persa. Pensava, m'està quedant tot molt mal lligat perquè jo vull acabar d'una manera i estava fent com mans i mànigues, però clar, tenim una notícia ja. Vull dir, aquesta gent s'enfila. I els govindes tampoc sabem des de quan s'enfilen ni des de quan hi són. Per tant, tota aquesta gent anterior a Crist no feien moixigangues, però... Per tant, l'any zero no serveix per enfilar-se. Ells venen, poder venen d'abans, qui lo sap? Uh-huh. El que sí sabem és que fa 50 mil·lennis s'extingien els neandertals i aquests sí que sabem que no feien castells.
0: Molt bé, doncs molt gran recull aquest, el dels 50. Moltíssimes gràcies, Nil, per una
1: no res
0: secció tan especial com aquesta.

0: Els que coneixeu bé el món casteller, si us dic boom casteller, segurament pensareu en els anys 90. I és que entre el 1990 i el 1998 es van fundar ni més ni menys que 33 colles castelleres. Aquest fenomen es repetiria entre el 2010 i el 2015, amb un total de 21 nova formació, sense comptar colles universitàries. Aquí no les he comptat perquè igual ja ens començàvem a tornar bojos. Tot i que el 2018 es formen 5 colles, que això ja ens deia moltes coses, aquesta nova eclosió s'atura sobretot a causa de la Covid, com explicava ara el Nil. Amb la represa l'any 2022, prou feina hem tingut per recuperar el nivell a plaça, però últimament sembla que la formació o recuperació de noves colles està tornant a agafar embrancida. Per parlar-ne, avui hem convidat l'Aina Cervera, membre dels Capgrossos de Mataró i membre també de la Comissió d'Igualtat de la Coordinadora. Benvinguda.
1: Gràcies, Efren.
0: L'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Bon dia.
2: Bona tarda.
0: El Marc Casadó, actual cap de colla de la Jove de l'Hospitalet i ex-cap de colla dels Engrescats de la URL.
3: Hola, bon dia.
0: I el Sergi Castells, membre de l'equip de comunicació dels Minyons de Terrassa. Benvingut.
4: Hola, també. Bon dia.
0: Fem com cada setmana. Abans de començar, us demanaré una ronda ràpida per saber si creieu que tornem a estar davant d'un boom casteller i a partir d'aquí arrenquem tertúlia. Per on comencem? Va, Marc.
3: Doncs jo, més enllà de dir si estem o no ho estem, sí que penso que és quelcom molt positiu. És a dir, al final, tots els que em coneixeu ja sabeu que sóc de l'opinió de que el fet casteller, com més divers i inclusiu sigui, molt millor. I, per tant, defendre les identitats culturals de cada espai on es puguin fer castells, per mi sempre és i serà una notícia molt positiva.
0: Aina?
1: Mira, sóc de la mateixa opinió, per tant, sí. Jo crec que això, com més millor i més ric tot plegat.
0: Sergi?
4: Jo crec que potser és prematur parlar de boom en comparació als 90 o a l'altre moment que havies comentat, mm-hmm. Però podria ser. El temps ens dirà si ho és o no.
0: Molt bé. I Arnal?
2: Jo crec que els períodes de crisi en els castells ens van molt bé. I ara que les tornem a passar canutes, la gent s'hi està apropant un altre cop. I pot ser l'inici d'un boom, sí.
0: Molt bé. Us explico. Si no m'he descomptat, que segur que ho he fet, per tant, ja així d'entrada demano disculpes, entre el 2023 i aquest any s'haurien fundat o refundat 14 colles entre convencionals, universitàries, colles fora de Catalunya i una colla efímera. Què està passant? Què penseu que està passant perquè això estigui tornant a començar a bullir? El Sergi deia, potser no podem dir encara que és un boom, però, ostres, 14 colles en 3 anys, en 2 anys i mig.
2: Jo crec que hi ha més amor per al que és el fet casteller que no pas coneixement. Perquè si no veuríem que el mapa a nivell casteller del que són les colles està molt, molt ple. Jo no dic que no, per exemple, uns Guillats de la Selva que potser tenen la seva colla més propera a més de 30-40 minuts en cotxe. No, però hi ha moltes altres colles que es creen ben bé al costat de poblacions que sí que en tenen. I entenc aquest amor per el fet casteller, entenc les ganes de voler que en el teu poble o ciutat hi hagi una colla castellera, però crec que aquí em falta coneixement. I no coneixement del propi fet casteller, de com es fan els castells, sinó de saber com costa no fer una arrencada de cavall i una parada de burro, sinó poder mantenir a l'embranzida d'aquests primers anys.
0: Mm-hmm. De fet, l'altre dia explicava el Lluïsma aquesta qüestió de com les colles s'expandeixen en el territori, no? Quan parlava de quines poblacions havien vist castells i de quin nivell, totes anaven lligades a això, a que hi hagi una colla al costat, però una colla al costat no necessàriament a tocar, no? Vull dir, a vegades aquesta expansió agafa un territori. Com veieu això? Creieu que és positiu o no? El fet que hi hagi aquest creixement, 14 colles.
4: Jo crec que lo important és la massa crítica. Dins d'una ciutat... O sigui, dins de Valls hi caben dues colles, perquè hi ha suficient massa crítica. Dins de Terrassa també n'hi caben dos, perquè n'hi ha suficient massa crítica. I al costat també té una altra gran ciutat, que n'hi cap una altra, i hi ha prou massa crítica. Però aleshores és veure... Si aparegués una altra colla castellera al costat de Malfregats del Pallars, potser s'hauria de discutir si hi ha prou massa crítica com per fundar una segona colla castellera. Al final, crec que és això. És la massa crítica de gent que tinguis per poder crear una colla.
5: Mm-hmm. Puc dir una cosa?
0: I tant.
5: Només per portar una mica la contrària, de fet, és per fer d'advocat del diable, perquè en realitat jo coincideixo força amb aquesta visió, però entenc que el discurs també es pot girar-li en revés. És això que acabes de dir, Sergi. Com més presència hi hagi en els pobles, més possibilitat d'expansió, més potencial massa crítica pot haver-hi per aquesta activitat. Llavors, o almenys jo crec que és la imatge o la idea que tenen moltes d'aquestes persones que engeguen aquests projectes. M'explico? I no sé fins a quin punt tenen raó o no. La veritat, jo això sí que no tinc la resposta.
0: De fet, us tiro la pilota. Als anys 90, aquest boom, diu la gent que va respondre al fet que els castells apareguessin a la transmissió dels Jocs Olímpics. Tot Catalunya va veure castells i sembla que això va animar la gent. La primera dècada del 2000 va ser segurament per la bonança dels castells. Estaven a la tele, els castells de gama extra progressaven d'una manera bastant més àmplia que els anys anteriors, després encara progressarien més, però segurament això també va influir en que apareguessin moltes colles. En quina situació estem? Vull dir, és una qüestió social, és una qüestió tècnica, la gent veu castells a la tele i s'anima?
1: Mira, jo no ho sé, però recullo una mica la teva idea, que estem en un moment on, bueno, tinc la sensació de que no estem molt còmodes en el context general que estem, i el fet dels castells dona una, com una sensació d'estar en un grup segur, no?, de més dispers, on no ens preocupem, no? Llavors, suposo que qualsevol excusa és bona per fer un punt de trobada. I llavors, bueno, doncs poder la idea, un projecte de crear una nova colla, no?, de reunir-se un grup amb un projecte, amb una idea així engrescadora, doncs sí que pot ser que això doncs faci créixer aquesta quantitat de colles. Ara, potser aquí ara m'odiarà tothom. Que s'hagi de fer sempre, no? Que tingui sempre sentit, no? Però, bueno, jo sempre penso que s'ha de provar. Jo sóc de les que crec que sí. Ara, és possible que molts acabin en parada de burro.
0: De fet, Sergi, els Minyons de Terrassa neixen en un moment on hi havia aquesta necessitat d'associacionisme, no?
4: Sí, al final, el 79, post-dictadura, igual que Minyons, igual que moltes colles de l'època, la Jove de Tarragona em sembla que és un altre cas, però neixen al final de les ganes d'associacionisme acaben naixent. Jo sí que volia agafar un tema que ha comentat l'Arnal, que quan parlava de que les crisis acaben sent una oportunitat castellera. Jo crec que som més... O sigui, més que per crear noves colles, serveixen perquè entri gent nova a les colles. I això crec que ho tenia molt ben teoritzat el Carles Feiner, i tenia força d'escrits en aquesta línia. I crec que és més això que la creació de noves colles. Crec que és un matís important del tema.
2: Estic d'acord. El fet també que d'aquesta expansió, no, a nivell de colles, jo crec que també rau en buscar això, que les crisis al final el que ens fan és buscar ajuda. I aquest buscar ajuda, aquest voler formar part d'un grup, no? Aquest saber que no puc fer, no puc anar a sopar cada dia fora, no puc estar tan nuclearitzat. He de buscar una activitat compartida, que m'ompli, i per això també pot haver-hi aquest creixement de colles. Buscant allò que segurament no tens i que també et fa mandra anar a buscar a 10 quilòmetres de casa, sincerament. D'altra banda, pel que comentàveu, jo crec, molt, que aquestes ganes del començament i ara fa res estàvem parlant de Castellers de Sarrià i estàvem flipant, no?, amb el que està fent a les alçades que estem. Perquè tenen aquesta massa crítica que comentava en Sergi. Dos, perquè segurament deuen haver fet molt bé la feina. Tres, perquè tenen el que comentava l'Efren, colles al costat que estic convençut de que han anat a buscar i s'han volgut informar, i que han tingut relleu. Perquè el problema que jo veig aquí és un cop passats aquests 5 primers anys. un cop passat... els socialistes amb alguna cosa, per alguna cosa van fer els plans quinquenals. La gent acaba estant fins als collons d'estar al capdavant. I no són poques les colles que són nascudes a finals de la dècada anterior que ara mateix, la temporada passada, podien portar actuacions completes i que potser no n'estem parlant tant com el nou cap de colla o el nou president de les joves de Valls, però que estan tinguent problemes per trobar aquests relleus de la gent que està al capdavant. Si no som capaços de fer això, per molt amor que hi hagi als castells, si la gent que està al capdavant no és capaç de tirar a la colla, ens trobarem amb aquestes parades de burro que comentava jo abans.
0: Mm-hmm. Això és veritat. De fet, no desapareixen les colles com a tal, triguen a desaparèixer, però sí que és veritat que si analitzem totes aquestes colles dels booms, dels diferents booms que hem tingut, un cop passen els primers 5 anys, de cop i volta... hi ha com un desgast, no? I aquest desgast s'ha de saber superar. És complicat. Però el fet és que moltes colles els superen i no desapareixen. O sigui, estem parlant que n'han aparegut 14, però desaparèixer, els últims anys tampoc han desaparegut.
2: Però perquè la coordinadora, no sé si és el 2018, 2017, no me'n recordo, es va inventar la figura de les colles discontínues. Que si et mires les dades, són realment... És preocupant. Vull dir, és preocupant i, de fet, no es compleix ni amb els estatuts de la pròpia coordinadora. I no és una d'aquestes colles en concret. Si tu mires les dades de les colles en formació, dels castells que han fet des de la Covid fins aquí, i et mires el de les dades d'aquestes colles discontínues, que representa que ja venen d'això, són completament diferents. Ja només en percentatge. En percentatge, les colles en formació, més del 90%, més del 95% dels castells descarregats. Les colles, aquestes discontínues, a part de... fins i tot aquelles que fan sobretot pilars de 4 i algun 3 de 6, perquè hi ha el cas d'aquí només ha fet un 3 de 6 des del Covid, el percentatge de castells descarregats no arriba al 70%. I, en canvi, els intents desmuntats són molts. Suposo que també amb bon ull.
0: Anem a pams. De les 14 colles que hem comptabilitzat, 3 són al territori, però fora de la comunitat autònoma. I 6 són de fora de l'estat espanyol. Creieu que és sostenible aquest creixement internacional? Perquè, clar, hem fet trampes al solitari, hem parlat de 14 colles, però 6 colles són de fora de l'estat espanyol.
1: Sostenible no ho sé, però que li veig... O sigui, que m'hi puc sentir representada, sí. Ho dic com a persona que ha viscut fora i que ha anat a mirar si n'hi havia en el país on estàs, no? I jo crec que això et fa sentir potser una mica més a prop de casa. Sí que és veritat que jo crec que aquestes colles, jo les veig, les plantejo d'una manera diferent, no? Aquí les vivim molt com, no sé, a casa meva hem de fer logístiques màgiques per poder anar a assaig, i perquè pels dos és superimportant i perquè els vivim, no? Però allà ho vivim més com un punt de trobada de catalanitat, de gent que ve d'on vens tu i que es comparteix una tradició. No sé si és sostenible a nivell d'aquest nivell de fer torres de nou i castells nets, saps? Mm-hmm. Així plantejades, no ho sé, eh?
5: Home, si parlàvem que hi ha massa poca distància entre colles, això ens ho desmunta, no?
2: Exacte.
5: Si aquest era l'argument, aquesta dada...
0: No, clar, per mi la qüestió és si les colles en casals catalans fora de Catalunya han de ser colles castelleres o han de ser una activitat més dins del casal, que a vegades... De tot en volem fer una cosa molt gran. Una colla castellera és molt xulo, tens el teu color de camisa i no sé què, però després, vull dir, és sostenible fer castells amb una colla internacional, Marc?
3: Aquí potser recupero una mica temes que m'han anat comentant, no? Quan parlàveu de massa crítica, no només en quant a gent potencial dins del territori, sinó gent que, et conegui, i dos, que vulgui fer castells, que s'ho pugui arribar a sentir seu. I per això, vinculant-ho també una mica al tema de tertúlia i portant-ho més cap a casa, penso que sí que és positiu que hi hagi colles que representin la identitat d'un territori on no hi ha colla encara, però sí que hi ha una colla a prop. I em refereixo a cert poble on resulta que no tens colla però en tens una a 30 quilòmetres, evidentment que seria possible per qualsevol persona que tingui ganes agafar el cotxe, fer-se 20 minuts i anar al local d'assaig, però potser no t'arribes tant a sentir teu, insisteixo, si estàs fora del món casteller, com si és la identitat del teu poble. Per això parlava al principi i començava dient que per mi sí que és positiu que hi hagi colles que representin aquesta identitat del poble, tot i que alguns us en tireu al coll, de que no calen tantes colles o que seria molt positiu si tota aquesta gent que té ganes, té empenta i té intenció de fundar una colla anés amb aquestes mateixes ganes i aquesta mateixa empenta a una altra a fer-la créixer.
6: Si em deixeu agafar un petit... Jo faré també d'advocat del diable. Crec que és molt diferent el context entre una colla fora de Catalunya i el context d'una colla que neixia aquí a Catalunya. Aleshores, són completament diferents. El principal problema és trobar canalla fora de Catalunya. Aquí a Catalunya el principal problema és trobar gent i trobar gent que et faci una continuació. Aleshores, que tens moltes ganes de fer una colla, vale, molt bé, però després qui te la continua quan tu et canses? I aquí tenim un gran problema amb moltes de les colles que han sortit últimament. I el que deies, una cosa és fer una colla quan tens un poble a 30 quilòmetres, Pallars, Banyoles, el Catllà, que deien que potser sortia. L'altra és fer una colla al barri del costat. I ho parlaré jo com a casteller de Gràcia, amb colles de Barcelona, que dius, ostres, tens un lloc on anar a fer castells, però no, vull fer la meva colla. No entraré si entro la meva opinió, sinó, ostres, si tinc un lloc on anar a fer, quin és la idea de, bueno, doncs em munto la meva colla i ho faig diferent. Aleshores, potser entro en conflicte amb les colles del costat. I ja va entrar en conflicte el 1996, quan va néixer Gràcia, va néixer Sants, que competia contra... Competia, no, però... Va dir la diferència amb Barcelona, de qui anava a la Mercè, per què anava a la Mercè, que, no? Totes aquestes coses han anat passant. Cal que surtin tantes colles?
2: En aquest aspecte, jo que...

0: Idò, de que li encanta, no sé què, i et fot peles per l'actuació, no sé què, no sé quantos, i com m'agradaria tenir una colla pròpia aquí. Per exemple, del poble on jo soc, molta gent de la Garriga m'ho comenta, a 15 minuts amb cotxe de Granollers. I sempre els dic, fantàstic, muntem una colla per fer, ossegem durant un mes abans de la Festa Major i fotem castells aquell dia. I això segurament també les colles del costat se'n nutririen i estaríem expandint el fet casteller, tindríem aquesta identitat i a més les colles segurament aquí ajudarien perquè els interessaria per créixer.
1: Anem. A mi em ve al cap una cosa, parlant d'això, el joc de la capitalitat castellera, diguem-ne així, no podem oblidar que hi ha una colla, la poder ni alguna altra, que es diu Castellers de la Selva Marítima i l'Almaresma. Per tant, juguen a tenir un territori de joc amb diverses places, amb diverses poblacions, per fer castells, comptant que és una zona de pocs castellers, no? O els marfregats del Pallars. Sempre dic que no es pot dir taco, però joder, que no és gros el Pallars. I parlàvem del Quico de Cabra, que no es diu Quico Cabra, es diu Francesc Inglés, i és el Quico de Cabra, cap de colla de la colla Joves Xiquets de Valls, que és de Cabra del Camp, que és una població a 15 quilòmetres de Valls. Valls juga a capitalitat. Capgrossos juga a capitalitat. Poder, hem de començar a veure els fenòmens com a potencials, i no seré jo qui digui que els xics de Granollers s'han de canviar el nom, però poder, hem de començar a plantejar en certs espais colles d'aquestes més transitables, com trobo que és un magnífic exemple, els castellers de la Selva Marítima, de l'Almaresma i la Selva Marítima.
0: Tu ara digues xics del Vallès Bo, i se m'emprenyen els del costat i els de la meva pròpia comarca. Saps, jo ara no puc canviar el nom d'això.
2: No, però aquí jo he d'estar amb el Nil, perquè sempre des de Valls, quan apunten a que... És que, clar, teniu molts castellers d'altres colles amb camisa de les vostres, i ells et diuen, és que els castells es feien així. Jo anava a una ciutat, aixecava castells conjuntament amb els aficionats d'aquella ciutat. Llavors, és l'altra opció. Estem parlant de colles que intenten lluitar per una capitalitat, colles que lluiten per un territori més petit, però és que, a més, vull dir, les colles de Valls se segueixen nodrint moltíssim de castellers de moltes altres colles.
3: Per jugar a la capitalitat no cal que menteixis amb el nom. es pot jugar aquesta capitalitat com fan les colles de Valls sense canviar el nom. O sigui, és un pol d'atracció. O sigui, com més gran és una colla, més pol d'atracció és i de més lluny et vindrà la gent. Jo crec que això és de calaix. I al final els dies grans mobilitzarà gent doncs, de tot Catalunya els teus assajos i a les teves actuacions. Al final és això.
2: Uh-huh.
3: Créixer i ser un pol.
2: Us poso una pregunta més sobre la taula i així anirem liquidant la tertúlia perquè ens queda poc temps, però el que més m'ha cridat l'atenció és que d'aquestes 14 colles, només 3 són convencionals dins de la comunitat autònoma. És a dir, una colla nova, una colla refundada i una de la que abans parlàvem encara no en sabem gaire cosa o no en sabem res. Com hem d'interpretar aquesta dada? 14 colles i 3 són dins del territori. Ara te les hauria de buscar,
4: perdó, pensava que les tenies així.
2: Com a colla convencional... Ai, ara m'has matat,
4: perdó,
2: eh?
4: Perdó, t'he fet aquí la pua. No passa
2: els
4: res.
2: Els castellers del Lluçanès, els xics caleros refundats i els xiquets i xiquetes del Catllà, que són la colla de la que encara no en sabem
4: exacte,
2: gaire cosa.
4: Exacte, el misteri...
2: Què en penseu d'això?
0: Doncs una miqueta el que parlàvem, no? Que la densitat de colles ja és molt gran. Has posat l'exemple dels xics caleros, que ja fan bé de refundar-la, perquè realment queden a prendre pel sac de qualsevol altra colla. Fixa't, a més amb els noms que has dit, del Lluçanès, sí. Agafant aquesta idea, d'altres colles noves, Malfargats del Pallars, Guillats de la Selva, Castellers del Baix Montseny, ja estan jugant això, perquè veuen que a la seva massa crítica del seu espai en concret, si es diguessin Castellers de Sant Celoni, no tindrien per fer una colla castellera. Llavors, jo crec que les colles castelleres ens hem sabut vendre molt bé, la gent veu que ens ho passem bé, que hi ha aquesta part social que es comentava amb les colles a l'exterior i totes aquestes altres colles, aquestes 11, volen això.
2: Mm-hmm. Perfecte. Com que hem tingut aquest moment de silenci incòmode que sempre es genera, l'aprofito jo, recupero la tertúlia perquè ens hem quedat sense temps i si no després ho allargarem massa. Moltíssimes gràcies.

Gràcies, m'encanta quan els debats són així d'apassionats. Jo crec que hi podríem tornar un altre dia perquè dona molt de joc i crec que encara us heu quedat amb moltes coses a dir, però avui no tenim més temps. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Va.

0: Si les pluges ho permeten, aquesta setmana les colles tornen a trepitjar els carrers per començar a enfaixar-se. A poc a poc es van veient castells a places d'arreu de Catalunya, però per dur una mica la contrària, la primera diada que esmentarem avui no és a Catalunya, sinó que ens haurem de traslladar a aquell territori català de fora de la comunitat. Anem a Andorra.
1: Sí, juguem una mica amb les nomenclatures dels territoris avui. La diada de la neu a Canillo, Andorra, tindrà lloc el dissabte a les 12 del migdia a l'hotel Paratol Bordes d'en Valira, plaça castellera per excel·lència. La destaquem també per la curiositat que hi actuen colles convencionals i colles universitàries, com fa unes setmanes que també passava a Vic i ho comentàvem amb els Segals. En aquest cas hi actuaran els locals, els castellers d'Andorra, amb la colla jove Castellers de Sitges i els bergants del campus de Terrassa.
0: I per a la segona diada també ens traslladarem més enllà de Catalunya, i és que hi anirem, bueno, Catalunya, comunitat, enteneu-me,
1: sí.
0: Anem al País Valencià.
1: És que aquí ha estat delicat la manera de redactar-ho, no sabia com posar-ho perquè...
0: No passa res.
1: El dissabte 29 tindrà lloc la desena trobada de moixerangues de Castelló, a les 12, també a la plaça Hort dels Corders, a Castelló, deia. I actuaran la colla jove Xiquets de Tarragona com a representació catalana i acompanyarà les moixerangues locals, la conlloga de moixeranga de Castelló i la moixeranga de Sueca.
0: Encara dissabte, a la següent diada, ja s'hi pot arribar amb rodalies, si és que us veieu amb cor, la veritat.
2: La música a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits. A BTV Ràdio.
2: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Avui el control de so està el David Penedès, aquí, com sempre, el micròfon el Jordi Tortós, i avui dedicarem el programa a escoltar sis novetats discogràfiques que ens han cridat molt l'atenció perquè barregen dos conceptes: el de l'experiència, que és un grau, i el mirar enrere, que moltes vegades és una cosa realment positiva.

I per demostrar que l'experiència és un grau, hem començat el nostre programa amb Mike Finnegan, un personatge molt desconegut per nosaltres, però que té darrere seu una carrera impecable. La primera gravació en la que apareix és del 69. Té ara 76 anys i ha col·laborat com a músic de sessió en desenes i desenes de discos. Acaba de publicar aquest àlbum, que té el seu nom, Mike Finnegan, en el que col·labora, per exemple, en aquesta cançó que hem sentit, que es diu 20 Years of B.B. King, Joe Bonamassa, a la guitarra. Ell és un mestre del Hammond B3, a l'orgue, i en aquest disc ho demostra sense grans exhibicions, però sí amb una seriositat i amb una maduresa realment espectacular. Ha gravat per Jimi Hendrix, Joe Cocker, Etta James, Crosby, Stills & Nash, Buddy Guy, Taj Mahal... Bueno, la llista és enorme, fins a Leonard Cohen o Ringo Starr. Un personatge molt reconegut, 76 anys, que publica aquest àlbum una mica en autohomenatge. L'àlbum es diu com ell, Mike Finnegan.

Mike Finnegan, per començar aquest programa de recuperació de veus expertes, amb molta experiència, i també que miren enrere amb una gran qualitat i una gran maduresa. Aquesta cançó, aquest segon tema que hem sentit del Finnegan, estava acompanyat de Stephen Stills, però el més divertit és que, a més de Stephen Stills, estava el fill de Stephen Stills, és a dir, Chris Stills, que va ser fill del Stephen amb el seu matrimoni, la seva relació que va tenir amb la Veronique Sanson, aquella francesa que va viure uns anys allà a la Califòrnia, hippie, post-hippie. I un altre dels grans mestres de l'experiència, que acaba de publicar un nou treball, és gairebé un estajanovista de la música, és Van Morrison.

80 anys i aquí teniu el seu nou treball. Hem parlat algunes edicions anteriors d'ell. L'àlbum es diu Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Alguien ha intentado venderme un pont, i la veritat és que el resultat és un Van Morrison en pur estat, en aquest cas amb una enclau rotundament blues i realment amb uns resultats sempre per molt per sobre de la mitja. En aquesta cançó, Walter Carlo Blues estava amb el seu grup, i en aquesta altra es deixa acompanyar o col·labora amb Taj Mahal. L'àlbum es diu Betty and Dupree, 80 anys, Van Morrison.

Un altre dels experts veterans, Eric Bibb, que dedica l'àlbum al, diguéssim, a l'esperit del Mississippi on es va desenvolupar el blues sureny. L'àlbum es diu One Mississippi i aquest era el tema que donava títol precisament a l'LP. Eric Bibb té 76 anys, aquest és el disc que acaba de publicar i està en actiu des de l'any 72. El blues com a llenguatge i una personalitat pròpia impressionant.

This one don't. Una autèntica meravella escoltar sempre a Eric Bibb. Aquest és el seu nou àlbum, es diu One Mississippi, 76 anys i en plena forma. I ara us presentem un jove molt interessant, un personatge que mira enrere per posar-se al dia, i la veritat és que ho aconsegueix amb escreix. Es diu Spencer Coulomb, viu a Londres, però, bueno, nascut a Londres, però viu a Nashville.

Es diu Spencer Cullum. És un expert en guitarres i, sobretot, en el pedal steel. Com us he dit, nascut a Londres, però viu a Nashville, on s'ha empapat, evidentment, de les sonoritats americanes, que en aquest tema, Rowan Tree, que acabem d'escoltar, ens porta una mica al món, a l'univers personal i particular de Gigi Cale. Però en altres temes, Jackie Paynes, per exemple, que anem a escoltar, ens apropa una mica a l'esperit més britànic, fins i tot el Robert Wyatt sona ahí com un eco que està present en aquesta cançó. Spencer Cullum. Thank you.

to understand.

el guitarrista britànic Spencer Collins, des del seu tercer volumen de la Coin Collection, així titulada per ell mateix, i que acaba de publicar. Com heu comprovat en aquesta segona peça, Jackie Paints, hi havia ja un paisatge molt més britànic, d'aquell folk britànic, folk rock britànic d'anys 70, en el que podíem sentir, o almenys a mi em sembla, ecos no gaire llunyans d'un mateix Robert Wyatt. Però seguim amb veterans ara. Un veterà que acaba de retornar amb una força i un vigor increïble, Joe Jackson.

Joe Jackson, amb el seu nou àlbum que es diu Hope and Fury. És probablement un dels discos recents del Joe Jackson que més ens porten a l'època gloriosa d'ell, allà als 80, en aquell moment de New Wave, de la qual ell va ser, sens dubte, un dels capdavanters més importants i més lúcids d'aquella època, dels 80. Recuperant aquell so, en aquest nou àlbum, Hope and Fury, inclou temes com aquest, Hen on the Pier.

Un disc realment que ens ha arribat molt més del que imaginàvem. Hope and Fury. Ell és Joe Jackson. Un disc que demana temps per anar escoltant-lo, però que com els seus bons treballs d'aquella època gloriosa dels 80, resulta ser un disc magnífic. I anem amb els últims convidats del nostre Perifèries d'avui. Es diuen The Twilight Sad, són dos joves britànics, James Graham i Andy McFarlane, i acaben de publicar It's the Long Goodbye.

Es diuen The Twilight Sat. És un duet molt especial format per James Graham i Andy McFarlane. Robert Smith, dels The Cure, parla molt bé d'ells. És que ells, aquest duet britànic, saben concentrar perfectament en l'esperit de The Cure, per exemple, o també el mateix de Joy Division. La veritat és que ens acomiadarem avui el David Penedès al control de so i en Jordi Tortós aquí al micròfon amb un altre dels temes d'aquest àlbum. L'àlbum es diu It's the Long Goodbye. Ells són The Twilight Sat i la cançó en la que diem adeu es diu Waiting for the Phone Call. Fins la setmana que ve.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Ràdio Arenys.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
5: Sí, tio. Cinquè.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.